tornar a consumir-los. Són minuts radiofònics del bo i millor de la setmana que redifonem amb aquestes 4 hores del rebost que comencen ara mateix. En aquesta primera hora, déu-n'hi-do, la primera hora que tenim ben atapeïda i ben simpàtica e intensa. Per exemple, us proposarem descobrir el programa Primer, Segon i Postes, el programa Foodie de la programació de Ràdio Rubí, amb la Marta Castany, que aquesta setmana s'estrena com a conductora d'aquest programa i sempre va acompanyada del Blai Ferran i de la Xili, per exemple, del Gori. Doncs en aquest programa cerquen noves propostes, parlen de tot el que és la restauració rubinenca. En aquest cas, conviden a la gent del Buda Bar. De seguida els escoltareu. Em sembla que vindran el Franklin i la Nicole des del Buda Bar per parlar d'aquest restaurant i tindreu aquests minuts del Primer, Segon i Postres. Els recuperem perquè gaudiu d'aquest gran moment radiofònic. Minuts que també hem de recordar que moltes vegades, com és en aquest cas, també els podeu veure, sí? Mitjançant el nostre web a radiorubí.cat ja teniu l'opció de programes i allà podeu descarregar el contingut visual amb bona realització i, bé, en un programa com aquest està molt bé també veure què és allò que presenten i que porten, fins i tot, de vegades fan tastets allà del menjar en viu i en directe. Començarem a ritme del Primer, Segon i Postres. També rescatarem la secció de sèries fetes per al Víctor Pérez en el programa Rubí al dia. Parlarà de sèries tan importants com, per exemple, de l'Antirrens o de Slow Horses, a la seva darrera, sembla ser que darrera temporada en emissió des d'Apple TV. Una càpsula musical. Sí, perquè el Joan Dausà ho torna a fer. Omplirà la Basílica de Santa Maria del Mar en èpoques nadalenques amb més de 10.000 entrades venudes ja i només en 48 hores. Us explicarem de què va això i de pas escoltarem música del Joan Dausà. I finalment tindrem un tastet d'autèntic luxe, un altre dels programes musicals que us recomanem des de la programació de Ràdio Rubí. És l'Experimenta amb l'Adrián Eguizábal, que segons diu ell mateix, doncs tracta de la música alternativa des d'un toc totalment experimental. Benvinguts al rebost, primera hora d'aquestes 4 per gaudir del bo i millor de la setmana radiofònica de Ràdio Rubí.

0: que flipin els vells.
1: Bon dia, què tal, com esteu? Aquesta és la veu del Joan Dausà. Sí, el Joan Dausà ho ha tornat a fer. El cantant i compositor ha exhaurit en menys de 48 hores les més de 10.000 entrades disponibles per als 8 concerts de Nadal que oferirà a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona els dies 15, 16, 17 i 18 de desembre. Gairebé 3 mesos abans de la celebració dels recitals, totes les localitats ja estan venudes. La resposta del públic ha estat espectacular i ens reconfirma això que ja sabíem, que el compositor santfeliuenc està en el seu millor moment, com dirien avui en dia, està en el seu hype. Doncs, un artista que ja sabeu que va fer història amb el seu repte conegut com la Gran Bogeria. Us en recordeu? Sí, sí. Va aconseguir dues fites sense precedents per a la música en català i fer-lo, a més, a gran escala, en dos grans pavellons com van ser el Wifi Center de Madrid, el va omplir, a més, cantant en català, i el Palau de Sant Jordi. Déu-n'hi-do, eh? El Joan Dausà continua fent de les seves. En aquestes actuacions, que ja tenen previstes per aquests dies que us deien del molt a prop de Nadal, doncs en aquestes actuacions el Dausà recuperarà l'essència dels seus inicis amb un espectacle íntim a veu i piano. El repertori inclourà algunes de les cançons més conegudes de la seva trajectòria, estic seguríssim que aquesta sonarà, cançons reinterpretades des d'una perspectiva més espiritual i emotiva, especialment pensada per a l'entorn singular que ofereix la basílica. I si m'apureu també pel fet de que la reverberació pròpia de la basílica li dona un caire molt particular i que dins d'una basílica doncs tocar amb bateries i fer patapum, patapum, és bastant complicat. Millor fer-ho d'una forma molt més pausada, el piano, la seva veu i segurament d'altres arranjaments. Segurament tindrà cors i tindrà d'altres col·laboracions en aquests grans concerts que ja estan venuts, eh? Absolutament tots venuts. 8 concerts, més de 10.000 entrades per gaudir d'aquest ambient ja prenadalenc del tot amb el Joan Dausà. Ho tenim tot! I tenim també cançons que recuperar del Joan Dausà com aquest Welcome to my party.

0: Anem a parlar, per acabar aquest Rubí, el dia que ha començat a les 9 del matí, de sèries. I tenim a l'altra banda en Víctor Pérez. Víctor, bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Bon dia, molt bé. Avui per videotrucada, eh?
1: Sí, sí, anem a tenir cura de nosaltres mateixos.
0: Exacte, ben fet, eh? A seguir les alert. Escolta, parlarem de dues sèries, The Lanterns i Slow Horses, no?
1: Sí, parlarem d'aquestes dues sèries. La primera, que s'acaba avui mateix, la seva primera temporada, veurem si única, que no, encara no ho sabem, i d'una altra que porta ja uns quants anys en emissió.
0: Mm-hmm. Què ens pots dir de Lanterns, d'aquest univers de superherois?
1: Doncs aquesta sèrie de DC, primer de tot s'ha de dir que, vale, és de superherois, ja sabem que això molta gent li tira cap enrere, però és una sèrie d'HBO, i això és per mi el més important, o sigui, perquè té la marca d'HBO. Tu estàs veient una sèrie que sí, està basada en Llanterna Verda, que és un superheroi mític dels còmics de DC, vale? Però més enllà d'això, la sèrie és una sèrie de detectius, de tota la vida, podríem dir. Ens explica un cas a un poble rural dels Estats Units, no és una història que no hagin vist altres vegades, però sí que amb un estil HBO que ens pot recordar sèries de la mateixa cadena, doncs com True Detective, per exemple. I això, doncs, sempre és d'agrair.
0: Anem a escoltar uns segons que José ens ha punxat el tràiler. Usarlo y cuando.
2: ¿Acabas de usarlo para falsificar dinero?
3: No.
2: ¿Cómo conseguiste el anillo?
3: Ya lo sabes, no me hicieron ninguna entrevista.
2: Igual tendrían que haberlo hecho.
0: Llavors, si has de investigació, què hi ha? Un assassinat? Què és el que hi ha?
1: Sí, de fet, bueno, faré aquí un spoiler, però bueno, passa el primer episodi, vull dir, tampoc és un super spoiler. De fet, comença la sèrie que el protagonista, doncs, mor. O sigui, així comença la sèrie i tenim que esbrinar, no, també, sobretot els últims episodis, què ha passat amb aquest protagonista que està interpretat pel Kyle Chandler, que és el protagonista, que és Hal Jordan, que és el mític, el primer Llanterna Verda de la història dels còmics.
0: Sí.
1: I la història, doncs, segueix a ell, al Hal Jordan i al John Stewart, que és el seu aprenent, podríem dir. És una sèrie de mestre i alumne on, doncs, el Llanterna Verda original, doncs, intenta passar els seus coneixements al següent superheroi que portarà aquest anell que porta el Llanterna Verda. És un anell que dona poders i, bueno, qualsevol que sigui una miqueta que sàpiga de la història dels còmics, pues sap molt el que fa aquest anell, que és al final generar imatges, objectes, i, bueno, i al final pues té pues gran poder, evidentment. Però ja dic, la sèrie, o sigui, hi ha moltes coses de superherois, sí, hi ha efectes especials, sí, però la sèrie en el seu cor és una sèrie de, com dic, de detectius, i sobretot el més interessant per mi era qui hi havia darrere de la sèrie, perquè els creadors són, per un costat, el Chris Mandy, que va ser el guionista de la sèrie d'Ozark a Netflix, que és una molt bona sèrie, i després el Damon Lindelof, tothom que em conegui ja sap que sóc molt pesat amb aquest home, però és el creador de Perdidos, de Leftovers, per mi són de les millors sèries que he vist mai, i després de Watchmen, que també va ser una aproximació al món de DC per part d'HBO, que va sorprendre moltíssim i va guanyar molts premis. Llavors, doncs, té sentit, no?, que també aquest guionista estigués involucrat a l'intern. Després, a mi el que em sembla més interessant de la sèrie és el que planteja el superheroi o del paper de John Stewart, que no deixa de ser, doncs, un superheroi negre, i ens explica una miqueta la història del que significa, no?, una persona afroamericana, no?, als Estats Units, ser escollida com aquesta versió de Llanterna Verda, perquè al final es planteja en la sèrie un tema que és que l'organització que està per damunt de les Llanternes Verdes, o els que elegeixen qui és el superheroi en qüestió, doncs fa una pregunta als seus candidats, que és si tenen por. I és interessant, no?, preguntar-li això a un home negre als Estats Units o a una dona negra. Llavors, a partir d'aquí, pues, es planteja una trama també, pues, amb un component racial, pues, molt important, i que a mi em funciona superbé. De fet, hi ha un episodi que està centrat en aquesta qüestió, també en com els pares d'aquest John Stewart, des de petit, a ser una família, pues, afroamericana, i veuen aquesta oportunitat, no?, de destacar, com fan un lavado de cerebro, podríem dir, al seu fill des de petit fins que és adult, i, bueno, això té unes conseqüències, evidentment, a la seva forma de veure la vida i de comportar-se.
0: Víctor, i la sèrie recull aquesta qüestió? És a dir, més sí, enllà sí. De que el protagonista, doncs, davant d'aquesta pregunta que estàs qüestionant tu, no?, recull també el que implica sociològicament a la societat americana?
1: Sí, sí, jo crec que totalment, sobretot, ja dic, tota la sèrie, però sobretot és el tercer episodi el que ens mostra tot això, I sobretot, bueno, de fet, ja tenia apuntat aquí que, bueno, a les guionistes van prendre referències de, pues, de persones molt famoses o exitoses, no?, de la cultura afroamericana, els esports, per exemple, com Tiger Woods o les germanes Williams. I em recordava molt la història, sobretot, de les germanes Williams, que eren les tenistes que el seu pare, doncs, va influir moltíssim en el que va passar després a les seves vides. I jo crec que es nota moltíssim, no?, que la sèrie, en aquest cas, és la seva mare, a la sèrie de Llanterna Verda, però com és molt... Bueno, diguem-ne que no és el millor exemple, no?, de mare, que ho fa per uns bons motius, però potser els mitjans pels que cria el seu fill no són els millors.
0: Ens queden 7 minutets, eh? Per què? Per quin públic, quin seria el target interessat en veure aquesta sèrie? Ja ha quedat molt clar que l'important és el tema de la investigació i que està en aquest entorn de superherois, però que no és el tema important, sinó que te pot atreure, és probablement sigui el tema central, no?
1: Jo crec que qualsevol persona que ja estigui acostumat a veure sèries d'HBO o li agradi l'estil, no?, d'aquesta plataforma, pues, ha de veure aquesta sèrie i, evidentment, pues, a qui li agraden els superherois. Però igualment, crec que és, ja dic, que és una sèrie d'HBO, no de superherois, i que mostra també això del tema de desemmascarar l'heroi perfecte, no? Que això ja ho veiem a The Boys, per exemple, en altra sèrie d'Amazon, com els superherois, pues, al final, pues, si existissin a la vida real, pues, serien persones com tothom, amb els seus problemes, més enllà de que tinguin, no?, pues, algun tipus de poder o el que sigui, no? Però jo crec que això ho mostra molt bé la sèrie. I el que dic, a veure com acaba, perquè avui ha sortit l'últim episodi de, no sé si de la sèrie o no, això ja ho veurem, però tinc ganes de veure perquè de moment em sembla una sèrie notable i jo, veient els guionistes, ja m'esperava que estigués bé, la veritat.
0: La veritat és que també donen ganes de veure-la, perquè en el moment que s'aprofundeix en els blancs i oscurs dels personatges, allò cobra molta intensitat, és com el Caballero Oscuro o les pel·lícules, etc. És que no tenim uns herois que siguin plans, sinó justament el contrari, no?, que es troben amb totes aquelles zones fosques, no?, i que llavors els serveix també per créixer i veus aquella evolució. Després tenim Slow Horses.
4: ¿Qué estás haciendo?
5: ¿Qué estás haciendo en mi jardín? Y añades, no, es mi jardín. Y a partir de ahí improvisamos.
4: ¿Qué quieres?
5: ¿Sabes algo de por qué se están cargando a mis agentes?
4: Será coincidencia.
5: Coincidencia, ya. Es muy difícil quedarse encerrado en un contenedor. ¿Has cabreado a alguien más aparte
0: costa,
5: de mí?
0: Costa, em costa reconèixer Gary Oldman, ¿eh?
1: Sí, Gary Oldman en aquesta sèrie té unes pintes que a qualsevol l'espanten, no?
0: Sí. Sí, sí.
1: De fet, jo ja porto tants anys veient aquesta sèrie que ja per mi ja m'imagino que és així a la vida real i no és així ni molt menys, no? Però bueno, Gary Oldman fa un paper brutal. De fet, la sèrie va estar nominada ara als Premis Emmy fa unes setmanetes i va guanyar millor direcció. O sigui, és una sèrie premiada, una sèrie que sorprèn perquè estrena la seva 6ª temporada no arriba a 4 anys, o sigui, vull dir, és una antisèrie actual, perquè ara mateix les sèries, pues, ja sabem que triguen un any i mig, 2-3 anys entre per sortir noves temporades, i Slow Horses han estrenat 6 en 4 anys, vull dir, és televisió a l'antiga usanza, podríem dir, no? O sigui, és veritat que no és una sèrie que tingui grans, una superproducció d'efectes i tal, però igualment, pues, té, jo crec que el seu mèrit que sigui tan, amb el calendari, sigui tan exigent, no?, la pròpia producció que és d'Apple TV, que ja sabem que Apple, pues, fa les coses molt bé últimament. I ja dic, doncs va començar la temporada fa 3 setmanetes, ara estem a meitat d'emissió, i és una sèrie que ja a part està renovada per 2 temporades més, que ja seran les últimes, estan basades a la saga de llibres de Slow Horses, d'un autor britànic, que la veritat és que ha triomfat moltíssim la sèrie, o sigui, a Apple TV, o sigui, jo, és una sèrie d'espies de tota la vida, que se centra en els renegats, podríem dir, del servei d'espionatge del Regne Unit, de l'MI5, i bueno, veiem les seves aventures, i com sempre totes les temporades, doncs al final intenten matar-los d'una manera o altra. Però tot i això, la sèrie no es fa repetitiva, que és jo crec que el gran punt fort de la sèrie, que funciona com un rellotge, que mai té episodis de relleno. És una sèrie que cada temporada són 6 episodis i al final potser tampoc no dona temps a anar-se per les rames. És una sèrie que això ho controla molt bé. I també que té un humor que a mi m'encanta. O sigui, un dels guionistes principals, el Will Smith, que no el que coneixem tothom, és un altre, doncs va ser guionista d'una sèrie d'HBO que és boníssima, que és VIP, que a nivell humorístic era espectacular, i llavors pues, es nota molt en el tema de les frases, dels punchlines i tot això, pues, que hi ha un expert en comèdia aquí darrere.
0: Hi ha humor, també?
1: Sí, sí, hi ha molt humor. De fet, el personatge de Gary Oldman, que és el protagonista, que és Jackson Lamb, ell cada temporada, si no una, 2 escenes. Sempre hi ha una escena en què es tira un pet, que és com... Sempre és la millor comèdia que pots imaginar-te. O sigui, aquesta temporada ja ha passat, ja ha hagut una escena ja que passa això, però la temporada passada, per exemple, me recordo que era una escena que jo vaig riure, que ja dic que jo a mi em costa, sempre quan veig sèries o pel·lis, riure de veritat, que em faci riure, no sempre passa. I amb aquesta sèrie, aquest moment sempre ho aconsegueix, em sembla que, vamos, que no és tan fàcil com sembla, però ho clava sempre.
0: Pues això,
1: dic, el Gary Oldman,
0: sí. Això és molt del clown. Sí, ficar aquest efecte de clown dintre d'una sèrie, no?, que té investigació, com tu dius, humor, i que podríem dir també que és d'espies, no?, però que també hi ha una mica així com de mala llet, com de personatges que se surten fora del que seria l'estàndard, no?
1: Sí, és, no deixa de ser és una comèdia. És una comèdia negra, o sigui, evidentment hi ha morts, hi ha acció, però en el fons és aquesta combinació, no, d'espionatge, com dius tu, d'humor britànic, que al final per mi l'humor britànic, si no és el millor que hi ha, pues està molt a prop, de ser el que més, almenys m'agrada a mi a l'audiovisual. I després també pues, la sàtira que fa del propi MI5, no, de les institucions governamentals del Regne Unit, que després sempre hi ha missatges de fons a temes polítics i socials, sobretot de l'extrema dreta, que ho tracta molt bé la sèrie, que potser podria anar-se més només per l'humor, però també quan es posa sèrie, la sèrie també parla de coses molt interessants a nivell polític, del Regne Unit. Mm. Però sí que és veritat que, clar, tenint el Gary Oldman, és que és l'estrella principal, doncs clar, se te'n van als ulls. O sigui, ell, l'actuació que fa és brutal i super, super divertit. Però a la vegada és un personatge que és tràgic, també, que té la seva història, té les seves ferides, i això ho anem veient amb el pas de les temporades. Jo crec que fa que la sèrie, doncs, sigui molt més que només la part còmica. Mm.
0: Ens queda un minutet, que ara entrarà la Pamela Martínez per dir-nos què ens espera de Rubí el dia a partir de demà a les 9 del matí. Per qui és aconsellable aquesta sèrie? Per què la recomanaries?
1: Doncs li recomanaria a tothom que li agradi el tema d'espies, això per suposat, no? Però sobretot a la gent que vulgui una sèrie pues que tingui un mix, podríem dir, no? de gèneres, que jo crec que Slow Horse és un exemple d'això, i una sèrie que va al grano. O sigui, jo sé que és veritat que jo potser hi ha gent que no li agrada tant esperar-se que passin les coses, ja que Slow Horse és una sèrie que sempre tindràs ja la trama i tot clar des del primer episodi i no s'anirà per les rames, com deia abans.
0: Doncs, Víctor, moltíssimes gràcies per portar-nos aquestes dues sèries d'avui, la de Lanterns i la de Slow Horses, que donen ganes de veure-la, eh? Quan ho expliques, això és una cosa molt xula, donen ganes de veure-les.
1: Home, jo sempre intento parlar de coses que m'agraden, encara que a vegades també s'ha de criticar, però bueno, prefereix ser optimista.
0: Una abraçada, moltíssimes gràcies.
1: A tu.
6: Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. El Rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.
7: Bienvenidos y bienvenidas a Experimenta, el programa de Ràdio Rubí que trata la música alternativa desde un toque experimental. Llega uno de esos temas nuevos, de esos que tanto me gusta poneros. Hoy os hablaré pues de una cosa que quizá os sorprenda en Experimenta. Os hablaré de la música flamenco, pero dentro de otros géneros. Veréis que es una fusión muy curiosa entre metal, funk, rock, pop, lo veréis de todo tipo. Y bueno, espero que os guste porque la verdad ha sido súper interesante hacer esta lista de canciones. Y este tema es especialmente interesante porque combina esa técnica asociada del flamenco con las influencias del rock, de la música latina y la guitarra instrumental. Comenzamos con Rodrigo Gabriela, con Tamacún.

Carai, tornem aquí, segona hora del rebost, el bo i millor de la setmana radiofònica, aquí en aquest contenidor particular, especial, on recuperem aquests grans moments de la setmana de Ràdio Rubí, de la setmana del 99.7 FM o radiorubí.cat. Recordeu que aquests continguts no només es podeu escoltar aquí en el rebost, en aquest programa, sinó que també els podeu descarregar i tornar a escoltar les vegades que vulgueu des del nostre web radiorubí.cat. Fins i tot moltes vegades en format visual. Dit això, segona hora que vindrà protagonitzada pels companys del Rubí al dia. Primer pel Toni Bravo, que parlarà, atenció, amb la Montse Vandranes, quarta generació del mític comerç, del comerç històric del Calçats Vandranes, per parlar de la seva trajectòria, eh?

establiment que porta obert des del 1885. Déu-n'hi-do, quants anys i quina capacitat d'adaptació, eh? I d'evolucionar per arribar fins avui en dia. El Toni Bravo parlarà d'aquesta entrevista que es va realitzar el passat dilluns en el matinal de Ràdio Rubí. Però és que després tindrem la companyia de la Pamela Martínez, recuperant un gran moment radiofònic també de la setmana. Estem parlant de la secció destinada a reflexionar sobre l'habitatge. Parlem d'habitatge. El Jordi Arnaiz arriba per explicar-nos quina és aquesta programació específica que fa l'Ajuntament per fer que sigui accessible, doncs, la vivenda a les persones, o que les persones puguin accedir a una vivenda de forma digna i, sobretot, com pagar-la, aquesta vivenda. Unes jornades interessants que jo crec que teniu que escoltar, reescoltar en aquesta càpsula, radiofònica que rescatem del passat dimarts, en aquest cas amb la Pamela Martínez. I, finalment, per concloure, per tancar, doncs, el contingut d'aquesta segona hora del rebost, d'aquest quart rebost de la temporada, tindrem dues càpsules musicals. Primer, la Judith Nederman, que en companyia d'un gran cantautor han creat un tema anomenat Mouta, un tema per donar suport a tots aquells que estan afectats per l'ELA i perquè siguis conscient de què significa moltes vegades ser un pacient d'ELA. Com? Si escoltes la càpsula, ho esbrinaràs. I finalment tindrem una altra càpsula, que és la càpsula a la qual destapàvem el cartell de l'Azkena Rock. Sí, perquè aquesta setmana s'ha publicat tot el cartell complet de l'Azkena Rock, aquest superfestival de música rock que es fa a Vitòria a mitjans del mes de juny. Tot això al rebost. Benvingut i bon profit!

0: 29 minuts que passen de les 11. Anem a sortir d'aquest estudi perquè hi ha negocis que formen part del paisatge d'una ciutat. Els veiem cada dia, entrem, saludem a les persones que hi treballen, però potser no sabem tota la història que hi ha al darrere. Calçats Vendranes és molt més que una sabateria. Atenció, perquè va néixer l'any, i faig una pausa, 1885. 1885, quan Emilio, conegut com el Emilio el Coix, va començar a fabricar i vendre espardenyes amb només 5 duros que li havien deixat. Quins temps, tu. Han passat 141 anys, diverses generacions després, la família continua vinculada al negoci, la botiga ha estat testimoni de, per suposat, com canviava Rubí, de com anaven canviant les formes de comprar, també de com anava canviant la vida de la família, i avui volem posar noms, cares, emocions a aquestes històries perquè parlem amb la Montse Vendranes. Si no estic equivocat, Montse, quarta generació al davant de Calçats Vendranes, és
1: quarta
0: això?
1: Generació,
0: quarta
1: generació, sí.
0: Mira, agafa el teu cos i l'apropes al micro. Agafa'l i te l'apropes allà, ara que ja el tens així. Vale, que Montse, abans de parlar de la botiga actual, que m'agradaria que viatgéssim fins a aquest any, 1885, crec que era el teu besavi.
1: El meu besavi, sí.
0: L'Emilio, no? Conegut com el Emilio el Coix.
1: El Emilio Coix.
0: Que tenia només 22 anys, 5 duros que li havien deixat. I, clar, què et provoca a pensar que tota aquesta història va començar d'una forma tan humil?
1: Bueno, em provoca, pues, nostàlgia, perquè sempre ho he sentit parlar a casa, que com que tenia una minusvalia, pues, tenia que buscar-se la vida amb algú sedentari. I va decidir fer espardenyes.
0: Mm-hmm, clar, tenia aquest problema, no? Crec que va tenir un accident de petit.
1: Sí, sí, sí, i era coix.
0: Li va provocar aquesta coixesa. És una història, com tu dius, no?, que parla de com entendre la vida, no?, d'adaptar-se. Mm-hmm. Perquè tinc aquesta situació personal i m'adapto, no? Tinc una dificultat i busco la meva forma de continuar. És així com l'heu viscut sempre també a casa? Davant de les dificultats ens adaptem i tirem?
1: Evidentment. T'has d'adaptar a tot. Mm. A les circumstàncies, a la manera que la gent té de comprar, a tot. T'has d'adaptar.
0: A més, jo crec que va fer una idea revolucionària, no? Perquè no només era una espardenyeria, sinó que també, si no estic equivocat, hi havia un taulell amb botigues, no?
1: Sí, donaven begudes.
0: Ai, perdó, begudes.
1: Sí, sí, sí.
0: Amb begudes.
1: I això va continuar-ho el meu avi, i va ser el meu pare el que es va adonar que si hi havia begudes moltes senyores no entraven, i llavors va ser quan es va treure el taulell de les begudes i es va ampliar més l'oferta de calçat, sí.
0: Tu creus que això seria possible avui dia? És a dir, una sabateria i tenir un petit taulell de begudes,
1: bueno,
0: on pots oferir... O t'ho demanen ja?
1: No, demanar-m'ho no, però bueno, seria un altre tipus de negoci, podria ser. Hi ha llibreries que donen cafès, doncs es podria fer, sí, sí.
0: Ho dic perquè, clar, el fet de tenir un taulell amb begudes, això significava fer comunitat, també, a l'entorn de la sabateria.
1: Sí, clar. Ells a les 6 del dematí s'aixecaven per oferir barreges a la gent que se n'anava a treballar al camp. I després ja continuar durant el dia, pues, venent espardenyes o un altre que venia a buscar una cigarreta o coses d'aquestes. Mm.
0: Què t'han explicat d'aquells primers anys? Perquè ara estàs dient, s'aixecaven i clar, oferien barreges. Què són barreges?
1: Barreges era una beguda alcohòlica que el meu avi s'inventava i... Bueno,
0: clar, hem de tenir en compte també que abans, per exemple, l'origen del vi tenia, no és com a data d'avui, no?, que és per degustar-ho, per tenir per gaudir d'allò, no?, sinó que en el seu principi el que era el vi també tenia un efecte com que era calòric, justament també per donar força.
1: Clar, clar, clar, clar, perquè la gent que anava
0: llavors,
1: a treballar...
0: La gent sí, que anava sí, a treballar, sí, doncs agafava també aquestes barreges per començar el dia, perquè era, podíem dir-ho com... Llavors, que la dieta doncs, era insuficient, doncs formava part. També,
1: sí, sí, sí, això era...
0: I què més t'han explicat? Perquè això, mira, no ho sabíem, per exemple, no?, que feia aquestes barreges i servia la gent, no?
1: Bueno, doncs que tenien oberts tots el dia de la setmana, diumenge inclòs, que moltes vegades servien, no sé, l'escudella del diumenge, i si venia algú a prendre's alguna cosa, doncs algú s'havia d'aixecar.
0: I això era per esmorzar, també, l'escudella?
1: No.
0: No.
1: És que estava obert, el diumenge també estava obert tot el dia.
0: O sigui, no hi havia horari, era obert.
1: En aquells temps, no. Després ja va haver-hi un horari, clar.
0: O sigui, que tu anaves a la sabateria, tenies la beguda, però també tenies escudella, si volies.
1: No, l'escudella no. La menjàvem els de casa.
0: Ah, els de casa. Va,
1: i es teníem que aixecar per... Bueno, es tenien que aixecar.
0: Mm-hmm. Va, perfecte. Estem parlant de molt de treball. No?
1: Sí.
0: Perquè, clar... no tancar durant tot el dia, a més treballava l'Emilio, crec que treballava el seu fill Llorenç, no? La dona Teresa, és a dir, que la família
1: tots
0: sencera estava implicada. Això significa que la botiga va més enllà d'una feina, que és una forma de viure?
1: Bueno, en el cas de casa meva sí que ho ha sigut, en el cas de casa meva sí, vull dir, érem un equip i treballava tothom i tot era al vol dels horaris de botigues, les èpoques de més feina de la botiga, tot sempre s'ha envoltat la botiga, sí.
0: Clar,
1: la
0: perquè,
1: veritat és que sí.
0: Perquè explica'ns com era aquest entorn de la botiga amb els teus pares, amb la teva família.
1: Bueno, doncs llavors quan van treure el tauler del Beure i es van passar, o que és actualment a l'Avinguda Barcelona, doncs allà es van fer unes obres en l'any 65 i llavors es va ampliar molt l'oferta i treballaven els meus pares, els meus avis, la meva germana, jo era una mica més petita, però també sortint de l'escola i treballava, i així ens ha anat pujant la botiga.
0: Clar, hi ha un moment que deixeu de fer, no?, espardenyes i
1: sí,
0: que s'obre el producte.
1: Sí,
0: com
1: sí
0: és això? Quan és això?
1: Bueno, pues va ser quan es va canviar la ubicació del Pérez Mandia a l'Avinguda Barcelona 2.
0: Hi ha un objecte especialment simbòlic en aquesta història, que és el banc on tant l'Emilio com el Llorenç feia les espardenyes. I quan tens tu, per exemple, un objecte d'aquesta forma que ha passat per les mans de diverses generacions, què sents? Com
1: bueno,
0: ho cuideu?
1: Precisament parlant del banc, el vaig fer restaurar i el tinc a casa meva. Sí, sí.
0: Clar, en aquell banc suposo que també els teus pares doncs, van passar ja molt
1: sí,
0: estona, asseguts, sí.
1: Fer espardenyes ho feien el meu avi i la meva àvia, la meva mare també va aprendre, quan va entrar a la família també em va aprendre, la meva germana i jo no n'hem après. No.
0: Què significa per a una família veure com el negoci va canviant de generació en generació i que continua en el mateix poble, encara, no?, que vosaltres crec que és l'any 65 quan us vau moure a l'Avinguda Barcelona.
1: Bé, bueno, jo, com que ho he viscut, no ho trobo tan estrany. Ara sí, perquè els meus fills no continuaran, o sea... Però, bueno, a veure, si no ens hagués agradat, sí que ens haguéssim buscat la vida, tant la meva germana com jo, però com que vam tenir la d'allò que sí que ens va agradar, doncs
0: clar, tu
1: vam
0: vas
1: continuar.
0: Tu vas créixer veient els teus pares treballar, la història de la família, de tu, de la teva germana, doncs estàveu ajudant, no?, a la família mentre estàveu treballant. Quin és el primer record que tens de tu mateixa darrere del taulell? Te'n recordes?
1: El primer no, perquè jo és que crec que vaig aprendre a caminar pel magatzem, llavors no tinc el primer record.
0: I de vendre les primeres sabates.
1: Sí, sí, clar, no eren els temps que és ara. Ara no es podria fer de molt petita, que inclús en moments de molta feina el meu pare deia, no la tabaleu, que és molt jove. Però no et podria dir quin va ser el primer.
0: Anar a fires, parlar amb proveïdors, escollir mostres, preparar l'aperador també, no? Esperar que arribi el gènere, atendre els clients... En quin moment t'adones que allò que feies ajudant els pares doncs acabaria convertint-se en la teva professió?
1: Bueno, jo crec que sempre ho vaig saber-ho. Jo crec que sí.
0: O sigui, des d'un principi,
1: sí,
0: et vas veure allà.
1: Sí, jo crec que sí, que sempre ho vaig saber-ho.
0: I la teva germana també?
1: Sí.
0: I això passa ara també amb la resta de la família?
1: No, els meus fills no tenen res que veure amb la botiga. S'han buscat la vida per un altre lloc.
0: I llavors, Montse, llavors què passarà?
1: Bueno, pues que quan arribi l'hora, pues començarem una nova etapa, dic jo. Sí, sí.
0: Com es viu aquesta nova etapa, sapiguent que els fills, òbviament, doncs, tenen absolutament clar absolutament el seu dret per escollir?
1: També sempre ho vaig saber-ho, eh?
0: Sempre vas saber que no continuarien.
1: Sempre vaig saber-ho que no continuarien. Llavors, per això ho tinc molt assumit, no... Bueno, si ells continuessin, abans potser sí que jo mai em podria jubilar.
0: Llavors, com ho vius, això?
1: Bueno, jo crec que són etapes, i quan arribi el moment, pues ja veurem com ho viuré.
0: Has parlat, ara parlarem també amb el teu home, perquè el teu home crec que va deixar la feina per acompanyar-te en la botiga, és així? O no?
1: Sí. Sí, quan el meu pare es va jubilar, jo deu fer uns 30 i algo anys, li vaig dir, pues, deixa la feina i ajuda'm. I així ens ho vam fer-ho.
0: Us heu plantejat quan deixar-ho?
1: No, de moment encara no. Per això que quan arribi ja rumiarem.
0: Una botiga que no aprens només a vendre, sinó que tractes amb persones, has de tenir paciència, no? Escoltar, hi ha dies que millors, hi ha dies que pitjors, hi ha segons quines persones. Què t'ha ensenyat que els saps a vendre sobre les persones?
1: Bueno, a conèixer diferents perfils de persones, perquè crec que actualment per vendre s'ha de tenir molta psicologia i adaptar-te. Amb uns els has de parlar d'una manera, els altres has de parlar-los d'una altra manera. Així és.
0: Escolta, quan el Pablo, el teu marit, l'any 2000 li demanes que deixi temporalment la feina per treballar plegats, això és una declaració d'amor al negoci?
1: Bueno, primer ho vam provar-ho, va demanar una cedència. Bueno, sí, clar, perquè era bastant arriesgat.
0: Clar, és una vida molt compartida, digues.
1: Sí, però bueno, ha sortit bé.
0: Per tant, continuarà endavant això durant anys.
1: Bueno, fins que jo digui prou.
0: Quan tens pensat quan dir prou?
1: No ho sé.
0: De moment no tens
1: ganes. No ho sé.
0: Hi ha una fotografia preciosa de l'exposició del 125è aniversari. Aquell 2010 hi havia una absència que era molt important, que era la del teu pare, l'Emili, que havia mort 2 anys abans. Quan mires aquella fotografia, què és el primer que et ve al cap?
1: Bueno, jo crec que el meu pare va ser el que va fer el gran canvi. Sí que el meu besavi i el meu avi van fer en aquella època coses, però el meu pare és s'ho va jugar tot, vaja.
0: Vosaltres heu vist transformar-se a Rubí, heu vist també com canvien els carrers, els comerços, les persones, els hàbits de compra, tota una història, i abans hem parlat d'aquest banc que allà es feien espardenyes des del principi. Si poguessis ensenyar-li a aquell Emilio de 22 anys, el Emilio el Coix, la botiga que teniu avui, i a la resta de persones que s'asseguessin allà amb tu, aquelles persones que ja no hi són, què creus que pensarien?
1: Bueno, jo crec que el meu besavi, quan obrís els ulls aquí a Rubí, quedaria bastant, bastant, bastant sobtat, però bueno, suposo que estaria content.
0: Creus que és conscient la gent que tens una botiga de 141 anys i tot el que significa?
1: No, els clients que tinc de tota la vida sí que ho saben, però no, la gent no és conscient.
0: Què voldries que deixes com a empremta?
1: La botiga? Bueno, que ha estat part del poble.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres,
0: Montse, per haver compartit amb nosaltres no només aquesta història d'una sabateria, sinó la història d'una família, no? I en bona part també, com dius, que és la història de Rubí. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.

0: somriure.
1: És la veu, és la presència sonora d'una de les cantautors de referència de l'escena catalana, és Judit Neddermann, que el passat dia 1 d'octubre va publicar Mouta, una nova cançó que compta amb la participació de Momi Maia i que neix, atenció, amb l'objectiu de conscienciar i ajudar a transformar realitats. Tot això per donar visibilitat a les persones afectades per la malaltia de l'ELA i de rebot contribuir a la seva millora de qualitat de vida. Aquest projecte va més enllà de la música. Atenció, perquè el tema arriba amb un videoclip pioner al món. Un clip dissenyat perquè els usuaris puguin navegar exclusivament amb el moviment dels ulls. Sí, sí, tal com escoltes, amb el moviment dels ulls. D'aquesta forma es reprodueixen l'experiència que viuen moltes persones amb l'esclerosi lateral amiotròfica, l'ELA. Experiència quan la seva mirada doncs es converteix en l'única forma de comunicació i d'interacció amb el seu entorn. Accedir a aquest videoclip tan particular serà molt senzill. Els usuaris només hauran d'entrar a l'enllaç habilitat per al projecte que redirigirà a la pàgina web de la Fundació Catalana de ELA, la Fundació Miquel Valls. Des d'allà podreu activar la càmera de l'ordinador, calibrar la vostra mirada i començar a moure's pel videoclip sense necessitat de cap ratolí ni cap teclat. L'objectiu és ben clar, és fer que el públic entengui, encara que sigui durant només uns minuts, com interactuen aquestes persones amb el món.
0: Canto per tots els que rimen.
1: Amb la mirada podràs moure el videoclip i amb la música de la Judit Neddermann i Momi et podràs moure, mou-te i donar suport a aquesta bona causa.

0: Avui comença a la nostra ciutat una nova edició de Parlem d'Habitatge, una iniciativa de l'Ajuntament que vol posar sobre la taula un dels principals problemes que tenen actualment moltes famílies: poder accedir a un habitatge i sobretot poder-lo pagar. En xerram de tot això amb el regidor d'Habitatge, el Jordi Arnaiz. Bon dia, Jordi, benvingut.
1: Molt bon dia.
0: Jordi, què és exactament Parlem d'Habitatge i per què heu considerat que és necessari fer aquesta programació específica a la nostra ciutat?
1: Bueno, jo crec que en aquest moment el Parlem d'Habitatge sembla que ho haguem posat una data concreta donada les circumstàncies, no?, i els esdevinem els últims, però és un tema que ja vam fer unes primeres jornades al 2024. Vam fer el primer Parlem d'Habitatge. En aquell moment va fer un format més reduït que aquest actual. Com veieu, comencem avui, aquesta tarda mateix, i dura fins al dia 21. I ho hem fet perquè no només volem parlar d'habitatge, diguéssim, les administracions, sinó que volem obrir a la ciutadania i sobretot a les entitats, associacions, no?, i diferents ens que treballen dintre del món de l'habitatge, com és també l'habitatge cooperatiu, per donar a conèixer, pues, el que diem, no?, totes les dificultats que n'hi ha, que és un, bueno, com sempre hem dit, és un dels majors problemes que a dia avui tenim a la nostra ciutat, i també obrir l'esperança de que es pugui treballar i que n'hi ha altres formes de també accedir a aquests habitatges i formes diferents de treballar i de construir aquests nous habitatges que la gent necessita.
0: Uh-huh. El programa neix també amb la voluntat, com deies, de generar debat i participació ciutadana. Què espera l'Ajuntament obtenir d'aquest debat? I voleu escoltar la ciutadania per modificar o orientar les polítiques municipals?
1: Està clar que sempre que vulguem escoltar la ciutadania, perquè és les que al final les acaba posant, diguéssim, la realitat de les dificultats que tenen. Són ells els primers que pateixen els problemes, perquè nosaltres, la gent que estem governant i els polítics, segurament tenim una visió, però aterrar de peus a terra amb les persones que tenen aquestes dificultats, a les famílies, que és evident que a dia d'avui pues, tenim l'oficina local de l'habitatge, que està a Prousa, on dirigeixen les famílies, tenim una bona percepció dels problemes que tenen, però sempre és bo escoltar la gent i sobretot que la gent també vegi que el que s'està fent i les, bueno, diferents maneres de poder donar sortida a les seves problemàtiques. Tenim clar que és un problema global i que no el solucionarem a aquestes jornades, però com a mínim sí que volem donar aquesta esperança de que n'hi ha polítiques que poden fer que canvien les coses i també que tenim eines, tant a nivell local com a nivell de Catalunya, per donar, diguéssim, certa tranquil·litat a les persones.
0: Uh-huh. Avui, precisament, s'inicia el programa amb la projecció d'Ahogados por el Alquiler, que posa el focus en les dificultats per accedir a l'habitatge de lloguer. A Rubí, quina és ara mateix la situació del mercat de lloguer?
1: La situació que fa poc també vam fer la taula pel dret de l'habitatge, i allà van donar certes dades. N'hi ha poca oferta, n'hi ha molta demanda, que això ja ho sabem, i sobretot el que es trobem és que l'oferta aquesta que tenim pues ha anat pujant moltíssim el que són els preus de lloguer. No? L'altre ja ho comentaven, gairebé ha pujat més del 45% en els últims anys, i això i tot que a Catalunya tenim regulat els preus màxims, o sigui que si anéssim a altres comunitats que pujan més del 80% en els últims 4 anys, on no s'aplica la llei de regulació dels preus, veurem que tenen encara més dificultat, i per això amb aquestes jornades que fem avui i en la que fem aquesta tarda a la biblioteca, que aprofito per convidar tothom que vingui, ve també el Pablo Feu, que és un dels advocats d'urbanisme, diguéssim que ara mateix està més de moda, no?, i que ha treballat en impulsar lleus que regulen pues, les compres especulatives, la regulació dels preus de lloguer, o sigui que ha fet molts informes també per la Generalitat, i per això avui el convidarem, farem un col·loqui amb ell per veure, després d'aquest reportatge de Televisió Espanyola que passarem, pues, bueno, les dificultats que troben a Madrid, a Eivissa, a Barcelona, no?, a aquelles zones tensionades, sobretot per l'habitatge turístic, que és un gran problema a les ciutats que tenen aquest turisme i que són ciutats turístiques.
0: Uh-huh. Hi ha una pregunta que es fan moltes persones. És possible avui que una persona amb una feina i un salari mitjà pugui independitzar-se i pagar un lloguer a Rubí?
1: És gairebé possible, però també té les dificultats de que una persona sola, amb els preus que avui tenim, pues té aquestes dificultats de poder-se emancipar. Tot i que es posen ajudes al lloguer, ajudes a les despeses corrents, bueno, el que sempre s'ha dit, no? Que no pot superar mai el preu que es paga per un lloguer o per una hipoteca al 30% dels ingressos, i aquest és el greu problema. Tot i que els salaris han pujat molt, no? Més d'un 65% els últims anys, el salari mínim interprofessional i els convenis també han regulat pujades, el preu del lloguer o el preu de l'habitatge ha pujat encara més. I aquesta és la gran dificultat per a unes persones que vulguin emancipar-se, i sobretot pels joves.
0: Uh-huh. Un dels grans problemes és també el parc d'habitatge assequible. Quina capacitat té actualment Rubí per incrementar aquest parc?
1: La capacitat que tenim avui en dia és la regulació que estem a través dels plans generals, no? Que estem forçant les últimes promocions privades que es faran, entre el 40 i el 30% d'habitatge protegit, de protecció oficial, amb un preu regulat, i que serà una regulació de por vida, o sigui, aquesta ja no perdrà la seva qualificació, i també, sobretot, l'eina fonamental que tenen del futur és el POU. El POU que projecta gairebé 4.000 habitatges de protecció oficial en els pròxims 18 anys, i que projecta nou sòl on puguem fer aquests nous habitatges. I a Rubí, pues, hem posat a disposició aquests solars, també en el pla 50.000 de la Generalitat de Catalunya, per fer tot habitatge de protecció oficial.
0: Uh-huh. Quan estem xerrant d'habitatge assequible, sovint apareixen conceptes com habitatge protegit, habitatge públic, lloguer social, cooperatives... Per una persona que estigui cercant pis, quina és la diferència de cadascuna d'aquestes opcions?
1: Bueno, l'habitatge de protecció oficial té un preu regulat que sempre ha d'anar per sota o ha d'anar per sota del que regula el preu lliure de mercat. Per tant, n'hi ha unes taules i aquests habitatges els tenim, diguéssim, els tenim controlats, sabem quins habitatges són, tenim el llistat, i les persones per accedir a ells han de tenir unes condicions econòmiques regulades també. O sigui que ni la gent, evidentment, ha de poder pagar el preu, però no poden tindre uns ingressos superior a una quantitat, perquè llavors ja podrien accedir al mercat lliure. El cooperativisme, doncs és habitatge on la gent és una part soci d'aquest habitatge, que pot ser en règim de lloguer o en règim de propietat, i l'habitatge de lliure mercat, doncs és el que, bueno, el lliure mercat és el que tenim, no?
0: Uh-huh. Precisament el dia 16 hi ha una taula rodona sobre les dificultats d'accés a l'habitatge i les formes alternatives d'accés i tinença. Les fórmules alternatives com el cooperativisme en cessió d'ús poden tenir un pes real a la nostra ciutat o encara són una opció molt minoritària?
1: La taula que tenim el proper 16 és molt interessant, perquè té algunes qüestions molt importants i novetats. Aquí, a aquesta taula, farem un debat a través de la regidoria d'habitatge. També estarà, en, jo crec que això és molt novedós, no s'ha fet a cap lloc, sinó que estem treballant amb els APIs de la ciutat, aquells que tenen locals de la nostra ciutat, i que vindrà el seu president de Barcelona, per també fer el debat, no?, que les immobiliàries, com sempre he dit, han de ser espais segurs, on s'ofereixen unes condicions regulades, i sobretot treballar conjuntament amb ells, perquè també tenen una part del mercat i sobretot dels propietaris que dirigen a ell. I també ve Cohabitat, que és una coordinadora de fundacions que treballen per a l'habitatge social. Precisament ahir teníem unes jornades a Barcelona amb ells, on explicaven com treballen. I volem fer aquest debat sobretot des del punt de vista de les administracions, del punt de vista també d'aquest teixit de fundacions que fan habitatge cooperatiu o habitatge en cessió d'ús, i també amb els APIs que regulen el mercat i també es troben directament a aquests propietaris, no?, que ofereixen els seus habitatges i que volen tenir aquesta tranquil·litat de poder llogar de manera tranquil·la. I per això també estem treballant conjuntament com a administració, perquè entre les dues puguem oferir, pues, la borsa de lloguer que tenim com a ajuntament, i que també se sentin segures les persones d'aquest habitatge el poden jugar de manera tranquil·la a nosaltres.
0: Mm-hmm. Sí, però tornant a la meva pregunta, el cooperativisme és real a la nostra ciutat? Perquè no tinc la sensació de que estigui massa estès.
1: A la nostra ciutat, a dia d'avui, que en consti, no tenim cap promoció que sigui feta a nivell de cooperativisme. Estem treballant, ens hem reunit també amb Cohabitat per veure com podem fer un conveni de col·laboració. Estem redactant aquest conveni de col·laboració, però en el moment que puguem cedir algun solar, que puguin fer aquest habitatge de manera que sigui un habitatge social i que estigui regulat a la ciutat. No ens han arribat ni al sòl privat ni al sòl públic més demanda d'habitatge cooperatiu. També hem de dir que tenim la dificultat, fins que no tinguem el POUM aprovat definitivament, de tindre nous solars, no?, que puguem posar com a ajuntament a disposició d'aquestes entitats.
0: Uh-huh. Anem a les polítiques municipals, si t'apareix. Quines uh-huh. són ara mateix les principals línies de treball per facilitar l'accés a l'habitatge?
1: La línia de treball que estem fent és intentar fer aquestes promocions a nivell públic d'aquest buit solar, desenvolupant algun avantprojecte que tenim ja sobre de la taula, i després oferir, amb el pressupost que tenim municipal, doncs les ajudes al pagament de les despeses, les ajudes al lloguer, a diferents col·lectius, joves, persones grans, bueno, el col·lectiu de la gent, diguéssim, que és més gran, que és entre 34 i 64 anys, que és el col·lectiu més gran, i oferim, doncs, totes aquestes ajudes, i sobretot també treballem a les ajudes d'emergència, perquè les persones que no poden fer front al seu pagament del lloguer o de la seva hipoteca, que no es vegin en un procés de desnonament, sinó avançar aquests diners, deixar-les aquests diners perquè no s'engegui un procés de desnonament. Aquestes serien les línies que estem treballant i, com dic, tot està pendent, sobretot del desenvolupament del pont, que es permetrà, pues, planificar amb temps i donar un pressupost, que esperem que puguem aprovar els pressupostos municipals també per incrementar la despeses en habitatge.
0: A banda, també tenim ProUrsa i l'oficina local d'habitatge, que n'hem xerrat moltes vegades aquí en aquest programa. Una persona que avui mateix no pot assumir el seu lloguer o que està cercant habitatge, a quins recursos municipals pot acudir i què se li pot oferir?
1: El recurs municipal que estem donant és les ajudes a les despeses corrents, però sobretot estem donant el suport jurídic. A ProUrsa tenim una advocada que dona el servei jurídic, evidentment, de manera gratuïta, i el que fa és, sobretot, el que fem és molta mediació amb el propietari perquè puguem retrasar aquests pagaments, perquè pugui pagar-los de manera fraccionada i també, com he dit, donar-li nosaltres aquests diners perquè puguin pagar i no s'engegui el procés. És la part que, diguéssim, ja regulem. Hem de tenir en compte que les competències de l'habitatge les té la Generalitat de Catalunya i, per tant, nosaltres, a través de Rubí, el que fem és regular i diguéssim, treballar i facilitar totes aquestes ajudes que la Generalitat té, no? com les ajudes als joves, al gran, les despeses corrents, bueno, també tenim per el projecte d'emancipació de la Generalitat de Catalunya, que fins menors de 35 anys avançant el que és l'entrada per poder comprar un habitatge. Bueno, tot això ho regulem des de l'agència i, com no, genera la borsa d'habitatge de protecció oficial, que també la gestionem des de Rubí. Pues, tots aquests habitatges que van quedant buits, pues, llavors la llista que tenim, pues, oferim aquest habitatge a les persones que estan al registre de sol·licitants.
0: Hi ha un altre problema que potser no és tan visible, i és que les persones que sí que tenen aquest habitatge, però que tenen dificultats per mantenir-lo. Estan augmentant les situacions de vulnerabilitat a la nostra ciutat? Teniu constància d'això?
1: A l'informe que va presentar la taula d'habitatge han baixat el desnonament, han baixat les ajudes d'emergència, o sigui, s'han reduït. I això té que veure també amb que nosaltres el que intentem és, a banda que passi cap procés, aturar-lo abans. I les mediacions que fem amb el jutjat el 2025 van estar a prop del 80% els desnonaments que van aturar. Malauradament, amb els canvis que estan havent i amb la caiguda de l'escut social, això aquest any segurament les xifres aniran a pitjor, però hi estem intentant fer tot el que està en les nostres mans. Per això ens hauria agradat que aquell rat que el divendres no es va acabar aprovant, doncs s'hagués aprovat, perquè al final estem parlant de famílies que moltes vegades tenen aquestes dificultats i tot i que s'ha millorat el salari mínim, la renta garantida d'inserció i altres ajudes, encara tenen aquestes dificultats, de, sobretot les famílies monoparentals, que han d'afrontar totes les despeses amb una sola persona, amb salaris que a vegades no són els que tenen la mitjana a la comarca.
0: Uh-huh. El programa també xerrarà de pobresa energètica. Fins a quin punt habitatge i pobresa energètica són avui dos problemes inseparables?
1: Són dos problemes, però que a vegades no van directament lligats, sinó perquè al final pot tindre un lloguer molt baix, però les despeses, sabent que hem passat un estiu amb molta calor, la gent no pot accedir a posar un aire condicionat, tenen aquestes dificultats perquè cada vegada el canvi climàtic va pitjor i moltes vegades el subministrament són una despesa important que va lligada també a les necessitats que tenen les persones o les famílies en aquest cas. I per això ja és un programa que portem treballant molts anys com a ajuntament, d'intentar que aquesta despesa, no? el bo energètic i tota aquesta qüestió que tenen que veure amb despeses més enllà de pagar el lloguer. I per això també donem l'ajuda directament de 200 euros com a ajuntament a les famílies que la sol·liciten.
0: Uh-huh. El 21 d'octubre també hi haurà una conferència sobre habitatge i racisme immobiliari. Quan xerrem de discriminació, l'accés de l'habitatge, de quines situacions estem xerrant?
1: Pues això és molt senzill i nosaltres vam fer la prova. O sigui, amb una immobiliària, demanar si tenien algun pis de lloguer, dir-nos que sí, que us treuen un ventall de pisos de lloguer. Després serà una persona racialitzada, immigrant, que anar a demanar el mateix i dir-li a la mateixa immobiliària que no tenien ara mateix cap pis de lloguer. Això és una realitat que passa a la nostra ciutat, però malauradament passa a tot arreu. I és una discriminació molt gran que tenen i que les immobiliàries les pateixen, no perquè segurament sigui cosa d'ells, sinó dels propietaris. Per això, com deia abans, hem fet aquesta jornada amb els APIs, perquè també això, ells també... Si al final un propietari li diu jo no vull jugar amb aquest perfil, doncs tenen aquesta dificultat d'oferir altres coses. I aquesta jornada que fem, que la fem amb la codirectora de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, doncs és molt interessant per això, perquè posava també aquesta qüestió, que tot i tindre ingressos, tindràs moltes vegades inclús la nacionalitat d'aquí, es troben amb aquest racisme a les immobiliàries, que moltes vegades ve alimentat, no?, per aquests discursos de gent que t'ocuparà el pis, que no et pagarà, que et deixarà... I, al final són gent que està cotitzant cada dia, com tots nosaltres, per les arques de l'Estat i, sobretot, sufragant les despeses que tenim com a societat, no?, per mantenir l'estat de benestar. I, van trobar que era molt interessant parlar d'aquest tema, que a vegades queda molt, com molt ocult i que les persones que la pateixen... també a vegades es troben en la... li dona com vergonya explicar aquestes situacions.
0: Mm-hmm. Si una persona es troba amb aquesta discriminació, què pot fer concretament com a persona afectada?
1: Això és denunciable, això és denunciable, s'hauria de denunciar, sabent que això és el que suposa, no?, ficar-se en una denúncia d'aquest tipus, però evidentment tenim una llei i tenim la Constitució espanyola, que tothom són igual i que evidentment això és una discriminació molt greu dels seus drets fonamentals.
0: Uh-huh. Avui no puc obviar la pregunta, després del que ha passat en els darrers dies i que ens ha duit en aquesta convocatòria d'eleccions, però avui mateix el Consell de Ministres torna a aprovar els decrets d'habitatge que la setmana passada es van tombar al Congrés. Com valora aquestes mesures un responsable municipal d'habitatge? Són suficients per començar a donar resposta al problema?
1: Són per començar a donar resposta al problema. No seran la solució definitiva perquè tenim una mancança general d'habitatge que no s'ha construït en els últims anys, això és una mancança que tenim, però com a mínim donarà tranquil·litat i seguretat a moltíssimes famílies. Es calcula que a Catalunya tenim gairebé 70.000 famílies que podran ser desnonades si aquest decret no està en vigor. A la nostra ciutat tenim també moltes que durant l'escut social van aconseguir mantenir-se el seu habitatge i sobretot aquí sí que vull aclarir que aquest decret no va contra els petits tenidors, o sigui, els petits tenidors no tenen cap problema si necessiten el seu habitatge ni estan marcats per la llei, sinó són els grans tenidors aquells que no fan servir el seu habitatge per viure, sinó per especular, i per tant és un decret que com a mínim donarà aquesta tranquil·litat, es donarà un temps perquè les famílies puguin situar-se en una situació millor econòmicament i sobretot també per treballar des de l'ens municipal amb aquesta mediació que estem fent, perquè moltes vegades quan no volen renovar un contracte no és per problemes amb l'inquilí, sinó només perquè volen pujar molt més el preu, i en aquest sentit també aquesta llei regula els topalls màxims de pujades i altres qüestions que tenen que veure sobretot amb les compres especulatives. El que no pot ser que com a ajuntament, ara que estem fent compres de tanteig i retracte, tinguem certes dificultats per tindre aquests habitatges, i els fons voltor, que tenen moltíssim molt més diners que tenim, per exemple, com nosaltres a l'ajuntament, puguin comprar els habitatges per sota del 70% del preu de mercat. Això és un frau molt important. Aquests habitatges, alguns en el seu moment eren habitatges de protecció oficial, que han perdut aquesta protecció i, per tant, estan especulant amb un bé bàsic, i que un bé bàsic que, a més, en el seu moment es va construir amb fons públics.
0: Uh-huh. Un dels decrets planteja allargar fins al 2030 la protecció davant dels desnonaments de persones en situació de vulnerabilitat. És una mesura que pot tenir impacte també a la nostra ciutat?
1: Molt impacte. O sigui, aquí a Rubí tenim controlats processos que estan ara mateix aturats als jutjats, i que en qualsevol moment, en el moment que els propietaris, aquests bancs, aquestes immobiliàries i aquests grans tenidors enxeguin el procediment, no tenim eines per defensar-los davant del jutjat. I ja dic, el 2025 van ser capaços d'aturar gairebé el 80% amb els informes que van fer i les fotos que van fer, i ara estan atats de peus i mans perquè no podem fer aquesta tasca, perquè no tenim una llei que li diem al jutge que això no ho pot aplicar perquè n'hi ha una gent que protegeix a les famílies vulnerables.
0: Mm-hmm. Mirant-ho des de Rubí, que li demanaria al pròxim govern espanyol, sigui qui sigui, per poder afrontar millor la crisi de l'habitatge des dels municipis?
1: Jo li demanaria el mateix que crec que s'haurien de demanar a tota gent i a l'Indocolacal, que posem l'habitatge com la cosa més urgent i més important que ara, a dia d'avui, necessita la nostra societat. O sigui, deixem de posar-los a un calaix més baix, ha de ser la primera necessitat. S'han vist a les mobilitzacions, que la gent jove ha sortit al carrer perquè són els que tenen més problemàtiques. La gent s'ha mobilitzat i hem d'aprofitar en aquest moment per posar allà on toca, que és a l'urgent i a lo prioritari, l'habitatge.
0: Uh-huh. I ja per acabar, i tornant a les jornades de Parlem d'Habitatge, què li agradaria que hagués canviat en el debat sobre l'habitatge a Rubí? Perquè serveixin.
1: M'agradaria que hagués canviat el concepte d'habitatge de protecció oficial i d'habitatge social, no? Que moltes vegades la gent no equipara a gent pobra, a gent amb problemàtiques, a gent incívica, a gent, bueno, i això no és la realitat. O sigui, estem parlant de gent com nosaltres, que és un concepte d'habitatge de protecció oficial o habitatge social, és un habitatge que té totes les característiques. Les promocions que estem impulsant com des del municipi tenen una cara, no?, que dona gust veure-la. No sé si heu pogut veure també la rehabilitació que hem fet, i això dona constància de que són habitatges per gent com nosaltres, gent que no té cap problema amb ningú ni que generarà cap problema, i sobretot que la gent, les entitats, l'associació de veïns i sobretot els barris, obrin aquesta mirada de que és un habitatge com el que tenen ells, sense cap problemàtica.
0: Mm-hmm. Jordi Arnaiz, regidor d'Habitatge, moltíssimes gràcies per venir avui a explicar-nos aquest programa de Parlem d'Habitatge, que comença avui, que serà des d'avui fins al dia 21 d'octubre, i també per abordar les diferents qüestions d'habitatge que afecten a la nostra ciutat. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.

Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. El Rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí. Molt bon dia, què tal, com esteu? Aquí un servidor intentarà tenir tota la veu possible per fer-vos una recomanació musical. I comencem amb força, comencem amb la mítica Patti Smith i aquest People Have the Power. Vosaltres teniu el poder de poder sobreviure a aquest temps tan plujós, aquest mal rotllo que genera, doncs aquest temps que ens deixa tots una mica insegurs i que fins i tot fa que ens podem emmalaltir d'una forma o d'una altra. És el que toca, però per ser optimistes i per obrir aquest horitzó i animar tothom, jo només us comento una cosa molt important, que ja coneixem al complet el cartell de l'Azkena Rock els dies 17, 18 i 19 de juny del 2027. Actuarà Patti Smith, per exemple. Doncs sí, per escalfar l'ambient i per començar el compte enrere definitiu fins a arribar a aquell Azkena Rock, doncs aquell mític festival vitorià, parlant de mítics, mítics com la senyora Patti Smith i la seva banda, el Marilyn Manson, els Slash o Wilcon, formaran part d'un line-up revelat al complet íntegrament i que reuneix a prop de 60 artistes i o bandes que actuaran en aquest magnífic festival Azkena Rock, un referent ineludible a l'estat espanyol i jo diria que també a nivell europeu per gaudir del rock del bo i de qualitat en un gran festival. Com ells mateixos anunciaven, llegendes del rock, artistes icònics i sorpreses irresistibles, totes elles protagonitzaran un cartell que és pur foc. Puro fuego, eh? Això, fueguitos, eh? Enviar allò, la típica icona dels emoticons del WhatsApp o de qualsevol missatgeria. Bueno, en tot cas, un cartell ple de grans artistes que recomanem que doncs, descobriu mitjançant les xarxes socials i la pàgina web, on trobarem a la Patti Smith i la seva banda i on també podrem trobar a la cantautora de Vic, a la Joana Serrat, una cantautora reconeguda internacionalment per la seva música influenciada per les arrels nord-americanes i canadenques. I precisament aquesta serà la nostra recomanació des de aquest festival Azkena Rock, que ja està una miqueta més a prop. Sí, a l'Azkena Rock, 17, 18 i 19 de juny, ja farà calor, ja farà bon temps i farà un temps magnífic a Vitòria per gaudir de grans artistes com Patti Smith, com els Wilco o com la Joana Serrat. És una magnífica excusa per recuperar aquesta cantautora i gaudir del seu tema Pictures.

I continua el rebost, sempre ben ple de grans productes radiofònics que redifonem gràcies a la màgia de la ràdio, ja que podem encapsular-los perquè els podeu tornar a gaudir o fins i tot descobrir per primera vegada, que també podria ser possible. Doncs en aquest rebost i a la tercera hora tindrem dos protagonistes principals, sobretot la Cuca i la Carmen, que són les dues conductores del programa Inspira't, un programa ple d'inspiració per tots els oients, que en aquest cas en la segona part del mateix programa que es va emetre en directe el passat dimarts, doncs entrevisten a la Verónica de Ojabón, així l'anomenen, perquè pertany a aquesta empresa rubinenca, Ojabón. Diuen que ens portarà receptes per netejar la casa de forma natural, encara que ella també, doncs, moltes vegades porta receptes de cosmètica natural per recomanar als oients, a les oients en aquest cas, de l'Inspira't. També tindrem l'oportunitat en aquesta tercera hora de descobrir la programació musical, teatral, artística del Casino de Rubí, gràcies a la irrupció en el Rubí al dia del senyor Jordi Planell, que és un autèntic crac i que fa una programació magnífica no només al casino, sinó també al Teatre Municipal, la sala. Doncs va venir al programa per explicar què faran al casino. I un servidor també va ser convidat uns minutets per parlar, per fer un aperitiu d'allò que passarà el dia 28 de novembre al mateix casino. Estem parlant de la gala Rubí Sound. Si vols descobrir noves coses i, sobretot, si vols agafar nota per la teva agenda cultural, no t'ho perdis, no et perdis aquesta recuperació, aquest

moment encapsulat del Rebost amb el Jordi Planell i el Toni Bravo, que el va entrevistar en el programa Rubí al dia. I finalment, dues càpsules de recomanació que us deixarem aquí perquè les gaudiu. Aquestes dues càpsules són de Ruslana, que estrena nou treball, i també parlem d'un altre gran moment del cap de setmana. Si el programa, si el Rebost l'esteu escoltant en la repetició pròpia del dissabte, ja sigui de matí o de tarda, tindreu encara oportunitat d'anar a veure grans artistes a l'espai sociocultural de l'Aurora. Estem parlant dels King Pack, que actuaran el dia 10 d'octubre a les 9 de la nit. Tot això i molt més en el Rebost. Que vagi molt de gust.

0: Doncs seguim a l'Inspira't de Ràdio Rubí, aquí al 99.7 de la FM. Ja veiem que la joventut, hi ha joventut que té molta trajectòria, i ho hem vist amb l'Anar avui. I nosaltres ara seguim inspirant-vos. Avui portem un perfil, perfil homenatge, com diem nosaltres, doncs a un artista que ens va deixar ara al setembre. I era actor, era director, dramaturg, poeta, i va viure moltes vides dins del teatre, però sobretot era un home d'escena. Parlem de Manel Dueso, un sabadellenc nascut l'any 53 que va començar a fer teatre al seu barri, a Sant Vicenç de la Creu Alta, i que més endavant estudiaria interpretació a l'Institut del Teatre de Barcelona.
1: Dueso no va voler quedar-se només en la interpretació, va voler entendre el teatre des de tots els seus angles, i aquí és on apareix la figura fonamental en la seva trajectòria, José Sanchís Sinisterra. Dueso va formar part de l'entorn del Teatro Fronterizo, i amb Sanchís Sinisterra i Luis Miguel Climent acabarien sent un dels fundadors de la Sala Beckett.
0: Un espai que es convertiria en tota una referència de la dramatúrgia contemporània aquí a Catalunya. Però hi ha una cosa interessant d'en Manel Dueso, és que no era només algú que escrivia teatre, sinó que ho vivia a les seves carns.
1: Va actuar en més d'un centenar de muntatges i va posar-se en la pell de personatges de, com Shakespeare, Chekhov, Molière, Tennessee Williams, Beckett, Fassbinder o Genet. Va dirigir, va escriure i va ensenyar.
0: Com a dramaturg va escriure més d'una vintena d'obres, entre elles Sara i Limón i Platón ha muerto, que van rebre el Premi de la Crítica al millor text. O Pensem, pausa, a la merda. Tenia una gran capacitat per moure's entre l'humor, la duresa, la tendresa i la inquietud existencial que va marcar gran part de la seva obra.
1: Comptava amb una altra faceta, potser la més íntima, la poesia, perquè Dueso escrivia poemes des de l'adolescència i la considerava una part essencial de qui era. El 2026 va publicar Som cabells d'escuma en camps de menta, un poemari que va arribar també als escenaris en forma de recital.
0: Però segurament molts espectadors no el coneixien, així pel nom, però el recordaran perquè va entrar a moltes cases a través de la televisió, amb sèries com Laberint d'ombres, El cor de la ciutat o La riera. I també a través del cinema, en pel·lícules com Salvador, Mientras duermes, El cuerpo o Contratiempo. Però ell, com passa amb molts artistes, sempre tornava al teatre. I tindrà el teatre.
1: Així és. El desembre de 2025 estrenava al Teatre Nacional de Catalunya Jambo Buana, una obra que ell mateix havia escrit i dirigit. Seria el seu últim muntatge teatral.
0: Aquest passat setembre ens va deixar amb tota una trajectòria al darrere que hem volgut repassar aquí a l'Inspira't breument. Dueso deia que el llenguatge era una arma contra el dolor i que s'havia de morir recitant poesia. No sabem si ho va fer, però nosaltres, en el seu honor, sí que voldríem recitar uns versos seus. Em desfaig. Quan es difumini el dibuix, seré polsim davant teu. Només hauràs de bufar. Que l'alè final sigui el principi de l'adeu.
1: Molt maco, Carmen. A part, haig de dir que ha sigut un descobriment, perquè sí que és veritat que el recordava, aquest perfil el recordava molt a les sèries de televisió, però he descobert aquesta part d'ell, com diem, tan íntima, que és la poesia. M'ha sobtat també que sigui de Sabadell, no ho sabia, i bueno, descobrir que tampoc se li ha fet ni se li ha donat cap homenatge.
0: Tant reconeixement, sí que té premis, té alguns premis.
1: Sí, però amor, i no, ni quasi ni ens hem enterat.
0: No, exacte. I jo crec que t'has quedat amb ganes de poder-lo entrevistar al teu programa Espai Obert, oi?
1: Sí, perquè ara
0: crec que una persona amb contingut.
1: És lo interessant de veure aquests perfils, no? De descobrir persones que potser tens a prop moltes vegades, a vegades passen per la teva vida, inclús en algun esdeveniment o alguna cosa, i no els hi dones la importància que tenen, perquè aquest tipus de persona, la Sala Beckett, parlem d'una sala molt característica de la ciutat comtal, o sigui que no sé, m'he quedat com dient quin poc reconeixement a segons quines persones.
0: Sí, el que parlem moltes vegades, no? Que sempre es dona com molta veu sempre com les mateixes persones, no? I falta una mica més d'obrir, no? el prisma i descobrir més personatges importants que el que tu dius, que estan al nostre voltant. Aquí, Cuca, l'Inspira't, avui tenim una altra persona inspirada, d'aquestes que tens a prop i que sort que l'hem descobert.
1: D'aquestes que ja són del nostre club,
0: I exacte, i són del nostre club, del club Inspira't o Inspirades, i que la tenim aquí un cop al mes per portar-nos receptes de productes naturals que podem fer a casa, que podem estalviar molts diners i també estalviar-nos, jo crec, fins i tot malalties o altres històries.
1: Podem posar-la una mica en context, no, Carmen? Perquè, clar, ha sigut col·laboradora nostra durant tota la temporada passada, però, clar, estem ja a la cinquena temporada, no sé si t'has enterat.
0: Sí, sí.
1: Podríem posar una miqueta en context de qui és la Verònica, no? Sí.
0: Hola, bona tarda, Verònica. Verònica de Ojabón. Per nosaltres és la Verònica de Ojabón.
1: O Vero, per als amigos, no? I amigues?
2: Sí, sí, sí, ja m'agrada, ja. Vero de Ojabón, sí, sí, està molt
0: bé. Posa'ns una mica en context, perquè sempre, un cop al mes, ens portes una recepta, sí, per inspirar-nos, sí, i perquè la Cuca i jo diguem que la farem i al final no acabem fent, però això no passa res. Però posa'ns una mica en context, en quin moment et comences tu a fer això?
2: Sí, doncs jo començo ja fa 14 anys a fer sabons artesanals i vaig començar, doncs, bueno, una mica com a hobby, no? Quan estava embarassada del meu fill gran i dic, ostres, vaig voler fer un producte per cuidar la pell, no?, dels nens, però ja se sap que són molt delicats, i allà et comences com a informar una miqueta. I allà va ser la primera vegada que vaig fer sabons i va ser com una, bueno, com màgia, no?, quan va sortir el sabó. És com una cosa sorprenent, no?, perquè jo ja havia fet moltes coses, o fas hobbies, o fas ceràmica, però bueno, quan vaig fer els sabons va ser com una sensació diferent, com d'enamorament, no? I així vaig començar, i després, doncs, fer quilos i quilos de sabons, feia molts detalls de boda, sobretot, no?, per entregar de detall a les cerimònies, i després ara ja tinc aquí a Rubí el meu taller de sabons artesanal, i sobretot faig formacions. I vaig començar amb els sabons, però després, clar, dius, ostres, si compro aquesta petita cosa ja puc fer una crema, i si compro això em puc fer un xampú. I llavors, clar, això va creixent, i al final, doncs, res, faig aquestes cosetes al meu taller i formo a la gent perquè també, bueno, per això, per inspirar altres dones, que sobretot les meves alumnes són dones, de vegades se'n cola algun home, però...
0: Un infiltrat,
2: però, exacte, no? Però la majoria són dones, i sí, sí, és un estil de vida, al final, no?, de cuidar-te, ja no només amb l'alimentació, sinó també el que et posa sobre la
1: pell. Que mirant la pell i la tens, vamos, fantàstica, eh?
2: Doncs amb sabó i poca cosa més, eh? Sabó,
1: sí, que a vegades no cal gaire història, no?
2: Exacte, sí, sí. Al final, menys és més. O sigui, aquestes rutines de 10 passos no calen, eh?
0: Bueno, és que no tenim temps de fer això. Jo no sé qui té temps de fer tota aquesta rutina tan elaborada.
1: I els skincares aquests, que són rutines, sí, que jo dic que ara li posem anglicismes a tot. Però, clar, que les nenes també els fan des dels 8 o 9 anys. A és que això és una barbaritat, no?
2: Sí, i això és un tema realment molt preocupant, perquè, clar, tots aquests productes, si tu fas aquest skincare o aquesta rutina del cuidado de la pell amb productes naturals, diu, bueno, pues ala, bé, sí, no? Però és que els fan amb productes que porten molts tòxics i sobretot molts disruptors endocrins, i bueno, ja s'ha vist que a les noies, doncs, cada vegada els hi baixa la menstruació abans, i això és per tot aquest tema dels disruptors hormonals, que et porten, doncs, bueno, tota aquesta barreja de productes químics, que ja no només és el que ens posem a la pell, sinó el que respirem, el que mengem. Doncs tot això fa una barreja i ja s'ha vist que els hi arriba a la menstruació 2 anys abans,
1: de mitjana.
2: I a part
1: és que, ara que parles de la menstruació i d'època d'adolescència, jo me'n recordo quan érem adolescents que teníem aquelles pells plenes de grans, que són les hormones quan estan revolucionades i tot això. Això també contribuirà, no?, a que els grans surtin més o algú així, no sé.
2: Clar, el tema és que la pell és un òrgan que és molt emocional. Llavors, clar, quan estàs en aquesta època de rebel·lia, no?, de que tu ja vols, doncs, separar-te dels teus pares, doncs, i encara no pots, doncs, bueno, aquestes emocions surten a la pell. De fet, hi ha moltes expressions amb la pell, no?, relacionades amb l'emoció, no? Se me pone la piel de gallina, no?, quan et poses vermella, no?, doncs hi ha moltes coses d'aquestes.
1: Ai, no havia parat mai a pensar en això.
2: Perquè hi ha una
1: això,
2: relació, i llavors la piel és com l'espejo de l'alma, no?, també hi ha un altre refrán. Llavors, això és una mica emocional, no?, d'aquesta rebel·lia que tenen els joves, no?, que volen independitzar-se, però encara no, doncs, bueno, doncs ho reflexa amb la pell, no?, també. O sigui, és un òrgan molt emocional, però evidentment també el podem cuidar de forma natural.
1: O sigui, podríem ensenyar als joves, no?, també a fer els sabons naturals.
2: Home, i tant, sí,
1: i
2: sí.
1: I que aquests skin care siguin una mica més...
2: Exacte, exacte.
1: Fets a casa.
2: Sí, a mi em fa molta por, quan jo veig a les xarxes socials aquests skin care de 10 passos i tot porta disruptors endocrinos, tot tòxics, tot derivats del petroli, clar, o sigui, amb lo fàcil que és fer-te tu el teu propi oli, una cremita i tal, i no t'estàs ficant tant de tòxics al cos.
0: És que és una porta d'entrada al final també al cos, i més quan ets tan jove, al final, dius, és que és una estratègia de màrqueting també per enganxar-les, no? I en una edat en què la pell no... Jo entenc, que quan et vas fent gran, al final volem cuidar-nos més per mantenir-nos més joves i per veure'ns més maques.
1: Però una nena de 13 o 12 anys que ha de pensar en fer-se gran, no sé.
0: Posar-se guapa, sí, però... Al final arriba un punt, no?, que potser buscar aquesta perfecció, no?, em recordo que tenia un nom, no?, de voler-te posar com els filtres aquests de
1: sí, Nissan,
0: que són irreals i...
1: A mi, a part, se m'està corrent que amb sessions de, com les que fa la Verònica, de fer el teu sabó, també igual els tenim una mica apartats de les pantalles, que també pot ser una alternativa a que es facin el seu propi skincare,
0: mira,
1: no?,
0: sí,
1: i almenys fan coses més amb les mans.
0: Mira, és una bona idea,
1: sí, és una alternativa.
2: Un 2x1,
1: mira,
2: claro,
1: pots fer una formació d'això.
2: Sí, a vegades han vingut mares amb o sigui, així fent un curs de mares amb les seves nenes i tal, i sí, de vegades hem fet doncs, bueno, cosetes senzilles, una crema hidratant, un bàlsam labial, i bueno, es fan cosetes senzilles, però bueno, ja és una primera iniciació al món de la cosmètica natural, no? Perquè bueno, tu t'hi pots posar cosetes a la cara, perquè és normal voler-se cuidar i millorar la teva autoestima i tal, però clar, home, fem-ho amb una miqueta de consciència, no? Tant ecològica com per la nostra salut a llarg termini.
0: Clar. Banyem-nos, perquè segur que ningú de nosaltres banyaria en un mar de petroli.
1: Doncs... No sé com acabarem,
0: pues,
1: Carmen,
0: ja? Bueno,
1: aquest pas.
0: Sí.
1: Ai, sí. Plenes d'aigua, plena de fang i d'això, ja, aquesta setmana
0: sí, sí.
1: Ja no parlem, perquè portem una d'aigua.
0: Sí, sí, Déu-n'hi-do.
2: Sí.
0: Passem ara, perquè sí, els oients, sí. Les oients ja estaran dient, bueno, i la recepta que
1: estem
0: caiem
1: esperant.
0: Una mica ja. Bueno, ens portes una recepta molt especial avui,
2: sí,
0: oi?
2: Sí, exacte.
0: A petició d'una de les inspirades del programa.
2: Exacte, a petició.
1: Ah, sí, d'aquí?
2: Sí. Pues descarta, per descarta.
1: Ah, vale. Ah, pensava que era alguna oient que havia escrit o alguna cosa.
0: No.
1: Que també podem dir a la gent que ens demani el que vulguin, que
2: clar,
1: nosaltres estem aquí... Per inspirar,
0: Per l'Instagram, poden trucar al telèfon de la ràdio. Vam estar un temps que el deien, però la gent no trucava, Hi havia programes que sí.
1: A la gent li fa vergonya. Jo crec que escolta'm, poden entrar.
0: O per WhatsApp, potser podem obrir aquesta via WhatsApp, no?, que és com més fàcil. Per això, per demanar receptes que vulguin per fer a casa.
2: Ai, tant, sí. Sí,
0: va,
2: sí.
0: Ho deixem allà, ja li donem una volta.
1: Sí, perquè sobretot a la part de les recomanacions, quan venen... els nostres col·laboradors com la Vero, pues, si volen fer alguna pregunteta així com molt pràctica, doncs escolta'm.
2: Aquí estem per ajudar.
1: Aquí estem.
2: I tant que sí. I bueno, doncs bueno, sempre fins ara he portat receptes de cosmètica natural per posar-nos nosaltres, doncs avui porto receptes per netejar la casa de forma natural.
0: Ei, Cuca, a veure.
2: Porto dues receptes.
1: Aquesta la faré, segur.
2: Doncs dues receptes. La primera és tan fàcil que diu, bueno, doncs portarem una altra, no? Portarem dos. La primera és com que ara, mira, amb tantes pluges i tal, segur que tothom té aquí els vidres plenes de taques i tal, de gotes, de pluja, o sigui, s'han de netejar. Llavors, la primera recepta és un netejar vidres natural. I, bueno, és que aquí sí que no tindreu cap excusa com no ho feu, perquè això és tan fàcil,
0: Cuca,
2: que sense excusa.
0: Tenim un mes.
2: Exacte.
1: Per netejar els vidres.
0: Ni la Verònica, sí.
2: Us
1: vale, jo dic, però netejarem els vidres abans, no?
0: Sí, espero.
2: O sigui que ho he de fer abans. I a més segur que ja teniu els ingredients a casa, perquè és tan senzill com un got de vinagre de neteja, d'aquest que ven
1: al blanc.
2: El blanc, sí, exacte. I després, tan fàcil com afegir-hi 3 gots d'aigua destil·lada. Ja està. Barregem i ja tenim un spray per netejar els vidres.
1: En sèrio?
2: Tal qual, per netejar els vidres.
1: Ho tinc tot a casa, o sigui,
2: exacte,
1: que això ho faré segur.
2: Exacte, ja està, o sigui, sense excuses. Aquesta és la superfàcil, això és un tip doncs, per la gent que es vulgui iniciar, que mai hagi fet un producte, doncs, amb les coses que tenim a casa ja ho podem fer.
0: Comprar, doncs, un spray.
2: Sí, o reciclem el que tenim, no? Quan s'acabi, doncs...
0: Quan s'acabi,
2: exacte,
0: sí,
2: reciclem.
0: Sí, sí.
2: I la segona recepta, ja és una mica més elaborada, és un multiusos per fer servir, doncs, per netejar les superfícies, per netejar la pols, la cuina, no? El mármol de la cuina també es pot netejar. I llavors seria un multiusos, que aquí sí que hem de prendre nota.
0: Jo et vaig prenent nota de tot, eh?
2: Exacte. Dic les quantitats exactes.
1: Ja, pis i paper, vinga.
0: Super aplicada a tothom a casa, que prengui nota.
2: Perquè surti bé. Serien 50 mil·lilitres d'aquest vinagre també blanc, perquè té més capacitat capacitat de neteja. Si no tenim, doncs, bueno, vinagre de poma, però millor
1: està
2: vinagre.
1: Està com de moda ara el vinagre, perquè jo no havia netejat mai amb vinagre d'aquest blanc.
2: No, ah, doncs per
1: mi és un bàsic. I l'he començat com a sentir a puestos i l'he comprat, sí. Ara ja el tinc a casa, eh?
0: Vinagre blanc, no el que compren al Mercadona de neteja, sinó vinagre blanc de cuinar.
2: No, vinagre blanc de neteja.
0: Ah,
2: sí, el del Mercadona.
0: El del Mercadona no te'n serveix, no, eh?
2: Aquest serveix.
1: No, no fem sí. publicitat, sí. però de qualsevol supermercat, no?
2: Exacte.
0: Així sí, que no hi ha patrocinis
1: que no ens paguen,
0: aquí, eh?
1: Que no ens paguen, nena. Sí. Si no hi pasta, no...
2: Doncs serien 50 mil·lilitres d'aquest vinagre de neteja, 50 mil·lilitres d'alcohol de farmàcia de 96 graus, i després 100 mil·lilitres d'aigua. Això ho barregem, i després farem també 10 grams de sabó, el que tinguem. Sabó el que tinguem, 10 grams. Si tenim sabó natural de Castilla, doncs, oye, també va molt bé. El ratllem una miqueta, el dissolem a l'aigua i ja ho tenim. I ja tindríem la recepta bàsica. O sigui, superfàcil.
0: Sabó com sabó de rentar les mans.
2: Sí, eh? Sabó com sabó de rentar les mans.
0: Un que t'agradi, l'olor.
2: Sí, ratllem una miqueta, uns 5-10 grams més o menys, ho escalfem amb l'aigua i després li barregem el vinagre i l'alcohol. I ja tindríem el netejador bàsic. Però aquí, com ens agrada pujar el nivell, el pujarem una miqueta amb els nostres olis essencials, oi? 10 gotetes d'oli essencial de llimona. I que ningú entra en pànic. Aquí, si no tenim l'oli essencial de llimona, doncs exprimim un llimó i unes gotetes de la pròpia, del suc de llimona. O sigui que més fàcil impossible.
1: Jo pensava que anaves a dir ja lavanda, perquè com sé que ets una fan de la lavanda...
2: Ah, sí, m'agrada molt. Sí, però per netejar va millor a la llimona perquè és més desengreixant.
1: Cítric,
2: sí, més desengreixant. Sí, i també fa molt bona olor. Però bueno, aquí el pi, no, també és molt agradable
0: sí,
2: per netejar.
0: Sí, aroma de pi, no?
2: Sí, que és molt típic també per la neteja. O sigui que tindríem aquesta recepta super fàcil també. I fa molt bona olor. I si volem millorar una miqueta també la recepta i treure aquesta olor del vinagre, perquè hi ha gent que no li agrada gaire, el vinagre el podem macerar amb cítrics. O sigui, nosaltres agafem un pot i un got d'aigua, el fiquem al vinagre i allà fiquem càscares de les llimones i de les taronges, de les mandarines, i ho deixem un mes allà reposant. I d'aquí un mes, aquell vinagre farà una olor fantàstica.
1: Lo dels vidres, espera que me'n recordi,
2: sí.
1: Que estic pensant. És un got de vinagre
2: sí.
1: i tres d'aigua destil·lada.
2: I tres d'aigua destil·lada.
1: Vale.
2: Sí.
1: Vale, és que això ho faré segur.
0: Fàcil, eh?
1: Ja lo de massara ja se m'ha complicat una mica.
2: Sí, però això és per pujar el nivell, vale. Qui ja estigui familiaritzat amb aquestes cosetes.
1: Tampoc és anar a picar pedra, eh?
2: Exacte.
1: Però...
2: Si no, només és res. O sigui, i els grams, qui s'agobia també amb ratllar el sabó i tot això, doncs un xorrito de fire i pa'lante, eh? O sigui, que tindrem una recepta ja molt més natural. No 100% natural, però bueno, ja hem millorat moltíssim, no?, de producte químic, també.
0: És facilíssim.
1: És fàcil.
2: Sí. Oye, i qui no sàpiga fer sabons, doncs que vingui al meu taller i jo l'ensenyo a fer sabons.
1: Ara.
2: Mira, el proper taller, 18 d'octubre. Ah. El diumenge, 18 d'octubre.
1: Diumenge, 18 d'octubre. I els tallers són per temàtiques?
2: Sí, el 18 d'octubre és de sabons. Després també tinc un altre taller de cosmètica natural facial i un altre de cosmètica natural capilar. O sigui, tinc aquests tres sabons.
1: Perquè així la gent
2: cursos.
1: No s'avorreix, no? Doncs pots fer-ho tot.
2: Sí, tinc molta gent que ve a tots els cursos, sí. I dic, hauré de crear més perquè continuï.
0: Anava a dir això. 18 d'octubre, hi ha places encara?
2: Sí.
0: Places disponibles, eh?
2: Dues places.
0: Dues?
2: Sí.
0: Apunta'm a mi, eh? Que em va perfecte, eh? És regal sí? d'aniversari.
1: Sí.
2: T'encaixa ja...
0: Es m'encaixa a la perfecció i no hi ha excusa, a més...
1: Te ja... regales el curs de fer sabons.
0: Jo demanaré que m'ho regalin com a idea, però ho demano ja que ja he de dir que sí. Ja he de dir que sí.
1: Molt bé,
0: tinc moltes
1: molt
0: ganes. Jo cada vegada estic més ficada perquè això de la no només cosmètica natural, no? Però entrar en aquest món eco també has d'anar pas a pas. No?
2: Sí,
0: perquè
2: sí.
0: No podem fer-ho tot de cop, igual sí. Que deixar els plàstics, llavors és mica en mica.
2: Sí, perquè si et poses el nivell massa alt, al final abandonaràs per a òbvio, clar, perquè no pots fer molts canvis de cop. Llavors, amb aquests petits canvis, llavors el neteja vidres, superfàcil, això, el multiusos és una miqueta més complicat, però bueno, ja hem donat l'opció per fer-ho superfàcil, també. O sigui, poc a poc.
0: Poc a poc i sí. També aprendre a anar fent les coses, no? Potser jo he passat a utilitzar productes naturals Cosmètica natural, aquí vam tenir també l'Ester de Mon Aroma.
1: Tu utilitzes molta cosmètica? Jo és que soc
0: no, la veritat és que no, però un sabonet facial i que m'agradaria poder-me'l fer jo i una cremeta hidratant, aquest ritual sí que el tinc.
1: Jo el de la crema sí que seria una cosa que m'agradaria... Però és que em tinc que posar i no em poso.
2: Clar.
1: Perquè jo només em rento la cara i em poso una mica de crema hidratant. És tot el que faig. Algun dia que em pinto una mica, perquè si vaig a la tele em fico una mica... Però tampoc et pensis que em torno boja, perquè jo sóc molt vaga.
0: Bueno, i al final és una qüestió pràctica, també.
1: I tampoc no m'agrada veure'm molt així. A mi m'agrada veure'm la cara natural. Que no és
0: natural,
1: que no,
0: sí,
1: no
0: sí.
1: Sigui jo guapa ni res d'això, però bueno, que a mi m'agrada anar...
0: Natural.
1: Dutxadita, com ho digo jo, a mi sí, m'agusta l'olor a dutxadita.
0: Sí. Sí, sí.
2: Doncs
0: sí.
2: La crema hidratant és algo supercurioso, perquè clar, la gent no sap com es fa una crema hidratant, perquè mai no has vist com es fa, i si veiessis lo fàcil que és, doncs bueno, és que et sorprendria.
1: Escolta'm, doncs jo m'apunto a la crema hidratant, perquè no ens portes aquesta recepta el mes que ve.
2: La crema hidratant, vale, el que passa que ja no són coses que pots fer a casa, sinó que s'han de comprar cosetes.
1: Bueno, però també és una altra opció,
2: vale, perfecte,
1: no?
2: Perfecte, oh, i tant, sí. O sigui, aquí ja anem
1: i ja
2: pujant
1: si pugem,
2: el nivell.
1: I si pugem al nivell i li fiquem una miqueta de color...
2: Maquillatge, clar.
1: Clar.
2: Sí.
0: Això, el maquillatge,
2: que...
0: veus, també.
2: Per això és el que jo us deia,
1: és
2: no?
1: Que és un món,
2: clar,
1: és un món.
2: Clar, que comences i ara clar, em puc això. Fer el meu maquillatge, i si compro això puc fer una altra cosa, llavors és que
1: bueno,
2: és un poc vicioso.
1: Vero, et posem deures per més que bé. O sigui, que vale. Tu mateixa. Ja saps que estàs a casa teva, però clar, t'hem de marcar el ritme.
2: Clar. Però les heu de fer, que després no, deixo aquí sola.
0: Això ho faré.
1: Home, jo et garanteixo que el dels vidres cau.
2: Clar.
0: I l'altre també és fàcil, el multiusos.
1: Sí, el que passa ja tinc que pensar. I si ja haig de pensar, netejar i pensar no és el millor. Sí,
0: bueno, el
1: sí.
0: Mesurador potser, no?, per mesurar els mil·lilitres, però és agafar algun mesurador d'aquells que tenim a casa, allò...
2: Sí, però...
0: amb la batedora o això, ho podem
2: sí,
0: utilitzar.
2: Però que, i tant, sí. Però que tampoc ens agobiem, no?, perquè al final és aproximat, o sigui, no hem de... sinó amb una bàscula senzilla, al final són una part d'aquesta per dues parts d'aquesta, però no dic tasses perquè si no la gent també s'agobia, bueno, una tassa gran, una tassa petita...
1: Clar,
2: si
1: com
2: que...
1: ha de ser, com ha de ser, no? No?
2: Clar, sí,
0: com
2: sí.
0: Les receptes de menjar.
2: Ah, exacte.
0: No? Que dius, ostres, a veure, això què
2: et
0: refereix?
2: I després no et surt igual i dius, bueno, per què serà? No?
1: Clar. La recepta la diu la teva mare, no? O la teva sogra, que diu, no, jo ho hago a ojo.
0: Una pizquita.
1: Jo una pizquita i ja està. Bueno, la pizquita puede ser esto o puede ser esto.
0: Clar, sí. Has d'anar provant i anar experimentant. I jo, la veritat, això, que cada vegada... M'estic ficant més i mica en mica vaig començar amb el desodorant. Vaig llegir que era molt important, que si havies de començar per alguna cosa, que el desodorant era superimportant per tema càncer de mama també. Ah. Però no me l'he fet jo encara. Estic amb
2: doncs...
0: un sabon, també un desodorant així molt, molt natural que funciona, però m'agradaria fer-me'l jo. Clar,
2: doncs
0: també un altre,
2: podem regalar una tercera. Podem regalar una tercera recepta, d'un desodorant natural.
0: Vinga.
2: Ara mateix, superfàcil,
1: sí,
2: també.
1: Sí, la tens ja,
2: la tinc al cap.
1: Un minut,
2: sí.
1: Vero.
2: Ah, perfecte, doncs mira, una cullerada d'oli de coco, una cullerada de bicarbonato sòdico i una cullerada d'argila blanca, i si no tenim argila blanca, doncs la maicena. Això ho barregem, ho escalfem una miqueta, que ara l'oli de coco ja està sòlid, ho barregem i ja tenim un desodorant natural superefectiu. Explicaria per què és superefectiu, però ara ja no tenim temps, però sí, és
1: tens
2: molt
1: deures.
2: Efectiu.
1: Ara tens deures, ja t'ho has apuntat, ja, pel
2: sí,
1: mes que ve?
2: Sí.
1: Doncs ja...
2: Serà per recetes, i és que aquí...
1: És màgic tenir a la Vero aquí, a les nostres recomanacions.
0: És genial. I podem estalviar molt, que la
1: home.
0: Gent que li fa mandra, dius, pensa després també amb la butxaca.
1: Aquesta és una altra.
0: Compte quan gastem, que si xampú, que si el desodorant, que si la cremita, suma.
1: Doncs Vero... Ens veiem ja quan? Ja
2: vos aquí un mes,
1: 30 dies?
2: Content, exacte,
1: doncs
2: sí, moltes gràcies.
1: Té molts deures, nosaltres també.
0: Total, ho explicarem, el mes que ve. Passem, sempre de passar en comptes, però jo crec que ara sí, que venim amb bones intencions al setembre.
1: Bueno,
0: és com l'inici d'any, no?
1: Jo,
0: setembre,
1: perdona,
0: és un inici d'any.
1: Jo vaig començar la temporada amb una energia i me l'he fos com si fos ja final de temporada, perquè ha sigut un mes de setembre i octubre,
0: setembre...
1: inici, brutal.
0: Wake me up when September ends,
1: Mare meva,
0: la gran
1: anem.
0: Cançó de Green Day, jo me la poso cada setembre, una estoneta, no?, per dir, vinga, va, ja
1: però
0: em despertaràs quan acabi setembre.
1: Hem començat massa fort, Carmen.
0: Sempre comencem al 100.
1: Però bueno, és el que hi ha i mira, i aquí estem, inspirant-nos.
0: Ens hem de regenerar. Ara ve el pont, bueno, podràs regenerar i podràs fer la recepta.
1: Ve el pont i jo no sé si em canso més o menys, ja no ho sé. T'ho diré dimarts.
0: Sí, sí.
1: A veure com tornem.
0: Sí.
1: Vero, ens veiem.
2: I
1: moltes gràcies.
2: Sí, a vosaltres.
1: I tenia moltes ganes de posar un tema d'aquest grup.

0: ser mentir. La ciudad se hace grande, esta ciudad se hace grande sin ti.
1: Aquesta és la veu de Ruslana. La cantant hispano-ucraïnesa que es va donar a conèixer, per cert, després de quedar en tercera posició de la 12a edició del programa televisiu Operación Triunfo, publica nou treball. Ho farà aquest proper divendres i portarà per nom Anomia. Un nom bastant particular que fa referència a un concepte sobre l'absència de regles. Segons el comunicat de premsa dels que porten tota la promoció de Ruslana, doncs el disc, aquest disc que es publicarà el proper divendres, es mou entre la força del grunge i del rock, el pop electrònic i una important presència de balades. Mostra de diferents cares de l'artista que fa, doncs, la contradicció una part essencial en el seu llenguatge. Això que escoltem porta per nom Mi Vocablo. I és un dels avançaments del nou treball de Ruslana. I això que escoltarem és la recomanació del dia, porta per nom Favorita de la vida, un títol que, segons diuen, neix d'una ironia. Jugar amb aquesta idea de que la vida reserva les seves pitjors batalles per als millors guerrers i amb la sensació de preguntar-se per què tot ha de passar-li sempre a la mateixa persona. Diuen que Ruslana transforma aquesta acumulació de cops i contratemps en una cançó que abraça el caos en lloc d'intentar contenir-ho. Si no pots lluitar contra, afegeix-te, no? Suma-t'hi al caos. Us deixo en bona companyia amb Ruslana, Favorita de la vida.

0: El Rebost. Els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.
1: Com divina és la cultura, perquè Rubí té aquesta temporada dos grans espais municipals per gaudir d'aquesta cultura: al Teatre Municipal La Sala, un casino que després de la seva reobertura doncs continua consolidant-se com aquest espai cultural i ciutadà. Entre tots dos equipaments hi haurà fins al gener més de 40 propostes: teatre, música, humor, cinema, espectacles familiars, balls també. Aposta important també pel talent rubinenc des de la reobertura. El casino ja ha superat les 18.000 persones. Avui volem saber què hi ha al darrere d'aquesta programació, què busca, quin paper volem que tinguin aquests espais en la vida cultural de Rubí. I per això tenim, per una banda, el Jordi Planell, tècnic cultural de l'Ajuntament. Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Clar, la primera idea és destacar que el casino i la sala, no, el que és la programació, es concebeix una mica com un tot, no? Què significa això? O sigui, complementar-se, com, per què?
2: Bé, bueno, el casino, d'alguna manera, tots sabem que té un any de vida. Mm. Es va estrenar el desembre de l'any passat. I entra, pues, a formar part de lo que són els equipaments escènics de Rubí, i entra no de qualsevol manera, sinó que entra amb força i agafant un protagonisme molt important, no? Que hi havia molta gent que esperava. I el que es fa, doncs, és estar coordinat amb la resta d'equipaments.
1: Clar, 18.000 persones. Jo no sé si us ha sorprès aquesta resposta ciutadana.
2: Bueno, realment nosaltres ho anàvem veient dia a dia. Jo, de fet, em vaig incorporar a treballar a l'Ajuntament, doncs, just un mes abans de que s'obrís les portes del casino, i he pogut veure tots aquests mesos, i evidentment, doncs, estem molt, molt, molt satisfets. Lògicament, amb aquestes 18.000 persones també estem parlant de que hi ha hagut tota una sèrie d'activitats d'inici, que van ser les visites comentades, que després per Festa Major també se'n van fent, però estem parlant de que, en general, amb una programació que va començar al desembre i que al juliol, doncs, són 8 mesos, 18.000 persones és una xifra, crec jo, per estar molt satisfets.
1: Mm. Més de 40 activitats fins al gener, ara, programació àmplia. Quin és el criteri principal que s'ha fet servir per fer aquesta programació?
2: Bé, doncs, no estem començant de zero. Vull dir, en Rubí ja porta una programació d'arts escèniques de fa molts anys, que portava, doncs, l'Àngel Miguel com a programador, i des de que es va jubilar, doncs, el mes de març, doncs, ara la porto jo, i molt content de fer-ho. I realment recollim un testimoni del que ja s'havia fet, no? Vull dir, que hi havia una programació que combinava, doncs, bàsicament art, teatre i dansa, i que amb l'entrada del casino entra a tenir un paper una miqueta més important la música, amb concerts per fer-se en sala. Fins ara la música a Rubí poder es feia més amb altres espais, el Robert en sap molt de tot això.
1: Ara presentaré.
2: I realment, doncs, ara hem incorporat dintre d'aquesta programació d'arts escèniques una part musical també, no? Ja, en aquesta programació que es va fer primavera, doncs, ja van passar artistes, pues, de molt de talent, com els Miralls de Dylan, després, doncs, també amb el Manu Guix, etc, no? Gerard Quintana amb el Mirall de Dylan, i després, doncs, ara en aquesta de segon semestre, doncs, també estem incorporant la part musical. A part d'això, doncs, també tenim altres eixos, que ja us marca el pla d'usos de lo que és el casino, que és tenir també molt de compte amb el talent local, i realment, doncs, en totes les programacions estem 4-5 propostes són d'artistes o grups que d'alguna manera tenen un vincle amb la ciutat de Rubí.
1: Jordi, parles de teatre, parles de música, però és que, clar, hi ha humor, hi ha propostes familiars, hi ha ball, hi ha cinema, també. És a dir, sí, el ventall és molt ampli.
2: Sí, bueno, com dèiem, hi ha determinats cicles que ja venen. Vull dir, la programació familiar a Rubí, doncs, està conveniada, doncs, amb l'entitat de xarxa, doncs, on són uns espectacles familiars que es fan amb caire mensual. Això ja s'estava fent abans, ha passat de fer-se a la sala a fer-se al casino, perquè a més per les mides i una miqueta per la peculiaritat dels espectacles familiars, que són de més de proximitat, doncs, va molt bé, doncs, de fer-se millor fins i tot al casino que a la sala. I també, doncs, hem anat a, doncs, a fer el cinema Gaudí, el cicle Gaudí de cinema, que precisament aquest any, doncs, celebrem 10 anys, doncs, és un cicle que ja està consolidat a Rubí, i que aquest es manté al Teatre Municipal La Sala.
1: Ara en xerrarem. Hi ha una cosa que m'agrada a mi molt, i és que, clar, tu mires, ja està, Càmera Teatre, Esbarjos, Bar d'en Saire, Max Elvin, Jordi Quimera, el Jere, DJ Esteve Llop, el Rubí Sound, que ara parlarem, eh? Bueno, ja, Robert Fernández, bon dia.
3: Bon dia, Toni, què tal?
1: Ara anirem, no? Clar, tenen presència en la programació, no? I hi ha una cosa que m'agrada a mi molt d'aquesta programació, és que la ciutat, el que és el casino i la sala, no només consumeix cultura, sinó, pel que acabo de dir també, el que està fent és que és capaç de crear-la.
2: Exacte.
1: No.
2: Sí, sí.
1: I això crec que és un valor afegit molt gran.
2: Uh-huh. Així és, no? No. Ja es va fent la primera programació i ara es manté, no? Amb les programacions, nosaltres tant a nivell de comunicació, doncs, els espais d'internet, com el que és després també amb el fulletó, que ara doncs, també sortirà un fulletó de la programació aquesta, va una miqueta tard, però bueno, el tenim ja a punt de sortir del forn, i doncs ho fem amb una etiqueta que és Rubí Talent Local, no? I amb aquesta etiqueta doncs, volem donar d'alguna manera visibilitat a que doncs, aquestes propostes doncs, provenen de la ciutat.
1: Clar, és que no sé si és més difícil programar artistes locals perquè el públic els valori que porta un nom conegut de fora.
2: Bueno, avui en dia tothom té encaix, no?, amb una programació. Vull dir, al final, si tu trobes dates i pressupost per portar un artista reconegut, doncs el pots portar, però també d'alguna forma doncs, el fet de tenir un contacte directe amb tot allò que és de l'àmbit cultural i de les arts escèniques a Rubí i que puguin entrar en la programació tant al casino com a la sala, ara tothom sabem que tothom té moltes ganes de fer el seu primer casino, ens hem trobat doncs, amb els grups de teatre, no? que clar, quan hem parlat de que volem estrenar una cosa aquest any també, com hem fet altres anys, però aquesta voldríem fer el casino. És molt lògic, les condicions, lògicament, del teatre al casino ara mateix doncs, són superiors a les que podria tenir el teatre a la sala, que necessita doncs, que vagi arribant doncs, una renovació de molts materials a nivell escènic, etc etc. I llavors doncs, bueno, assumim com a lògic que en aquest primer moment s'hagi d'alguna manera desplaçat el que és el pol d'activitat més cap al casino, però mantenim la sala també per altres utilitats. No? Vull dir que no és que de vegades hi ha gent que ens ha fet el comentari i diu, és que la sala ara es programa menys. No, però no és que s'estigui programant menys. Segurament hi ha alguna de les coses que es feia a la sala que s'està fent ara al casino, però el que us puc garantir, doncs, i ho deien doncs, amb una resposta amb un ciutadà, doncs, vull dir que és que en el primer semestre hi ha hagut més de 50 activitats en públic a la sala. I més de 100 dies amb activitat al teatre a la sala. Això en un semestre. Són molts dies. Per què? Perquè hi fem residències i també perquè, d'alguna manera, les entitats de Rubí, vosaltres sabeu que hi ha entitats doncs, que fan espectacles de Sant Gent Alegre, espectacles de gent gran, espectacles d'associacions, de cultura doncs, de diferents regions de l'Estat, doncs, tot això a la sala, que té un aforament superior al del casino i té un molt bon encaix. I aquest, haver alliberat alguns espectacles de la sala cap al casino, ens permet tenir més disponibilitat per les entitats i per les residències a la sala.
1: Que és una dada també molt important. Estem parlant de creació local, estem parlant de talent local, i aquí un dels sentits de la ràdio, i crec que és un dels puntals, és justament donar a conèixer aquest talent local i aquesta creació local. Si hi ha un home en aquesta casa que aposta pel talent local, per la creació, és en Robert Fernández. Robert, bon dia.
3: Bon dia de nou. Toni, què tal?
1: Bé, molt bé. Escolta'm.
3: És molt crac, el Jordi.
1: El Jordi és molt crac.
3: És molt crac. Bueno. Jo fa molt poc que el conec, però em sembla un senyor, un programador, que un tio molt intel·ligent i que el que està fent en el casino i en la sala, doncs, de veritat, té molt de mèrit.
1: Té molt de mèrit que tu portes moltíssims anys donant a conèixer i recolzant a tota l'escena musical d'aquí, de la nostra ciutat, amb el Ruby Sound. El casino està donant aquests espais per crear justament aquesta cultura, i en el Ruby Sound hi ha també novetats, no?, amb el casino.
3: Sí, estic emocionat, content i a més il·lusionat, perquè tenim al davant un projecte nou. Allò que era el Festival Ruby Sound es reconvertirà, el reinventarem i crearem una gala Ruby Sound.
1: Què és la diferència? Quina és la diferència?
3: La diferència, molt clara. En un festival doncs, tens bandes que venen i que toquen doncs, X temps, 45 minuts, una hora, el que faci falta, fan una pausa, canviem de backline, entren d'altres músics i toca una altra banda. Aquest format és magnífic, vull dir, no és pas que no sigui bo, però sí que té doncs, uns requeriments i un ambient i un entorn que no encaixava directament amb la proposta i amb l'espai escènic del casino. Llavors, amb aquesta intenció de reinventar-nos i de fer quelcom que ja teníem allà al cap i que anava donant voltes i que deies algun dia potser ens ho podíem plantejar, ens hem plantejat una gala. Una gala que el dia 28 de novembre doncs tindrà un fil, un fil conductor, tindrà un leitmotiv, una motivació que durant tota aquella estona, aquelles dues hores, potser una miqueta més de temps, doncs intentarà transmetre un missatge. Aquest. Un missatge i, sobretot, intentarà posar doncs, en els focus de l'escenari magnífic de l'espai del casino els cantautors com a màxims referents d'aquella gala. De fet, els cantautors, d'una forma o d'una altra, també han actuat en diferents festivals Ruby Sounds. Hi ha cantautors que hi vindran, que en algun moment, i no puc dir res més, ja han actuat en alguna de les edicions dels festivals Ruby Sound. Però, clar, et planteges com podem fer una gala i, a més, fer-la que tingui un fil conductor, que hi hagi un encaix, que hi pugui participar tothom, que no siguin un artista, surt el Robert, presenta un altre artista... No, hem de crear aquest fil, aquesta gala.
1: I el missatge.
3: Clar, i el missatge també l'hem de crear, el tenim més o menys clar, però també l'has de col·locar artísticament. Llavors, quan estàvem fent totes les consultes prèvies amb els artistes, ens vam topar amb un artista que ens va dir, yep, escolta, m'encanta la idea, tothom estava encantadíssim amb la idea, però és que a més a mi m'agradaria portar la direcció artística. I llavors jo vaig quedar-me així en flash i vaig dir, ah, mira, em ve de perles. I aquesta persona serà l'encarregada de portar la direcció artística de la gala, a més serà l'encarregat de portar la direcció musical, perquè clar, tu pensa que amb aquesta gala hi actuaran 6-7 artistes, encara no ho sabem ben bé, més d'altres que hi faran col·laboracions. Per fer tot aquest encaix i perquè, a més, sigui dinàmic i un servidor surti, si surt una vegada i punto pelota, ho has de lligar de tal forma que a nivell artístic i a nivell musical sigui factible. Aquesta persona és el Roger Margarit.
1: El Roger Margarit, que l'hem tingut aquest programa actuant
3: titular,
1: en directe.
3: El titular és el Roger Margarit, serà l'encarregat de portar la direcció artística i la direcció musical de la gala del Ruby Sound, de la gala de la Ràdio Ruby, que aquell dia doncs, farà doncs, realment, jo crec que tal, amb els artistes que tinc ja confirmats, amb aquells que encara en queden per tancar, i amb el feeling que estem construint, amb la sinergia que estem creant, jo estic emocionat i crec, sincerament, que pot ser un dia màgic, fins i tot històric, perquè no només actuaran els artistes que actuaran, sinó que és molt probable que alguns d'ells puguin fer col·laboracions, puguin fer crossover entre si.
1: O sigui, sorpreses.
3: Sorpreses. Okay. Que, clar, tu vas donant-li voltes al cap i penses quins seran els artistes. No us ho puc dir encara.
1: Doncs artistes, ja ho sabeu, al Ruby Sound, moltíssimes gràcies Robert Fernández, i al casino, també a la sala, hi haurà Northern Cellos, Eric Clapton Experience, Laura Andrés, Marina Pradets, Chris Juanico, els artistes que tenen locals del Ruby Sound. Equilibri, per tant, entre artistes que són ja consolidats, d'altres que necessiten aquest espai també per donar-se a conèixer. I també, hem d'anar acabant, el casino, i això m'agrada molt a mi, lloc de trobada, perquè hi ha el ball dels dissabtes, les sessions de Remember, hi ha orquestres, hi ha DJ perquè hi puguin ballar persones de diferents llocs, que dona sentit també al casino, perquè no és només aquest lloc cultural, sinó és aquest espai de comunitat on la gent va trobar-se, no, Jordi?
2: Sí, no, realment, no hem tocat en la part d'arts escèniques, no parlem sempre directament d'aquests balls, però els balls, tothom sabem que era un dels requeriments que l'Ajuntament, ja quan va fer la restauració del casino, doncs que tenia, que per això doncs, tenim una platea que les cadires són de quita i pont, perquè d'alguna manera això ens permet a la platea que pugui quedar lliure i puguem fer aquests balls els dissabtes que no tenim espectacle, doncs tenim ball. No, diríem més, diríem els dissabtes que no tenim espectacle, ni ball ni pluja, perquè aquest dissabte passat vam tenir que suspendre doncs, perquè la pluja va determinar que tot s'hagués de suspendre, però bueno, estem molt contents també d'aquesta proposta dels dissabtes a la tarda.
1: Deixa'm acabar amb aquest mes d'octubre, que serà el protagonista dels 10 anys del cicle Gaudí. És un dels municipis, Rubí, la nostra ciutat, que hi participa des de la primera edició. El 22 d'octubre hi ha una festa d'aniversari al casino. Què significa per a Rubí que l'Acadèmia de Cinema Català hagi escollit la ciutat per celebrar aquests 10 anys?
2: Bueno, doncs un orgull, la veritat, és que havien de triar un teatre doncs per fer aquesta gala. La seva idea molt clara era fer-ho amb una de les poblacions que van donar inici. Crec que són 11 poblacions que el primer any van començar amb el cicle Gaudí i que segueixen fins a data d'avui, i van triar Rubí. Lògicament, també suposo que el fet de tenir un teatre nou com el casino doncs va jugar a favor. No va haver-hi cap candidatura, vull dir, ells ens ho van proposar directament, ho vam parlar doncs amb la regidora i doncs encantats de rebre. Vull dir, és tot un dia que hi haurà activitat. La gala serà a la tarda, però al matí hi ha la trobada de tots els programadors del cicle Gaudí a nivell de tot Catalunya, que es trobaran aquí a Rubí, es fa una jornada de treball, etc etc. A migdia es fa doncs un dinar entre tots aquests tècnics que estaran aquí treballant tot aquell dia 22 d'octubre. I després a la tarda, doncs sí, a la tarda hi ha una gala d'uns 45-50 minuts, que es farà doncs, bueno, una celebració d'aquests 10 anys de cicle Gaudí, un cicle que va començar a veure què passa i que realment ho està petant, perquè el nivell de poblacions que hi ha avui en dia, més de 100 poblacions, 100 i llargs poblacions doncs, que programen aquest cinema, i les xifres de públic que també van cada any increixent-ho.
1: Jordi Planell, el tècnic de cultura de la ràdio, tècnic cultura de l'Ajuntament, Robert Fernández, el nostre tècnic i el nostre home Rubí Sam de la ràdio, moltíssimes gràcies.
3: No li donis més càrrecs que...
2: Ja té feina.
1: T'imagina't canviar-ho els papers.
3: Mare meva.
4: No,
1: sisplau. Som-hi, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: El Rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

Molt bon dia, què tal? Com esteu? Recomanacions musicals. Us podríem parlar, per exemple, avui dels Oques Grasses i els seus concerts a l'Estadi Olímpic i les mogudes que han tingut amb el temps, no? Podríem parlar també de la programació del Primavera Sound que s'ha presentat, però no, no ho farem. No farem pas això. Parlarem de... com us ho diria? De música de qualitat de proximitat, gairebé de quilòmetre zero. Sí, sí, perquè el Centre de Rubí, l'Espai Sociocultural de l'Aurora, els amics i amigues de l'Aurora, tenen una programació magnífica amb actuacions de formacions i de bandes com aquesta que estem escoltant, King Pac. Diuen que són un duet d'indie blues nascut a Anglaterra amb un so cru i visceral que combinen riffs de guitarra intensos amb una base rítmica contundent i plena de groove. Les seves cançons, amb segell propi, beuen del blues amb un caràcter britànic marcat. El directe destaca per una energia autèntica i una connexió immediata amb el públic. Aquests són els King Pac? I havien d'haver actuat el passat cap de setmana, el dia 3 d'octubre, a l'Espai Sociocultural de la CGT, aquí a la plaça en Sant Claver, però no va poder ser degut a les inclemències meteorològiques i ja sabeu tot el que succeeix. Doncs la bona notícia és que demà, dissabte, a les 21 hores, tindreu l'opció, sí, de gaudir dels King Pac reprogramats perquè interpretin temes com aquest que hem escoltat o aquest altre que és senzillament meravellós. Recordeu, demà a partir de les 9 de la nit, King Pac, amb temes com aquest, Lipstick on a Snake. You can't hide. Oh, quin bon rotllo. I a Rubí, no us ho perdeu. Per cert, si voleu saber més coses de l'escena musical rubinenca, aquesta tarda a partir de les 7 de la tarda, us espero al Rubí Sound, on sonarà música dels King Pac i moltes més coses. Gaudiu de l'escena musical rubinenca i de bona música a Rubí com la dels King Pac.

Com és el Rebost, eh? Aquest programa que recupera grans moments de la setmana radiofònica de Ràdio Rubí. Els minuts passen volant, ja hem consumit 3 hores. I, doncs sí, ara ens queda la quarta hora del Rebost on recopilem grans moments de la setmana radiofònica de Ràdio Rubí. Com, per exemple, aquell moment que va succeir el passat 8 d'octubre amb una entrevista en el Rubí al dia per parlar de la dislèxia, perquè el 8 d'octubre era el Dia Mundial de la Dislèxia. La Pamela Martínez va parlar amb la Montse Pedra i el Jorge López, que directament des del programa Petit Ubindi, doncs ens ajuden a comprendre i a identificar què és la dislèxia i com ens podem adaptar a aquesta condició tan particular. D'altres continguts que hi seran protagonistes en aquesta última hora, darrera hora del Rebost, per exemple, parlant de noves tecnologies, de la IA, la IA a peu de carrer, una secció que fa la Carmen Pérez i que recuperem perquè sabem què podem fer amb la IA. No tot pot ser tan catastròfic. Siguem optimistes, utilitzem la IA de forma pràctica perquè el nostre dia a dia sigui més fàcil. I a més, parlant de tecnologia, també recuperem l'entrevista amb la Carmen Pérez. Recuperem l'entrevista amb la Windy de Resetea, que ja em feia un lío en tanta tecnologia, eh? La Windy de Resetea, doncs, és una col·laboradora que arriba cada setmana per parlar de tecnologia i què podem fer amb ella, perquè la tecnologia no és el problema, mai ho ha sigut. És l'eina que hem d'utilitzar adequadament. Continguts del Rubí al dia per aquesta darrera hora del Rebost. Un servidor millor que calli, que posi el mate, perquè ràpidament podeu gaudir, tornar a consumir aquests minuts encapsulats de forma gairebé màgica en el Rebost. Que vagi ben de gust!

Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. El Rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

0: I avui tornem a tenir la nostra secció IA a peu de carrer per conèixer com funciona la intel·ligència artificial, que cada dia està més instaurada en les nostres vides. Ho fem, com sempre, amb la Carmen Pérez, que és fundadora de Danetza IA, empresa que ajuda petites i grans empreses a millorar amb la intel·ligència artificial. Carmen, bon dia i gràcies per ser-hi un altre dia aquí.
1: Hola, bon dia.
0: Carmen, començam, si vols. Avui ens xerraràs sobre com xerrar amb una IA perquè ens entengui. Això és molt important, eh? Perquè moltes vegades la IA no ens entén, o... i en realitat no és que no ens entengui, és que nosaltres no sabem dir-li les coses, no?
1: Exacte, d'això va el tema d'avui i crec que és important el que acabes de dir, no? L'enunciat de la pregunta és molt important, com fer la pregunta a la IA perquè ens doni la resposta que necessitem realment o la més adequada a el que necessitem.
0: Uh-huh. Carmen, començant com sempre amb l'actualitat, què és el que ha passat aquests dies en el món de la intel·ligència artificial?
1: Doncs és una notícia que ens va molt bé també per al tema d'avui. Fa pocs dies, una de les grans plataformes que fan creació de botigues online ha creat una intel·ligència artificial que ara el comerciant, a l'hora de crear aquesta botiga online, ja no té que picar ni botons, ni menús, ni sàpiguer una mínima part d'informàtica, no? Només amb un simple chat explicant-li per què és la botiga, què productes venen, ficar unes quantes fotografies i el que vol amb aquesta la botiga, amb això ja la plataforma directament comença a crear des de zero una botiga sense res més. Llavors, això ja ens diu el camí per al que anem i que això de fer preguntes més detallades ja no només és cosa d'informàtics, sinó que ja comença a ser una cosa per a tothom.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sí, és que cada dia ens sorprèn més, eh? L'últim dia, Carmen, ens explicaves què és exactament una IA, una intel·ligència artificial. Avui toca xerrar-ne, però no hi ha prou amb escriure-li el que volem i ja està. Hem de saber escriure-li això.
1: Exacte. No n'hi ha prou per tenir una resposta, però no per tenir una bona resposta. Estem acostumats normalment als buscadors que tenim del dia a dia i ho posem només dues o tres paraules i ja està.
0: Posant les paraules clau.
1: Exacte. Que és el que parlàvem l'altre dia, que al final el buscador et dona moltes opcions, però no et dona la resposta concreta. I amb la IA, si fem el mateix, la resposta es correspon a genèrica. No ens dirà una resposta detallada de lo que realment volem nosaltres.
0: Se sent molt la paraula prompt, però què vol dir exactament prompt?
1: Sí, mira, la paraula prompt és una paraula anglesa i a mi em fa realment una mica de respecte, però vol dir una cosa molt senzilla. És la petició, allò que li escrivim o li diem a la IA. Res més. Jo sempre prefereixo dir-ne l'encàrrec. Penseu en quan encarregueu un pastís. No és el mateix dir vull un pastís que dir vull un pastís de xocolata per a 10 persones per al dissabte i que posi per molts anys àvia. El pastisser és el mateix, però el resultat no té res a veure. En la IA passa exactament igual. El que rebem depèn molt de com fem l'encàrrec. Uh-huh. O sigui, els detalls. És uh-huh. molt, molt important.
0: Uh-huh. I com es fa bé aquest encàrrec? Tenim algun truc per fer-ho bé?
1: Sí, i a més és fàcil de recordar. Abans de demanar res, li hem de dir quatre coses. La primera, qui sóc? La meva situació. La segona, què vull? La feina concreta. La tercera, per a qui és? no és el mateix un test que li demani per la mestra que per un grup dels meus amics. I la quarta, com ho vull? Si ho vull la resposta curta, llarga, en una llista, en un to formal, en un to proper. Qui sol? Què vull? Per qui és i com ho vull? No cal escriure una carta. Amb tres o quatre frases n'hi ha prou. Però és explicar-se com ho faríem en una persona que realment no ens coneix de res. Haurem de pensar sempre que estem parlant amb una persona. Llavors, amb aquesta sensació, sempre dimanarem les preguntes amb aquestes quatre dades.
0: Mm-hmm. Per tant, però sí que li hem de fer aquestes preguntes detallades, vull dir, no podem ser abstractes, se li ha de fer amb un detall exhaustiu perquè la resposta sigui millor, veritat?
1: Exacte, i això és molt fàcil dels que esteu escoltant, de fer la prova ells mateixos, és a dir,
0: l'has fet a tu?
1: He fet... Sempre fem la prova. Jo mateixa ahir vaig fer una prova amb una pregunta molt, molt senzilla i li vas dir, una pregunta simple, preparen un menú setmanal. I ella mateixa és que no em va donar cap menú. Em va sorprendre una altra vegada la resposta, no? Perquè ella mateixa em va dir... Però com ho vols? Per a quantes persones sou? Hi ha algun aliment que no podem incorporar? O sigui, ella mateixa em va dir que li faltaven dades, no? Em va fer aquestes preguntes que jo no li he fet en el detall, ella ja me l'ha donat, no? Després, sí que és veritat que li he fet l'altra pregunta, ja li he dit, som una família de quatre, som dos adults, dos criatures, vull només un menú de dilluns a divendres, només de sopar, que no mengem peix, i tenim uns 60 euros de pressupost per gastar la setmana, i no vull cuinar més de mitja hora al dia. Llavors, amb aquí m'ha donat una taula sencera de dilluns a divendres, en els menús, en la quantitat de diners que en gastaré, en quan ho cuinaré, i a més m'ha afegit la llista de la compra. O sigui, perquè vegeu la diferència de fer-li la pregunta d'una manera o d'una altra. Uh-huh. O sigui, com dient, els detalls són superimportants.
0: Només li ha faltat dir-te on has d'anar a comprar-ho, eh?
1: Yes. Totalment. O anar a ella a comprar, no?
0: Anar a ella directament. Ja. Bueno, ja arribarà, eh? Ja arribarà. Espera't que això arribarà, també. I si tot i així, la resposta que t'adona, que tu dius que t'ha donat una resposta molt exhaustiva i que si fas bé la pregunta, la resposta sol ser bona, si aquesta resposta que t'adona no t'acaba de convèncer, hem de tornar a començar de zero o ja tenim aquest punt de partida i partim des d'aquí?
1: Exacte, no tenim que començar des de zero. És com una conversa, per això abans he comentat, tenim que fer com si estem parlant, xerrant amb una persona que no ens coneix de res. Doncs és el mateix, si nosaltres li fem aquesta pregunta i ens dona una resposta que no és concreta al que nosaltres volem, continuem xerrant amb ella, jo directament li diria, doncs mira, canviem el menú del dimecres que no ens agrada la truita i continuem la... Normalment, mira, i això és veritat, normalment la resposta bona ve a la segona o tercera pregunta del que estem parlant amb ella, perquè és com una conversa i anem buscant el que realment jo vull com resposta i llavors ella va afinant tant que a la tercera normalment et dona la resposta que tu estaves buscant.
0: Mm-hmm. O sigui, hem de conversar per acabar d'afinar per aconseguir el que realment volem. Quins serien els errors més habituals que veus en la gent que comença a utilitzar la IA?
1: Doncs mira, n'hi ha tres. El primer... ser massa breu, escriure dues paraules com si fos un buscador, que és el que deien abans. El segon és demanar moltes coses alhora en un sol missatge. Val més anar pas a pas. I el tercer, no dir per a què volem, perquè si no diem per a què volem, això al final fa que la resposta no sigui realment el que necessitem. si li dic, per exemple, un missatge per a la comunitat de veïns, en sortirà una cosa. I si li dic escriure un missatge amable per recordar als veïns que no deixin les bosses al replà, sense que ningú s'ofengui, en sortirà un missatge molt, molt més ben redactat i de l'estil que jo vull entregar-li als meus veïns el missatge. D'aquí va la cosa.
0: I una curiositat, cal ser educat amb la, IA? Cal dir-li per favor i gràcies? Perquè jo conec molta gent que els hi xerra com si fossin un amic meu, un amic més, i amb, alguns amb molta educació també.
1: Sí, i a més això m'ho pregunten molt. A veure, tenim que tindre clar sempre que estem parlant amb una màquina. I la IA no té sentiments. No s'ofèn, si no li doneu gràcies. Això res. Ara bé, jo personalment, jo sí que li parlo amb educació, però per dos motius. Un, quan escrivim com parlaríem nosaltres a una persona que no ens coneix, jo m'explico millor, amb frases senceres, no? Com si estiguéssim tindre una conversa com ara jo l'estic tenint amb tu. I dos, és el nostre costum, i li veig, no li veig que hauríem de perdre, no? El costum d'escriure en educació, doncs llavors, però sempre tenim cura i sapiguem que estàs parlant amb una màquina que realment darrere no n'hi ha una persona com ara tu i jo.
0: Mm-hmm. Però jo conec que gent, fins i tot, que s'enfada. Per exemple, a mo mare l'he vist alguna vegada fent-li àudios i dient-li a veure, ChatGPT, que no m'entens, que jo no t'he dit això, i se baralla amb ell, eh?
1: Sí, sí, passa, i tant, perquè quan et dona alguna cosa que tu no vols, i ella és capaç de percebre que no t'ha agradat, eh? Perquè el to de la resposta que l'estàs escrivint o fent a l'àudio, ella el perceu, ella diu, ostres, m'he equivocat, i et demana disculpes, i et diu, és veritat, m'he equivocat, tenies raó. Mm-hmm. Una mesura amb això, ella sempre et dona la raó. Llavors, amb això tenim que tindre molta cura, també. Uh-huh, uh-huh. Ja ho parlarem, això, en una altra
0: sí,
1: secció.
0: Sí. Ja ho xerrarem. Els meus nebots li diuen a l'Alexa, Alexa, que no t'enteres! I els hi contesta. És molt graciós.
1: Però el bo que té és que mai s'enfadarà. Llavors, mira, si ja ens va bé, doncs mira, si ens enfadem millor amb ella que amb una persona, doncs millor, que és una màquina i no té sentiments, al final.
0: Bueno, sí. Carmen, per acabar, amb què ens hem de quedar avui i què ens duràs el pròxim dia?
1: Doncs mira, el d'avui és simple, és la IA no ens llegeix el pensament. Expliqueu-vos sempre les coses com algú que no es coneix de res, i al final la IA no endevina el que volem. Com millor ho expliquem, millor ens respondrà. Mm-hmm. Això. I per el tema de la setmana vinent, espera que...
0: D'aquí 15 dies, que si no, el germà Bustamante se'ns enfadarà, eh?
1: Sí, és que ho tenia aquí apuntat i ara...
0: Ara t'he agafat amb el peu canviat. No te preocupis,
1: ai,
0: Carmen.
1: Ai,
0: serà
1: ai,
0: sorpresa,
1: sí, sí, sí.
0: Serà sorpresa. Molt millor, serà una sorpresa. Carmen,
1: exacte.
0: Moltíssimes gràcies per dur-nos avui tot això. Hem après moltíssim i segurament els nostres oients aplicaran tot el que has explicat. Moltíssimes gràcies, Carmen. Fins aquí 15 dies.
1: A vosaltres, que vagi bé. Adéu, adéu.
0: Adéu.
2: El rebost. Els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

I fins aquí el rebost d'avui. Han sigut 4 hores ben encapsulades, 4 hores recuperades de la programació de Ràdio Rubí, del bo i millor de la setmana a Ràdio Rubí. Desitgem que us hagin agradat i recordeu que aquests continguts no només els podeu tornar a gaudir en diferents remissions, redifusions del mateix rebost, sinó que estan dins del nostre web, radiorubí.cat. Allà podeu veure i escoltar diferents continguts que han sigut protagonistes d'aquest rebost. La propera setmana tornarem amb aquest objectiu, eh? Recuperar el bo i millor de la setmana, minuts encapsulats per ser consumits de nou i per gaudir-los en sintonia de Ràdio Rubí al 99.7 de la FM. Que vagi bé!

0: Són les 6 del matí.
1: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, l'espai setmanal que et convida a tornar a casa. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, qui us parla, Sergi Pérez, acompanyat pel tècnic de la casa, en Ramon Franch. Com estàs, Ramon?
3: Hola, Sergi, molt bé.
2: I avui tenim un programa potent.
3: Sí. Avui un tema que ja en tenia ganes de fer a temps i, goita, ha arribat el moment.
2: Ha arribat.
3: El tema és la fe. I ens acompanya en Josep Gordi, doctor en geografia i estudiós de les relacions entre natura i espiritualitat. I en Ricard Vidal, durant 14 anys va ser alumne deixeble d'Antonio Blai i ja porta 40 de formador en aquesta línia.
2: Molt bé, doncs els tenim tots dos amb nosaltres. Benvinguts, Josep i Ricard, com esteu?
4: Molt bé. Molt bé.
2: I la fe. D'entrada jo us preguntaria, què vol dir tenir fe? O què és la fe?
4: A veure, mira, jo començaré amb una frase que després la podem anar parlant, i una frase de l'Antoni Blai, que per mi defineix perfectament lo que és la fe. Ell deia que la fe és l'evidència de lo que no es veu i la substància de lo que no se sent. Això és la fe. Llavors, a mi m'agrada molt Blai perquè és un científic de la consciència, és a dir, definia perfectament tot lo que passava per dintre nostre de la consciència, i deixant estar d'altres aspectes que poden ser dubtosos o que poden ser susceptibles de creure o no creure, aquesta és una definició científica de lo que és la fe. L'evidència de lo que no es veu i la substància de lo que no se sent. Una altra cosa és entendre el que estem dient amb això. Aquest és un altre assumpte.
2: I podem donar voltes. Josep, com ho veus?
5: Per mi és més senzill, no? La fe vol dir creure en Déu, i com que som en un món, diríem, occidental, per osmosi és creure en el missatge de Jesús, no? Per tant, aquests són els elements claus del que vol dir per mi tenir fe, no? En Francesc Torralba diu que les creences

0: creences no són certeses, sinó actes de voluntat. Per tant, jo no arribo a la fe com a resultat de cap revelació ni de cap fet extraordinari, sinó simplement per la vivència, no? Del món que m'envolta, d'exemples, de lectures, no? I aquesta fe el que provoca és moviment, no? I per tant també compromís davant del món en què vivim.
1: A mi m'ha agradat molt, no la coneixia, Ricard, aquesta definició de fe del Blai, però està molt en la línia de la meva mirada sobre la fe. I jo sempre ho explico com si tinguéssim... Una persona està en un lloc on hi ha una habitació al costat, i en aquesta habitació al costat ell no hi té accés. No hi té accés, ni tan sols la pot veure, ni pot accedir-hi. Però anem a suposar que darrere aquesta paret, en aquesta sala que no pot tenir accés, hi ha formatge. Hi ha un formatge. Clar, aquí hi ha diverses possibilitats. Ara imagineu-vos que amb aquesta persona que no té accés en aquesta sala on hi ha un formatge, ve algú i li diu, escolta, en aquesta sala d'aquí al costat hi ha un formatge. Aquí hi ha diverses possibilitats, des del meu punt de vista. Després a veure com ho veieu vosaltres. La primera possibilitat que hi ha és tu creus. Tu creus i dius, ah, doncs mira, doncs m'ha explicat molt bé, té molt sentit, té molta lògica, m'ho crec, vale, aquesta és una. La segona és no creure-s'ho. No, mira, jo no l'he vist, el formatge, no l'he tocat, no me l'he menjat, per tant, jo no em crec que aquí al costat hi hagi un formatge. I hi hauria encara una tercera, que per mi seria potser la més sàvia, que seria considerar, si no ho sé, no ho he comprovat, no ho he experimentat per mi mateix, i la possibilitat per mi més sàvia és, mira, no ho sé, he de considerar-me ignorant. Però hi ha una tercera, perdó, una quarta, que per mi seria la de la fe, que és aquella persona que el formatge no l'ha vist, no ha accedit a la sala, però té un olfacte una mica desenvolupat, i l'olora. És a dir, l'experimenta en certa mesura, en certa manera, tot i que no l'ha pogut menjar, no l'ha pogut veure, però ja en participa d'alguna manera. Per mi la fe té a veure molt amb aquesta evidència de que hi ha un formatge, tot i que el formatge encara no te l'has menjat ni l'has vist. Josep, ara que has tret el tema de creure en Déu, clar, imagino que la paraula Déu té molts possibles significats i estarem d'acord en que la paraula fe i la paraula Déu van de la mà. Clar, abans us he preguntat què enteneu per fe. Ara us pregunto què entenem per Déu.
0: Mira, hi ha un... Citaré un cantant italià que m'agrada molt, que és en Franco Battiato.
1: Hombre, per favor. Cerca un centro di gravità permanente.
0: Sí, i però té una cançó que es diu E ti vengo a cercare.
1: Preciosa.
0: No? Et vinc a buscar, no? I en ella parla de cercar la divinitat, en el fons, no? I de cercar-la per ser millor, per ser imatge d'aquesta divinitat. No crec que, per mi, no és important el nom que li poses darrere Déu, sinó l'existència i el que pot representar, no? I, per tant, d'escoltar Battiato, em ve la pregunta... On hem d'anar a buscar, no? On podem acostar-nos, on fem aquesta recerca interior, no? I tradicionalment aquesta recerca l'hem dut a terme moltes vegades en els temples, no? Que per mi és una visió molt reduccionista, no? Del món, no? És a dir, hi ha un espai, un edifici, normalment una construcció on es donen, on es reben els sagraments, on s'imparteix la litúrgia, el catecisme, etc., no? I aquest és l'espai. En canvi, hi ha altres persones, com Sant Francesc, no? Que parla de la natura com un temple, no? I que, per tant, el temple... Si és la natura, és el món, no? I, afortunadament, el darrer Sant Pare, el Pare Francesc, amb l'encíclica Laudato Si, parla de la casa comuna, no? Per tant, doncs, podem... Jo crec que aquí hi ha una bifurcació de camins, no? On fem aquesta cerca? On la duem a terme? Doncs en el temple, que n'hi ha de meravellosos i de magnífics, o al mig de la natura que ens envolta.
2: A veure, a mi m'agradaria afegir... Per mi, la fe, el més important, per mi la fe és tal com ho està dient en Josep, que és la fe en Déu. Per mi és la fe més important que hi ha i és la que ens porta al sentit profund de la vida. És aquella, també una mica com deia el Sergi, olores algo que no toques ni menges. I és l'evidència d'algo que tu ho veus amb una claretat, però no pots explicar amb el raonament. I per mi aquesta és la fe més important, la que estava parlant el Josep. El que passa és que la fe és més ampla. La fe és un funcionament del ser humà amb el qual una persona pot tenir fe en arribar a un lloc, pot tenir fe en aconseguir unes certes fites a la vida. I llavors no n'està segur, però té la convicció interior i es llença a la seva carrera, amb els seus treballs, amb el que sigui, a algo que ell intueix, perquè la fe, o l'evidència aquesta que jo deia, l'evidència és la intuïció. Llavors aquí trec una altra paraula que es diu intuïció. A part del raonament, que raonem i racionem 2 + 2 = 4, jo per fer això haig de fer això i haig de fer això, dintre del ser humà hi ha un altre element que es diu intuïció i que no és l'evidència del que es veu directament. Llavors hi ha el que es diu la intuïció de Déu, però no és, la intuïció no va exclusivament cap a Déu. Molts dels científics que han descobert grans quantitats de coses ho han fet gràcies a la intuïció. Després d'haver lluitat molt de temps darrere d'unes descobertes, en un moment determinat descobreixen alguna cosa per intuïció. Llavors, aquesta intuïció és per mi la fe. La fe és la intuïció de que existeix un Déu, però també la intuïció de que existeix algo que jo estic buscant o algo. De fet, un dels factors importants dintre el treball interior és desenvolupar la intuïció dels fets quotidians. Jo intueixo que haig d'anar cap aquí, intueixo que haig d'anar cap allà. És a dir, el desenvolupament de la intuïció és algo que el món racional que tenim avui dia ho hem perdut. Perquè, com que estem amb l'atenció tot el dia, amb el raonament, hem perdut aquesta altra capacitat.
1: Sí, sí, jo també lligaria la fe a la intuïció i encara la lligaria amb una altra paraula. Transcendència. És a dir, per mi la fe... clar, aquí hem parlat de Déu. Digues Déu, digues allò que et transcendeix, allò que t'abraça, allò que t'omple, allò que et conté. Suposo que es pot dir de moltíssimes maneres, però per mi la fe seria aquesta capacitat que tenim totes les persones d'obrir-nos a sentir i experimentar en primera persona la transcendència. Tu, allò que ens transcendeix, allò que va més enllà del nostre petitet jo, no? Tu, Josep, parlaves abans dels temples, no? I la naturalesa com a temple, on segurament ens és molt més fàcil de trobar això que en diem Déu, o d'intuir-ho, si més no, que no pas en segons quins altres espais. No? A mi la naturalesa també, Josep, tu saps, em connecta amb aquesta transcendència. D'entrada, les persones humanes creiem que som intel·ligents, com si una goteta de l'oceà digués, és que jo tinc aigua, com si fos una cosa meva, una cosa propietat privada del jo, i en canvi, quan la gota s'adona de que aquesta aigua que l'omple amb ella també omple a tota la resta de gotes de l'oceà, t'adones que hi ha alguna cosa que ens connecta amb algú molt més gran. Per mi això és sentir la transcendència, la naturalesa, miris on miris, veus intel·ligència. És espectacular. La intel·ligència no és nostra, nosaltres en participem. Ja hi era abans que nasquéssim i seguirà sent quan morim. Per mi, l'experiència de Déu és molt propera a descobrir-nos, també com deia el Blai, no, Ricard, en la intel·ligència que és, no que som, que és, que s'expressa en nosaltres, en l'amor, i veus molt d'amor en la naturalesa, no com a l'emoció que vivim els éssers humans o que entenem com a amor, que allò també seria per fer un programa, que entenem per amor, perquè a vegades es confon l'amor com a força que connecta, que endolla, a la naturalesa et pots sentir endollat, connectat d'una manera extraordinària amb tota aquella vida que hi ha allà. Això per mi és experiència de l'amor, no? No confondre-la amb l'amor del yo te quiero, per a mi, que és una cosa molt, molt, molt diferent, no? Josep, et faig una pregunta directa en tu, si em permets. Has trobat Déu a la natura?
0: Diríem que l'he buscat, perquè per mi el més important és la cerca, el camí. Com deia Torralba, no, la fe no neix de certeses, no? No, no, ni d'il·luminacions, no? Sinó simplement de voler-hi ser, fins i tot a vegades hi ha gent que diu que la fe és un do, no? O una gràcia, no? Doncs, per tant, doncs, per mi el més important és ser-hi. I la fe tampoc porta, moltes vegades va implícit el dubte, i has de conviure amb el dubte i amb les incerteses, i això forma part del viure. Per tant, jo el que en la natura el que sempre he intentat és sentir-la, no? Hi ha una cançó de la pel·lícula Germà Sol, Germana Lluna, que comença, que demana o parla del dolç sentir, no? I per tant, la dolcesa del sentir, no? Aquesta gust fins i tot sensual per gaudir del que t'envolta, no? Que en el fons és un acte d'amor, no? Perquè si tu aconsegueixes deixar la raó, l'observació, l'anàlisi, no? De que una vegada jo mateix per deformació professional estic acostumat i vius el que t'envolta amb aquesta dolcesa, amb aquest sentiment sensual, fent servir els sentits o fent servir el teu cor i deixant de banda moltes altres coses, s'experimenten molts fets que s'acosten a Déu, no? Perquè doncs, és la creació, és diríem, quelcom que hi és i que si tu estàs acostumat a analitzar-ho, viure-ho des d'una altra òptica no és per mi cap contradicció, sinó tot el contrari, un element complementari, no? És anar un pèl més enllà, és sentir-se que més enllà hi ha quelcom darrere dels arbres, les plantes, els sons dels ocells, les trepitjades, el vent, tot això es pot sentir dolçament i això t'ajuda a acostar-te a aquesta transcendència.
1: Ricard, l'Antonio Blay parlava de que l'essencial s'expressa en forma d'amor, d'intel·ligència, d'energia. En aquest amor del que parlava Antonio Blay, podríem vincular d'alguna manera l'experiència de la fe amb l'experiència de l'amor?
2: Sí, al començament he dit que la fe és l'evidència de lo que no es veu, però que també s'hi afegeix la substància de lo que no se sent. És a dir, també explicant una mica i continuant el que deia el Josep, aquesta búsqueda que ell té, que diu que té, ve d'una evidència que no és racional de que hi ha alguna cosa. Però després també parlava d'un sentiment. Llavors, és la substància que s'està buscant d'algú que no sents directament però ho intueixes i vas gaudint una mica d'aquest perfum que tu estaves dient abans. És a dir, dintre de la fe hi ha aquests dos aspectes, l'aspecte de veure i l'aspecte de sentir. Veure, tenir una evidència d'algú que tu racionalment no n'estàs convençut, però també sentir interiorment alguna cosa, pressentir. Jo moltes vegades parlo del pressentir. Estic pressentint alguna cosa que no sento directament, com jo estic veient ara la paret de la meva habitació, com estic veient tocant la taula. No se sent de la mateixa manera, però es pressenteix. I això, per mi, és la fe.
1: Veuríeu alguna diferència substancial? Clar que són paraules, eh? I les paraules cadascú fem servir les mateixes paraules i cadascú li dona el significat que li dona, eh? Però per parlar en propietat, veuríeu alguna diferència substancial entre la paraula fe i la paraula creença?
2: Per mi, molt, molt. Hi ha molta diferència. El que passa és que va barrejat. Per exemple, la fe en Déu és una intuïció que un té de Déu. Però llavors, si un ha rebut una cultura determinada, amb unes imatges d'un Déu determinat, amb unes idees de Déu determinat, llavors aquella creença d'aquell Déu que castiga o que no, o que és així, o que es diu Déu, o que es diu Buda, o que es diu d'una altra manera, llavors s'afegeix la ment, que són una sèrie de creències culturals, s'afegeix amb una fe que és real. Llavors hi ha una barreja de les dues coses. Però una cosa és la creença i una altra cosa és la fe.
1: Josep?
0: Jo diria que una cosa és la fe i una altra cosa és l'esperança, no? És a dir, a vegades tenim esperança de que el món vagi millor, tenim esperança de que aconseguiré tal fita, no? Això són desitjos que esperes que la societat, que un grup, que la família, que tu mateix arribis, no? Però la fe i la vivència és quelcom interior i personal, no? I que a mi no em costa gens entendre que està compartida amb qualsevol tradició espiritual. Jo en aquest sentit sempre m'he sentit molt ecumènic, no? I no he cregut que el meu Déu, no?, que rebo com a resultat del lloc on he nascut, bàsicament, sigui ni millor ni pitjor que altres que han nascut a l'Aràbia, a la Índia, al Nepal, al Tibet. És a dir, tota la gent que té fe, per mi formem la mateixa família. Jo m'hi sento unit a tots ells, no em sento exclòs ni, i, per tant, no té sentit una paraula que és evangelitzar, no? Jo entenc que el que s'ha és de respectar, estimar l'altre amb la diferència, amb les característiques de cadascú, i que si tenen fe és més fàcil entendre-s'hi, perquè vol dir que tenen un món interior més viu, com deia Batiato i diu l'Evangeli, doncs, que ens fa millors, no? Doncs si som millors, hem d'aconseguir que aquestes esperances que tenim depositades es facin realitat.
1: Estic completament d'acord amb tu, Josep. Les tradicions espirituals d'arreu mal enteses separen, per mi separen, i esbiaixen, i distorsionen. En canvi, les tradicions espirituals ben enteses, el qual des del meu punt de vista significa que hi ha hagut un aprofundiment en una experiència directa, interna, profunda, uneixen. Jo no conec, i en conec diversos, cap cristià, cap budista, o cap hindú, o cap taoista profuns que hagin anat a l'arrel, que discuteixin. S'enriqueixen plegats. En canvi, conec molta gent que és budista, cristiana, taoista i hinduista, que no han arrelat, que no han aprofundit, i allà es tiren els trastos pel cap. Ara us preguntaria, clar, què canvia realment? Com canvia la fe la nostra vida? Com la transforma? És a dir, què ens aporta la fe a la nostra vida?
2: Bueno, per mi la fe és el motor, per mi és el motor de la meva vida. A part del sentit quotidià que tots tenim per mantenir-se viu, per aconseguir coses i desitjos humans, la fe és un motor. No solament és una evidència que deia jo de Déu, sinó que és el motor que em porta cap a fer un treball interior i cap a, diguem, una oració, una proximitat amb Déu. I llavors, no solament és una evidència, sinó un motor, un sentit profund de la vida. I per mi aquest és el canvi radical de la fe. També pot haver una fe sense que sigui motor. Llavors, per mi, és una fe una mica... pot existir, però molt superficial. Si realment un té fe, això t'obliga a actuar. Actuar dintre la teva vida, anar en una direcció determinada. Perquè aquesta fe es vagi aprofundint, perquè aquesta fe vagi siguin més assolida i ho vagi sentint amb més vivesa dintre teu.
0: Per mi la... Com deia en Ricard, la fe és un motor, estic completament d'acord. Però és un motor que em porta a intentar ser millor. Intentar ser millor no només des del punt de vista personal, és a dir, de buscar i no tenir i treure'm a vegades tots els elements racionals que formen part de la meva formació i que tampoc en renego, però que a vegades interfereixen i, per tant, saber-los separar per treballar aquesta interioritat, que a vegades doncs, costa, no? Però després, per ser millor cap als altres, cap als que t'envolten, per comprometre's en aquest món, no? Per compartir totes aquestes... I, per tant, no quedar-te tancat, no sóc o no tinc voluntat de ser un eremita, no? Que viu reclòs en el seu món, que no he sentit mai aquesta crida, sinó tot el contrari. La fe m'ajuda a ser millor persona, a intentar amb les màximes forces estimar els altres, a buscar un món millor, sempre tenim clar que això és un camí, no? I per tant hi haurà alts i baixos, hi ha moments de dubtes, moments de crisi, però la fe t'ajuda a no defallir, a continuar endavant.
1: Jo estic molt d'acord amb vosaltres i afegiria només una coseta, però també estic en la línia de que aquesta fe de la que estem parlant és la que mou muntanyes, perquè t'alinea amb un propòsit de vida que inclou tots els altres propòsits petitons de la vida. Però jo hi afegiria que aquesta fe ben entesa, almenys a mi, m'aporta confiança. O sigui, una confiança invisible de que tot té un sentit, tot té un propòsit. És com una mica la imatge de que, com si jo fos un nen petit que està jugant al parc, completament despreocupat perquè sé que intueixo que els grans, els pares, els adults estan allà vigilant-me, no?, d'alguna manera. És com si m'aportés aquesta confiança, no? I com si jo no fos, en última instància, el que porta el timó del vaixell. Sóc un grumet, hi ha una força que se m'escapa, però que puc intuir, puc olorar, que és la que porta el vaixell. Normalment la fe la solem associar a un fet comunitari. Jo us pregunto, la fe s'ha de viure sí o sí a través d'una comunitat o a través d'una tradició religiosa, o es pot viure de forma individual?
2: Jo diria, a veure, torno a repetir una altra paraula de Blai, que l'autèntica església és l'església de la comunitat que viuen en contacte amb Crist. Independentment de les tradicions, tal com deia el Josep, tots aquells que vivim o intentem viure dintre de la consciència de Crist, dintre de la consciència de Déu, estem en comunitat interior. I llavors això és una comunitat interior, no una comunitat exterior. Jo crec en la comunitat interior. I això és el que és l'autèntica església.
0: Jo penso que les dues formes que tu deies, Sergi, són complementàries. És a dir, com diu el Ricard, formem part d'una comunitat interior, però a vegades doncs, que la pots viure exteriorment. Jo sempre recordo les pregàries matinals que he pogut compartir amb comunitats monàstiques, que són d'una gran força, i aixecar-se a les 7 del matí per anar a sentir doncs, una pregària i després viure el silenci que ve després, és quelcom comunitari, no? Però a la vegada també hi ha la part personal, no? O sigui, el conreuar el teu interior, no? I fer-ne... és com un conreu, no? O sigui, l'has d'adobar i has de posar-hi elements, no? Que lectures, vivències que t'ajudin a engrandir aquesta fe, a discutir-la, a viure-la, a patir-la, no? Tot això doncs, també és un camí personal, no? Que és inevitable i que és bo que existeixi.
1: Ara parlaves del conreu interior. Aquesta expressió m'ha agradat molt, Josep. Entenem tots tres que el conreu interior, desenvolupament interior, cultiu interior, digueu-ho com vulgueu, alimenta la fe. Almenys en el meu cas, el que ha incrementat exponencialment l'experiència de la fe ha sigut un treball en mi mateix, un ficar presència, consciència al dia a dia. De quina manera podem fer aquest conreu interior que alimenti la fe?
2: El problema principal del ser humà és l'egocentrisme i l'egoisme. I això és el que ens separa dels altres. Llavors, per mi el conreu interior justament és desconrear les plantes que són errònies. Quan traiem les plantes errònies que hi ha a dintre nostre, que és l'egocentrisme i l'egoisme, és a dir, l'ego, automàticament un se sent unit amb els altres. Llavors, aquest és per mi. Moltes vegades també equivocadament, uns ens apropem als demés, però també és un apropament neuròtic. I això també s'ha de vigilar amb aquest tema. Gent que viu molt extrovertida, en contacte amb l'exterior, però simplement és una tapadera per no viure's per dintre. Llavors, aquest conreu interior és un conreu de treure tot allò que és fals. Llavors, en la mesura que veiem entre la nostra consciència natural és la consciència d'unitat amb nosaltres mateixos i amb la resta. Per mi això és el conreu interior.
0: En el fons, el que diu el Ricard és treure les males herbes. Quan cuidem un hort, doncs intentem treure tot allò que dificulta el creixement de la planta que hem escollit, no? Si hem escollit conrear el nostre interior, tot això són males herbes, no? Per tant, fer-les fora, doncs, em sembla molt bé. Responent a la teva pregunta, moltes vegades aquest conreu neix, per exemple, de converses, no? I a vegades que amb gent que són d'altres creences o fins i tot agnòstics, no? Jo recordo una conversa amb en Vicenç Villatoro al massís de Sant Llorenç del Munt, parlant del sagrat amb una persona agnòstica, no? Atea, no? I en canvi que defensava una altra vivència del sagrat, va ser molt, molt estimulant, no? O també això diríem, es conreua vivint moments especials del dia, jo que sé, ser capaç de sortir a gaudir de la posta de sol en solitari, en silenci, o dels primers ratxos de llum del dia, són maneres de conreuar el nostre interior, de donar-li aquesta connexió amb tot el que l'envolta, no? Paniker ho deia, no? L'espiritualitat és el fil que ens uneix a tot, no? Per tant, per sentir-nos units a tot, doncs hem de sentir-nos, escoltar-nos o parlar amb altres o viure doncs, també aquests moments doncs, especials que tenim al llarg del dia, en el cicle de l'any, i per tant sortir del nostre confort i gaudir-los i segur que això ens conreua i ens fa millors.
1: De fet, moltes persones, ara deies, a través d'una conversa, no? A través d'una conversa es desperten a vegades preguntes de les anomenades existencials que et conviden a mirar dintre, però també és cert que moltes persones han sentit paraules profundes i no els ha acabat de ressonar. Jo a vegades m'he preguntat com és que amb algunes persones neix la fe i amb altres no?
0: Home, jo penso que com deia abans, a vegades la fe és un do. No tothom és tocat per aquest do, no? I llavors, doncs, i a més, hi ha gent que se senten tan tocats que canvien la vida, no? Que senten aquesta revelació, que senten aquesta vivència, no? Per tant, això forma part d'aquests elements que no controlem, gràcies a Déu, no? De que poden influir, poden fer-nos canviar i que doncs, dins nostre les coses es remoguin i canviïn. No? No cal sempre, a vegades ens farem una feina i aconseguirem tal fita. A vegades les coses canvien en el moment menys esperat i tenen un efecte molt gran.
2: Jo veig una mica que el ser humà és una consciència amb evolució. Llavors, intentem parlar com si fossin fixes. Jo tinc un do, o no, evidentment crec que la fe és un do, però és un do, la fe, i la vivència amb Déu, i la intuïció amb Déu, i la proximitat amb Déu, i la vivència amb Déu, és algo que més o menys tothom a la humanitat assolirà tard o d'hora. Llavors, de l'únic que parlaria és quan. Jo, quan tenia 10 anys, 15 anys, 20 anys, que disfrutava de la vida, no havia parlat de totes aquestes coses. Llavors, en un moment determinat, va haver un treball de la meva vida i llavors va canviar tot. Això ha sigut la meva situació, però és que a altres els hi passa als 30 anys, als 40 anys, als 60 anys, als 10 anys, als 5 anys, amb aquesta vida, amb una altra vida. És a dir, la intuïció i la vivència de Déu és algo que per mi arribarà a tothom, tard o d'hora. No és algo fixo que jo tinc i tu no tens.
1: Queda un minutet i mig, senyors, el temps passa volant. Ara imagineu-vos que acaba d'engegar la ràdio algun oient que ara mateix acaba d'arribar i ara s'acaba d'assabentar que estem parlant de la fe. En 30 segons cada un, com resumiríeu el que s'ha dit avui aquí? Com li resumiríeu què és la fe, la perla, aquella explicació curta, breu, però potent, condensada?
2: Jo diria que paréssim un minut i deixar d'estar pendents de la nostra ment i del nostre cap i del passat i del futur i estar en silenci interior a veure què ens diu per dintre, què rebem per dintre, amb aquest silenci interior. Per mi això és... I veure què hi ha de veritat amb el meu interior, amb el silenci interior, no amb el raonament.
0: Jo afegiria aquestes boniques paraules d'en Ricard que això ho busquem a la natura, que aquest silenci interior el busquem en el temple natural i que això, de ben segur, a partir de badar, d'encantar-nos en tot el que ens envolta, ens remourà i millorarem la nostra interioritat i potser sentirem doncs, aquest desig d'anar més enllà i de buscar respostes a les preguntes transcendents de la nostra vida.
1: Tu ja saps, Josep, que la teva paraula, la teva expressió badar, a mi m'enamora. Aquest badar, que per mi és obertura, és obrir els ulls, obrir els sentits, obrir el ser, en definitiva. Doncs molt bé, fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies, Ramon, Josep, Ricard, i a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent i, sobretot, no oblidis el més important. L'emissora que busques és dins teu.

0: He de confessar, Pere, que m'estàs fent molt feliç començant el programa amb Sau.
1: De les poques cançons que tenen bones.
0: I llàstima que sigui per parlar d'un tema tan miserable, no?
1: Del tren, no?
2: Sí, perquè avui...
0: T'has pensat una mica, però Carles Bancs és així.
2: Sí, sí, avui parlarem...
1: El tema miserable i tren no ho relacionava. Jo relacionava tren, cosa que triga molt.
2: Bueno, però també podria ser un servei deficitari i miserable.
1: Ah, vale,
2: no, perquè,
1: sí, sí.
2: O sorpresa... El tren sempre arriba tard perquè la xarxa ferroviària de Catalunya funciona molt malament. I no ho dic només jo, com a usuari, que també, sinó perquè hi ha dades i fets que així ens ho expliquen i que els ha recollit i ordenat és Nil Santmartí, autor d'En Via Morta, un llibre editat per Columna, que analitza la situació del tren a Catalunya. No sé quina experiència en teniu vosaltres agafant el transport públic, en concret el Rodalies.
0: Ho evito.
1: Jo l'evito, però tinc una anècdota. Quan malauradament va haver-hi l'atemptat de l'11 de març,
0: sí.
1: Jo el dia següent vaig agafar un tren per anar a la universitat i justament aquell tren se li va anar la llum i la gent en el tren, ai, es va tornar molt histèrica. I jo pensant, carai, tu, pues vinga, anècdota per la vida.
2: És que quan estem histèrics, qualsevol cosa ens altera i a molta gent l'altera segurament agafar el tren cada dia, així que avui en parlarem.
0: Avui parlem amb en Nil Santmartí i amb moltes altres persones, així que ens hi posem, Carles, Pere, som-hi.
3: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: La primera parada d'aquest tren, com cada setmana, és l'anàlisi de l'actualitat amb Carles Bancs. Carles, de fet, podríem parlar dels retards, però com que ho farem més endavant, avui ens fixem en una altra qüestió.
2: Sí, podríem parlar de retards i mai aniríem tard, però avui parlarem d'una altra qüestió, perquè a vegades, com el del tren, hi ha temes que ens persegueixen i que de tant en tant, doncs, toca tractar.
0: No sé si podríem tanta metàfora,
2: Bueno,
0: ferroviària.
2: Ara rebaixarem. Sempre intento fer-ho des d'un punt de vista diferent, però si a l'època en què vivim tenim problemes, per exemple, amb l'habitatge, doncs ens toca parlar-ne. I és que la crisi que es viu a casa nostra no sembla que hagi de millorar aviat. I avui vull explicar-te com això afecta a les pimes.
0: Això sí que no m'ho esperava.
2: Clar, ara mateix estem en un moment on hi ha molt de rebombori i segurament podríem parlar de com afecta l'augment del preu de l'habitatge en qualsevol àmbit de la nostra vida. És el que té, que sigui una necessitat bàsica, sí, i que necessitem dormir a algun lloc. Doncs bé, si el preu per a viure és molt alt, el

0: Els també haurien de ser més alts del que eren abans. Per aquest motiu, hi ha moltes pimes, petites i mitjanes empreses, que tenen problemes per contractar nous treballadors, ja que aquests cada cop tenen necessitats salarials més altes que potser les pimes no poden cobrir.
1: És que, de fet, si puja el lloguer, potser també hauria de pujar el sou, no?
0: Hauria de ser així, però això ho pot afrontar una gran empresa amb uns ingressos anuals estables i considerables, cosa que no passa en el sector dels petits empresaris, que en molts casos també es poden veure ofegats pel preu del lloguer o dels productes que després venen. Així ho ha declarat el president del Consell Territorial de la Pime, Pep García, que en roda de premsa ha dit que la falta d'habitatge a preus assequibles és una barrera directa que afecta la competitivitat de les petites i mitjanes empreses.
1: Per tant, la crisi de l'habitatge és una crisi transversal. Gairebé ningú se'n salva.
0: Clar, se'n salven molt pocs. De fet, se'n salvarà segurament qui tingui prous diners com per viure molt tranquil·lament. El president del Consell Territorial de la Pime també va demanar segellar un gran acord públic o privat per facilitar l'accés de l'habitatge a Catalunya. Al final, crec que tots acabarem creient que s'ha de fer alguna cosa, menys el govern, que sembla que des de fa un parell de setmanes i gràcies a alguns casos molt concrets s'està movent una mica. Mai sabrem si per màrqueting o per necessitat real. I una dada que és bastant preocupant és que el primer semestre del 2026 el preu de l'habitatge a Catalunya va augmentar en un 10,5% interanual. I fins i tot hi ha empreses que estan abonant complements salarials específics d'habitatge per poder disposar de tècnics industrials, ja que si no marxen a grans empreses.
1: Imagino que és difícil competir si el mercat presenta tantes desigualtats, però afecta igual a tots els sectors de les pimes?
0: Clar, dins de la pime la pressió no és la mateixa. Els sectors de l'hostaleria i el comerç tenen un poder adquisitiu més baix i tenen més dificultats per trobar treballadors. En canvi, el sector manufacturer tècnic té contractes de llarg termini que poden compensar l'augment dels costos si la productivitat doncs millora. L'hostaleria no queda ben parada gairebé mai.
1: De fet, fa molt de temps que es queixen perquè es costa trobar treballadors.
0: I a vegades és una mica culpa seva també perquè hi ha vegades que proposen sous i condicions una mica abusives, però pot ser que ho facin perquè ells també pateixen aquest augment del cost de la vida i de l'habitatge. El fet és que el 95% de les empreses catalanes són pimes, òbviament no generen el 95% dels llocs de treball de la nostra terra, però són la nostra identitat econòmica i la base del teixit productiu. Crec que s'ha de garantir que els catalans puguin emprendre i posar-los més facilitats. I si podem beneficiar el conjunt de la societat, doncs encara millor. Sembla ser que hauríem de fer alguna cosa amb l'habitatge, perquè cada setmana tenim nous informes o notícies del seu impacte al nostre dia a dia. Fa ben poc, de fet, a l'Hospitalet una veïna es va suïcidar poc després d'haver estat desnonada. L'Olga, hi ha hagut el cas de la Mari Carmen, pel qual estan havent-hi moltes mobilitzacions arreu del país. I recordem que a Catalunya cada dia s'executen uns 30 desnonaments, cosa que preocupa i molt.
1: La situació és molt preocupant i tenim l'habitatge com a causa i conseqüència de molts dels mals actuals. Esperem que es comencin a trobar solucions. Carles, gràcies. Començàvem parlant d'això, de la xarxa ferroviària de Catalunya, que fa temps que està en boca de tothom. De fet, des de fa anys, el servei ha empitjorat considerablement, acumula retards, cancel·lacions que compliquen la vida dels seus usuaris, i aquest fet va esclatar pels aires, Carles, amb l'accident mortal de Gelida del passat 20 de gener.
0: Doncs sí, l'accident va fer saltar les alarmes de tothom després d'un dia de pluges ple d'incidents. La mort d'un dels maquinistes de la cabina va posar el debat sobre la seguretat dels trens a casa nostra sobre la taula i va destapar la ineficiència d'un servei que empitjora amb els anys. Però com hem arribat fins a aquest punt? Com pot ser que la xarxa empitjori any rere any? Per què els maquinistes no volen treballar a Catalunya? Doncs totes aquestes preguntes les respon el periodista Nil Sant Martí al seu nou llibre En Via Morta, que ha publicat Editorial Columna i que és una investigació periodística que pretén explicar les causes d'aquesta crisi i, a més, en planteja possibles solucions.
1: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el primer convidat d'aquesta setmana. Nil Sant Martí, benvingut a Valor a l'alça. Com estàs?
2: Hola, què tal? Com esteu? Molt bé.
1: Gràcies per acceptar la invitació. Teníem moltes ganes de parlar d'un dels temes que jo crec que no deixa mai d'estar de moda, que és la xarxa ferroviària de Catalunya. Tu la coneixes molt bé, fa temps que estàs lligat a l'anàlisi de l'actualitat ferroviària. De fet, ets el director i editor del podcast Via 1 de RAC1. Com has vist l'evolució de la xarxa els últims anys?
2: crec que és una fotografia que podríem dir que ha anat evolucionant cap on preveiem tenir una mica de coneixement de com estava la infraestructura, de com estava la gestió d'aquestes empreses ferroviàries, més enllà del que és pròpiament la política, perquè aquesta, diguem-ne, situació d'empitjorament de la situació fins a arribar a la crisi que hem arribat aquest 2026, al final no és només un factor polític, no va vinculat només a una gestió, per entendre'ns, del govern espanyol, que és d'aquí depèn tota la xarxa d'ample ibèrica a hores d'ara encara a Catalunya, o del traspàs a la Generalitat, sinó també del propi funcionament de les dues companyies que s'ocupen del ferrocarril, és a dir, de la infraestructura d'Adif i de la gestió del personal, dels maquinistes i dels trens, que és Renfe, no? I aquesta evolució, al final, diguem-ne que podríem dir que malauradament ha anat cap on preveiem per tots els senyals d'alarma que durant anys han anat donant, en aquest cas, doncs, maquinistes, amb les crisis de personal que han tingut, amb els accidents que hi ha hagut, amb l'envelliment del material mòbil, és a dir, dels trens, amb situacions doncs greus a la infraestructura que hem viscut, sense anar més lluny a la mateixa línia del Maresme, no? Amb problemes recurrents, per exemple, quan hi havia els temporals de mar. Per tant, diguem-ne que és una crisi que malauradament s'estava anunciant i a la que no s'hi ha intentat posar remei fins que hi ha hagut un accident mortal, no? És a dir, una situació ja molt greu, com la que vam viure el gener amb l'accident mortal de Gelida, que a més va ser 48 hores després de l'accident també més greu de l'alta velocitat a l'estat espanyol, no? Del Dinamo d'Andalusia.
1: Sí, tot això ha marcat, com tu bé deies, un 2026 que jo crec que es podria etiquetar de crisi, amb majúscules, no?
2: Sí, i tant. De crisi o fins i tot podríem dir de catarsi, no? Perquè, per una banda, doncs ha estat molt evident la situació, xocant, perquè a més ha implicat desenes de víctimes mortals. En el cas de Catalunya, només una, però igualment greu, la d'un dels maquinistes que anava a cabina en aquest accident el 20 de gener a Gelida, però també de catarsi, perquè, cert, ha servit una mica com per reaccionar. Hi havia moltes senyals d'alarma internes per part del personal de conducció, per part també del personal de DIF, que és molt poc d'intern, la majoria són empreses externes, i això també ha complicat doncs la gestió i que DIF sàpigués l'abast de la gravetat de moltes circumstàncies de molts problemes a la infraestructura, però que finalment no ha servit perquè hi hagi una obertura d'ulls, no? S'han obert els ulls especialment des del govern espanyol, que és qui encara gestiona tota aquesta xarxa en espera d'un primer traspàs com és el de l'R1 a la Generalitat. I hem de veure doncs que aquesta, diguem-ne, aquest despertar no sigui només a flor d'un dia, no sigui només aquest 26, sinó que permeti fer el manteniment, permeti fer les inversions necessàries i permeti fer el control continu de tota la infraestructura de vies, de catenàries i de tot el que envolta aquestes vies i catenàries, el que diem, no? Les parets, en aquest cas, si parlem de terraplens, si parlem de boscos, perquè és veritat, la xarxa a Catalunya està molt exposada a efectes climàtics, tant a l'interior, ho deia, boscos, zones amb penya-segats, és a dir, amb riscos, com també a les pròpies línies de la costa, com són la del Garraf o del Maresme.
1: De fet, Toni, comences el llibre explicant com es ha construït tot el sistema de comunicacions ferroviàries i també la seva evolució. És agosarat dir que tenim gairebé la mateixa xarxa que fa 150 anys?
2: Bé, és una fotografia fidel dir que les línies de tren bàsiques, si deixem de banda l'alta velocitat, evidentment, que les línies de tren bàsiques que fa servir la gent en el dia a dia són les que es van construir en aquell moment. S'han ampliat en part, però són les mateixes i circulen pels mateixos llocs. No vol dir que no s'hagin canviat els carrils, no vol dir que, evidentment, no s'hagin electrificat, perquè quan es van començar a construir 1848, 1851, diguem-ne, els primers 30 anys, a partir de la Barcelona-Mataró del 1848 es construeix pràcticament tot, doncs sí, s'ha electrificat, s'han canviat els sistemes de seguretat, s'han canviat els carrils, però els llocs per on passen aquestes línies continuen sent els mateixos i hi ha punts, evidentment, com hem vist, doncs que són de risc, no? I a partir d'aquí cal veure, doncs, no només què cal fer amb aquestes línies, sinó també el que és molt greu és que no se n'han fet més enllà de les que es van construir doncs, entre el 1848 i el 1880. Pràcticament no hi ha hagut cap construcció de línia nova i, evidentment, la Catalunya del 1848 no és la del 2026. Som 4, 5, 6, 7 milions d'habitants més, ha crescut molt el país en aquests 150 anys i la infraestructura no està dimensionada i crec que, a més, ho hem vist de manera molt palpable, si poso d'exemple, sobretot l'última dècada, no? Com hem anat veient aquest empitjorament de la situació a Rodalies i també aquesta manca de capacitat. Al final, per exemple, que els autobusos interurbans vagin plens com un ou a moltíssimes comarques del país, dins de les comarques o per comunicar-se amb Barcelona, també és conseqüència de que el tren no té la capacitat que hauria de tenir ni la fiabilitat que hauria de tenir.
1: I tot i així continua sent un transport molt important en ple segle XXI.
2: Exacte, sí, sí, és que de fet, a més, és que és probablement el transport clau, i més si ens fixem en Catalunya, perquè som un país molt densament poblat, hi ha països amb una densitat de població molt més petita, amb molts menys habitants, o amb zones eminentment rurals, en què probablement els transports, per exemple, es podrien cobrir per carretera, perquè la capacitat dels autobusos és la que és, però en un país com tenim, amb comarques molt densament poblades, amb molt moviment, entre comarques justament per anar a treballar, per l'oci, etc, perquè tenim una gran capital i tenim però al voltant àrees metropolitanes, no només la de Barcelona, també per exemple la de Tarragona, amb comarques amb 400.000, 500.000, fins a 1 milió d'habitants, com poden ser els Vallesos, com pot ser el Maresme, com pot ser doncs tota l'àrea del Tarragonès, el Baix Llobregat, clar, el transport ferroviari és imprescindible perquè és el que té més capacitat per moure població en aquests moviments, tant de cara a la feina com de cara a l'oci o altres serveis socials, com pot ser doncs, anar a l'hospital, a una visita a metge, etc.
1: Mm-hmm. Tu, de fet, parles d'algunes comarques, com la Terra Alta, el Ripollès, que han perdut habitants en les últimes dècades, i això coincideix una mica amb la desaparició del tren en aquestes zones. Per tant, quina afectació per un territori pot tenir per un territori, perdona, tenir una bona xarxa de comunicacions pel que fa al transport públic i en concret al tren?
2: És essencial i va lligat, perquè el ferrocarril ha anat lligat moltes vegades no només al transport de les persones, sinó que de fet neix com el transport de les mercaderies. Per tant, que el ferrocarril és una eina clau, diguem-ne, per progressar a nivell territorial. És a dir, és una eina clau per traslladar mercaderies, per traslladar persones, i això es pot veure exacte en comarques del país que han vist doncs minvada la indústria que tenien, que han vist minvada doncs la capacitat de generar oferta de treball, que ha estat coincident, evidentment, amb el tancament del ferrocarril, perquè el ferrocarril era el que també permetia aquest transport, per exemple, de mercaderies. El Ripollès és un cas paradigmàtic en el moment en què tanca aquesta indústria més aviat de mineria, d'extractivista, que el que feia doncs, no, era treure mineral, era treure carbó, per exemple, per transportar-lo doncs, cap a les àrees on calia per la indústria, com era Barcelona. Doncs clar, això també ha minvat les oportunitats de treball i les oportunitats de comunicació, que a més, diguem-ne, la mercaderia, diguem-ne, que és amb el que neix el ferrocarril, però que després, aquestes últimes dècades, també ha agafat un paper preponderant al ferrocarril per moure la gent, perquè és cert que tal com ens movem ara, no ho fèiem fa 50 i ja no dic fa 100 anys. La gent abans no sortia pràcticament de la seva comarca i ara la gent volta per tot el món, això més eventualment, però habitualment sí, volta moltes vegades doncs, per tot el país o per moltes comarques, si parlem de Catalunya. Per tant, aquesta importància del ferrocarril lligat tant a la indústria com al moviment i a com pot perjudicar que no hi hagi tren doncs, a les oportunitats d'un territori i a que la gent més jove d'aquest territori doncs, potser hagi d'emigrar cap a les grans ciutats per trobar feina.
1: Abans, Nil, parlaves de fiabilitat. No sé fins a quin punt hem acabat normalitzant, amb certa resignació, per exemple, que hi hagi problemes constantment en aquesta xarxa, perquè pensava en fa gairebé 20 anys, no? El 2007, aquells esfondraments de l'estació de Bellvitge que van fer que s'activés per primera vegada desenes d'autocars per donar un servei alternatiu als viatgers. Clar, això és una situació en la que ens trobem constantment ara.
2: Sí, de fet, el 2007 és com la primera gran crisi ferroviària que vivim, justament quan la xarxa de Rodalies portava un parell de dècades funcionant, no diré com un rellotge, però funcionava raonablement molt bé, amb temps de trajecte molt competitius, amb trens que eren força puntuals, és a dir, tant a les relacions de Rodalies, és a dir, les línies del Maresme, del Garraf, del Vallès, com també, per exemple, les línies regionals, com pot ser les que uneixen Tarragona amb Barcelona o Barcelona amb Girona, que tenien índex de puntualitat molt elevats, els temps de trajecte eren molt més reduïts, és a dir, de Tarragona a Barcelona es podia viatjar menys d'una hora amb regional. Ara l'habitual és trigar una hora i mitja i pràcticament et surt més a compte, per entendre'ns, anar a l'estació del Camp de Tarragona, agafar un tren d'alta velocitat fins a Barcelona, quan aquesta estació està enmig del no-res i cal desplaçar-se expressament, tant si es ve de Tarragona, de Reus, de Valls, etc. Hem normalitzat una falta de fiabilitat que també és preocupant, tot i haver-la normalitzat, o quan parlem fins i tot no de certa normalitat al servei, és que hi hagi retard, sí que és veritat que també el que ha implicat és que l'usuari finalment se n'ha fartat. Van néixer primer les plataformes a les Terres de l'Ebre per la dignitat dels trens dignes, però després neixen les de Tarragona, neixen també plataformes d'usuaris a l'àrea de Barcelona. També ha implicat doncs, que l'usuari s'hagi despertat i que també pugui tenir un paper molt important, diguem-ne, per fiscalitzar aquest funcionament de la xarxa i per millorar-lo. I també per una cosa que és molt important, que és cert, aquesta fiscalització fiabilitat ha fallat perquè no hi ha hagut inversions, per entendre's, no els impliqui moltíssims inconvenients a l'hora de viatjar. I aquí els usuaris han de tenir un paper important de veu i de vot, de dir, doncs, com s'han de gestionar aquestes obres, com s'han de fer els plans alternatius perquè els autobusos o els trens que es posin doncs tinguin una certa coherència pels desplaçaments que fan els viatgers habituals doncs, de la línia que s'hagi de tallar per obres.
1: Mm-hmm. Al final tot això té una afectació directa sobre els usuaris i sobre el seu dia a dia, no? que es veu alteradíssim.
2: Sí, i aquí ho hem, no? Aquí és molt important el paper que han tingut aquestes associacions, aquestes plataformes d'usuaris, perquè també han permès, per entendre'ns, que des dels mitjans puguem explicar molts més casos, casuístiques particulars de persones que exemplifiquen molt bé el problema que implica que la xarxa no funcioni, la ferroviària. Gent que ha perdut la feina, gent que s'ha hagut de traslladar de comarca o que s'ha hagut de traslladar 100 quilòmetres, 80 quilòmetres, per situar-se doncs, el més a prop possible del seu lloc de treball. Una cosa que no hauria de ser tolerable, que necessàriament es visqui a la cantonada del lloc de feina necessàriament perquè no tens altra manera d'arribar a la feina, no? I que això, doncs, diguem-ne, que també conèixer aquestes experiències, saber com està patint la població, i crec que ho hem viscut tots, perquè tots més o menys hem estat usuaris del ferrocarril de manera més o menys recurrent, l'afectació que pot tenir fins i tot això en la vida, en el dia a dia familiar, de gestió de la família, i per tant com hem de, diguem-ne, prémer l'accelerador, pressionar perquè aquesta situació, excel·lent no serà mai, però que no pugui ser aquesta situació de crisi contínua que hem estat vivint els últims anys amb retards, amb afectacions, amb robatoris a la infraestructura, amb manca de seguretat, etc.
1: Mm-hmm. Ara parlàvem d'usuaris, però si ens anem a l'altra banda, veiem que només el 2025 més de la meitat dels maquinistes de Renfe a Catalunya van demanar un trasllat. Per què els maquinistes no volen treballar a Catalunya?
2: Aquí és veritat que hi ha dos qüestions. Una primera és veritat, hi ha una part important del personal de les empreses estatals i especialment en sectors com el ferroviari, però també en l'àmbit de la justícia, que no són catalans perquè hi ha poca voluntat d'opositar per entrar en aquestes empreses estatals, havent-hi empreses pròpies del país, de la Generalitat. Doncs hi ha molta més gent que prefereix opositar en aquestes empreses perquè et garanteixes que treballaràs a Catalunya, mentre que amb aquestes empreses estatals pots anar-te desplaçant a qualsevol punt de l'estat espanyol, no? Llavors hi ha una part important d'aquests maquinistes, per exemple, però també del personal de circulació de DIF, que no són catalans, que són d'altres punts de l'estat espanyol i que quan poden es demanen el trasllat. Però la situació d'extrema gravetat a què s'ha arribat a la xarxa, que implica l'accidentalitat, els retards continus, la impossibilitat d'arribar a casa tant dels usuaris com dels que hi treballen, no? En el ferrocarril, que també està fent que els propis maquinistes o personal, diguem-ne, ferroviari que treballa aquí a Catalunya, especialment a Renfe, es demani també el trasllat perquè a la resta de l'estat espanyol la xarxa no funciona com un rellotge, però sí que funciona raonablement millor i no han de passar, no han de viure tantes situacions greus contínuament. I això també ha de fer reflexionar molt, perquè si no podem garantir una estabilitat de personal a Catalunya, ja siguin catalans o no, però si no podem garantir aquesta estabilitat, això també té una afectació, perquè tenir sempre personal novell doncs, implica més riscos, implica haver de fer més formacions, etc.
1: Aquest any de catarsi que comentàvem al principi, Nil, també ha estat l'any que s'ha tornat a posar sobre la taula un projecte gairebé històric, que és el del tren orbital, que aquí al Maresme també ens sentim a parlar des de fa molt de temps. Seria realment una millora per la xarxa catalana?
2: Aquí hi ha molt de debat, perquè el tren orbital és veritat que es considera una línia de tren contínua, però realment no estem parlant d'això, no estem parlant de construir una línia sencera des de Vilanova i la Geltrú fins a Mataró fent un arc, passant pel Penedès i pel Vallès, sinó que estem parlant d'utilitzar trams que ja existeixen i construir-ne de nous que vagin unint aquests trams que ja existeixen. No? Si partim des del Maresme, és construir, això sí, efectivament, la línia des de Mataró fins a l'entorn de la Roca del Vallès-Granollers, però allà connectar-la amb la línia de Rodalies que ja hi ha al Vallès, per després connectar amb la línia de Sabadell i Terrassa, després fer-hi un tram nou entre Terrassa i Martorell, però llavors de Martorell a Vilafranca fer servir la línia que ja existeix de Rodalies i de Vilafranca a Vilanova fer un tram nou. Per tant, és construir trams nous, però també mallar els existents. Això té una part positiva, que és tenir més connectivitat entre les línies que existeixen. Si hi ha qualsevol problema, pot permetre desviar trens. Però si el que es vol és fer trens que vagin de punta a punta en aquesta línia, també és, diguem-ne, que interferir les línies actuals, posant-hi trens que aniran entrant i sortint d'aquestes línies per anar fent tot aquest semicercle. Per tant, també té molts riscos a nivell d'operació i això també s'ha de tenir en compte. A banda, evidentment, de que no tots els trams que s'han de construir podrien tenir el mateix retorn. Hi ha molt desplaçament, per exemple, entre l'àmbit de Mataró, Argentona, Granollers, però n'hi ha molt menys entre Terrassa i Martorell. Probablement s'hauria de prioritzar, i de fet es prioritzarà primer fer totes les connexions dins del Vallès i després veure si també és prioritari, per exemple, la connexió entre el Vallès i el Maresme, però no totes tenen la mateixa prioritat a l'hora de construir-se, a més amb una obra que serà molt lenta i que ja la pròpia Generalitat no contempla que es faci d'ara a més enllà del 2040.
1: Mm-hmm. Nil, estaríem aquí hores i hores parlant de la xarxa ferroviària catalana, perquè a més és un tema que, com comentàvem, toca de ben a prop a milers de persones, però davant d'aquest escenari que hem intentat resumir en aquests pocs minuts, la gran pregunta que es fa a tothom, potser una mica des de l'escepticisme, no?, i des d'aquest cansament, és si el traspàs de Rodalies és necessari o si és traslladar el problema.
2: Més que el traspàs, el que sabem del traspàs és que el traspàs mai, però a curt i mitjà termini no serà mai possible fer-lo integralment, perquè estem parlant de, sí que es poden traspassar, es podria traspassar el personal, es poden traspassar els trens, i molt important, més que traspassar els trens, el compromís d'adquirir trens nous i de renovar tota la flota de trens i que es vagi renovant paulatinament. Els trens tenen una possibilitat de vida molt llarga, és a dir, estem parlant de material que si es manté bé pot estar circulant 40-50 anys, però s'ha de mantenir bé, per tant, que es mantingui bé i que quan toca, es comprin els que arriben ja al final de la seva vida útil. I el traspàs de la infraestructura, sabem que es podran traspassar algunes línies, però de moment poc es parla, només es parla del Maresme, de la R3 i del tram del Garraf. Més enllà d'això, poca cosa, perquè la resta són línies que connecten o cap a l'estat francès o cap a l'estat espanyol, i per tant no es volen traspassar per part de Madrid. Per tant, el traspàs pot tenir una certa importància perquè les coses, diguem-ne, que passin a mans de la Generalitat siguin gestionades d'una manera molt més pròxima i molt més insistent, acurada, anant mirant el minut que sempre tot funcioni, però a més del traspàs, sobretot el que és important i vist d'aquesta crisi és que en aquest procés de traspàs la Generalitat també demani tenir un cert control del que no se li traspassi, que ho pugui revisar, que ho pugui controlar, que ho pugui planificar, perquè el que hem vist sobretot al llarg dels darrers anys és el problema ha estat l'opacitat de Renfe i especialment de DIF per explicar com tenia la seva infraestructura i com de malament la tenien alguns punts i que això fins i tot doncs, no fos conegut ja no a la Generalitat, sinó que fins i tot el Ministeri d'aquí penja DIF, el Ministeri de Transports, doncs tampoc actués per resoldre algunes situacions molt evidents, com hem anat veient, no? Les crisis contínues quan hi ha hagut temporals, amb caigudes d'arbres, amb esllavissades, que evidentment en un temporal poden haver-hi situacions així, però no de manera tan continuada. Això demostrava que no hi havia un control efectiu i aquí seria important que la Generalitat, encara que no se li traspassi, tingui aquest control, pugui, diguem-ne, controlar, ni que sigui de manera col·legiada, evidentment, amb l'Estat, aquestes línies perquè això no torni a passar.
1: Veurem com avança tot plegat. Si voleu aprofundir en aquestes qüestions, podeu llegir en Via Morta, el llibre editat per Columna que ha publicat el periodista Nil Sant Martí. Nil, moltíssimes gràcies per aquests minuts i per les teves reflexions.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Descobrim què destaca d'aquesta entrevista amb Nil Sant Martí, el productor i guionista de Valors a l'Alça, Carles Bancs. Hola de nou, quin has subratllat?
0: El que he subratllat d'aquesta entrevista és que el ferrocarril és una eina clau per evolucionar com a territori i també la importància que té perquè a molts llocs on abans n'hi havia i ara no, això doncs, s'ha transformat en que hi visqui menys gent en aquella zona.
1: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'Alça.
1: A Valors a l'Alça, ja ho sabeu, sempre tenim moltes ganes d'obrir espais de reflexió i a vegades aquesta reflexió sorgeix d'una dada. Una de les tres persones que s'encarrega de recollir-ne i sobretot d'analitzar-ne i posar-les en context a la revista Valors és la Núria Redó. Ella és doctora en biomedicina, membre de l'equip de la secció La Dada, i aquí a Valors a l'Alça ens acompanya periòdicament per posar sobre la taula una xifra en concret. Núria, com estàs?
4: Hola, molt bé, què tal vosaltres?
1: Contenta de saludar-te una vegada més i amb ganes de saber quina és la dada que ens proposes avui.
4: Mira, la dada que us proposo és el 37%, que són els municipis catalans, el 37% dels municipis catalans que tenen algun tipus de pressupost participatiu. I per què? Ens agrada, i em sembla que ja ho saps, ens agrada ser una mica provocadors. I ens agradaria saber si això es considera una xifra bona, dolenta, i anar-nos a preguntar-nos els beneficis o el per què de la participació. Sí que és cert que en els dies que corren, els polítics, la classe política, quan fa gala d'aquests pressupostos participatius, participatius o d'altres mecanismes de participació, perquè evidentment és una xifra infrarepresentada, perquè només ens estem fixant en els pressupostos, però hi ha referèndums, consultes, hi ha altres mecanismes. Es contempla com una cosa positiva, com a mínim, de cara a la galeria. S'apunta com un tanto per la classe política que sigui participativa i faci doni veu o escolti o pregunti a la ciutadania. Però això és realment positiu? I aquesta era la pregunta que volíem plantejar nosaltres. Sembla que beneficis a curt termini tampoc en treuen gaire. El descontentament envers la política, envers la classe política, envers els polítics, segueix creixent. L'allunyament de la ciutadania cap al dia a dia de la política, les enquestes diuen i els estudis de ciències socials diuen que segueix creixent. I a part, s'ha demostrat que les persones, la mostra, diguéssim, de persones que participen en aquests processos participatius és esbiaixada. Per tant, és fins i tot ens atreviríem a dir que és pitjor que la democràcia en si, que ja, com saps, és el millor dels pitjors sistemes, diguéssim. Per tant, ens preguntem si realment podem estar tan contents de viure en una societat participada o que pretén que la ciutadania participi tant com diuen. No estem donant la nostra opinió, ja saps que sempre dic el mateix. Nosaltres plantegem les preguntes perquè la gent reflexioni sense ens intentem no mullar, però parlem tal com parlem a l'article, ens qüestionem sobre què és aquella dilema entre la democràcia republicana o la democràcia liberal, o sigui, nosaltres som subjectes que hem de participar de la vida pública i la vida política, o som més liberals en el sentit vosaltres feu i nosaltres ja us premiarem o us castigarem més endavant. O si podem posar-nos entre el mig de les dues coses i demanar participació, que queda molt bé, però que sigui una mica que permeti més representativitat i que acabi tenint un impacte molt millor, molt més alt a la vida cívica, com a mínim. I aquesta és la pregunta que aquest mes.
1: Una pregunta i una reflexió o reflexions que se'n deriven molt interessants, perquè realment, com tu dius, el titular d'un pressupost participatiu és molt suculent, no? I molt atractiu de cara a la galeria, però això ens deixa moltes qüestions i molts interrogants per resoldre, com els que ens has posat sobre la taula, Núria. Moltíssimes gràcies.
4: A vosaltres.

0: De vegades tenim la sensació que la història només està formada per batalles i epidèmies i protagonitzada per aquells que han tingut el poder a les mans. Però al llarg dels segles també hi ha hagut gent que ha apostat per una altra manera de fer les coses i per millorar el món. En aquesta secció, una de les més veteranes d'aquest programa, no ens cansem mai d'explicar la història en positiu i també de destapar històries passades en clau de valors. Per complir aquest objectiu, una vegada més ens acompanya Maria Coll, periodista i historiadora. Maria, ben tornada.
1: Moltes gràcies.
0: Ja són unes quantes temporades, d'aquestes històries amb valors.
1: Sí, jo crec que devem estar a la novena o una cosa així, allò és el primer dia i encara que en portem nou, sempre és com allò, tornar a l'escola. Però jo crec que encara trobem moltes històries amb valors que no s'han explicat i que en podem treure un profit i una bona lliçó.
0: I tu ets una gran arqueòloga d'històries amb valors, així que avui comencem i ho fem amb una dona que fa uns anys era molt poc coneguda, però que ara molta gent coneix per una sèrie de Netflix.
1: Sí, això ha passat molt amb moltes històries d'aquestes que quan passen la pantalla tothom coneix el nom, però ningú coneix la història real, no?, que hi ha darrere d'alguns personatges de sèries que s'han fet famoses. Aquest és el cas de la Lídia Poët. Ella és nascuda el 1855 i coneguda per ser la primera dona que va exercir d'advocada a Itàlia. Si no recordo malament, a Netflix han fet una sèrie que són de 3 temporades, l'última relativament es va estrenar relativament fa poc, i doncs, a més, ella, a part de ser la primera dona italiana en ser advocada, va promoure el sistema penitenciari modern i va defensar el dret de les dones. La sèrie no està malament, es pot veure, però realment la seva història doncs és molt més que una sèrie.
0: Una sèrie que es diu La llei de Lídia Poët, precisament. Uh-huh. I suposo que si va estudiar dret, Maria no devia venir precisament de família humil.
1: Ella era filla d'un matrimoni de terratinents d'un petit poble de la vall de Germanasca, a la província de Torí. Els seus pares, igual que els seus 6 germans, li van inculcar la importància de la cultura i l'educació i mal li van tallar les ales per ser dona. Després de l'escola bàsica, va assistir a l'Escola Normale, un centre de formació per a professors, i, per tant, tothom pensava doncs, que faria carrera de mestra, no?, de professora. Era una de les professions més comuns per les dones a l'Itàlia del segle XIX. De fet, ho podia haver fet perfectament, perquè ella doncs, parlava molt bé l'italià, el francès, l'alemany, el grec i el llatí, però va decidir, en contra de tothom, també de la seva família, doncs, ser advocada.
0: Això, com deies, a mitjans del segle XIX, quan segurament l'objectiu de la majoria de dones era casar-se i tenir fills.
1: Sí, això era el més establert. Moltes, algunes estudiaven, però també estudiaven una mica amb l'idea d'aquesta, no?, de trobar marit durant la seva carrera. Ella es va matricular a la Facultat de Dret a la Universitat de Torí i el 17 de juny de 1881, amb 26 anys, va ser una de les primeres dones a graduar-se en dret. I ho va fer amb una tesi sobre la condició de la dona a la societat, per tant, ja apuntava els seus interessos professionals en aquest sentit. I el 1883 va presentar la seva sol·licitud d'admissió al Col·legi d'Advocats de Torí i aquesta va ser aprovada amb 8 vots a favor i 4 en contra. I doncs, així als 28 anys es va convertir en la primera advocada italiana. Però una cosa era estar al Col·legi d'Advocats i l'altra era poder exercir la professió.
0: Què vols dir?
1: Doncs que això, evidentment, aquest resultat de la votació no va agradar a tothom i ni el fet que una dona entrés en el Col·legi d'Advocats i el fiscal general del Tribunal d'Apel·lació de Torí va sol·licitar l'anul·lació d'aquesta resolució. Segons la sentència, i crec que val la pena doncs, destacar alguns fragments perquè és molt clara, es va pronunciar l'11 de novembre de 1883 i deia que la professió jurídica era només per homes i que les dones no havien d'interferir. Perquè, i això és, llegeixo textualment, seria indecent i lleig veure dones descendint a l'arena jurídica i agitar-se enmig del xivarre dels judicis públics.
0: Caram.
1: Sí, no, eren claríssims, I a més recordava doncs, que haurien de discutir sobre temes que no eren gaire decents que les dones parlessin de certs temes. El text inclús també assegura que la toga era incompatible o és incompatible amb la vestimenta d'una dona i s'adverteix que les dones no haurien de considerar un progrés compartir les mateixes professions que els homes i convertir-se en iguals. Per tant, en conclusió, les dones no tenien suficient rigor ni credibilitat per l'àmbit de la justícia i el cas doncs, es va presentar al Tribunal Suprem de Cassació i el veredicte va ser ferm. Doncs Lídia Poët no podia exercir l'advocacia pel simple fet de ser dona. Aquesta era la conclusió d'un text llarguíssim. A més, com que, segons el Codi de Família establert el 1865, les dones no podien ocupar càrrecs públics o gaudir d'independència econòmica, o viatjar de manera independent i visitar doncs, llocs normalment que no hi entraven les dones, doncs amb aquesta excusa, ella, per exemple, doncs, no podia defensar certes persones o certs casos perquè no tenia tota aquesta possibilitat que tenia un home. I, per tant, no tenia la mateixa eficàcia professional i podia perjudicar el client.
0: I què va fer Lídia Poet davant d'aquest veredicte?
1: Bé, ja veieu que és una dona bastant tossuda en aquest sentit, i com que no podia entrar a la sala, tampoc no podia treballar amb un bufet d'advocats que fos de la seva propietat, doncs va treballar al bufet d'advocats del seu germà gran, en Giovanni Enrico Poet, de qui va rebre doncs, sempre un gran suport incondicional, no? Perquè familiarment els havien tractat igual. Però també va buscar oportunitats per canviar la justícia italiana des de fora dels tribunals. Per exemple, el 1883 va participar en el primer Congrés Penitenciari Internacional, on va defensar que la redempció social i moral dels presos només es podia fer a través de l'educació i el treball, i va proposar coses com la possibilitat d'oferir cursos i iniciatives de formació doncs, als centres penitenciaris per restaurar també la dignitat d'aquestes persones i potenciar la rehabilitació. Sobretot va defensar la necessitat de donar una segona oportunitat als centres de la gent que estava als centres de menors, perquè doncs, era una situació pels joves del país molt desesperançadora saber que un dia podia sortir d'allà però no tenies cap més possibilitat de reinserció.
0: En aquella època, Maria, és a dir, segona meitat del segle XIX, inicis del segle XX, la lluita feminista era molt gran. Quin paper hi va jugar Lídia Poet?
1: Ella bé, sempre va defensar les dones i els seus drets, i el 1908, per exemple, doncs, quan es va celebrar a Roma el primer congrés de dones italianes, ella va parlar allà en públic, va tenir la seva intervenció, va defensar el sufragi universal, la migració i l'educació, i ella doncs, hi va participar defensant el dret de les dones en tots aquests aspectes. També va assistir al Consell Internacional de Dones, organitzat el 1914, i durant la Primera Guerra Mundial va ser voluntària de la Creu Roja, és a dir, va actuar activament, però evidentment no va estar en primera línia, que això ja en aquest moment sí que les dones no ho feien, era qüestió d'homes.
0: Com acaba la seva història?
1: Doncs mira, ella el 1919 es va proposar un projecte de llei per regular allò que ja era una evidència, doncs el dret de les dones al treball, perquè hem de pensar que durant la guerra moltes dones van ocupar aquell lloc dels homes que havien anat al front. Quan les dones no treballaven, per exemple, se'n van anar doncs, a les fàbriques a tirar endavant l'economia de molts països. Concretament, el 17 de juliol del 1919, a Itàlia es va aprovar una llei titulada Normes relatives a la capacitat jurídica de les dones, i en aquest doncs, es facilitava moltes dones en molts espais públics, però les excluïa dels càrrecs judicials, polítics o militars. És a dir, per exemple, en el tema de judicial no podien ser jutges, però sí que podien ser advocades. I doncs, en aquest cas, ella, a través d'aquesta llei, va poder registrar-se al Col·legi d'Advocats de Turí, va ser advocada i va exercir com a tal. Però, clar, podem dir que Lídia Poet es va posar per primera vegada una toga quan tenia 65 anys. Sí, quan en feia 40 que es havia llicenciat. Va morir el 25 de febrer del 1949, però és un... L'hem conegut a través de la sèrie, però és una figura per emmirallar-se a totes les dones per la seva tossuderia.
0: I tant, Lídia Poet és la protagonista de la primera història en valors de la temporada. Maria Coll, moltes gràcies. Fins la propera.
1: Gràcies a tu.
0: Aquesta setmana volem dedicar el like al projecte Llegir Eixample la Vida que té d'endavant Laia Santís. Ella és mestra i des de fa uns anys s'ha convertit en divulgadora, en prescriptora de llibres a les xarxes socials, on la trobareu com a Vida entre Llibres. En aquest perfil, de fet, acumula milers de seguidors que estan interessats per la lectura i ara, amb Edicions Paper d'Estrassa, ha creat un diari de lectures. A més, en paral·lel, ha iniciat una sèrie de vídeos on entrevista escriptores catalanes. A tot plegat, en parlem amb ella mateixa. Laia Santís, benvinguda a Valors a l'Alça. Com estàs?
2: Hola, molt bon dia. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu per ser avui amb nosaltres. Has començat el curs amb molta força, eh? Diari de lectures, aquesta sèrie de vídeos, tot plegat per deixar clara una cosa que tu fa molt de temps que prediques, que és que llegir eixampla la vida. Què ens aporta la lectura, Laia?
2: Ai, sí, Laura, que bonic. Aquest és una mica el meu lema, el leitmotiv que fa que bategui vida entre llibres, aquest llegir eixample la vida, i com bé dius, doncs comencem el curs amb molts reptes, amb una programació de clubs de lectura molt àmplia que comptarà amb els autors i les autores dels llibres, amb aquest diari de lectures per endreçar una mica tot allò que anem llegint, i amb aquest projecte de llegir eixample la vida que la Generalitat molt sortosament m'ha becat d'entrevistar algunes de les autores del país.
0: Si et sembla bé, Laia, començaré preguntant-te per aquest diari de lectures, perquè a més teniu amb Edicions Paper d'Estrassa en marxa una campanya de micromecenatge a Verkami. Què ens aporta poder endreçar, com tu deies, poder anotar, registrar tot allò que llegim i tot allò que ens n'enduem dels llibres?
2: Sí, una mica aquesta proposta que fem amb l'editorial Olesana, Paper d'Estrassa, neix de la pròpia necessitat, de tot un seguit de necessitats que detecto en els diferents clubs de lectura que dinamitzo, que me n'adono que les lectores i els lectors, els usuaris i usuàries, tenen 1.000 llibretes desordenades, caòtiques, fins i tot, per exemple, en el club de lectura, que és en préstec interbibliotecari, doncs, quan venen els autors i autores en aquestes llibretes, els usuaris i usuàries demanen que els hi facin com la signatura o la dedicació del llibre, no? Que els hi dediquin el llibre a la llibreta, i era tot com molt caòtic, i vaig pensar, ostres, qui millor que un diari de lectures barrejat amb una llibreta, perquè a mi m'apassionen personalment les llibretes, on tothom pugui recollir les lectures que fa i que també inclogui un repte lector. I llavors, per donar-hi un toc més personal, vam voler incloure aquesta xifra rodona de 100 frases o 100 cites que jo he anat d'alguna manera guardant en llegir els llibres d'aquests escriptors i escriptores contemporanis catalans.
0: No sé, Laia, si d'alguna manera has acabat creant aquell diari de lectures que t'hauria agradat tenir des de petita.
2: Tal qual, Laura, ho has dit a la perfecció. O sigui, és la llibreta, com diguem-ne, dels meus somnis, no? Entre cometes, una llibreta que recull les cites que jo ja havia emmagatzemat i que m'agradaria, que si les subratllaven els llibres és perquè en algun moment m'agrada reprendre'ls i rellegir aquestes cites que m'han com sacsejat o que m'han frapat, i d'altra banda que hi hagués espai per escriure i un diari de lectures breu on emmagatzemes la informació més escueta de les lectures que vas fent.
0: Un diari que a la coberta està il·lustrat per Oriol Malet, i de fet, sí, tu que prescrius llibres tant per adults com per a joves i infants, saps com d'important és, no? La il·lustració, la figura de la il·lustració en el món literari.
2: Exacte. Just va coincidir que Oriol Malet també és aquí al Montserratí i tenia una exposició feta dins del local de Paper d'Estrassa. Aleshores va ser com que es van alinear com tot de coses i vam pensar, ostres, que bonic poder incloure aquesta il·lustració, que justament és una noia llegint, no, que d'alguna manera em ressonava a mi mateixa, anar a la portada del llibre. I evidentment, doncs, l'Oriol ha seguit la seva il·lustració molt exitosament, sí.
0: Tenim en marxa aquesta campanya de micromecenatge Verkami. Allà hi trobarem encara més informació sobre aquest projecte, sobre aquest diari de lectures. Per tant, des d'aquí convidem a tothom a qui li interessi a xafardejar, tafanejar una mica. Però, Laia, volíem aprofitar per parlar amb tu també sobre aquesta sèrie d'entrevistes, aquests 12 capítols on tu aniràs entrevistant a 12 escriptores catalanes, que has començat fa molt poc. És un projecte que suposo que t'està enriquint moltíssim.
2: Això és un projecte caigut del cel, perquè en cap cas m'imaginava que seria una de les 40 becades, perquè sé que es presenten més de 400 persones en aquestes beques propulsió del Departament de Política Lingüística, així que estic doblement, triplement agraïda de que m'hagin elegit a mi el meu projecte, que com bé dius, doncs entrevistaré 12 escriptores. De moment només hi ha un episodi publicat, que és a Elisenda Solsona, autora de Mamàlia, i els demés s'estan gestant una mica en funció de la resposta d'aquestes autores, però sí que us puc anticipar, doncs, que hi haurà Laura Pinyol, que és l'autora del Risc més gran, un dels meus llibres preferits i que acostumo a recomanar sempre. Hi haurà també Marta Vives, hi haurà El Moral, i aniran venint, doncs, algunes escriptores més.
0: De fet, és una mica marca de la casa, de vida entre llibres, aquesta interacció amb els autors, amb les autores de casa nostra, per la que tu sempre has apostat, no? Tu has creat una comunitat de milers de seguidors, dèiem al principi, però també has donat molta importància a aquesta interacció, a aquest vincle amb les autores.
2: Sí, de fet, un dels pals de paller de vida entre llibres és aquests clubs de lectura, no només a distàncies, sinó també presencials, que molts d'ells tenen aquest denominador comú, que és la gran sort de comptar amb els escriptors i escriptores. Aprofito també, Laura, per agrair-te moltíssim que tu, com a escriptora de Gel a 40 graus, formaràs part del primer, de la primera sessió que farem del Club de Lectura Llegim Autors i Autores Catalanes a la Biblioteca d'Olesa d'aquí uns pocs dies. Sí. I això em fa molt feliç, perquè enriqueix perfectament la lectura comptar amb qui ha escrit l'obra, no?
0: Per mi serà un plaer, Laia, així que moltes gràcies també. I et volia preguntar com d'enriquidor és, a banda de poder compartir aquestes lectures o de poder comentar-les amb autors i autores, compartir-les amb altres persones, no? Perquè tu ens deies abans que condueixes molts clubs de lectura, de fet ja fa molt de temps. Aquests últims anys sembla que hem tingut un boom de clubs, cosa que
2: sí,
0: suposo que
2: Laura,
0: és molt bona notícia. Per què és important que compartim, que anem més enllà d'una lectura solitària?
2: És veritat que els clubs de lectura estan com en el seu moment daurat, no?, en aquest país, i això és veritat que és una molt bona notícia i ho hem d'aprofitar. I també m'agrada molt que els usuaris i usuàries que formen part dels clubs en gran part són les dones, per tant és preciós veure que les dones són qui capitanegen la cultura del nostre país. Jo crec que és molt bonic poder tenir aquests espais de reflexió, de compartir, perquè surten temes que no formen part de nosaltres i com tu has dit, m'encanta que el pas de la solitud de llegir un llibre passa a l'ordre col·lectiu i això per una societat és de les millors coses que pot passar, no? Que es col·lectivitzin els afers socials i és preciós, està anant molt, molt bé, cada vegada s'hi vol sumar més i més gent i la veritat és que, com us deia, és el moment daurat.
0: I físicament és preciós també, com deies, però a nivell virtual ens facilita poder participar d'aquest tipus d'activitats que potser, si no, el dia a dia a vegades ens atropella tant, no?, que no podríem fer tot allò que ens agradaria. Tu també fas clubs de lectura virtuals i, a més, ja fa anys que fas aquesta prescripció literària a les xarxes, que has anat construint la teva comunitat. Ara mateix tens més de 60.000 seguidors, que es diu aviat, però
2: sí.
0: Déu-n'hi-do.
2: Uau, sí.
0: Per què?
2: Mil gràcies a tothom, perquè és que és una xifra que encara no em crec.
0: És impressionant i és per la feina que tu has fet, així que enhorabona a tu.
2: Gràcies,
0: Laura. Perquè és important, Laia, que a les xarxes hi hagi continguts sobre literatura, sobre llibres per tothom.
2: A mi, de fet, m'ha sigut un regal tenir aquesta comunitat de seguidors i seguidores tan heavy. Quan hi penso, encara se'm posa la pell de gallina, perquè, a més, Laura és només en català. És a dir, jo llegeixo potser en altres idiomes, però de mi cap endavant, de mi cap enfora, quan socialitzo les lectures ho faig explícitament en català i crec que encara és una xifra més bèstia pensar que aquestes 60.000 persones segueixen algú que parla de llibres en català. No? És que és desbordant imaginar-ho i ara que tu m'ho dius encara em fa posar més la pell de gallina. I una mica pensant també en el club de lectura online, que sí que és cert que té les seves pegues no poder estar en directe amb les persones, he anat descobrint que aquest format té moltíssimes coses positives i molts més beneficis que no pas trets en negatius, perquè es pot connectar des de qualsevol lloc per parlar en català de llibres, no? Des de l'estranger, és un regal, així que he descobert que té més punts a favor que en contra, i això, aprofitar per agrair també totes aquestes 60.000 persones que hi ha darrere aquests perfils i que segueixen una mica el dia a dia de Vida entre Llibres.
0: Doncs per molts anys a Vida entre Llibres, Laia Sentís, que ets la persona que hi ha al darrere, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i enhorabona per aquest diari de lectures, que recordeu que podeu seguir la campanya de micromecenatge que hi ha en marxa a Verkami i també per aquesta nova sèrie de vídeos de Llegir Eixample la Vida que podem seguir a través del teu perfil Vida entre Llibres. Una abraçada, Laia.
2: Una abraçada i mil gràcies.
0: I fins aquí aquest Valors a l'Alça. Sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts d'aquest programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també les aplicacions iVoox i Spotify o al web laxarxa.cat. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.

Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat. Continguts en xarxa. Comença Arrela, el programa agrari d'UAU Ràdio. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia.

0: i els aiguamolls.
1: Bon dia, us parla Judit Castellà. Comencem una nova edició de l'Arrela, una edició que avui la dedicarem a parlar de la campanya de verema de Estamariu. A l'Alt Urgell, per fer un balanç de com ha anat i dels reptes que afronta ara la Fundació Planes Corts de cara al futur. A més, en aquesta edició d'avui també parlarem de la manifestació convocada pel proper dia 9 d'octubre per part del Sindicat Agrari JARC i l'Eric López ens aproparà la solidaritat amb la natura, perquè realment som conscients de l'impacte ambiental que té reciclar la roba? Ho descobrirem en aquesta arrela d'avui. Comencem.
2: Aquests dies ha estat notícia...
1: I com dèiem en aquesta edició de l'Arrela, volem parlar també de la verema de les vinyes d'alta muntanya. Per això, qui ens acompanya al programa d'avui és el David Planes, vicepresident de la Fundació Planes Corts. Molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Quina característica, podríem dir, ha estat la que ha marcat la verema d'aquest any?
3: La verema d'aquest any, la característica ha estat que... Bueno, ha estat una bona collita. Possiblement ens ha patit una miqueta la sequera i se'ns ha avançat degut a les altes temperatures, que vol dir que la fermentació... Bueno, fermentava ràpid el raïm i l'havíem de collir abans del que és el normal. Això, bàsicament, ha sigut el que ens ha passat. I les feres. La fauna ens ha donat una mica de feina aquest any.
1: Sí, després parlarem de la fauna, però centrant-nos en la calor, és un fet que s'està reproduint i repetint estiu rere estiu. Aquest any s'ha notat més per alguna casualitat en concret?
3: S'ha notat més aquest any, perquè aquest any les temperatures han sigut molt més altes aquí de la muntanya de dia. I això ens ha produït aquesta maduració prèvia del raïm. Bàsicament ha sigut aquest any.
1: Quantes setmanes o quants dies s'ha avançat?
3: Se'ns ha avançat al voltant d'uns 15-20 dies aquest any la collita.
1: Déu-n'hi-do, i això l'impacte que acaba tenint, quin és?
3: No, de fet, l'impacte que acaba tenint és que has de córrer abans d'hora. Les previsions que tens de collita, doncs les has de... O sigui, bàsicament el problema és que tu has de controlar molt l'estat del raïm i, clar, aquestes maduracions tan prèvies no t'ho esperes. Llavors has d'accelerar el procés de recol·lecta. Una infraestructura, una logística que tenies preparada doncs cap a l'octubre, doncs l'has d'avançar... Et fa córrer, més que res és això. Res més, eh? No ens afecta res més. Només que els controls els has de fer abans.
1: I parlàvem també de la fauna. Què ha passat amb les feres?
3: Home, doncs que aquest any el fet d'estar en alta muntanya, plagues, el que són plagues de fongs o... No,

0: Tenim, però sí que tenim plagues com els senglars, els teixons, les guineus, que, bueno, que la que troben fruita dolça a alta muntanya, un lloc on no n'hi ha, doncs, són, bueno, entren i és complicat, és complexa, sí, uh-huh. S'ha complicat.
1: Parlem de xifres també, que als periodistes ens agrada molt intentar posar xifres. Aquesta campanya, quines serien les més destacades?
0: Aquest any la més destacada és que respecte a l'any anterior, que va ser el primer any que vam fer collir, que va ser una mica per fer homenatge a en Joan Planas, fundador de la fundació, doncs vam voler fer la primera collita de raïm. En el referent al blanc, aquest any hem collit 3 o 4, 4 vegades més que l'any anterior, ens hem arribat cap als 515 quilos de Sauvignon Blanc, i el Pinot Noir ens han anat cap a... Teníem una previsió sobre els 1.100 quilos de Pinot, que era el doble de l'any anterior, però ens hem quedat sobre els 800-900 per les plagues aquestes que hem tingut.
1: Perfecte. Per tant, sí que en còmput global, bona campanya, bona verima.
0: Bona campanya. Ens anirem que entre les 1.000-1.200 ampolles de vi aquest any. Sí, sí.
1: Perfecte. I alguna novetat, per exemple, d'incorporació al mercat o algun projecte en què estigueu treballant?
0: Estem treballant en dos projectes actualment. Primer, la introducció, aquesta collita d'aquest any la introduirem en el mercat ja. La idea, ja estem fent una xarxa comercial per vendre el vi purament el que és a la comarca, de l'Alt Urgell. L'objectiu de vendre a l'Alt Urgell és perquè volem generar orgull de pertinença a la comarca, tindre un producte orgull de la comarca, i que qui millor no defendrà el producte que la gent de la comarca, és l'objectiu bàsic. I l'altre projecte que estem ja començant és la plantació d'una hectàrea i mitja més a 1.000 metres, d'altres varietats, per a veure com es comporten, i planificant a futur la tercera partida de vinya a 1.500 metres d'alçada.
1: Quines altres varietats serien?
0: Les noves varietats, així com tenim el Sauvignon Blanc i el Pinot Noir a les hectàrees que estem produint ara, les noves varietats que nosaltres ens estem plantejant plantar i que estem en projecte és la Garnatxa Blanca i la Garnatxa Negra, uh-huh. El Syrah, el Riesling, i tenim després el Chardonnay, perquè volem mirar d'elaborar algun tipus d'escumós.
1: Perfecte. Quin repte us suposaria poder incloure-les totes, poder afegir-les totes?
0: El repte és veure com es comporten aquestes varietats en cultius, en vinyes d'alçada. Perquè tu pensa que les vinyes que hem de treballar en aquest tipus de territori, aquí al Pirineu, són vinyes de cicle curt. Llavors volem veure com aquestes vinyes que tenen el cicle una mica més llarg que el Pinot Noir i el Sauvignon es comporten. El repte és aquest, bàsicament.
1: Perfecte. Quan parlaves de la incorporació al mercat, quines traves o quines dificultats us trobeu a l'hora de voler fer aquest pas?
0: Home, de moment tot han estat facilitats, la veritat. Uh-huh. Ens ha sigut una mica complicat el tema administratiu de legalitzacions per poder embotellar i ficar el producte al mercat, però un cop hem trobat el camí, que la veritat que ens ho han ficat fàcil, la gent ens ha ajudat molt, cap problema, vull dir, tot facilitat. La gent està disposada, té ganes de producte del territori.
1: Perfecte. Teniu la sensació que estem guanyant consciència entre tots dels productes de proximitat, dels productes de territori, o encara queda molta feina per fer?
0: Jo crec que comença a tindre la gent sentiment, o sigui, la gent vol producte de proximitat. La gent estima el producte de proximitat. I si el producte de proximitat el comercialitza gent del territori, tot és molt més senzill. la gent sent orgull de pertinença al territori i la gent comença a entendre. Ara, tu, avui en dia, tu te'n vas a qualsevol lloc a prendre un restaurant i el primer que pregunten o que t'ofereixen ja és el vi de la terra, del lloc on hi viuen. No vol dir que això comença a quallar. I és interessant. Això és bo pel país.
1: Aprofitant que avui podem parlar amb el David Planes, vicepresident de la Fundació Planes Corts, també volia preguntar-te pels reptes i objectius de futur de la Fundació. Per on passarien?
0: Bé, els reptes de futur és consolidar totes les inversions que tenim engegades a dia d'avui, és consolidar el tema de la vinya, consolidar el nou projecte que tenim amb ramaderia, que és introduir una raça nova que té més qualitat, més valor afegit en la qualitat de la carn, i que s'alimenta bàsicament de pastura, no s'engreixa amb pinsos, per tant, mirar de recuperar pastures perdudes, i l'altre repte és posar en marxa que la comunitat energètica ens funcioni, la planta de biogàs podrà posar en marxa, que abans de 15 dies, en principi, ja començarem a subministrar energia als membres de la comunitat. Que són els reptes principals.
1: Déu-n'hi-do.
0: Acabar inversions. Sí. Sí.
1: Pels oients que estiguin ara aterrant a la ràdio i no sabien de què parlem quan parlem d'aquesta comunitat energètica, quan va sorgir, a qui beneficiaria, per què es va crear?
0: Es va crear, o sigui, la missió de la Fundació al final és buscar la fixació de la població a l'entorn d'Estamariu, la Bascaran i la Vall del Port Negre. Aleshores, una de les eines que ens havíem plantejat era quins diversos factors en els quals actuar. El tema cultural l'estem treballant molt bé, com si no ningú sap, fem festivals de cultura i fem moltes accions culturals que estan funcionant molt bé i tenen molta resposta per part del territori, però un dels factors que teníem era el tema de l'energia. Fer que l'energia sigui més econòmica per a la gent del territori, o sigui, que et costi menys consumir llum, amb la qual tu, el teu nivell de vida, doncs, et fa més sostenible en el medi rural. Llavors, aquí va ser crear aquesta comunitat energètica que s'alimenta de plaques solars i d'una planta de biogàs. Per què planta de biogàs? La pregunta és, pues planta de biogàs és per donar valor afegit a una granja de llet, no? La granja de llet ven la llet, però si a sobre pot produir energia i respecte al medi ambient, tenim menys emissions de diòxid de carboni a l'atmosfera, ostres, tot això són beneficis, no? És crear un valor afegit a la granja. Uh-huh. Fer més sostenible la vida al medi rural, al final.
1: Uh-huh. Quant temps de feina us ha portat?
0: Doncs mira, la Fundació té 3 anys, està creada fa 3 anys i és el que ens porta tant de feina, 3 anys de feina ens porta, i Déu-n'hi-do. Complicada, eh? Uh-huh. Molt dura, Déu-n'hi-do. Però bueno, és agraïda.
1: Sí? És agraïda?
0: Sí, perquè realment estàs fent cosa pel territori i el territori respon. Uh-huh. Llavors, quan veus que la gent respon, es fa molt més agraït. Veus que el poble té vida, veus que la gent s'apunta a la comunitat, veus que la gent fa consultes sobre la vinya, veus que la gent, ostres, s'implica, que cada cop viu més gent a Estamariu. Ostres, això fa que sigui agraït. Per mi és molt agraït, uh-huh. És gratificant.
1: Uh-huh. I al llarg d'aquests 3 anys, com ha anat evolucionant la Fundació? És a dir, des del seu moment zero, des del minut zero fins ara, com ha anat creixent, també les dificultats que us heu anat trobant, com heu anat creixent?
0: Mira, bàsicament la Fundació es crea per donar sentit a tot el que feia el meu pare, el Joan Planes, aquí a Estamariu. El pare era un belluguet, era una persona que aquí a Estamariu només feia que fer inversions i projectes inconexos, no? Llavors vam parlar amb família i ell va ser el primer en estar d'acord a crear una fundació per donar-li sentit a tot el que ell feia, no? Uh-huh. Aleshores, clar, això va ser el primer trava o el primer pas complicat és, bueno, ficar una persona amb el caràcter i amb l'empenta que tenia el meu pare dintre una mica d'encaix dintre una fundació. A partir d'aquí era donar-li sentit i anar-ho treballant. El següent contratemps que ens trobem és la pèrdua del pare. A la que perdem el pare, clar, ens hem trobat una mica que jo he hagut d'agafar el relleu, intentar activar amb la gent que formem part de la fundació i, bueno, i tornar a agafar el fil del que ell feia i amb sentit. Trava. Les primeres traves és la desconfiança de la gent del territori. La gent de muntanya és gent desconfiada. Es pensen que vols fer algú, vés a saber el què. Però a mesura que vas fent pedagogia o ho expliques, que en aquest cas amb vosaltres doncs és una possibilitat, la gent va entenent que no hi ha res al darrere, sinó que el que busques és facilitar la vida al medi rural. I a nivell de... A nivell administratiu, vull dir, clar, segons què, moltes traves, moltes dificultats,
1: yeah,
0: molt remar, molt treballar, molta paperassa, però bueno, mira, s'ha de fer. I aviam si al final això ho simplifiquen, que és el gran problema.
1: I tant. Havent passat aquests 3 anys, clar, no sé si us ho esperàveu, de poder arribar fins on heu arribat, i a més amb les perspectives de projectes de futur que teniu.
0: Sí que ens ho esperàvem. Sí, el pare era visionari en aquest aspecte, ¿vale? No ens ho esperàvem, però quan vas treballant tu t'adones que era visionari i que les perspectives que ell, o sigui, el que ell havia planificat tenia sentit i lògica, i que les perspectives doncs, bueno, eren molt, molt interessants. Més interessants possiblement del que ens creiem, sí. Jo crec que sí, és molt més interessant del que ens creia. I clar, i aquests projectes que hem obert ens fa plantejar a futur començar a divagar, poder-ne plantejar d'altres, no? Com ajudes a gent que vulgui fer projectes en el medi rural, no sé. Estem molt engrescats ara, la veritat.
1: Que això és bona senyal, eh? Després de 3 anys mantenir aquesta il·lusió com el primer dia és molt bona senyal.
0: Sí. Sí, la implicació de la família és molt important, la família hi creu, la família és d'Estamariu, la família no és d'Estamariu, però se senten com si fossin part d'Estamariu i de l'Alt Urgell, i això ho facilita, i veure que tot va rodant, vull dir, és gratificant, sí, sí, ens manté, és la benzina que ens fa mantindre vius.
1: Doncs estarem pendents de tots els projectes que puguin anar venint a partir d'ara, també per poder-los explicar des d'aquí, des de UAU Lleida Ràdio. Ho deixem aquí, David Planes, vicepresident de la Fundació Planes Corts. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé. Bon dia.
0: A vosaltres, bon dia.
2: Estàs escoltant Arrela, el programa agroalimentari de les comarques de Lleida.
1: L'entrevista. I com dèiem en aquesta arrela d'avui, també, evidentment, aquesta setmana hem de parlar de la concentració de la mobilització convocada pel 9 d'octubre, aquesta tractorada el 9 d'octubre a Lleida, convocada pel Sindicat Agrari JARC. Per això, en aquest programa d'avui, qui també ens acompanya és el Joan Carles Massot. Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Què és el que us ha fet impulsar convocar aquesta tractorada pel 9 d'octubre?
3: A veure, tot ha vingut donat per... una mica per les mobilitzacions que es van anunciar ja a nivell d'estat, per fer front una mica, o per protestar, diguéssim, pel tema de, sobretot, dels costos dels carburants i tot el que s'ha juntat amb els fertilitzants i amb tot el que ha anat passant aquests últims mesos amb la pujada de costos bestials dels elements que necessitem per la producció. I arran d'això, pues, una mica, a nivell d'estat, en aquests moments, ara us explicaré la situació, se convocaran també a nivell estatal i també pues, centralitzades a Madrid, i també pues, totes les que es faran a nivell estatal, a nivell autonòmic, com nostre, com convocat pel dia 9.
1: Quan, és a dir, convocar una tractorada, una manifestació, una mobilització per vosaltres... És l'últim recurs que voleu utilitzar per intentar arribar a un acord, o ho utilitzeu quan veieu que no hi ha manera que us responguin les vostres necessitats? És a dir, prioritzeu sempre l'acord davant de mobilitzacions, i quan no hi ha més remei, llavors és quan convoqueu la tractorada?
3: Evidentment, no? Aquí se van ficar a nivell ministerial, se van ficar unes coses damunt de la taula, unes propostes per fer front a la pujada dels costos dels carburants, sobretot, se va fer un acord, diguéssim, quan se van anunciar les mobilitzacions, el ministeri va trucar a les organitzacions i va dir a veure què voleu, a veure com ho podem arreglar, i a partir d'aquí se van fer unes propostes molt clares, que era, diguéssim, intentar bonificar amb més quantitat el cost del gasoil. En aquests moments l'Estat ha proposat 20 cèntims, i aquí la proposta era el que autoritza la Unió Europea, no? Que quan se sobrepassa el 70% de l'efecte, diguéssim, de pujada, pues, se pot pujar més. I en aquest cas estaríem parlant d'uns 40-50 cèntims de bonificació en comptes dels 20. I després també se va proposar la bonificació de l'IVA, passar d'un IVA del 21 al 10%. I el tercer punt era els impostos fiscals, no? tot el que fa respecte a la fiscalització, que quedi també retallat, no? Tot això no s'ha atès i per això ara es mantenen les mobilitzacions. A nivell de Catalunya, això, pràcticament aquestes coses són a nivell ministerial, però sí que Catalunya pot fer moltes altres coses, no? Perquè ara hi havia una dotació de 50 milions d'euros per part d'Europa a l'estat espanyol per complementar la pujada dels fertilitzants, amb la qual a Catalunya li tocaven 2 milions d'euros. Aquests 2 milions d'euros Catalunya es podia reforçar amb un 200%, que passaríem als 6 milions d'euros. De moment s'ha quedat amb els 2 milions d'euros, la tria de la taula agrària ho van proposar així, van proposar que augmentessin l'autorització aquesta de la Unió Europea. Les intencions de moment són de veu, però no hi ha cap fet que digui que això tirarà endavant, però de moment no tenim res, i per això nosaltres han proposat aquesta mobilització. Una altra cosa que també nosaltres veiem que podria ajudar a les explotacions per aquesta pujada de preus seria avançar la PAC, no? En aquests moments tenim l'oportunitat, o hi ha l'autorització també de la Unió Europea per avançar la PAC per qüestions de crisi, amb el 70% de l'import. Catalunya, pues, en aquests moments, no té els controls fets, i la justificació és que si no els controls fets, pues, no poden avançar la PAC. Era un moment també per ajudar, no? Per ajudar amb la situació que s'està passant de costos de producció. Pues tampoc s'ha pogut atendre, i llavors, pues clar, això provoca que t'haguis de mobilitzar.
1: Què argumenten? Què us van argumentar ells per no aplicar les mesures que demanàveu?
3: Bueno, amb el que he dit de la PAC, l'argument era que no hi ha els controls fets, però això és un mal endèmic ja del departament. Vull dir que no és que s'ha inventat aquest govern d'ara, sinó que hi ha d'altres governs, no es vol canviar el sistema de controls, no es vol agilitzar els controls, llavors si no deixem a temps, doncs no es pot fer, és difícil fer els pagaments, no? I clar, nosaltres sempre hem demanat una comissió de seguiment per tot això, perquè això no passi cada any, i cada any està passant, no? Però bueno, al final, pues, són ells els que decideixen, però també seran ells els que es trobaran les conseqüències d'una mobilització, no? I per lo demés, pues, estudiar mesures, però bueno, les mesures, si encara s'han d'estudiar i s'han de proposar, pues, això va a llarg termini, i el que necessitem en aquests moments és liquiditat imminent, no? Una altra cosa que hem demanat també, sobretot amb els crèdits ICF, que hi ha damunt de la taula, que són bons, nosaltres el que hem demanat a la gent que en tenia de demanats, que se'ls autoritzés a demanar més, no? O sigui, que en aquests moments estan modulats a 150.000 euros per beneficiari. Hi ha molta gent ja que els té pràcticament més del 50% amortitzats, i el que demanem és que aquest topall se deixi anar i es pugui donar més liquiditat en forma d'interessos a través de l'ICF.
1: Clar, ara el 9 d'octubre la tractorada, un cop superat el 9 d'octubre, llavors què?
3: Bueno, el 9 d'octubre hi haurà la tractorada aquí a Catalunya, per part de Jacques, que l'han convocat, i a partir de la setmana del 12 encara no està convocada encara, però s'està parlant amb unitat d'acció a nivell estatal, en totes les organitzacions representatives a nivell estatal, se faran mobilitzacions també davant del Ministeri per ja acabar de pressionar totes aquestes propostes que us he explicat ara mateix.
1: Què més haurien d'assumir les administracions per intentar mitigar una mica la situació que patiu, totes les problemàtiques que patiu? A banda del que demaneu, que entenc que ja són mínims, d'una més a més, algun afegit, què més haurien d'assumir?
3: Sí, és que al final arriben aquestes situacions, també per quan s'arriben aquestes situacions, perquè no tenim tampoc... tots els ajuts que nosaltres demanem no són ajuts per un moment, sinó que haurien de ser ajuts ja més estructurals, no? Nosaltres hem demanat sobretot el tema de la fiscalitat. El tema de la fiscalitat, i la tributació és clau perquè el sector agrari estigui més protegit, no?, a l'hora de tindre accés a la terra, a l'hora de poder amortitzar quan tu vols. Nosaltres sempre hem demanat la lliure amortització. La lliure amortització és molt positiva, que això s'està fent sobretot al País Basc, que és una comunitat autònoma on s'ha activat la lliure amortització, que vol dir que tu ets lliure d'amortitzar una inversió quan et vagi bé, no quan... Perquè moltes vegades saps que el sector agrari hi ha anys que són dolents i hi ha anys que són bons. Els anys que són bons que tu puguis amortitzar i els anys que dolents no et calgui amortitzar, no? Que tinguis aquesta llibertat. Jo crec que els punts fiscals i tributaris són claus perquè després, quan hi ha un problema climàtic, quan hi ha un problema geopolític que fa pujar els costos de producció, estiguis més preparat per afrontar tot això. Però clar, com que tot això no ho tenim solventat, doncs cada vegada que hi ha una pedregada, cada vegada que hi ha una sequera, cada vegada que hi ha un efecte de pujada de preus, hem de demanar subvencions. I no es tracta d'això, sinó que es tracta de que les subvencions vinguin en forma d'ajudes estructurals perquè les empreses, o tant agraris com ramaderes, dels agricultors professionals estiguin preparades per fer front, pues, a la tormenta quan arriba la tormenta.
1: A hores d'ara, falten aquests dies pel 9 d'octubre, la sensació, les previsions, millor dit, que teniu, són de que hi haurà molta assistència, que hi haurà molta gent que se sumarà a aquesta tractorada?
3: Home, jo crec que és un moment també que pues, la gent ha de prendre moltes decisions, no? Perquè, clar, si no hi ha una resposta, sobretot a la reducció dels preus dels carburants, possiblement la decisió de, jo què sé, de fer una sembra de cara a l'any que ve potser es plantejarà i potser no s'acabarà fent, no? I clar, amb aquesta situació, pues, molta gent, pues, hosti, pues, jo dic, hosti, jo vull sortir perquè jo vull acabar de planificar el que vull fer. I repeteixo una mica, vull dir, no és una qüestió d'ajudar el sector. És una qüestió d'a llarg termini ajudar el consumidor. Perquè, clar, si moltes decisions que t'estic dient en aquests moments, molta gent, per qüestió de costos de producció, decideix no sembrar milers d'hectàrees, això a mig termini tindrà repercussió a la cistella de la compra. Vull dir, no t'estranyi que d'aquí 6 mesos el preu del pa, pues, se dispari un 30%. Clar, tot té unes conseqüències, no? Per això que no és sol qüestió de sector agrari, que sinó és qüestió de consumidor, de la societat en si, no? Vull dir que al final hem de protegir la sobirania alimentària i per protegir-la, doncs, hem d'estar ben coberts en aquest sentit.
1: La consciència ciutadana, creus que hi comença a ser en matèria agrària i amb tot el que patiu, o encara no del tot?
3: Sí, s'ho creu quan en un moment donat pues, veu de que hi ha falta de subministrament. No sé quan s'ho creu, no? Que passa que no ho acaba de veure perquè ja sembla que tot tenim accés a tot i tot és fàcil a tot, però a la llarga o a mig curt termini, si la Unió Europea no té una resposta clara per protegir el sector agrari, pues, ni pagarem les conseqüències, però llavors ja potser serà tard. Jo crec que la societat cada vegada ho veu més, però jo crec que encara no s'ho acaba de creure, però al final no podem estar supeditats a perdre la sobirania alimentària i dependre de països tercers.
1: Clar, perquè ara mateix quin paper confieu que pugui acabar tenint Europa? És a dir, teniu alguna mena de confiança realment que pugui canviar alguna cosa?
3: Bueno, ho veig difícil, no? Però tal com van les coses, sembla que cada vegada hi ha més respostes. Ho hem vist també pues, amb el tema dels tractats geopolítics, amb els tractats de mercats, a Mercosur. Hi ha hagut ara incidències, sobretot amb nosaltres ho vam avisar, que països aquests amb els quals tenim conveni pues, treballem en unes condicions diferents. Ho hem vist ara precisament en Brasil. Brasil ha trencat les regles del joc i en aquest moment està suspeses les exportacions cap a la Unió Europea. Això ho estem avisant i el que demanem, doncs, bueno, si aquests tractats hi han de ser, s'han d'incentivar, s'han d'activar sobretot els controls i s'ha de tindre molt clar que si hi ha algun sector que ha de patir les conseqüències, doncs hi ha d'haver, i és, hi ha una reserva d'emergència per intentar aquests sectors intentar salvaguardar-los, no? Però, bueno, més o menys el que vam avisar ha passat. I en aquests moments Brasil pues, té tallades les importacions, sobretot de carn.
1: Uh-huh. En els, ja per acabar, i centrant-nos en la tracturada, no sé si demanareu o contemplaríeu que se sumessin també altres sindicats agraris.
3: Sí, evidentment. A veure, és una mobilització que convoquem nosaltres, però els altres sindicats no. Nosaltres el que convoquem és a tot el sector agrari. Llavors, aquí no, nosaltres no interpretem que hi hagi colors, però, de fet, la convoquem nosaltres, només aquí a Catalunya. Sí que es farà de manera unitària a nivell estatal.
1: Perfecte. Doncs estarem molt pendents de com va aquesta tracturada el 9 d'octubre, a més, en aquest cas, a Lleida, per també fer-ne seguiment des d'aquí, des de UAU Lleida Ràdio, i poder explicar l'impacte que acaba tenint, i sobretot l'impacte que acaba tenint en les administracions, que són les que d'alguna manera, volgudament o no, han acabat provocant aquesta tracturada. Ho deixem aquí, Joan Carles Massot, president de JARC. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a l'arrela d'avui i que vagi molt bé. Bon dia.
3: Moltes gràcies, bon dia.
4: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
5: Amb nom propi.
6: Avui parlem d'un gest que fem gairebé tots alguna vegada, deixar roba dins d'un contenidor solidari, però què passa realment amb aquella roba, on va, qui la gestiona, es reutilitza tota i quin impacte social i també, per què no, ambiental té aquest procés. I llavors, doncs, avui per respondre totes aquestes preguntes ens acompanya el Miquel Massaguer, que és el cap d'administració i controller de Troballes, que és la empresa d'inserció de Càritas Lleida. I també saludem el nostre convidat d'avui, Miquel Massaguer. Molt bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
6: Bé, per començar, Miquel, una miqueta, no? Explica'm què és exactament Troballes i quina feina es fa dins de Càritas Lleida.
7: Bé, molta gent coneix Troballes d'antigament quan es feia tota la donació de roba que es feia des de Càritas, i sí que és veritat que Troballes segueix tenint aquesta missió, però ha anat evolucionant. Ara mateix Troballes és una empresa d'inserció laboral, això vol dir que ens dediquem a donar feina a aquella gent que està en risc d'exclusió social. Però a més de tot això, Troballes, per donar aquesta feina, segueix complint amb la missió de la recollida de la roba, entre moltes altres línies que fem per generar aquesta feina per a aquestes persones que estan en risc d'exclusió. Estem parlant que tenim les botigues de moda red, tenim una línia de bugaderia, una línia de missatgeria, una línia que gestiona contenidors d'higiene femenina, una línia de neteges, i inclús els contenidors metàl·lics de la roba que tenim nosaltres, els estem produint nosaltres, els estem fabricant, i tenim una línia que es dedica a fabricar i reparar contenidors a nivell de tot l'estat.
6: Doncs parlant una miqueta d'això, no? Avui ens centrarem en aquest àmbit, no?, d'aquesta roba que la gent, doncs, deixa aquests contenidors dels que comentaves, no? Què es fa amb aquesta roba? Una miqueta com funciona, no? A grans trets aquest estil, no? Diguéssim, de deixar la roba, d'aquests contenidors que comentaves que esteu fent, una miqueta per posar en situació, no? Que és una miqueta, doncs, ampli el ventall.
7: Sí, va bé que m'ho preguntis, perquè molta gent encara va amb una idea molt, molt antiquada d'aquesta idea de lo que es fa amb aquesta roba, i es pensa que treballem com fa 20 anys. Fa 20 anys arribava la roba aquí a la nostra planta de Troballes, sí, que estem al Turó de Gardeny, i teníem una línia on nosaltres anàvem triant aquesta roba, l'anàvem seleccionant, i la que estava bé es portava a les botigues, a la botiga social, i després intentava donar una segona vida. Què passa? Que van passant els anys, cada vegada recollim més i més i més quilos de roba, fins que arriba un punt que el volum de roba que estem recollint és tal que una planta com Troballes, una empresa com Troballes, ja no dona abast de fer aquest tipus de recollida. Aleshores, ja des de fa anys es fa una coordinació a nivell de diferents empreses d'inserció i es decideix portar tota la roba que es recull a una planta de valorització,
6: vale,
7: que també penja d'una empresa de Barcelona. Aleshores, nosaltres recollim tota la roba de tot el que seria la diòcesi de Lleida i la portem en aquesta planta de valorització que penja de la Càritas de Barcelona.
6: És a Barcelona o
7: a Sabadell?
6: Aquí?
7: A Sabadell, vale, portem, sí. Totes les empreses d'inserció de la zona ho portem allà a Sabadell, bàsicament perquè a nivell de volum de roba no podem gestionar-ho des d'aquí. Aleshores, des d'aquella planta es mira quina és la roba que es pot tornar a reutilitzar com a roba per vendre a les botigues, i aquesta és la roba que ens tornen a nosaltres. Ells la trien, la higienitzen, i nosaltres aquesta és la roba que acaba a les botigues. Per tant, tant, no tota la roba que recollim a Lleida té per què després vendre's a les botigues de Lleida. Va a la planta de valorització i pot ser que ens vingui roba d'aquí com de la resta de l'estat. I després cal dir que no tota la roba que està arribant es reutilitza, és a dir, no tots els quilos que enviem ens acaben tornant.
6: Això t'anava a preguntar, no? Clar, de tot el volum, no? Després et preguntaré, no?, sobre aquest volum de roba, no tot es podrà reutilitzar, entenc.
7: Correcte, estem parlant de que el volum que reutilitzem com a roba per vendre a la botiga és un volum que és relativament baix. En el cas de les botigues Moderna Lleida estaríem parlant d'un 5-10% del volum de recollida en quant a quilos. Però sí que és veritat que la roba aquesta no només s'utilitza per vendre-la després a les botigues, sinó que després té usos a nivell industrial, a nivell d'exportació de roba, és a dir, no tota la roba que es recolleix i que no va a les botigues acaba sent destruïda.
6: A nivell industrial que ho comentes, quin tipus d'utilització es fa d'aquesta roba a nivell industrial?
7: Això se fa des de la planta de valorització, però moltes vegades aquest textil es fa servir per fer draps industrials, per fer, per exemple, tot el que és el farcit d'alguns coixins a nivell industrial, temes d'aquests que no és la roba en si, però que sí està en bon estat i es
6: exacte,
7: pot reutilitzar
6: per
7: altres funcions, ja no cal que vagi a incinerar o directament a un abocador.
6: Perquè també, de tota la roba que recolleix, no, això que comentes ara, que es crema, no entenc pel que has dit, es crema o se'n va un abocador?
7: Correcte. Estem parlant de volums de roba molt grans nosaltres. Aleshores, tota la roba que no es pot reutilitzar, no, això és una xifra que té la planta de valorització, nosaltres no sabem aquesta xifra exacta, però sí que és veritat que hi ha un volum d'aquesta roba que finalment no es pot reutilitzar. Estem parlant de que a Lleida estem recollint, només a Lleida ciutat, el 2025, 340 tones de roba recollida. Cada any estem recollint més, i a nivell de troballes, que és tota la diòcesi, l'any passat vam recollir 785 tones. Això és una barbaritat, és un 8,3% més de lo que portàvem a l'any, al 2024, i cada any anem pujant un 8-10%, estem pràcticament desbordats a nivell
6: llavors,
7: de recollida.
6: Això et vull comentar, no? A nivell logístic, una miqueta, com funcioneu, com funciona tot plegat, i també doncs, això que comentes, no? D'aquest volum, no? Que cada cop va més de roba, com es gestiona, no? Com ho gestioneu, com us organitzeu logísticament en aquest àmbit?
7: Clar, és complicat perquè sí que és veritat que hi ha un tema logístic de què fem amb aquesta roba, on s'ha de guardar tota aquesta roba mentre s'està processant, i aleshores això treballem molt amb la planta de valorització. Sí que és veritat que actualment tot el cost d'aquest procés l'està lidiant per una part l'empresa d'inserció, i ara afortunadament part d'aquest cost logístic l'està assumint també el que són els ajuntaments o els consells comarcals, que treuen a licitació ara el 2026, afortunadament, licitació de recollida del residu tèxtil. Igual que es treuen licitacions de recollida d'altres residus com són els envasos i el paper, doncs ara estan començant a sortir licitacions d'aquest nivell, per ajudar també amb tot aquest tema logístic. Val a dir que el preu de la roba de segona mà està caient en picat, sobretot amb tercers mercats, i per tant la rendibilitat que nosaltres podíem treure fins ara d'aquesta roba també va baixant. Per tant, necessitem aquesta ajuda.
6: Com comptabilitzeu, no, aquesta rendibilitat per vostra? O sigui, com funciona aquesta rendibilitat? Perquè, és clar, no sé com estan els preus ni res, però, per exemple...
7: Sí. Mira, nosaltres el que fem és, com que la roba va a la planta de valorització, la roba va a pes. Nosaltres li venem a la planta de valorització a pes i aleshores ells ens paguen. I després, quan nosaltres necessitem aquesta roba una vegada higienitzada, és a dir, quan s'ha revaloritzat i ja té més valor aquesta roba, nosaltres comprem de nou aquesta roba ja triada. Si necessitem samarretes, doncs comprem caixes de samarretes de segona mà o caixes de pantalons de segona mà. Llavors ho comprem a un preu més alt. El problema és que el preu que ens estan pagant les plantes de valorització cada cop va més a la baixa. Per què? Perquè cada cop estem generant més residu tèxtil.
6: Quan més volum, menys preu, baixa el preu, exacte.
7: I fins ara s'estava fent molta exportació a tercers països. Aquests països ja comencen a estar molt saturats i per normativa cada vegada és més complicada aquesta exportació, i actualment estem veient un mercat del tèxtil molt saturat. Aleshores, aquí, el cap on estan en el mercat actualment de la roba de segona mà és cap a, qui contamina paga, qui produeix el residu paga. Igual que s'està fent amb altres línies, com per exemple amb els envasos, que ara lo de Coinves, que on qui produeix l'envàs és qui s'ha de fer càrrec després del cost del reciclatge. Doncs ara s'està intentant a nivell europeu tirar cap aquí i fer que aquestes grans marques, aquests grans grups tèxtils que estan venent productes Espanya, que siguin ells després els encarregats de cobrir el cost del reciclatge de tot aquest textil.
6: I també cada cop, no?, que la gent, no?, si abans una samarreta la tenies durant 5 anys, ara potser t'has comprat una samarreta la setmana passada i ara i la setmana següent et compres dos més, no? O sigui...
7: Sí, sí, sí. Estem parlant de que cada cop els tèxtils que ens arriben són de pitjor qualitat. Això al final ve d'un tema purament de costos. Molta d'aquesta roba ve d'importació de tercers països i al final el que intenten aquestes empreses és fer tèxtils que són cada vegada més fins, més lleugers, i aleshores el que passa és que sí que queden bé les primeres vegades, és un tèxtil que queda molt bé quan te'l fiques, però què passa? Que al ser un teixit tan prim i ser moltes vegades composts de diferents tèxtils, de polièster... total, a les 3-4 rentades comença a perdre color, comença a perdre la forma, i aleshores es va degradant i és un tèxtil que després és molt complicat de reciclar. Aquest és el que és probablement el més complicat de reutilitzar després.
6: Què és el que teniu? Perquè recordem que pels nostres oients, no? Recordem que aquesta roba, no? Després, com bé dèiem, troballes a la remoda o
7: moda re,
6: aquí a Lleida, doncs tornant a vendre la roba. Què us trobeu? Això va a demanda, no?, com bé comentaves, però què és el que més us trobeu en quant a peces de roba en aquestes tendes?
7: Clar, afortunadament, nosaltres de moment encara podem triar bastant, és a dir, a la planta de valorització encara podem demanar bastant. Si necessitem texans, per exemple, li podem fer una comanda exclusivament de texans, però sí que és cert que el nivell de la qualitat de la roba que ens està arribant, a poc es va notant que va baixant degut a aquesta nova tendència de mercat que hi ha, que és el de comprar, consumir i llençar. Val? Afortunadament, cada vegada recollim més quilos per dos motius, un de bo i un de dolent, i és que cada cop la gent està més conscienciada i cada cop recicla més, per tant, cada cop tiren més als nostres contenidors, lo qual és positiu, però, per altra banda, cada cop estem recollint més roba.
6: Exacte.
7: Per tant, cada cop tenim major volum de residu.
6: I de menys qualitat.
7: I de menys qualitat.
6: Ara comentaves, no, això de comprar i llançar, no? Quin impacte té també ambientalment aquesta societat de moda que estem vivint ara, no? De que comentaves comprar... Llançar.
7: Ostres, doncs a part de tot el cost logístic que té el que és comprar des de tercers països, portar-ho fins aquí, llançar-ho, i després si són tèxtils d'aquests de baixa qualitat que no es poden reutilitzar, s'han de llançar, nosaltres estem parlant de que per un quilo de cotó, des de la producció del cotó fins que el cotó s'arriba a ficar a la botiga, estem parlant d'uns entre 10.000 i 20.000 litres d'aigua per quilo de cotó.
6: Déu-n'hi-do.
7: Per això nosaltres el que intentem sempre és a la revalorització és tornar a caçar aquestes peces de major valor. És a dir, les peces de cotó, que són potser les més costoses mediambientalment de produir, és al final el que més s'intenta caçar i el que s'intenta portar a la botiga. Perquè al final a la botiga, si portes peces que són de mala qualitat i a un preu baix, per comprar aquestes peces la gent prefereix comprar-les per internet o altres coses. Però també, si parlem de peces que són de polièster pur, que tampoc és el més normal que sigui pur polièster, però estem parlant d'entre 100 i 200 litres per quilo de polièster, de tèxtil. Aleshores, si parléssim de troballes, l'any passat va aconseguir captar, és a dir, de tota la roba que es va recollir, va retornar a la botiga, li va donar un segon ús, només en venda de roba, dic sense apartant tot el que és l'ús industrial, sí, de la roba, va vendre a les botigues 40 tones de roba. 40 tones de roba que, si fossi només polièster, estaríem parlant d'entre 4 i 8 milions de litres d'aigua. És a dir, una barbaritat.
6: Déu-n'hi-do.
7: Si fos només polièster, però és que estem parlant de que hi ha mix de fibres i de que la majoria de les peces que intentem revendre són peces d'un major valor afegit, que són de cotó, que ja parlem de 10.000 i entre 10.000 i 20.000 litres per quilo. I després, a nivell de CO2, nosaltres tenim una xifra aproximada que és de més o menys d'uns 20 quilos de CO2 per quilo recuperat que fem nosaltres. Clar, això multiplicat per 40 tones que hem recuperat només en venda de roba, estem parlant aproximadament d'unes 800 tones de CO2 que estalviem cada any, que no sembla molt, perquè nosaltres realment 40 tones que aconseguim recuperar de les 785 no sembla molt, però sí que és veritat que si nosaltres no hi fóssim, aquestes 800 tones de CO2 o aquests 8 milions de litres d'aigua hi serien igual. Exacte. I anirien a l'abocador i no es recuperarien.
6: Exacte. Com està la mentalitat avui dia, no?, en aquest àmbit de la recollida, doncs, d'aquest reciclatge tèxtil, diguéssim, no?, d'aquesta reutilització de roba? Com està en aquest àmbit?
7: Doncs la veritat és que cada vegada estem aconseguint que les generacions més joves estiguin més conscienciades, sobretot amb el que és el tema del reciclatge i de la reutilització. I també és veritat que hi està havent un moviment a nivell de moda, i és que hi ha moltes peces que moltes vegades busquen, o gent que busca peces que són originals i vol sortir de tot aquest mercat del fast fashion i aposta més per peces que són de llarga durada, és a dir, peces de major qualitat, sí, i que són diferents a tot el que s'està venent actualment.
6: Tema, ara m'ha vingut al cap també, sabates, us trobeu o no?
7: Sí, calçat és de les peces que són més complicades de reutilitzar, perquè el calçat sobretot és una peça que es desgasta, s'embruta, i aleshores de segona mà és de lo més complicat. Ara mateix de lo que menys hi ha de segona mà estem parlant de calçat, perquè la gent moltes vegades el porta fins que està completament gastat, o tot lo que són complements, bosses de mà, etc, que són les coses que més costa de que la gent doni quan encara està en un bon estat per tornar a reutilitzar. Però també tenim calçat a les nostres botigues.
6: Per la gent, no?, que estigui interessada, no?, o es vulgui interessar, on podrà, aquí a Lleida Ciutat, on poden trobar aquestes tendes?
7: Mira, les nostres botigues de Modarre, nosaltres és important dir que les, tot i que som troballes, operem sota el nom de Modarre, que és la cooperativa que gestiona totes aquestes botigues a nivell d'Espanya, però les que gestionem des de troballes estan al carrer Bisbe, al carrer Sant Antoni i al carrer Anselm Clavé.
6: Doncs ja ho heu escoltat, si algú es vol apropar i fer una ullada a veure què troba per allà, endavant també. Més enllà d'aquesta part ambiental, no?, que hem estat parlant ara, aquest projecte també té una dimensió social, no? Com funciona aquesta vessant d'inserció laboral, no?, per la vostra part?
7: Clar, és el que dèiem, nosaltres a Troballes es va fundar amb la idea de donar roba a aquella gent que ho necessités. A poc a poc Troballes va creixent i ens n'adonem de que Troballes pot tindre altres funcions més enllà que la de donar roba a aquella gent que ho necessita. I aleshores és on neix la idea de la empresa d'inserció. La empresa d'inserció no és més que una empresa que es dedica a ajudar aquelles persones que estan en risc d'exclusió, donar-los feina, fer una formació al darrere, és a dir, es fan uns contractes que a part de la feina també han de fer una formació, sí, i que està remunerada, i aleshores s'ajuda a aquestes persones a intentar sortir d'aquest cicle, que moltes vegades costa molt sortir, del lo que és el risc d'exclusió. Aleshores, tenen uns contractes que són d'una durada limitada, normalment són d'entre 2 i 3 anys, i entre aquests 2 i 3 anys han de fer aquesta formació, agafen tot el que és l'hàbit de treball, i quan acaben aquest cicle se'ls orienta cap al mercat laboral ordinari.
6: Déu-n'hi-do, és una feina que també a vegades, no, parlem de sostenibilitat ambiental, però també, no, en aquest àmbit també el terme de sostenibilitat social, no, també. Creus que doncs, iniciatives com aquesta doncs, uneixen aquestes dues vessants, no, tant la social com la ambiental, diguéssim?
7: Correcte, aquí quan estem parlant de sostenibilitat estem parlant de coses que es puguin mantenir a llarg termini. Parlem primer de la sostenibilitat mediambiental, que parlem de tot el recorregut de la roba, de segona mà, de com podem reutilitzar-la, reduir el consum, però també tot això va lligat a tot el que és la sostenibilitat a nivell social, és a dir, que aquestes persones puguin sortir d'una situació temporal d'exclusió i el que diem, que es puguin mantenir en el mercat ordinari laboral a llarg termini, que no sigui només una cosa puntual que entren a troballes a treballar i després quan surten de troballes tornen a estar a la mateixa situació, sinó que passen en aquest mercat ordinari.
6: Quin és el perfil que us trobeu generalment en aquest àmbit d'inserció laboral?
7: No tenim un perfil que sigui molt específic, no podem parlar ni de nacionalitats que ens vinguin, ni de grups d'edat, perquè tenim de tot, tenim des de joves que són extutelats, per tant, molt, molt jovenets, fins que gent que està a punt de jubilar-se, i nacionalitats tenim de tots els tipus. L'únic que tenen en comú entre tots ells és que han passat en algun moment una situació de risc d'exclusió.
6: Exacte. També, una miqueta fent referència, no, a les persones, abans estàvem parlant d'aquestes tendes, no, de moda re, quin tipus de públic acostuma a comprar en aquest tipus de tenda també? No? Perquè, clar, pot ser un abanic molt ampli, no?
7: Clar, està superbé que m'ho preguntis, perquè fins fa uns 10 anys sí que és veritat que aquestes botigues tenien la imatge encara de que eren botigues socials, que eren per gent amb menys recursos, etcètera, etcètera. A poc a poc hem anat fent un esforç, i també gràcies a Moderre, per remodernitzar tot el que és les botigues, dignificar-les i fer que siguin accessibles no només a aquesta gent, sinó que a tot el públic en general. Aleshores, tenim aquestes tres botigues a tot Lleida i el públic que ens ve és ben divers. Tenim des de gent que està en risc d'exclusió i que necessiten roba de forma gratuïta, i per tant, nosaltres el que hem fet és dignificar el procés, perquè ara ja no van a buscar roba, sinó que se'ls fan unes targetes regal, vale, des de Càritas, i aquesta gent va a buscar la roba a les botigues com si estigués comprant roba normal, fins a gent jove que el que busca són aquestes modes de
6: segona mà. Sí, aquest nou estil, no, que s'està, bueno, que s'ha posat tant de moda, no?
7: Correcte, correcte, perquè nosaltres la idea que hi ha dins d'aquestes botigues és que no es pugui distingir el que és roba de segona mà de lo que seria una peça completament nova. És a dir, perquè nosaltres tenim aquí peces que són donacions, que són noves, que sí, estan noves de fàbrica, moltes vegades són d'empreses que, pel que sigui, no han pogut vendre tot l'estoc al final de la temporada i ens ho han donat, i tot això està barrejat també amb aquestes peces de segona mà. Per tant, la idea que hi ha al darrere és que hi ha molta rotació de tota aquesta roba, llavors ve molta gent jove també a triar una mica, a remenar, a veure quines gangues trobo, perquè també hi ha moltes peces que són de molt bona qualitat.
6: Exacte.
7: I realment estan a molt bon preu.
6: Exacte. Això em venia al cap, no? Ara, per exemple, fent una referència, no? Una samarreta de futbol, per exemple, que normalment són molt cares, no? Entre els 80 i els 120 euros, tranquil·lament et pot costar una. Doncs potser pots arribar a trobar una que estigui, no sé quins barems de preus es maneguen aquí, doncs, a Moderre?
7: És estrany que trobem peces que superin els 20-25 euros. Normalment les peces d'hivern sí que solen ser una miqueta més cares, tot el que són abrics, anoracs, aquestes peces més pesades solen ser una mica més cares, però per la resta tot el que són samarretes, estem parlant samarretes de marca, samarretes que estan noves, camises, vestits, pantalons, estem parlant de coses que estan com noves i que normalment no solen arribar als 20 euros. Actualment la peça promig està sobre els 8 euros.
6: Doncs, si et sembla, Miquel, ja per anar acabant, què podem fer, no? com a consumidors, per reduir, doncs, aquest impacte ambiental de la roba, no? que consumim, que com hem comentat, cada cop el consum és molt, molt, molt més gran. Quin missatge també vols enviar en aquest àmbit?
7: Doncs sembla mentida, però al final el que ens ensenyaven a l'escola de les 3 R's és al final el més important i sobre el que ens basem sempre. Primer, reduir el consum. A vegades no cal que comprem roba nova i moltes vegades tenim roba a l'armari que és perfectament utilitzable i potser no cal aquest ús compulsiu de la roba. Després, el reutilitzar no només la roba que tenim a casa, sinó també pensar que hi ha peces de segona mà, que abans de comprar una peça nova potser puc trobar la mateixa peça molt més barata de segona mà, i finalment, quan aquesta peça ja no té més usos o quan ja no la fem servir, reciclar-la correctament. És important que aquestes peces de roba no vagin al contenidor gris, perquè aleshores sí que no surten de la cadena de valor i se'n van a un abocador o a cremar, sinó que és important que aquestes peces vagin als contenidors vermell. I a més es poden fer altres coses, es poden fer des de tasques de voluntariat des de Càritas o simplement amb una trucada avisant quan un contenidor de roba està ple, que tenim els nostres telèfons als contenidors, això també ens ajuda moltíssim.
6: Doncs amb això ens quedem, Miquel. Recordem, Miquel Massaguer, cap d'administració i controller de Troballes, i també et donem les gràcies, Miquel, moltes gràcies per haver-nos acompanyat també i haver-nos explicat tot aquest àmbit de la roba reutilitzable, la moda, tot. Moltes gràcies.
7: Perfecte, moltes gràcies, Eric.
2: Estàs escoltant Arrela, la referència del món agroalimentari a les comarques de Lleida.

I fins aquí l'Arrela d'avui. Recordin que tenen un correu habilitat, arrela@uaufm.cat, on poden enviar-nos tots aquells temes que consideren que poden ser d'interès per abordar-los en aquest programa. Nosaltres ho deixem aquí i ens hi tornem a posar, com sempre, la setmana que ve, a la mateixa hora. Gràcies per la confiança i que acabin de passar un bon dia.

0: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Esquerra Republicana veu ben encarrilades les converses amb el seu líder al Congrés, Gabriel Rufián, perquè torni a encapçalar la seva llista a les pròximes eleccions generals. Avui a les 6 de la tarda acaba el termini perquè els possibles candidats republicans presentin els avals necessaris per encapçalar les llistes. Serà aleshores quan a tot estirar s'haurà d'oficialitzar si Rufián opta a la llista o hi renuncia i pot acabar el Front Ampli d'Esquerres estatal. I l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reclamat al Tribunal de Comptes que segueixi el criteri del Constitucional i li apliqui l'amnistia immediatament. En un escrit avançat per elmón.cat i confirmat per l'ACN, Puigdemont demana que es dicti, en paraules seves, immediatament una sentència que declari amnistiats els fets investigats i extingida qualsevol responsabilitat comptable vinculada tant a la preparació de l'UO com a l'acció exterior de la Generalitat. Puigdemont acusa l'òrgan fiscalitzador d'actuar en rebel·lia per no haver aplicat encara el dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del passat 16 de juliol, demanat pel Tribunal de Comptes i que invoca com a base per exigir el tancament del procediment. Parlem ara d'obres i marxem fins al Ripollès, on s'han posat en marxa les de millora de l'avinguda Comte Guifré de Sant Joan de les Abadesses al tram de connexió amb la carretera nacional 260. Ens ho explica des de la veu de Sant Joan, Isaac Muntadas.
1: Han començat les obres de millora de l'avinguda Comte Guifré de Sant Joan de les Abadesses en el tram de connexió amb la carretera nacional 260. L'actuació té un cost de 200.000 euros, dels quals 150.000 provenen d'una subvenció del Servei Català de Trànsit i la resta del pla d'obres. La previsió és que els treballs s'acabin a finals d'any. Un dels principals canvis serà la conversió del tram en una via de plataforma única, eliminant els desnivells actuals entre calçada i voreres i facilitant així els desplaçaments a peu i l'accessibilitat. La part central sí que mantindrà l'essència del carrer. Sentim a l'alcalde Ramon Roquer.
2: I després a la part central tornarem a posar els mateixos adoquins que hem tret. És un format que aguanta també el trànsit. Hem de tenir en compte que l'avinguda Comte Guifré s'utilitza molt pel servei de càrrega i descàrrega per tots els comerços que hi ha des del carrer Comella, també la pròpia avinguda Comte Guifré.
1: Al mateix temps es passarà de l'actual doble sentit de circulació a un únic sentit d'entrada cap al centre des de la Nacional 260 per evitar els encreuaments de vehicles i millorar la seguretat.
0: I acabem amb els esports. Ahir, victòria del Barça, la vuitena consecutiva a la Lliga. Els blaugranes es van imposar al Getafe per 3-0, gràcies a les dianes de Gordon, Gabriel Jesús i Koundé, i mantenen els 5 punts d'avantatge sobre l'Atlètic de Madrid i els 6 sobre el Real Madrid. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Són les 9 del matí.

0: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'Orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
1: Reciclar l'Orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
0: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
2: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp.
3: Oh, what a finish! La Unió Esportiva Rubí tornarà al seu horari més habitual. Primer partit a jugar diumenge al migdia i com a locals. Reben a la Unió Atlètica Horta i, com sempre, a Ràdio Rubí explicarem tot el que passi.
2: A peu de camp. Tots fem esport.

De l'Església Protestant de la nostra ciutat i ho fem contents i agraïts per poder compartir uns moments de pensaments, lectures, música i de nou us acompanyem en David, l'Esther, en Josep, el nostre pastor en Jonathan, en Guillem a la part tècnica i qui us parla, la Lali.

0: Avui he trobat un pensament que m'agradarà compartir i que porta per títol Com valoro les persones? I diu així: no tothom té els mateixos criteris a l'hora de valorar la grandesa d'una persona. Hi ha qui la valora pels seus èxits professionals, hi ha qui la valora per les seves influències polítiques, hi ha qui la valora pels béns i les riqueses que posseix, hi ha qui la valora per la seva saviesa i el seu seny, hi ha qui la valora per la seva solidaritat amb els altres, hi ha qui la valora per la seva senzillesa i la seva bondat, hi ha qui la valora per la seva fidelitat i la seva força davant les dificultats, hi ha qui la valora pel que té o fa, hi ha qui la valora pel que és i comparteix. Jesús valora la persona a partir del que hi ha en el seu cor, que es tradueix en actituds de fidelitat i de compromís a favor dels altres. Els qui no són autosuficients i compten amb l'ajuda dels altres i de Déu. Els qui s'esforcen per eliminar o disminuir el sofriment. Els qui són humils i senzills. Els qui per damunt de tots s'esforcen per ser justos i bons. Els qui saben compartir i comprendre els altres. Els qui són autèntics i tenen un cor transparent. Els qui posen pau. Els qui no es fan enrere davant la incomprensió, la injúria o la persecució. Els qui, malgrat tot, creuen que Déu no els fallarà mai i que el bé triomfarà sobre el mal. Ara, en David ens llegirà el Salm 19 i l'Esther ens aportarà la seva reflexió.
1: El cel parla de la glòria de Déu. L'estelada anuncia el que han fet les seves mans. Els dies, l'un a l'altre, es transmeten el missatge. L'un a l'altre se'l revelen les nits. Silenciosament, sense paraules, sense que ningú el senti la veu, el seu anunci s'escampa a tota la terra. Escolten el seu llenguatge fins als límits del món. Déu ha posat en el cel un pavelló pel sol, i el sol en surt com un espòs de la cambra, radiant com un atleta que es llança a la cursa. Surt d'un extrem del cel i volta fins a l'altre. Res no s'escapa de la seva escalfor. És perfecta la llei del Senyor. L'ànima hi descansa. És ferm el que el Senyor disposa. Dóna seny als ignorants. Els preceptes del Senyor són planers. Omplen el cor de goig. Els manaments del Senyor són transparents. Il·luminen els ulls. Venerar el Senyor és cosa santa. Es manté per sempre. Els determinis del Senyor són ben presos. Tots són justíssims. Són més desitjables que l'or fi, més que l'or a mans plenes. Són més dolços que la mel, regalimant de la bresca. El teu servent hi troba la claror. És molt profitós d'observar-los. Però qui s'adona d'una falta involuntària? Disculpa allò que em passa inadvertit. Preserva el teu servent d'orgull, que no s'apoderi de mi. Així seré irreprensible i net d'una gran culpa. Que et complaguin les paraules dels meus llavis i que et siguin agradables els pensaments del meu cor. Senyor, penyal meu, redemptor meu. Amén.
2: En aquest salm de David ens parla de la revelació de Déu a través de la natura i la seva llei. Diu el salm: els cels declaren la glòria de Déu i proclamen la seva saviesa, poder i bondat. perquè tots els imperis quedin sense excusa. Per si mateixos, els cels diuen ser obres de les mans de Déu, perquè han de tenir un creador etern, infinitament savi, poderós i bo. El contrast de dia i nit és una gran prova del poder de Déu i ens crida a observar que ell és el creador de la natura i que ens proveeix de tot. Ell forma la llum i crea la foscor i contraposa l'una a l'altra. El sol del firmament és un emblema del sol de justícia. La llum del món ell beneeix amb la seva escalfor i difon llum i salvació. Donem la glòria a Déu per tot consol i profit que tenim tot mirant amunt i més enllà, cap al sol de justícia. Tots nosaltres necessitem nutrir-nos de la paraula de Déu per recobrar l'esperança. Ell és font segura de consolació viva i fonament segur d'esperança eterna. Els seus manaments són rectes i alegren el cor. El seu precepte és pur, sant, just i bo. Els judicis del Senyor són veritat, són justos i així són coherents. No hi ha injustícia en cap d'ells. La seva paraula ens guia per al bon camí i ens encoratja que seguim el bon camí. El Senyor ens dona el consol i alleugereix els nostres patiments. Fa veritablement valuosa la nostra vida. David, en aquest salm, no només desitjava ser perdonat i netejat dels pecats que havia descobert i confessat, sinó dels que havia oblidat o passat per alt. Diu: «Preserva el teu servent de l'orgull que no s'apoderi de mi, així seré irreprensible i net d'una gran culpa». Que el Senyor ens ajudi, guiat sempre per la seva llum, i ens mostri el camí, i que els nostres pensaments siguin agradables a ell. Amén.

Bon dia, amics i amigues. De nou, ens tornem a retrobar una temporada més de Presència Cristiana. Soc l'Esther i, com ja sabeu els que seguiu el programa, dedicarem una estona a la música, sempre amb un missatge. Avui us he preparat un himne que cantem a les nostres esglésies. Es diu La teva fidelitat. Diu així la lletra. Et beneeixo, Senyor, per tota la teva bondat. De dia a dia veig més la teva gran fidelitat. Del mal em va lliurar el teu poder. Confio en tu, em rendeixo a tu. Et demano per l'esperit que m'ajudi a viure amb amor per fer el que tu vols.

0: Ara, en Josep Esquerrà ens farà la lectura de l'Evangeli, que avui la trobem a Mateu capítol 21, versos del 33 al 46, i el nostre pastor, en Jonathan, ens aportarà la seva reflexió.
1: Escolteu una altra paràbola. Hi havia un propietari que va plantar una vinya, la va envoltar d'una tanca i va excavar un cup i va construir una torre de guàrdia. Després la va arrendar uns vinyaters i se'n va anar lluny. Quan s'acostava el temps de la barema, envià els seus servents als vinyaters per rebre'n els fruits que li corresponien. Però els vinyaters van agafar els servents i a l'un el van apallissar, a l'altre el van matar i a l'altre van apedregar-lo. Novament els envià altres servents més nombrosos que els primers, però els van tractar igualment. Finalment, els envià al seu fill, tot dient: el meu fill el respectaran. Però els vinyaters, en veure el fill, es digueren entre ells: aquest és l'hereu. Vinga, matem-lo i quedem-nos la seva heretat. L'agafaren, el van treure fora de la vinya i el van matar. Quan vingui l'amo de la vinya, què farà amb aquells vinyaters? Li responen: farà morir de mala manera aquells mals homes i arrendarà la vinya a uns altres vinyaters que li donin els fruits al seu temps. Jesús els diu: no heu llegit mai allò que diu l'Escriptura? La pedra rebutjada pels constructors ara és la pedra principal. És el Senyor qui ho ha fet i els nostres ulls se'n meravellen? Per això us dic que el regne de Déu us serà pres i serà donat a un poble que el faci fructífer. Tothom qui caigui sobre aquella pedra quedarà trossejat i aquell sobre qui la pedra caigui quedarà fet miques. Quan els grans sacerdots i els fariseus sentiren les seves paràboles, van comprendre que se'n farien a ells i volien agafar-lo, però van tenir por de la gent, que el considerava un profeta.
2: Al segon llibre de Samuel trobem un trist relat. El profeta Natan crida al rei David i li explica una història. Hi havia dos homes, un de ric, un altre de pobre. El ric tenia molt bestiar, el pobre només tenia una cabreta. Va arribar un dia un viatger a la ciutat i l'home ric, per rebre'l amb hospitalitat, va sacrificar un dels animals per fer-li un banquet. Però l'animal sacrificat no va ser cap dels seus, sinó que va sacrificar la cabreta de l'home pobre. El rei David es va indignar moltíssim contra aquell home i digué a Natan: ho juro per la vida del Senyor, l'home que ha fet això mereix la mort. Pagarà l'ovella 4 vegades, perquè no li ha dolgut gens ni mica això que ha fet. Llavors Natan va dir a David: aquest home ets tu que has fet matar Uries, l'hitita, i l'has pres per esposa la seva muller, i a ell l'has fet morir amb l'espasa dels amonites. Quan Jesús pregunta: quan vingui l'amo de la vinya, què farà amb aquests vinyaters? Ells li responen: farà morir de mala manera aquells malhomes i arrendarà la vinya a uns altres vinyaters que li donin els fruits al seu temps. Sense adonar-se'n en cap moment que ells són, en la paràbola, aquells mals homes. Com el rei David, que tampoc va imaginar-se en cap moment que ell era l'home ric que mereixia la mort. I és que un dels perills del poder és la ceguera que provoquen les persones. Quan més poder tenim, més fàcil és que vivim com si no haguéssim de rendir comptes a ningú. Amb lleugeresa per condemnar els altres: l'home ric mereix la mort, diu David, el fill que no va a la vinya és el dolent i els arrendadors que no donen el fruit al propietari també mereixen la mort, però en cap moment poden veure que ells són els protagonistes malvats de totes aquestes històries. Els principals del temple que inquireixen Jesús, que qüestionen la seva autoritat, pensen que ells tenen tot el dret a fer el que fan, a tractar la gent com la tracten, sense adonar-se'n en cap moment que s'estan fent servir del temple de Déu per acumular aquest poder per a ells mateixos, en comptes de fer-lo servir, per cuidar del poble de Déu. Aquesta paràbola parla a totes les generacions. És una bona advertència que ens recorda que la terra, la vinya, l'església són absolutament de Déu. I la nostra responsabilitat és cuidar i servir per donar el bon fruit a Déu. Mai fer-nos senyors d'allò que no ens pertany.

Senyor, en les dificultats, en els moments d'activitat excessiva, en els dubtes, en les confusions, en els problemes i en tot allò que ens inquieta, Senyor, posa les teves mans sobre nosaltres. Ho posem tot en les teves mans tendres, misericordioses i portadores d'un amor sense límits. Senyor, ajuda'ns a viure el missatge de Jesús, que anuncia un regne de Déu per a tothom. Fes que eliminem totes les barreres, començant per aquelles que ens distancien dels nostres familiars, amics, coneguts i altres persones que conviuen amb nosaltres en algun moment. En les converses difícils que ens posem nerviosos, davant les evocacions de tota mena. Senyor, accepta'ns en el teu cor de pare generós. Dóna'ns la teva pau, la que supera allò que podem entendre. Déu de bondat, agafa les nostres mans de vinyaters i comparteix-nos amb bons servidors de la teva vinya. Treu de nosaltres les respostes desagradables. Elimina de les nostres vides els sentiments de revenja. Prepara cada dia el nostre interior per viure només l'amor. Protegeix-nos en els moments de descans perquè el nostre cos i la nostra activitat diària puguin reflectir millor la teva presència en la nostra ànima. Et demanem que siguis sempre al nostre costat, sobretot quan el sentiment de ràbia ens envaeix. Déu nostre, ajuda'ns a seguir la crida a la missió que ens fa Jesús. Dóna'ns l'alegria i la capacitat de donar-te gràcies. Gràcies per la teva presència en aquesta vida. Gràcies per haver-nos transmès amor, encara que nosaltres sovint ens apartem de tu. Amén.

Bé, amics i amigues, tot desitjant que el que us hem compartit us aporti quelcom de positiu, agraïm molt la vostra atenció i us transmeto una afectuosa salutació en nom de tot l'equip. Recordem que podeu recuperar el contingut del programa a través de la web d'aquesta emissora. Fins la setmana vinent, si Déu plau. Adéu-siau.

0: ¿Cuántas veces no atendemos a la invitación de Dios porque estamos ocupados pensando en nuestras cosas? A menudo luchamos por tener nuestro tiempo libre, pero hoy Jesús nos invita a encontrar el tiempo que libera, que nos alivia y sana el corazón, que nos salva del mal, de la soledad, de la pérdida de sentido, que aumenta en nosotros la paz, la confianza, la alegría. Es aquel tiempo para dedicar a Dios. Vale la pena, porque es bueno estar con el Señor, hacerle un espacio. ¿Y dónde? Pues en la misa, en la oración, en la caridad, porque haciendo compañía a quien está solo, escuchando a quien pide atención, consolando a quien sufre, se está con el Señor. Pues Él está siempre presente, y más con quien padece necesidad. Bon diumenge, estimats oients. Ens trobem dins el programa Presència Cristiana. Iniciem el segon programa d'aquesta temporada a la Ràdio Municipal de Rubí. I acabem d'escoltar aquestes paraules que el Papa Francesc ens va adreçar a mitjans d'octubre de l'any 23. El tiempo para dedicar a Dios vale la pena, porque es bueno estar con el Señor, hacerle un espacio. A on posem el nostre temps? Sí, el temps lliure, diríem, entre cometes, però també el temps ocupat, diríem, entre cometes. En quin dels nostres temps posem el Senyor? Responem-nos-hi. I saludo els nostres col·laboradors, primer que tot, el Robert Fernández. Robert, bon diumenge. Avui estem amb ell, eh? Benvingut i bona temporada. Gràcies, Robert, estàs entre nosaltres. I saludo la Emma. Emma, què tal?
1: Molt bon dia, molt bé.
0: Et tornem a retrobar.
1: Sí, i tant.
0: I enfrent aquí tens el Josep Anton Clua. Què tal, Josep Anton?
2: Bon dia, què tal?
0: Ai, m'agrada veure-us en presència, eh? Perquè moltes vegades anem amb l'àudio, que també sou presents igual, eh? Però així ens xerrem una mica, eh? Què tal?
2: Bé, bé, bé, per aquí... amb un cap de setmana intens.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, és ben cert. Ara ho veurem. Emma, com sempre, comencem amb tu.
1: Perfecte.
0: I serà amb la teva esperança en temps de crisi, veritat?
1: Sí.
0: Doncs continuem. Endavant.
1: Bon dia, germans i germanes. Avui, en aquest diumenge... el Senyor es fa present entre nosaltres perquè puguem experimentar la dolçor del seu amor. Però ens convida i ens parla directament a tu i a mi. I ens qüestiona amb una pregunta molt important que no passa desapercebuda. I aquesta pregunta és: com vestiràs? Com creus que el Senyor et veurà? Creus que ets digne d'aquest banquet? Amb aquestes paraules vull profunditzar en el fons de la consciència. Creus que estàs preparat amb dignitat per aquesta gran festa? Saps què significa que el Senyor et convidi amb tanta alegria? Perquè ell et coneix tal i com ets. Vol que deixis tot allò amb el que no pots en ell, perquè puguis gaudir de la vida eterna amb felicitat i plenitud. Que et deixis estimar tant per ell que puguis experimentar l'infinit amor que ell et té. Que li deixis a ell fer-te feliç. Vol que siguis plenament feliç amb ell, perquè l'amor que ell et té no és d'aquest món, sinó que és infinit i no té cap final. És tan sobrant aquest amor que vol que siguis amb ell. Ànim! Gaudeix d'aquesta festa que t'ha preparat per dir-te i demostrar-te lo enamorat que està de tu. Molt bon feliç diumenge d'amor infinit.
0: Gràcies, Emma. Sempre ens esperones, eh? Bon diumenge tinguis també.
1: Gràcies, igualment.
0: I bé, com a proposta musical us aportem una cançó que les Obres Missionals Pontifícies, OMP Espanya, han fet per aquest mes d'octubre, que com sabeu és el mes tradicional de les missions. Del grup Viva Fe, Envíame a mi.

0: del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo volvió a hablar Jesús en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo diciendo: El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó a sus criados para que llamaran a los convidados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar otros criados encargándoles que dijeran a los convidados: Tengo preparado el banquete. He matado terneros y reses cebadas y todo está a punto. Venid a la boda. Pero ellos no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios. Los demás agarraron a los criados y los maltrataron y los mataron. El rey montó en cólera, envió sus tropas que acabaron con ellos, con aquellos asesinos, y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados: La boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Id ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encontréis, llamadlos a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo: Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los servidores: Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los elegidos.
1: Amics i amigues que ens escolteu, pau i bé. L'evangeli que acabem d'escoltar novament ens situa al Dilluns Sant. Jesús s'adreça als notables i als grans sacerdots l'endemà que entrés triomfalment a Jerusalem i que expulsés els mercaders del temple. I els hi adreça tres paràboles, queixant-se amargament del fet que no l'ha acollit com el Messies esperat. Són tres paràboles que, encara que les hem escoltat una cada diumenge, els hi adreça totes seguides. Avui hem escoltat la tercera, la paràbola dels convidats a la festa de casament del fill del rei. Els convidats no acudeixen, posen excuses banals i no van a la trobada amb el seu rei. Llavors el rei pren dues decisions: exterminar els qui l'havien rebutjat i convidar tothom qui passés pels camins sense mirar si eren bons o dolents. La festa s'omplí. Però n'hi va haver un que va ser convidat a marxar perquè no duia el vestit de festa. Tinguem present que a l'entrada d'un gran banquet hi havia sempre una colla de vestits de festa per posar en lloc d'aquell que es duia ple de pols del camí. El gest d'entrar sense el vestit és també un signe de manca d'agraïment al rei que convida i de manca de disposició a entrar com a homes i dones nous a la festa. El gest de no posar el vestit de festa és també una imatge de la nostra tossuderia, de la nostra autosuficiència. No necessitem res per entrar a la festa. Segur? El signe del vestit nou és el signe de la conversió. Un signe que fem en el baptisme, quan revestim de blanc la criatura o la persona que es bateja, mentre es diu: Ets una nova criatura i t'has revestit de Crist. Que aquest vestit sigui signe de la teva dignitat. Ajuda't amb la paraula i l'exemple dels teus. La conservis sense taca fins a la vida eterna. Per tant, fixem-nos que aquest vestit nou, aquest vestit de festa, és el regal que rebem en el nostre baptisme, que ens transforma en imatges de Crist. El poble de jueu va ser convidat a la festa, és a dir, a acollir Jesús com el Messies, i majoritàriament el van rebutjar. I la invitació va arribar fins a nosaltres, que no formem part del poble jueu. Nosaltres correm el mateix risc avui. Ser convidats a la festa i trobar mil excuses per no participar-hi, per no canviar el vestit i entrar a la festa. Per això ens podem preguntar. Acullo jo a Jesús i l'Evangeli en la meva vida? Estic a punt per participar de la festa? Bon diumenge.

I ara farem una pregària que l'ha composada el Papa Lleó XIV en motiu de les missions d'enguany. Pare Sant, concediu-nos ser un en Crist, arraigats al seu amor que uneix i renova. Fes que tots els membres de l'Església estiguin units en la missió, dòcils a l'Esperit Sant, valents en donar testimoni de l'Evangeli, anunciant i encarnant cada dia el teu amor fidel per cada criatura. Beneix els missioners i missioneres, recolza'ls en el seu esforç, preserva'ls en l'esperança. Maria, reina de les missions, acompanya la nostra tasca evangelitzadora en tots els rincons de la terra. Feu-nos instruments de pau i feu que el món sencer reconeixi en Crist la llum que salva. Amén.

0: Com a punt final us diem que aquesta setmana hi ha hagut el traspàs d'un mossèn que va estar molts anys a la parròquia de Sant Pau, mossèn Joan Ferrés. Josep Anton, digues.
1: Sí, dijous al migdia, després de temps malalt i ja gran, amb 96 anys, mossèn Joan Ferrés i Llarissó, que havia estat rector de les parròquies de Sant Pau i de Sant Josep Obrer aquí a Rubí, va passar ja a la casa del pare, a la trobada amb el Déu de la vida. I va estar com a rector aquí a Rubí des del 1980 fins al 2005, és a dir, 25 anys en els que va deixar petjada i empremta a les dues comunitats que va acompanyar. Tenim el temps limitat, però un detall penso que és important. Molta gent que el va tenir com a rector encara l'anava visitant i a través d'ells ell anava seguint la vida de la parròquia. Donem gràcies a Déu per tot el testimoni que ens ha deixat. Penseu que quan algú ve a la parròquia i ens diu: a mi em va bateixar el padre Juan, a mi em va donar la comunió el padre Juan, a mi em va casar el padre Juan, és, ho diuen amb agraïment, amb goig. Sempre apuntant, està encara viu? Fins ara dèiem, encara és a la residència. Ara direm, ja és al cel. Doncs donem gràcies a Déu pel testimoni del padre Juan i per tota la feina que va fer en aquests barris del 25 de setembre i de Can Oriol, barris treballadors, barris senzills com ell, no? Una persona aquests dies em deia, recordant-lo, i penso que és el resum d'ell: per mi va ser un referent d'estima, fe, senzillesa i servei a la comunitat. Que el bon Déu aculli el seu servent, Joan Ferrés Llarissó, prevere i rector a la Casa del Cel.
0: Descansi en pau. Amén. Amén. Gràcies, Josep Anton. Sí, el recordem molt bé i el recordo molt bé. Molt. I ara demà diem que demà, bueno, demà és la Mare del Pilar. Se'ns passava, eh? Bé, a Sant Pere la missa aragonesa la fan als 10 del matí. Mm? A Santa Maria també la faran a les 11:30 la missa.
1: Sí.
0: I a Sant Pau, pues, a la missa de 8 del vespre, com

0: Molt bé, molt bé. Gràcies, Josep Anton. 8 preveres, eh?
1: Sí.
0: Està ben farcida la festa.
1: I fa 15 dies
0: sí,
1: es van ordenar 4 diaques permanents, 2 de la nostra ciutat, el Lluís Laliga i el Pedro Robles.
0: Molt bé per dins-ho, Josep Anton, perquè ja fem la primícia de que la setmana entrant al programa ells estaran aquí amb nosaltres. Eh? Pues gràcies, estimats oients. Gràcies, Emma.
2: Volia afegir una petita cosa. Bueno, ja aprofitant aquestes paraules, és el temps també de pregar per totes les missions al món que necessiten que es preguin per ells, perquè aquest temps és un temps de combat i persecució i s'ha de resar molt intensament per ells, i convido els joves a resar el rosari.
0: Molt bé, molt ben dit. Tu que ets una gran missionera. Gràcies, Emma, per recordar-nos-ho a tots. Gràcies de nou, Robert, Josep Anton i a tots vosaltres, estimats oients. Ens retrobem la setmana entrant. Una abraçada que us ha acompanyat, Rosa Maria Arís.

El nostre no és un rebost qualsevol. Està ben ple de productes radiofònics. Tots en perfecte estat de conservació per ser radiofosos. Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. Un menú degustació que podràs gaudir cada dissabte de 9 del matí a 1 del migdia. El rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

Ara i sempre, un programa d'informació sardanista realitzat pel Foment de la Sardana de Rubí, dirigit i presentat per Josep Puigventós. Ara i sempre, cada diumenge, de 10 a 11 del matí.

Salutacions cordials i sigueu benvinguts al programa Ara i Sempre, el programa d'informació sardanista de Ràdio Rubí. Col·labora en la informació Infosardana, un servei de Som Sardana.

Començarem el programa d'avui diumenge, 11 d'octubre de 2026, el programa número 2151, tot escoltant a la cobla La Principal de la Bisbal amb la interpretació de la sardana Tossa Bonica del mestre Francesc Mas i Ros.

Comencem l'agenda sardanista d'avui diumenge amb el detall dels aplecs. A Tossa de Mar, al passeig de mossèn Cinto Verdaguer, al passeig del mar, celebració del 39è aplec de la sardana, amb sessions de matí a 11:15 i tard a 16:00. Hi prendran part les cobles, la principal del Llobregat, Ciutat de Girona i Reus Jove. A Flix, a l'Ermita del Remei, celebració del 58è aplec del Remei, amb sessions de matí a 11:45 i tarda a 16:45. Hi prendran part les cobles, la principal de Tarragona i Vents de Riella. A Albons, a l'Ermita de Sant Grau, celebració de l'aplec de Sant Grau a partir de les 12 del matí, amb la cobla, la principal de Banyoles. A la Bisbal d'Empordà, a l'Ermita del Remei, celebració de l'aplec del Remei a les 12 del matí, amb la cobla Baix Empordà. A Cassà de la Selva, a l'Ermita del Remei, celebració del 43è aplec del Remei, serà a partir de 12:15 del migdia, amb la participació de la cobla, la principal de Cassà. I a Súria, al Parc Macari i Viader, celebració del 55è aplec de la Sardana, serà a partir de les 4 de la tarda, amb les cobles, la principal de la Bisbal, Súria i Berga Jove. I pel que fa a les ballades de sardanes, hi han anunciades les següents. Aquest matí a les 11, a Ripoll, a l'Ermita del Remei, amb la cobla Canigó. A 11:45, a Barcelona, al Pla de la Catedral, amb la cobla Mediterrània. A 11:45 i a les 5 de la tarda, a Flaçà, a la plaça del Carrilet, amb la cobla La Flama de Farners. A Balaguer, a la plaça del Mercadal, a 11:45, amb la cobla Juvenívola de Gramunt. A Penelles, al Castell del Remei, amb la cobla Tàrrega. A Callús, a la plaça Major, a les 12, amb la cobla, la principal de la Bisbal. A les Preses, a la plaça Major, amb la cobla, la principal d'Olot. A Vinçà, a la Catalunya Nord, a la sala municipal, a 3:45 de la tarda, ballada amb la cobla, la principal del Rosselló. A Taradell, a la plaça, a les 5, amb la cobla, Vila de la Jonquera. A 6:15, a Sant Andreu de la Barca, a la plaça de Federico García Lorca, amb la cobla, Vila d'Olesa. També a 6:15, a Caldes de Montbui, a la plaça de la Font del Lleó, amb la cobla Bisbal Jove. A les 6 de la tarda, a Granollers, al Teatre Auditori, concert Casals, la veu de la Pau, amb la cobla Ciutat de Granollers. I a les 7 de la tarda, a la Selva del Camp, a Castella de la Selva, Castell del Paborda, concert de sardanes i música per a cobla a càrrec de la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. I donem ara pas a la cobla La Salvatana. L'escoltarem interpretant la sardana del mestre Francesc Camps, que porta per títol Cassà, Ciutat Pubilla.

En l'interpretació de la cobla La Salvatana acabem d'escoltar la sardana Caçar Ciutat Pubilla del mestre Francesc Camps. Continuem amb l'agenda sardanista. Per demà dilluns, 12 d'octubre, s'anuncien ballades de sardanes a 11:45 a Barcelona, al carrer Tamarit, amb la cobla Maricel. A Rasquera, a la pista de les escoles, celebració del tercer aplec de la sardana, amb sessions de matí a 11:45 i tarda a 16:45. Hi prendrà part la cobla Reu Jove. A Barcelona, a la Gran Via de Carles III, festa major del barri de les Corts, a les 12, ballada de sardanes amb la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. També a les 12, Sant Feliu de Guíxols, a l'ermita de Sant Elm, celebració del 54è aplec de la Mare de Déu del Bon Viatge. Hi prendrà part la cobla La Principal de Banyoles. A la 1 del migdia, a Rosselló del Segrià, a la plaça de l'Església, ballada amb la cobla La Salvatana. A les 4 de la tarda, a les Preses, a la plaça Major, amb la cobla La Principal d'Olot. A 16:45, a Torelló, a la plaça Nova, celebració del 56è aplec de tardor. Hi prendran part les cobles Ciutat de Girona i Juvenívola de Sabadell. A Campdevànol, a la plaça de la Dansa, a les 5 de la tarda, ballada amb la cobla La Principal de Banyoles. A les 6, a les Masies de Voltregà, a l'Espai La Feixa, amb la Vell Puigcobla. I a les 7 de la tarda, a Sant Feliu del Llobregat, a l'estacionament del Casal de la Gent Gran, ballada amb la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Per al dimarts 13 d'octubre, sardanes a la 1 del migdia a Tossa de Mar, a l'ermita de Sant Grau. Celebren l'aplec de Sant Grau i hi prendrà part la cobla La Flama de Farners. Per al proper divendres 16 d'octubre, a les 8 de la tarda a Banyoles, a l'Auditori de l'Ateneu, concert serenata.cat amb la cobla La Principal de la Bisbal. I per al proper dissabte 17 d'octubre s'anuncien sardanes a les 11 del matí a Cabrera de Mar, a la plaça Nova, amb la cobla La Principal del Llobregat. A 11:45, a Barcelona, a la plaça de Joaquim Folguera, amb la cobla Rambles. A les 12, a Sant Cugat del Vallès, a l'ermita de la Salut de Vall d'Oreix, amb la cobla Mediterrània. A les 5 de la tarda, a la Garriga, als jardins de l'Asil de l'Hospital, amb la Lluïsos Cobla. A les 5 també, a Barcelona, al Pla de la Catedral, amb la cobla Marinada. A les 6 de la tarda, a Vilafranca del Penedès, al Teatre Municipal Cal Bolet, recordant la Belle Époque, concert amb la cobla Reu Jove. A Cunit, a la plaça del Casal, celebració del primer aplec de la sardana, serà a les 6 de la tarda amb les cobles La Principal del Llobregat i Mediterrània. A Rubí, a la plaça del Doctor Guardiet, celebració de la festa de Sant Galderic, a 6:45 de la tarda, ballada amb la cobla Ciutat de Terrassa. També a 6:45 a Premià de Mar, a la plaça de l'Ajuntament amb la cobla Sabadell, i a les 7 de la tarda a Mataró, al Pati del Cafè, ballada amb la cobla Ciutat de Granollers. I escoltem ara una sardana del mestre Ricard Viladasau. És la que porta per títol Jordi i Judit, i ens la interpreta la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.

0: Jordi i Judit del mestre Ricard Viladesau és la sardana que acabem d'escoltar interpretada per la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.
1: Sardanes a Rubí.

El proper dissabte 17 d'octubre, a 6:45 de la tarda, tindrà lloc a la plaça del Doctor Guardiet una ballada de sardanes que, organitzada pel Foment de la Sardana de Rubí, serà interpretada per la Cobla Ciutat de Terrassa. Aquesta ballada s'enmarca dins els actes de la Fira de Sant Galderic. El programa de la ballada serà el següent: Atzar, de Manuel Saderra i Puigferrer; Dos llegats plens d'il·lusions, de Pau Coma i Font; Avial, de Quirze Egea i Puig de Fàbregues; Puigons, de Ferran Carballedo i Enric; Jordi i Judit, de Ricard Viladasau i Cané; Vallespí, sí, de Xavier Forcada i Carrera; Rubí, 10 segles d'història, de Carles Santiago i Roig; L'Ermita dels Àngels, de Pau Marons; i La Rectoria Vella, de Ramon Vilà i Ferrer. I com a contrapunt musical, escoltem ara una de les sardanes que es podran ballar el proper dissabte a la plaça del Doctor Guardiet. És la sardana del mestre Pau Marons, que porta per títol L'Ermita dels Àngels. Ens la interpreta la cobla La Principal de la Bisbal.

0: En interpretació de la cobla La Principal de la Bisbal, acabem d'escoltar la sardana L'Ermita dels Àngels, del mestre Pau Marons.
1: Ara i sempre, les ballades, les sardanes, els aplecs, l'informació sardanista. Cada diumenge a Ràdio Rubí, de 10 a 11 del matí, amb Josep Puigventós.

Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Sardanes d'autor, un espai realitzat per Josep Puigventós amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí. Dissabtes a 2:15 del matí, Sardanes d'autor.

Sintonitzes ara i sempre. Notícies.

El Foment de la Sardana de Rubí impulsa l'enregistrament del 8è volum de sardanes dedicades a Rubí per commemorar el seu centenari. S'estrena una campanya de micromecenatge a través de la plataforma Verkami. La cobla encarregada d'enregistrar el CD és la principal de la Bisbal i la presentació oficial del disc tindrà lloc el dia 29 de novembre al Teatre Municipal La Sala en el marc de la 23a Diada Sardanista. A motiu de la celebració del centenari del Foment de la Sardana de Rubí, es posa en marxa un projecte musical que és l'edició del volum número 8 del recull de sardanes dedicades a Rubí. Aquest enregistrament va a càrrec de la cobla La Principal de la Bisbal i recollirà un total de 15 sardanes, 11 de les quals escrites especialment per l'ocasió i estrenades durant aquest any 2026. Aquest 8è volum de sardanes dedicades a Rubí és el primer volum del centenari i les sardanes enregistrades en aquest nou CD són les següents: La força dels 100 anys, de Marcel Artiaga i Valls; Rubí a 100, de Francesc Xavier Cassanyes i Edo; Rubinenques i Rubinencs, de Josep Cassull i Serra; 100 anys triomfants, d'Albert Font i Turón; Rubí festejant el centenari, de Jordi León i Royo; Centenari a Rubí, de Josep Antoni López i Álvarez; La sardana de Rubí, d'Antoni Mas i Bou; Els 100 anys del Foment, de Maria Mercè Navarro i Galindo; 100 anys fent poble, de Joan Roc i Rovira; Un centenari unint les mans, de Carles Santiago i Roig; Rubí de diamant, d'Aurora Vicentini i Finet; L'ermita de Sant Mus, de Laura Segalà i Maranyà; Amb tu, Adela, d'Anna Batigils; Matí festiu, de Josep Sederra i Puigferrer; i La capitana, de Ricard Viladesau. La presentació d'aquest nou CD se celebrarà el diumenge 29 de novembre a 6:15 de la tarda al Teatre Municipal La Sala durant la celebració de la 23a Diada Sardanista. L'acte comptarà amb la participació de les cobles Ciutat de Girona i La Principal de la Bisbal. Totes les persones interessades en adquirir aquest nou CD poden accedir a l'enllaç de la plataforma Verkami, tot teclejant bkm.is/sardanarubi.centenari. També poden contactar amb el Foment de la Sardana de Rubí als telèfons 67 67 22 381 o bé al 68 67 58 957 o bé a través del correu electrònic fomentdelasardanaderubi@gmail.com. I escoltem ara una de les sardanes enregistrades en aquest nou CD, el número 8 de sardanes dedicades a Rubí. És la que porta per títol Matí festiu, del mestre Josep Sederra i Puigferrer, i ens la interpreta en aquesta ocasió la cobla Juvenívola de Sabadell.

Del mestre Josep Sederri Puigferrer i per la Cobla Juvenívola de Sabadell acabem d'escoltar la seva sardana titulada Matí Festiu, sardana que formarà part del volum número 8 de sardanes dedicades a Rubí. El Pony Pissador ensenya al món a ballar sardanes en directe. El grup de folk barceloní dedica una part dels seus concerts més internacionals a ensenyar al món a ballar sardanes. El Pony Pissador és un grup de folk que mescla temes tradicionals d'arreu del món que ha afegit un element nou als seus concerts, ensenyar al públic a ballar sardanes. A les seves xarxes socials comparteixen els moments en què el públic d'arreu del món els segueix tot ballant una sardana de forma improvisada. El grup ha voltat per Noruega, Bèlgica, Alemanya, Escòcia o França durant la seva última gira i aprofiten aquests espais internacionals per ensenyar quelcom tan propi de la cultura catalana com és la sardana. Ara bé, la sardana no és una novetat en la música del grup. L'EP Mariners d'Aigua Dolça, editat el 2025, inclou Cançó del Reier, un tema que manté el ritme de sardana a les estrofes. En declaracions al Cublejant, el grup va explicar que, per aconseguir-ho, van contactar amb la Marta Oliva, de les Caramelles de la Pobla de Segur, perquè elles ja tenien una versió que incorporava aquest ritme. També al disc Ocells, la cançó Els animals més vells també veu del ritme de la sardana. El grup, a més, ha fet una versió de la sardana Tossa Bonica, de Francesc Mas i Arròs, i l'any 2021 va convertir en sardana All Star, de Mike Meyers, mundialment famosa per la seva banda sonora de rec. I donem ara pas a la Cobla Montgrins. Els escoltarem interpretant la sardana del mestre Vicenç Bou, que porta per títol Maria Agnès.

Per la Cobla Montgrins hem pogut escoltar la sardana Mariagna del mestre Vicenç Bou i Geli. Adrià Dilmé Vilanova dirigirà el Somni Estereofònic 2026. El músic banyolí conduirà l'espectacle que clou la competència de cobles de les festes de Sant Martirià de Banyoles. El Foment de la Sardana de Banyoles ha anunciat que el banyolí Adrià Dilmé Vilanova serà el director del Somni Estereofònic 2026, l'espectacle que posa el punt i final a la competència de cobles, la Coco, de les festes de Sant Martirià. L'acte tindrà lloc el diumenge 25 d'octubre a les 8 del vespre a la plaça Major de Banyoles. La competència de cobles, organitzada pel Foment de la Sardana de Banyoles, reunirà les cobles Ciutat de Girona, la principal de la Bisbal, la principal del Llobregat i la Salvatana, en una jornada dedicada íntegrament a la música per a cobla. La sisena i última ronda és precisament el Somni Estereofònic, que cada any es converteix en un dels moments més esperats de la Festa Major. Quatre cobles envoltant la plaça, els llums apagats i centenars de bengales enceses entre el públic transformen l'espai en un gran escenari de llum i música. Situat al centre de la plaça, el director coordina les quatre formacions i guia un dels moments més emblemàtics de les festes de Sant Martirià. El Somni Estereofònic és la interpretació simultània de quatre cobles sota una única direcció musical, sumada a la participació activa del públic. Des de l'any passat, a més, la baixada de bèsties fa parada a la plaça Major perquè la faràndula banyolina i el públic que es dirigeix cap a les barraques també puguin gaudir del Somni Estereofònic. La presència d'Adrià Dilmé a la Festa Major s'allargarà fins l'endemà, el dilluns de Sant Martirià, perquè també participarà en el concert de la Festa de la Música per a Cobla com a membre de Germà Negre, grup que interpretarà dues peces conjuntament amb les cobles participants. Adrià Dilmé és mestre, músic i activista cultural de Banyoles, membre de Germà Negre i de l'equip de treball del projecte Cantut. Desenvolupa la seva activitat al voltant de la música, l'educació i la cultura popular. També participa activament en l'organització i conceptualització d'activitats de la Festa Major de Sant Martirià i d'altres iniciatives culturals de la ciutat. Amb una trajectòria estretament vinculada a la cultura popular i a la vida associativa banyolina, assumirà la direcció d'un dels actes més emblemàtics de la Festa Major i d'un espectacle que, any rere any, continua sorprenent el públic per la seva singularitat. I tot seguit, i per la cobla, la principal de la Bisbal, escoltarem la sardana Somni, del mestre Manuel Saderra i Puigferrer.

Per la cobla, la principal de la Bisbal, acabem d'escoltar la sardana Somni, del mestre Manuel Saderra i Puigferrer. I fins aquí ha estat el programa d'avui. Recordeu que tota la informació sardanista, les notícies, l'agenda, tot allò que envolta el món de la sardana, ho podeu trobar a internet, al web de la Confederació Sardanista de Catalunya. I si ho desitgeu, aquest programa també el podeu sintonitzar a través d'internet al web de Ràdio Rubí, tot teclejant radiorubí.fm. I els diumenges, a partir de les 11 del matí, el podeu sintonitzar a Onacat Ràdio, tot teclejant onacatradio.cat. I res més, en nom de Ràdio Rubí i del qui us parla, en Josep Puigventós, agraïm l'atenció que ens heu dispensat i ens acomiadem fins al proper diumenge a les 10 del matí. Fins aleshores, adeu-siau i molt bon dia.

0: Ara i sempre, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
1: Ràdio Rubí, fes la teva.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Esquerra Republicana veu ben encarrilades les converses amb el seu líder al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, perquè torni a encapçalar la seva llista electoral a les pròximes eleccions generals. Avui a les 6 de la tarda acaba el termini perquè els possibles candidats republicans presentin els avals necessaris per encapçalar les llistes. Serà aleshores quan a tot estirar s'haurà d'oficialitzar si Rufián opta a la llista o hi renuncia i pot acabar el Front Ampli d'Esquerres estatal. Parlem de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones de 41 i 17 anys acusades de

0: es posa en marxa una nova campanya per fomentar l'ús segur dels patinets elèctrics. La iniciativa emmarcada en el pla de civisme arriba coincidint amb els canvis en la normativa de trànsit que han entrat en vigor aquest mes d'octubre. Des de Ràdio Ponent Mollerussa ens ho explica Míriam González.
1: La campanya Mou-te amb seguretat vol informar la ciutadania sobre les noves obligacions per als usuaris dels patinets elèctrics. Els agents de civisme repartiran un tríptic informatiu que explica qüestions com l'ús del casc, l'assegurança o els espais per on es pot circular. La iniciativa també arribarà als instituts on la policia local farà sessions adreçades a uns 800 alumnes de tercer i quart de l'ESO. L'Ajuntament avisa, però, que després de la informació arribarà també el control. En parla l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona.
2: No és una campanya, no és una actuació, diguem-hi, tova. És una actuació contundent. Sabem que és un dels temes que més preocupen, el tema que no poden circular amb les zones peatonals, el tema que no poden circular només poden circular per la calçada o pel carril bici, ni voreres ni zones peatonals.
1: Les sancions per incomplir la normativa poden anar dels 100 als 1.000 euros en funció de la infracció. Els controls s'intensificaran un cop finalitzada la fase informativa, sobretot en els llocs on s'han detectat més incidències.
0: I per últim, als esports, 8a victòria consecutiva ahir del Barça a la Lliga. Els blaugranes van imposar el Getafe per 3-0 amb gols de Gordon, Gabriel, Jesús i Koundé, i mantenen els 5 punts d'avantatge sobre l'Atlètic de Madrid i els 6 sobre el Real Madrid. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa. Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro, tot això va a l'Orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
4: Reciclar l'Orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
3: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
5: 7 ciutats, 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
6: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.
7: El nostre no és un rebost qualsevol. Està ben ple de productes radiofònics. Tots en perfecte estat de conservació per ser redifosos. Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. Un menú degustació que podràs gaudir cada dissabte de 9 del matí a 1 del migdia. El rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.
8: Hi ha històries que creuen fronteres. Històries de persones que un dia van arribar a Rubí i que avui formen part de la nostra ciutat. Els nous rubinencs. Escolta'ns tots els dimecres de 7 a 8 de la tarda a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Històries que arriben. Persones que sumen.

0: Els Bufacanyes, el programa que parla de còmics a Mataró Ràdio.
1: Molt bon dia, Bufacanyes!
2: Bon dia, Pedro Vicente el Roble.
3: Bon dia, Víctor Fric Calderón Benítez.
2: Molt bon dia. Avui és un programa molt especial perquè tenim dos convidats de la nit friki, en Magori i en Dac. Hola, què tal?
4: Hola.
2: Són els creadors de la nit friki. Ja hem parlat alguna vegada amb ells.
3: Sí, sí.
2: En Dac, de fet, va ser dels primers convidats del programa, no?
3: Ah, que igual, sí, sí. Sí.
2: I ara, avui ens venen a presentar un esdeveniment molt xulo que es farà a Mataró. Però abans, per qui no conegui la nit friki i qui sou, feu-nos

0: 5 cèntims. Què és la Nit Friki? És un programa.
1: És un programa que, com diu de les nostres targetes, donem veu al doblatge en català, podríem dir això. I a partir d'aquí, jo crec que la història la pots explicar tu, perquè tu ets el pare d'això.
0: Com va néixer? Com va néixer?
2: Ja, si pregunten, respon tu, saps? Sí,
1: ja. Home, jo he dit, jo he fotut...
2: Ja he fotut la pilota fora.
0: Aquí ja temps tenim...
3: De fet, jo la Nit Friki em va salvar moltes nits de la pandèmia, vaig de dir-ho.
0: Sí.
2: Bueno, vam començar en pandèmia.
0: Sí.
2: La realitat és que vam començar una nit fent un directe, ho he explicat molts cops, però a Instagram, directes d'una horeta, jo dibuixava, i m'entrava el Marc Zani, que ja era conegut i amic nostre, la relació no era tan forta com ara, però el 2020 es diu, què fas aquí? Dic, pues mira, i clar, ell s'escrivia i jo dibuixava. I ell, en el xat, pues mira, estic aquí dibuixant justament un Zorro, vas enganxat dibuixant un Zorro, que és un encàrrec, tal, no sé què... I em diu, hòstia, que guai. I anava xerrant per el xat, igual que molta gent, però jo anava parlant sol. Jo estava parlant sol contestant al xat.
0: Sí.
2: I aleshores vam tancar el directe aquell i dic, tio, hi havia 100 i escaig persones i eren la 1 del vespre.
0: Yeah.
2: I li vaig dir, l'has has vist el directe? I diu, sí, sí. Perquè amb ell parlo en castellà, saps?
1: Sí, sí, jo estava dibuixant també.
2: Jo estava veient el directe.
1: Sí.
3: Mentre dibuixava.
1: Sí, també.
2: El directe d'Instagram era aquells amb mala qualitat.
0: Sí, sí, sí.
2: I clar, estàvem en pandèmia, el Marc Zani es diu, ja porto no sé quants dies d'aquí avorrit, m'he llegit tota la llibreria que tenia a casa, llibres pendents.
0: El Marc Zani, per qui no el conegui, és l'actor de doblatge d'en
2: Goku
0: i molts altres.
2: En Zoro, en Hiroshi, en Ranma...
1: Sí, sí.
2: Moltíssim.
3: El Ranma també era.
1: Sí, Ranma, Saotome, Orphan, sí, sí.
2: Fet moltíssims. I en Bleach, el...
1: Ichigo Kurosaki, sí, sí, tots.
2: I clar, aleshores vaig dir, hosti, dic, i per què no ho fem ben fet? Si tenim temps, estem en pandèmia, per què no ho fem ben fet? A YouTube. Mm-hmm. Saltar a YouTube era com... I res, vaig descarregar un programa, l'OBS, que serveix per això, vaig posar els cascos al micròfon de gamer, que és ho
0: sí.
2: Des de la Play, aleshores, i va, provem-ho. I vam fer proves el dia següent, que ja era 28 de març.
1: Sí, 28 de març.
2: Quan el nostre aniversari és aquell dia.
1: Bueno.
2: I va, farem un directe. És un directe.
0: Bueno, tothom tenim uns inicis que potser podíem millorar, però bueno, per sort vau decidir fer-lo.
2: Ens vam fotre a xerrar ell i jo. Dues hores, i vam ficar al xat i anàvem contestant al xat entre ell i jo. Mira, aquest pregunta, l'Antonio 24 pregunta això.
0: Sí.
2: La pregunta quina era? Quan doblareu Bola de Drac Super en català?
3: Que en aquell moment era...
1: Una utopia,
0: sí.
1: Vamos.
0: Sí, sí.
1: Era una utopia.
2: I vam crear tota una comunitat de gent, perquè, clar, tots en pandèmia.
0: Sí.
2: Va estar durant 6 setmanes, cada dissabte a la nit, connectat amb mi i amb ell per YouTube, xerrant sí. Amb la gent 2 i 3 hores de directe. Estan a YouTube, aquest...
0: Parlant, dia. Sobretot, d'això, de doblatge, de moltes curiositats, clar. Fins i tot fent com jocs, bueno, com doblatges. No, vau començar fent algun doblatge així...
2: No,
0: no fèieu res, no?
1: Però
0: luego... Després sí, però...
2: Després sí,
1: sí.
2: Clar, que vam començar així i allò era que em pixi i rellisca, aquells primers directes de pixi i rellisca. Era una xerrada d'amics amb el Dac.
1: Sí. El bo de Marc Zani és que, com que li agraden els còmics, doncs era com...
0: També.
1: Es podia parlar d'això i de coses i...
3: Jo tinc una pregunta curiosa que... Ja que us heu ficat en el món del doblatge d'alguna manera i sabeu les aventures i desventures que hi ha en el món del doblatge, i no potser no és relacionat amb el doblatge, però que TV3 passés de tenir un pes en sèries animades de qualitat en català i de cop i volta desapareixen, i potser es perd aquesta immersió lingüística que potser molts d'ara tenim gràcies a Bola de Drac... Sí. A l'erari i tot això, sabeu d'algú per què passa això?
2: Política.
3: O... Política.
2: Jo sempre dic el mateix.
1: Sí. A veure, també dic que nosaltres... Doncs, jo vull pensar que vam ser un granet petit per intentar que TV3 es pensés i digués, oi, mira, aquesta gent demana coses.
2: Que segueix sent política, sigui sí. El motiu aquest o no.
1: Uh-huh.
2: Si algú es dona compte de que, ostres, aquests estan fotent molt de soroll, que res, que tenim... Tenim, no diré 4, perdoneu. No sou 4, sou molt.
0: No, sí.
2: En comparació amb un influencer, com per exemple qualsevol d'aquests catalans o de Mataró, que hi ha alguns que són sí. De 100 i escaig mil seguidors, nosaltres en tenim 15 o 16 mil a Instagram. Que després em diu en Marc Zani, he parlat amb aquest de Netflix, que m'ha dit que us veu a la Nit Friki. El de Netflix, què vols dir? No, el directiu de Netflix que ha vingut a l'estudi a parlar i us veuen.
1: Sí. Llavors és quan vaig començar a dir jo, volem Musculman en català.
0: Bueno, aquí, aquí, aquí.
1: Estan subtitulat, tio.
2: No em quadra els seguidors que tenim amb la quantitat de gent que ens coneix. De dir, saps? De dir, sembla que la gent, el tema de seguir, fer el follow, costa molt.
0: Això sí.
2: Els dèiem sortir en els reels i la gent...
0: Però bueno, sí que amb els vostres seguidors heu fet força. Uita. I jo a xarxes socials també sempre veig molt de reivindicació del doblatge en català.
2: A nivell polític ho hauran dit, si aquests que són quatre replegats han fet tant de soroll, no podem estar per sota, anem a fer alguna cosa.
0: Clar.
2: I hauran invertit quatre duros, van crear el nou Super 3... perquè va ser res de fotre soroll.
1: Sí, sí,
2: gent,
1: sí.
2: No només nosaltres.
1: No. Jo dic que a partir d'això va haver una onada. Jo crec que la gent es va adonar que hi havia un limbo i sobretot que, bueno, hi havia molts estats de doblatge que deien que jo vaig prendre molt de català i ara no en faig.
3: Sí, és que jo recordo quan érem més als 90, principis dels 2000, que havia un volum de sèries animades, ja no només a TV3, sinó a la primera amb el Club Disney, que després va passar a Telecinco. Hi havia més coses animades amb una certa qualitat i estètica, i de cop i volta, com de tots aquests canals, van anar desapareixent a la 2, al migdia es feien dibuixos.
2: Sí. Pícnic, me'n recordo que feien el pícnic.
3: Sí, jo
2: me'n recordo. Sabater, bueno, també, tot allò, sí. Eren dibuixos.
1: El que va passar una mica és que van a començar a sortir a la TDT... La TDT va ajudar i va degenerar una mica, no?
0: Sí.
1: Perquè en un principi la TDT va arribar i va fer molt d'anime, però va arribar a ser un bloc de programes contenidors, de productes. Està Clan, està Boeing, i podem dir
3: ja no
1: Neox, vale? Els tres.
0: Sí.
1: Però jo a Neox l'agafo amb pinces. Què passa? Que eren uns blocs de dibuixos. Ja, per exemple, no hi havia contingut com el Super 3, que era un contingut també que s'agradava a la gent, sinó es bloque. I crec que també es buscava molt més intermediaris. Pues, per exemple, Boeing, si tens Cartoon Network, pues yo cojo lo de Cartoon Network y me da igual la qualitat. Ja tengo esta gente que me compra. Sí. Clan TV va tirar més preescolar, pues pumba. I crec que va deixar tot molt buit i coses que podien ser innovadores pues, es van oblidar una mica i s'han anat arrepenjant. I TV3 també crec que en aquell moment va pensar que com... Los votantes no eran niños, que són gent més gran, doncs ja es va dedicar més...
2: Però comentes, evidentment, tu el que has comentat, de català res, aquí.
1: No.
2: El doblatge català res.
1: Sí, sí, perdó, que parlo castellà, perquè...
2: No, vull dir que tu el que has dit ha sigut animació de programes infantils en castellà.
1: Sí, sí.
2: En català tot això ni se l'ensuma.
1: I a l'anime, evidentment, va ser com... Ui, que és violento porque es dibujos para niños y estamos en un bloque infantil.
3: Sí, jo recordo que TV van començar a passar un dia a la setmana... Bola de Drac, quan el... No sé si era el Monstre Bú o tal.
2: A les nits.
3: Era molt violent per als nens. Sí. Tot això era tema Duran i Lleida.
2: 3:15.
1: Aquí va haver-hi una abans després,
2: No, això va ser posterior al Duran i Lleida,
1: Sí, sí, això, aquí va haver-hi una abans després. I això va ser molt bo,
2: Això ho explica molt bé en el documental de l'Urias, el Capitán Urias, del Llum per Destrucció. Són 4 episodis.
1: Sí.
2: La puta mare allà.
0: Molt bon documental, també.
2: Està trescat, aquell documental.
0: Sí.
1: Però jo crec que això va ser una abans després. Per què? Perquè literalment això es feia Super 3. I va haver un moment, un punt, que van dir, vale, TV3 va dir, escolta, potser estem fotent dibuixos animats on no pertoca. I llavors, a partir del que va fer Bola de Drac per la nit, crec que es va crear el fer dibuixos animats al migdia. I es va crear un espai per donar ubicació a aquest tipus de producte que és juvenil.
2: Però per l'any 2000, tu.
1: No, però en 99. En 99 van començar a fer Bola de Drac al migdia.
2: Estàs parlant de l'època dels 2000.
1: No, però s'estic dient que quan va pujar a les nits, TV3 va començar a emetre Bola de Drac sense 3XL al migdia i va començar a fer Mazinger Z, Cintura Negra, Street Fighter V i moltes sèries que no tenien ubicades al Super 3, que tenia un target més petit. ¿Vale? És el que em vull explicar. I llavors va néixer el 2000 el 3XL, però es va començar a gestar. Vull dir que TV3 tenia molt clar, i va fotre calés, molts calés. Clar, a l'actualitat això no estava ni bueno, i avui en dia tampoc, que és un espai juvenil, és molt, molt difícil.
0: Ja, de trobar. Bueno, per sort tenim les vostres reivindicacions i el vostre també, la vostra manera d'honorar i d'homenatjar el doblatge en català amb la nit friki, per retomar una mica, retomem l'esdeveniment que volíem parlar avui també, que vosaltres, és això, parlàvem que vau començar per la pandèmia com un podcast també format digital, que després també vau començar a fer esdeveniments. També heu estat al Manga Barcelona i en altres esdeveniments importants. De...
3: però han fet esdeveniments també cara al públic a la plaça Santa Maria diverses vegades.
2: Ha sigut arrel d'aquest últim any i mig, eh?
0: Sí.
2: Que Matarons ha tingut bastant abandonat.
0: Doncs mira, per sort...
2: esteu... coses, eh?
3: Bueno, nunca seràs profeta en tu tierra.
0: Això diuen, sí. Doncs sí.
3: És una dita que a les Espanyes entra molt bé.
0: Jo crec que ara mateix no es pot dir perquè vosaltres teniu un esdeveniment especial al Teatre Monumental de Mataró el proper 10 d'octubre a les 6 de la tarda. Les males notícies són que no queden entrades, però això són molt bones notícies, sí. Perquè vol dir que ha funcionat molt bé. Si voleu, escoltem un petit tràiler que teniu preparat de l'esdeveniment i ara en parlem una mica. Molt bé, doncs el tràiler d'aquest esdeveniment que ens podeu ampliar una miqueta més, perquè més de 25 actors, què és això? Això és de veritat? O no?
3: Com heu quadrat l'agenda de tota aquesta gent? Perquè això deu ser un mal de cap increïble.
2: Jo aquí sí que vull donar, primer de tot, donar les gràcies a tots els actors i actrius de doblatge que vindran. Són 27 en total.
1: Sí.
2: Que participin. Perquè hi ha molts que han comprat entrada, hi ha molts que han dit que volien venir de més i que seran, en el teatre hi haurà més de 27 actors de doblatge.
0: Sí.
2: Perquè els que... és que no hi caben tots allà a l'escenari. Aleshores, com hem quadrat? Doncs fa molt de temps, ja fa un any i algo, ben bé, que jo ja deia amb els que tenim més propers, que és el Marc Zani, la veu de Goku, en el Vegeta, els sí. Deia, vull muntar això, que és amb qui més confiança tinc, amb el Joan i amb el Marc, amb qui més amistat tenim. I vull muntar això. Oh, estàs boig. Però clar, estàs boig, però ho diu en Magori, que sempre que diu algú ho fa.
1: Sí.
2: Aleshores vaig dir, estic boig, però tinc les eines. Tinc opció de demanar al Teatre Monumental de Mataró, que és casa,
0: sí.
2: Ja és casa, i la gent de Barcelona, perquè Mataró tampoc hi ha tanta... No estem dient de fer-ho a la Vall d'Aran, saps?
1: Bueno, que també...
2: Estem fent-ho a Mataró. Vaig començar a muntar-ho. Aquí ma mare té molta part de culpa,
0: sí. Que
2: coneix a tot l'entorn de cultura Mataró, perquè ma mare és qui porta tot l'esbar d'ensaire de Mataró.
0: D'acord.
2: Clar. Mm-hmm. Els passos que s'han de seguir per demanar això, per demanar ho altre, per parlar amb aquest, parlar amb l'altre, això ens ho ha gestionat tot ella.
0: Molt bé.
1: Aquí, gràcies, Eva.
2: Sí,
1: això. Gràcies, Eva.
2: Doncs vaig parlar amb ma mare i li dic, vull fer això, i em diu, no preocupis. Si no aquest any o l'altre, tindrem Teatre Monumental un dia. Com que som associació, la Nit Friki...
1: Sí,
3: perfecte.
2: Tot facilitats.
3: Sí, per associació, les associacions de Mataró que facin coses així en mode espectacle, si poden reunir la gent suficient, poden demanar...
1: Sí.
3: Teatre Monumental perquè és un...
0: Equipament municipal.
3: Exacte.
2: Entesos? Sí. És el mateix que es passa a Santa Maria, quan demanem Santa Maria, per donar un pico de podcast, doncs ens deixen l'escenari, les taules i les cadires. I jo vaig dir, bueno... Ara hem de quadrar del Bola de Drac Super, que és el que volia homenatjar, no? Que s'ha pogut doblar en català després de 10 anys, no? Dic, vull homenatjar això. Han de buscar personatges, clar. El d'aquí jo, aquí podríem portar. Pues, I fas una llista d'una vintena i llavors truques als actors, amb qui tenim relació amb tots.
1: Sí. No, ja... Ja...
2: I els que ens han dit que sí, doncs cap a la setmana.
0: Una llista que se'ns va quedar curta, evidentment.
2: Se'ns va quedar curta perquè vam ficar primer 20, després vam afegir-ne 10 més, per si en caia algú, han caigut i n'han quedat 27.
1: Sí, molt bé.
0: També hem escoltat el tràiler, que també hi ha una part de documental. Explicareu també una mica com funciona el doblatge, que vosaltres això ja ho heu anat tractant en diferents podcasts que heu anat fent, però sempre és una cosa molt curiosa, no? Com es fa el doblatge d'una sèrie o una pel·lícula. Clar. I tenia ja els protagonistes. Aquest documental, que seran diferents fragments, teniu en ment algun documental més llarg? Com ho teniu plantejat, això?
1: Bueno, és com es fan actes.
0: Sí.
1: Fem un acte, o sigui, vale. Són quatre actes.
2: No, però parla del documental.
1: Ah, vale.
0: Bueno, sí, els fragments que anireu fragments. Projectant, no? Seran com fragments...
2: Per no fer una pel·lícula de mitja hora.
0: Sí.
2: Hem fet el documental amb fragments.
0: D'acord.
2: El tractat té diverses parts. Sí. De l'acte 1, acte 2, són quatre actes.
0: D'acord. I es podrà veure més tard la gent que no pugui assistir
2: al vídeo? Sí.
0: Vídeo?
2: L'esdeveniment, de moment,
0: vale.
2: Qui no vingui no podrà.
0: El vídeo del making of dels doblatges, sí.
2: Hi haurà un vídeo de 27 o 28 minuts, quasi mitja hora,
0: sí.
2: Que el penjarem a YouTube quan puguem.
0: Vale. I heu... Sí, no, no. I heu preparat també un guió que, per cert, el tens aquí en format físic.
2: L'he portat
3: un... format de l'acte 1. Ah, no, del primer al quart.
1: Sí, una pel·lícula.
0: És un guió que prepareu, explica'ns això, perquè ho prepareu conjuntament amb els actors o s'ho troben per sorpresa, no?
2: S'ho troben per sorpresa, els hi enviem per WhatsApp o per mail, els hi dic, us hem fet un guió, i tu fas el personatge de Goku, tu fas el tal, tu fas l'altre.
0: Sí.
2: És una cosa que fa el DAC.
1: Són un capítol de relleno.
2: Sí. El DAC té capítols de relleno.
1: Sí.
2: Diu, tenim aquests personatges, vale, doncs farem això, i té un cap desordenat i ho plasmen aquí. Doncs jo ho agafo, ho corregeixo tot i...
3: I ho ordenes, no?
2: Ordeno, sí, clar, s'ha d'ordenar. Sí, sí. Però és que ella m'ho diu, i te lo dejo así, tu ja lo montes.
1: No, perquè jo funciono en dibuixos, de veritat.
2: Funciono en dibuixos, yeah. Es fa storyboards, i clar, jo tinc que ficar-ho tot ben parit, i aquí hi ha els quatre actes, que són 66 pàgines.
1: 66
3: carai,
1: pàgines.
3: Tu, però això... 66 pàgines. Us heu fet com... com a...
0: Guionista.
3: No, no, més que guionista, com es diu els que fan teatre? Els...
1: No ho sé.
3: Els que escriuen...
1: Ostres, no sé, són
0: dramàtics.
3: Dramaturgs.
1: Dramaturgs. Són dramaturgs, tio. Són dramaturgs.
2: Això és conèixer molt bé els personatges, com les coses, i ha de passar això, ha de passar això, altre, amb aquest personatge, amb l'altre. Vale, doncs aquest ho diria així.
1: Sí.
2: En Vegeta diria això d'aquesta manera. I es coneixen molt bé la sèrie, però ho podem fer, perquè coneixem molt bé la sèrie.
1: Sí.
3: I el tema de quan vau començar la Nit Friki, us fiqueu en el món del doblatge, quines coses que no sabíeu del doblatge descobriu arrel de conèixer els actors i que us van sorprendre, perquè moltes coses
1: mira,
3: no sabeu, les descobriu i diu, vale, però altres que us sorprenen.
1: Mira, a mi una cosa que a vegades em feia molta ràbia del canvi de veus, del pal de, hòstia, han canviat la veu aquest personatge, jolín, a mi em va passar amb el Goku petit, que el van canviar.
2: Per què?
1: Perquè, clar, ara ho entenc, a vegades hi ha coses que, pues, evidentment, pues, que l'actor no ha pogut, per X raó,
3: que s'ha jubilat, potser...
1: Que a vegades pensaves, no, ho fan perquè ho volen. No, no. Aquí hi ha una raó de pes, els personatges es mantenen. El problema és que sempre hi ha, pues, i això t'ho expliquen, i això ho veus. Doncs aquest no pot, actor no pot estar, pues, perquè malauradament ja no hi és, o tampoc pot per temes personals. Però que està molt mirat, això, i que et dona ser més conseqüent amb això. Sí, a vegades tornes...
2: Crec que ho has explicat perfectament. Som molt més conseqüents amb el que diem i pensem, perquè hem vist moltes coses,
0: clar.
2: Però jo aquí a la ràdio no diré res del que penso. No. En relació a això.
0: D'acord.
2: Bueno, guardaré la meva opinió.
0: Sí, sí, sí.
2: Però m'ha encantat això que has dit. Hem vist coses, n'hem viscudes d'altres, hem estat molt pendent perquè el Marc Zani ens ha donat l'opció, perquè ell és el director de la sèrie del Dragon Ball Super en català, i ens ha donat l'opció de poder anar tant ell com la gent de CIO, l'estudi, de poder anar a gravar com els actors actuen. Els actors han donat consentiment perquè els gravem mentre estan al faristol.
0: Sí.
2: Meravellós. I hem vist i ens han explicat coses que dius...
0: Yeah.
2: Quina mandra, no?
0: Sí. Bueno, però també moments...
2: Com, perquè tothom és fill de...
1: I que el doblatge és una cosa molt, molt, molt... Bueno, a veure, molt difícil. Has d'aprendre molt.
0: Bueno, és una feina...
1: No, no, vull dir que moltes vegades molta gent diu, jo sé fer baguetes.
2: No, això és una altra pel·lícula.
0: No,
1: m'entens?
2: Com arribar a fer doblatge, jo crec sempre dit que s'ha de ser actor.
1: S'ha de ser actor, però clar, tu veus allà com ho fan i com ho interpreten i dius, ostres... Aquí no és fotre't a un faristol i fer baguetes.
3: Que estan movent els braços com si estiguessin lluitant ells, no?
0: Bueno, a part d'algun aspecte més negatiu, realment seria una experiència per no oblidar mai, perquè realment està allà durant la gravació, això és l'hòstia, no?
2: Jo vaig estar en l'episodi, perquè el DAC no va poder venir cap dia, pobret.
1: Jo sóc feliç perquè vaig veure doblar Marc Zani al Hiroshi Nohara de Shin-chan. I amb això, jo...
0: Ostres, que això és molt èpic, també.
2: És que hem pogut anar als estudis,
0: hem
2: anat a molts, molts estudis, a veure com han doblat el Shin-chan, el Marc Zani, el detectiu Conan, les pel·lícules de Bola de Drac aquestes...
3: És veritat que el pare del Shin-chan és el Marc Zani, sí.
2: Després vam anar a veure també com doblava en Black Clover, que és una sèrie en català que es va fer ara fa 3 o 4 anys.
1: Sí. Full Metal. De l'Alchemist en català.
0: Molt bé.
2: El Digimon, una pel·lícula que vam fer també, Digimon.
1: Guardians de la nit.
2: Guardians de la nit també tenim el Marcel i la d'això gravats.
1: Haikyuu, vam arribar? No, em sembla que no.
2: No vam arribar perquè a vegades ens entrem tard.
1: Sí, sí.
2: Les coses, tant de secret i secretismes... Que...
0: Yeah.
3: Sí, perquè deuen haver...
2: El narrador de Bola Drac vam veure. Clar, com et fot aquelles... l'Enriqui Sassi. Hosti, com et fot tota aquella narració que el fots allà davant.
0: Sí.
2: Hòstia, no em desconcentris, que... Perdona, saps? En plan...
0: Bueno, és el que hem escoltat en el tràiler, oi?
1: Sí.
0: Que això, tenir un tràiler d'un esdeveniment vostre...
1: La piscina pura,
0: tio. Això és tremendo, eh?
2: Qui ho ha de fer, si no? Clar, que no és l'avellament de bola de drac? Si no ho fa el narrador, qui ho ha de fer?
0: Sí. Evidentment.
2: No hi ha substitut possible.
0: Sí, sí, sí. Sí.
2: Bueno, sí, podria fer, però...
1: Sí, però no.
3: El narrador és la mateixa veu que el presentador del torneig de les armacials, no?
2: Negatiu.
3: No.
2: El presentador van ser primer el Joan Pera, d'aquí de Mataró, i després el van canviar pel Quim Sota.
1: Que estarà aquí? Que
2: Quim Sota hi serà.
1: Estarà Quim Sota.
0: Expliqueu-nos també una mica, no, els 28 noms no, però més o menys quin serà. El Marc Sani hem dit que sí, en Vegeta també, com es diu l'actor?
2: Us dic alguns noms ràpids de personatges coneguts clàssics.
0: Clar.
2: Ja va. En Goku, en Vegeta, la Bulma, en Cor Petit, en Son Gohan.
3: En Cor Petit, el meu personatge preferit.
2: En Krilin, tenim també el Freezer.
0: En Krilin morirà en aquest guió?
1: Tenim en Yamcha.
2: En Yamcha, la 17, la 18, en Trunks i en Quim Sota agafarà el Kaioshin. Hi ha molta més gent nova, eh?
0: Vull
2: tenim en Topo, tenim el Zamasu, que és super, la Kalea, en Zeno, la Bados...
3: Qui té el rècord d'amors, en Krilin o en Yamcha?
1: No crec ni en Yamcha ni en Krilin, eh? Té, hi ha algú que ha mort més, eh? Sí, en Krilin ha mort tant. Sí. El que passa és que el problema és que el Krilin té morts molt recordades.
0: Ja, és que...
3: Home, la primera, quan se'l troba mort, en Goku, que arriba allà i se'l troba mort després del tonell.
1: Allò és de quan és petit, sí. Ja. Però ja quan arriba el Freezer ja te'l pal. Vinga, va, sí. Toma, el passe VIP. És veritat. Però tot recorda, però hi ha gent que mor més que el Krilin, eh? I el Yamcha també.
0: O sigui... Això recordem també que, a part de... O sigui, l'esdeveniment serà el 10 d'octubre, amb aquests convidats també fareu sortejos durant l'acte, no?
2: Si això ho he vist.
1: No.
0: Ja, hi ha bastants sortejos, eh? Per el que he vist, esteu...
2: Mira, n'hi ha quatre.
0: Jo volia destacar, abans que es diguis, les làmines que ha dibuixat en Dac, perquè no ho hem mencionat, en Dac i en Magori, els dos dibuixen. En Dac té l'escola de dibuix, també, que és on van fer l'aula de dibuix, aquí a Mataró, i ha fet unes làmines molt xules, que no sé si són il·lustracions que ja havies fet o són exclusives per ara?
1: Són reeditades.
0: Són reeditades.
1: A veure, les primeres. Jo tenia uns pòsters allà fets en aquell moment, uns megapòsters que havia fet de bola de drac.
2: En dinadors, eh?
1: En dinadors, sí. I el Magori va ser, ostres, això ho podem reeditar. I jo, hòstia, sí, però ho tornaré a dibuixar millor.
2: I en digital,
1: que no estava fet. Estava fet en blanc i negre.
0: Vale.
2: Els originals són dinadors.
1: Sí, i vaig agafar...
0: Bueno, són molts personatges, eh? Cada làmina.
2: A l'últim... Perquè fas zoom...
1: Sí. A l'últim sí que va ser tu.
0: Sí.
1: Però, clar, tots els altres va ser molt fàcil perquè ja es tenia fet. Era com retocar i tal, ficar algun personatge que faltés, perquè tiraven de sèrie,
2: no? Són cinc làmines diferents, i com que són cinc temporades, la saga Bills, la d'en Freezer, la del Champa, Black Goku i el Torneig del Poder. Sí. La més complicada és l'última del Torneig del Poder, que hi ha, només amb lluitadors hi ha 80.
1: 80, vale, sí.
2: Ah, és que és tremenda la quantitat.
0: I les làmines les regaleu? O...
2: Regalarem una làmina per assistent.
1: Sí.
0: D'acord.
2: Són 5 la col·lecció. Però que la làmina 4, doncs pots comprar d'altres 4, si vols.
1: Hem fet un homenatge a les patates Matutano, que compraves els pòsters i ajuntaves i feia un dibuix.
0: Ostres, molt bona aquesta.
2: La idea que vam dir, ja que volem posar les 5 a la venda, fem una mica Matutano, no?
1: Sí, no? Sí. I clar, si la gent vol completar posar el dibuix, que sàpiga que si l'ajunta, queda un...
2: Tindrem una botiga de marxandatge allà.
1: Sí.
0: Genial, això està bé. I potser algú que no pugui anar a l'esdeveniment podrà comprar?
2: Posarem a la venda.
1: Sí.
0: Genial, això mola molt.
2: No tinc vida.
0: També ho heu fet un rasca i guanya, que això m'ha agradat molt, eh?
2: Una acordada, el rasca i guanya.
0: Sí. Que és per guanyar les boles de drac, potser?
2: Tamany com aquest.
0: Ostres, aquí tenim a sobre la taula de la ràdio la bola.
2: És el tamany, se suposa, real. Hi ha gent que diu, les de Namek també són reals.
0: Ostres.
1: Bueno, perdona, Antoni Llama feia que el Goku agafés la bola així i a vegades així, o sigui que no...
2: Se suposa que el tamany real. No són les de ping-pong?
0: Sí.
3: Ostres, molen molt, eh?
0: Molen, eh?
2: Coixí, ben parit.
0: Sí.
2: Amb aquest coixí...
0: Per posar-la a sobre...
2: O morat, hem ficat les boles en allà, les tindrem sobre la taula, i el guanyador se les honorà.
0: Genial.
3: Quin desig demanaríeu al Drac Xeron, si poguéssiu?
1: Jo, més 24... O sigui, que el dia durés més 48 hores.
0: Per dibuixar més, encara.
1: Bueno, per fer més coses, perquè en general no et dona la vida. Crec que seria això. O un Doraemon. Un Doraemon que va solucionar tot.
3: I tu, Magori?
2: És que aquesta de les hores del dia, un dia que tingués 36 hores seria meravellós.
0: Seria bé.
2: Però com a cansanci tot, en proporció. És a dir, que
0: sí, això sí.
2: El cos durés més de 17 hores en funcionament, eh? Vull dir,
0: Seria si no, la migdiada seria molt llarga.
3: Se viviríem sí, com sí. Perretes, no? Sí. De 15 anys.
0: I de cara a la nit friki, quin desig teniu que us agradaria? Alguna fita que us agrada aconseguir? Uah. Perquè aquesta jo crec que és una gran fita, fer aquest
4: esdeveniment. Jo puntual, eh?
2: És que jo no ho faig, això. Bueno, perquè podeu ja. Més que bé em canso i no fem més pot.
4: No, ja ho sé.
0: Però bueno, somiar és gratuït, somiar és per gratuït, això.
2: No? A veure, però... a mi.
4: Jo per la nit friki a Japó, ho tinc claríssim.
2: Això és... no ho veig impossible.
4: Ja. No, però...
0: Podeu anar a Japó i...
2: Sí. Amb el Marc Zani, jo no ho veig inviable. No. Jo vull anar-hi. Jo no ho veig inviable. Sí. Doncs
3: Marc Zani no ha anat mai al Japó?
2: No.
4: Mm. Aquí veig que la... Jo sí, l'únic que he anat ha sigut jo.
2: I poder anar, si es quadra tot, poder anar amb ell a sobre, fer una nit friquina allà, és que si anéssim els tres, sabem que anirem i faríem una nit friquina allà. Sí,
4: sí. Anirem a la casa del Toriyama, allà.
0: Ah, que guai. O amb el Godzilla aquell que hi ha allà a sobre d'un...
4: A Shinjuku, això està a Shinjuku.
3: Sí. Ara que parlem del Japó, tenen constància els estudis, els Birth Studios de...
2: Birth Studios és qui feia els dibuixos manga.
3: Manga.
2: Toei sí. És qui fa l'animació.
3: Vale. Toei
4: Animation.
3: Però, cosa que aprenc. Sí. Està molt bé, està bé.
0: Molt bé, molt bé.
3: Tenen constància de la nit friki?
2: No, i que no la tinguin, sisplau.
4: tenen constància de que Catalunya va...
3: Mucha pasión por lo suyo.
0: Hi ha molt moviment, no?
4: Amb bola d'Araxe.
2: Sí.
4: Nosaltres
2: sí?
4: No ho sé.
2: No vull, perquè cada cop que volem fer alguna cosa ben parida... jo vaig demanar permís de TV3 per poder entrar a gravar. Vale, però què penjaràs a les xarxes? Pues això... És que ens diran...
0: Yeah.
2: Que el producte és seu, que no treguis imatges de la pantalla, que tot és capar.
0: Clar, sí.
2: Tampoc
0: sí,
2: capats.
0: Sí.
2: I dius, jo passo de lío. Jo sóc un fan, jo no guanyo un duro.
0: No, clar.
2: M'explico? Sí, jo sí. Tinc la meva feina, jo treballo al 112 d'emergències, 12 hores amb una ambulància, això és un hobby.
0: Vaja.
2: Jo vinc a passar-ho bé. No vull que em vinguin a tocar la pera perquè he projectat una imatge de no sé què, que no ho sàpiguen. Que
0: al final el que estàs fent és promoció del seu producte. Però no. Evidentment... Les...
2: Sembla molt bé, segurament.
0: Sí, clar.
2: Crunchyroll o Ectavision, que han doblat pel·lícules. Magori, ja podes fer promoció, perquè vaig anar també quan van gravar les pel·lícules d'Ectavision, un reportatge també molt ben parit del Marc Zani, deixant-se les cordes allà, doblant la pel·lícula del Broly, Fusión, Ataque del Dragón, tot això.
0: Sí.
2: Hòstia, vam fer un reportatge de 20 minuts que està a YouTube de puta mare. Bueno, m'ho vaig pensar.
4: Sí. El que passa és que Bola s'ha globalitzat molt.
2: Però els japonesos fan molta por, perquè tot els hi molesta. Estem fent promoció d'això.
0: Però les grans companyies només miren també pels calés i també s'entén que...
2: Però...
0: Si això no els està donant calés, no vull que es
2: faci. Però al final,
0: no?
2: Bola d'Araxa a Catalunya...
0: Sí.
2: Jo ara, a dia d'avui, 2026, no ho sé.
0: Sí.
2: Però en els anys 90, si es veia, era perquè estava en català.
0: Clar, sí.
2: Per mi, el Goku és el Marc Zani. I la Mònica Pedrós de petita.
0: Sí.
2: Però a mi no em posis la Masako Nozawa, ho sento. Jo me l'aprecio molt perquè la veig molt carinyosa, aquesta dona de 90 anys.
4: La veurem si tenim anxet a veure Bola de Drac, però ja està.
0: No, però...
2: Bola de Drac és les veus d'aquí.
0: A nivell... Bueno, aquí hi ha molt també la component nostàlgica. No hem mencionat la paraula nostàlgia, però jo crec que la nit friki també és molt important, no?
4: Sí, perquè
0: això realment ens toca perquè és una cosa que hem viscut també de petits i que també podem gaudir de grans, que això també és una cosa que nosaltres és dels Bufaganyes, que parlem molt de còmic també, i sembla que els adults no puguin llegir còmics o no puguin gaudir de pel·lícules d'animació. Sempre reivindicant una mica que nosaltres som més feliços que un home amb trajo.
3: I mira tu més animació, més pel·lis d'animació.
0: Sí, jo no em veig molta animació. Mira que hi ha alguna cosa... Mira, Castlevania, vaig començar fa poc...
3: La Netflix està molt bé.
0: La Netflix està a Castlevania.
3: I el guionista és Warren Ellis, un gran guionista de còmics.
2: A mi m'han recomanat molt fortament Lego Batman.
0: Ostres!
2: I m'ho ha recomanat gent adulta, eh?
0: Sí.
2: Diu, has de veure Lego Batman, pixar, has de riure i és molt bona.
0: La veu del Batman és del...
2: És el Claudio Serrano.
0: Sí, Claudio Serrano. Sí.
2: Per cert, això que has dit que sembla que el tema de Bola de Drac, els dibuixos...
0: Sí, la nostàlgia i...
2: Si busqueu un anunci que està al YouTube, està tot arreu, de Lego anunciant una mica de hype dels nous productes que traurà de Bola de Drac...
0: Ah, sí, que ha sortit ara fa poc, no?
2: Ha sortit unes boles de drac fetes amb Lego, donen la volta, xoquen, pum, i posa Lego i Dragon Ball. I a sota apareix després. Welcome, adults.
0: Ah, clar.
2: Tal qual, és
0: Que, sí.
2: Hòstia.
0: Sí.
3: A veure, jo...
2: Vull dir, no... El gent que ven aquestes coses sap que el Bola Drac o l'anime no és un producte per nens.
0: És per adults, sí, sí.
3: No, jo fa com un parell d'anys que em compro un aus de Lego de Star Wars i la de Motor.
0: És que el Lego va molt bé.
3: Però són molt cares, perquè, mira, sí. va sortir la torre Ciritungol, la torre del...
0: El Senyor dels Anells.
3: El Senyor dels Anells, la del Mordo.
2: La Maritona, per això.
3: No, jo volia la gran, però és que ja no la vull.
2: Perquè val 700 euros.
3: Por ahí, anda. I
2: m'han regalat a mi, que pel meu aniversari. Sí, sí, va ser pel juny, i me l'han regalat ara. La moto, el sidecar de Wallace i Gromit, de Lego.
0: Ostres, que guai! No
4: però
0: sabia
4: sí,
0: que
4: quan l'he vist ja, digo... Jo pensava que era una figura normal. M'he tingut que mirar, dic... Ah, dic, hòstia, que està hecha de Lego.
2: Sí.
4: Però ho he mirat i al principi pensava que era una figura normal.
0: Que guapo.
2: Amb Wallace amb el sidecar i al costat d'en Gromit.
0: M'agrada molt tota l'animació stop motion i tal. Sí. És molt guai. Uh-huh. Molt bé, doncs això, tenim aquest acte del 10 d'octubre. No sé com anem de temps.
3: Mal.
0: Sí? Com sempre. Doncs fem aquest recordatori.
3: Recordatori.
0: Les veus de Bola de Drac Super al Teatre Monumental de Mataró el 10 d'octubre, i a més teniu la Nit Friki, que segueix fent esdeveniments. Teniu alguna altra cosa pensada per més endavant?
2: No.
0: Podeu avançar alguna coseta? No.
2: No puc avançar res, perquè no tinc res pensat, més que el desembre estarem al Saló del Manga, al Manga a Barcelona.
4: Manga Barcelona, estarem sempre.
0: Desembre,
2: Manga Barcelona, no sabem encara amb quins convidats.
0: Sí.
4: Estamos en ello.
2: Sí, estem treballant.
0: Us recomanem, sobretot, seguir-los a xarxes socials, a tot arreu, perquè, bueno, a tot arreu no, pel carrer no cal que seguiu, però a xarxes socials sempre us tindran informats dels següents esdeveniments. I moltes gràcies per haver vingut aquí als Bufacanyes. A veure si podem coincidir també a la Diada Còmica en Català, hem de xerrar una mica. Si no, encara que sigui com a...
3: negoci.
2: Sí, cada any us han posat.
0: Sí, com a l'actor. Sí.
4: Sí, jo intento sempre venir, ja ho sabeu, que no estic ahí...
0: L'any passat, assistents al concert, molt xulo també, que va haver-hi.
2: Les nostres bandes sonora, que són
4: la Junenki Music.
0: Fem versions de sèries d'animació. Molt bé, doncs ens despedim aquí, els Bufacanyes. Ens veiem la setmana que ve.
3: Amb més Bufacanyes.
0: Molt bé.
3: Adéu.
0: Adéu, merci.
5: Continguts en xarxa.

El món de les sèries i els documentals té molt per descobrir. A De Sèrie posem el focus en les novetats i les produccions més comentades. Amb Víctor Pérez i Núria Molina analitzem cada setmana els títols més destacats. De Sèrie, cada dijous de 6 a 7 de la tarda a la 99.7 de la FM i també a radiorubí.cat. Tot el que necessites saber abans de començar un nou capítol.

0: Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Senyores i senyors, salutacions cordials. Bon dia, benvinguts a aquesta l'emissora municipal Ràdio Rubí en aquest diumenge a migdia amb la Unió Esportiva Rubí, que disputa una nova jornada de competició, la quarta, estrenant-se per primera vegada en l'horari habitual del Rubí a casa, és a dir, diumenge al migdia. Rep a la Unió Atlètica d'Horta en un partit del qual anem a conèixer totes les dades.
2: Les dades del partit. Toni Bravo.
3: La Unió Esportiva Rubí disputa el partit de la quarta jornada de la Lliga Elite, rebent a l'Horta, a Can Rosés. Els rivals han començat forts l'actual campanya amb victòries en els dos partits que han pogut disputar. Sumen 6 punts. Tenen pendent el partit contra el Sabadell B de la setmana passada. De moment, atenció, és que no han rebut cap gol. La Unió Esportiva Rubí, per la seva banda, suma 4 punts amb una victòria, un empat, una derrota. El darrer duel dels rubinencs va acabar en un meritori empat al camp del Manlleu. Unió Esportiva Rubí i Horta s'han enfrontat en 26 ocasions al llarg de més de 6 dècades. S'han trobat a tercera divisió, però han tingut també enfrontaments a primera regional, primera catalana i Lliga Elite. La primera vegada que ens van veure les cares va ser fa 66 anys, la temporada 60-61, a la que era primera regional catalana. En l'històric de resultats, a Can Rosés, els rubinencs han guanyat en 8 ocasions, han empatat en 2 i n'han perdut en 3. La Unió Esportiva Rubí té pitjors números quan juga al camp del rival. Els han guanyat en 4 ocasions, han perdut en 6, han empatat en les altres 3. En el total d'estadístiques de les 26 vegades que s'han vist les cares, la Unió Esportiva Rubí ha guanyat en 12, la resta, 3 empats, 9 derrotes.

0: Vilanoví, la informació esportiva local.
1: Alineacions.
2: Vinga, anem a conèixer els protagonistes del partit entre la Unió Esportiva Rubí i la Unió Atlètica d'Horta, a les ordres del col·legiat Iniesta Cera i Luque i Fernández, els seus auxiliars del Col·legi de Tarragona. Jugarà per la Unió Esportiva Rubí Rafa Leva a la porteria, Aitor Torres, Marc Juncà, Cortina, Adri Record, Jordi Massip, Tenorio, Cante, Josep, Ruano i Kevin Díaz. L'equip entrenat per Blai Martí té a la banqueta a Cornella, Tati, Àlex Ruiz, Jan, Bailén, Peque, Aiman, Damian i Castellote. Per part de la Unió Atlètica d'Horta, León està a la porteria amb Arnau, Josa, Nogales, Oltra, Montesinos, Pedrol, Montalbán, Pedrola, Becis i Vilagrassa, 11 titular de l'equip que entrena Juan Camilo Vázquez i que té a la banqueta a Víctor, Mana, Pol, Bermejo, Pol Soler, Marc García, Aleix, Pau Beltrán i Diaby. Aquests són els protagonistes del partit que Unió Esportiva Rubí i Horta que començaran a disputar en breu aquí al Municipal de Can Rosés en una jornada de competició en aquesta Lliga Elite, en la qual ja hi ha resultats confirmats en la tarda d'ahir dissabte amb la victòria de l'Argentona al Manlleu, l'equip que començava amb dues victòries, diguem-ne que de forma trepidant la temporada, però que ja la setmana passada empatava contra la Unió Esportiva Rubí al seu terreny de joc amb el resultat d'un a un, mentre que Castelldefels i Atlètic Sant Just han jugat el seu partit també, ho van fer ahir a la tarda, victòria dels de Castelldefels davant del conjunt de Sant Just d'Esvern, resultat final d'un a zero. La resta dels enfrontaments en aquesta jornada, la quarta de la Lliga Elite, tindrà a Vic i Prat enfrontant-se. També el... No, el Vic i Prat ha estat ajornat perquè el Prat és l'equip que ha de disputar la Copa del Rei. Sabadell B, Can Vidalet, Rubí, Horta, Baix, Martorell, Sant Mauro, Viladecans i Turó Peira, Singardín. Aquests són els partits d'aquesta jornada de competició pel que fa a la Unió Esportiva Rubí. Ahir hi havia partits ja en contra dels equips de la nostra ciutat, els quals doncs revisarem al descans del partit de la Unió Esportiva Rubí. Ara mateix surten els jugadors al terreny de joc amb la Unió Esportiva Rubí, Aitor Torres al capdavant.
3: Va morir mentre els
2: que t'estan demanant pifa a l'himne, però l'himne no sona.
3: Ara sí. Veí de Sali amb aquesta...
2: Surt o no surt?
3: Són 97 persones que han mort en guany a les carreteres catalanes.
2: Doncs funciona malament. El sistema és un...
3: És mala política. Esquerra Republicana
2: una miqueta trans. No, aquí a tope.
3: Al Congrés, Gabriel Rufián, perquè torni a encapçalar la
2: seva llista. L'himne, ara sí.
3: Eleccions generals avui a les...
2: No li tira l'himne, vaja, en qualsevol cas. Nosaltres anem amb el nostre, perquè... Ens hem entretingut amb aquesta qüestió, amb el Manel Pifarrer, que està intentant que soni aquest himne. Els jugadors que ja han sortit al terreny de joc, que comencen a ubicar-se a la situació de cara a que arrenqui aquesta jornada de competició, la quarta de Lliga Elite, en directe a Ràdio Rubí amb la Unió Esportiva Rubí. Per cert, nosaltres, doncs, també estrenant-nos en l'horari del migdia de diumenge, perquè els altres partits

La nostra ciutat, un Horta, que té aquesta equipació blanc i negre, la qual en funció de l'any pot fer-la servir, més aquí a Can Rosés o no, si té més part de negre que no pas de blanca. Vaja, aquest any no l'hi hem vist, perquè avui ha vingut amb aquesta de color blau i, per tant, no sabem exactament com és la seva equipació per aquesta temporada. Es comencen a fer les fotografies d'aquest partit, tots els protagonistes del mateix... I el partit que no comença, eh? S'ho estan prenent amb calma perquè hauria d'haver arrencat a les 12, senyor Iniesta Acera, i segons el meu cronòmetre, vaja, el meu cronòmetre, el meu rellotge, són ja les 12 i 2 minuts i no arrenca aquest partit entre Unió Esportiva Rubí i Unió Atlètica d'Horta. Un equip, el de Barcelona, que ha començat molt bé la temporada, amb dos partits, dues victòries, la setmana passada suspès el seu partit. Un equip que, com el Rubí, és un dels tres, Rubí, Horta i Valls, que han jugat els quatre, estan jugant les quatre temporades a Lliga Elite, els únics, la resta, o per dalt o per sota, en alguna de les temporades no han jugat en aquesta categoria. Doncs ja ha arrencat el partit entre Unió Esportiva, Rubí i Horta, amb aquest marcador de 0-0, evidentment, i la primera pilota perquè Rafa Leva la jugui des de darrere. Pilotada llarga del porter cap a Adri Record, que no acaba de controlar, se la queda, però Cortina, que l'havia en llarg, cap a un Kevin, que no controla, sí que ho fa al mig del camp, Josef. La deixa per Cortina, apertura a l'esquerra, ja controla Adri Record, i la deixa cap al gran capitán Aitor Torres. Cortina, Aitor Torres, toca l'esfèrica en aquesta ocasió, Arnau, expert per línia de banda, la recupera la Unió Esportiva Rubí en aquests primers compassos del partit. El que tindrem en directe, revisarem el que va passar ahir en els altres encontres, però avui en directe aquest de la Unió Esportiva Rubí, i a un quart d'una comença el partit de l'Olímpic Can Fatjó B a Sabadell i davant del Can Rull Rómulo Tronchoni. En una estona contactarem amb el nostre company, amb el David Burillo Sánchez, que s'ha desplaçat fins a Sabadell per dur-nos en directe la informació d'aquest encontre de l'equip que entrena el Fran Moreno, el qual està de moment sent el perseguidor clar de qui és el gran, diguem-ne que, outsider per assolir l'ascens, com és el Ronin. Ahir, per cert, guanyava en el camp d'aquí baix, en el municipal de Can Rosés, 2-0-5 davant de la penya blaugrana, Ramon Llorenç, que perdia el segon dels tres partits que ha jugat. Falta favorable a la Unió Esportiva Rubí, l'enviarà a l'interior de l'àrea Aitor Torres. Allà va estar el gran capitán, que fa centrada al punt de penal, la toca Tenorio, acaba refusant la defensa, demanen alguna cosa, crec que falta, perquè ha aixecat massa la cama Oriol Tenorio. I és pilota al terra i en falta per a l'equip visitant, per a l'Horta. Amb el 0-0 en el marcador, en directe a Ràdio Rubí amb la Unió Esportiva Rubí en aquesta jornada dominical. L'esfèrica que la té el porter León. La deixa al terra per jugar-la des d'aquesta posició, tocant la línia de l'àrea gran. El porter del conjunt de Barcelona, del Feliu Codina, aquest carrer que li dona nom al terreny de joc. Atenció, perquè falta. Ha caigut al terra, diu Montesinos, que no li ha fet res a Marc Juncà quan anava per la pilota, però aquest ha caigut al terra i l'àrbitre ha assenyalat falta. Jo són d'aquest... Vaja, és cert que quan he girat el cap ja estava caient Marc Juncà, perquè potser ha fet algun moviment en la cama que és el que ha condicionat la caiguda de Marc Juncà, però si no era que estava protegint l'espai i després ja ha sortit corrents. Però vaja, no ho tinc massa clar, així que deixem que la decisió d'Iniesta Cera sigui la bona en aquest partit en el qual la Unió Esportiva Rubí busca la segona victòria. Recordin, va guanyant el primer partit a casa, després... Sí, en el primer partit a casa va guanyar, va perdre la primera visita a Viladecans. Atenció, la pilota a l'interior de l'àrea, la lluita molt bé amb Marc Juncà, que la protegeix. No arriba Montalbán, línia de fons, la guanya la Unió Esportiva Rubí amb un enviament llarg. I la lluita de Montalbán, que s'ha trobat amb un Marc Juncà, que encara sort també és un tio fort i ràpid, i ha evitat que arribés al davanter del conjunt barceloní. La juga Rafa Leva, Marc Juncà controla encara en terreny propi, de fet està en la seva pròpia àrea. Envia a l'esquerra Oriol Tenorio, que mira de progressar amb aquesta habitual línia de tres defenses, tres centrals per part de la Unió Esportiva Rubí. Els dos carrilers, i Sant Tornem-hi amb Ruano per la dreta, per l'esquerra, Adri Record, l'eix de

defensa tenim a Kante, a Marc Juncà i a Oriol Tenorio. En el dia d'avui, per davant d'ells, el bo del gran capità Aitor Torres, cada cop s'acosta més als 300 partits. Encara li resten, però, uns quants en aquesta... Fins i tot si els jugués tots en aquesta primera volta, potser ja podria entrar. S'hauria de fer el càlcul exacte, però no està ja massa lluny d'una efemèride important. Pocs jugadors han assolit els 300 partits amb la Unió Esportiva Rubí. Un altre capitaníssimo com a Kiki és un dels exemples. Un altre gran capità com Matías Galobar Mati. Jugadors com ara Óscar Calopa Torres, n'hi ha, però no n'hi ha tants, evidentment, perquè 300 partits suposen estar... Vaja, si es jugués tot, per exemple, si Adri Record continua pel camí, que continua, que ho juga tot, doncs en unes aproximadament 10 temporades ho pots fer, però has de jugar tot, no falla mai. És cert que abans es disputaven més partits de Lliga que no pas ara. Ara estem en la trentena, cada temporada de Lliga, després si hi ha algun oficial que se suma com a Copa del Rei o promocions que ha disputat l'Aitor Torres, però si no, doncs són 30 partits. Abans hi havia fins i tot 38, en aquelles competicions de 40 equips, de 40 equips, de 22, 24 equips, déu-n'hi-do, perquè eren temporades llargues, les que es disputaven, la qual cosa feia que, evidentment, els jugadors que estaven disputessin sense cap mena de dubtes més partits. 5 minuts de la segona, juga l'Horta, l'està tocant al mig del camp, la talla però Kante, aquest central alt, espigat, d'aquells ràpids, però que de moment està deixant bones sensacions a les files de la Unió Esportiva Rubí. Juga ara l'Horta, mira de marxar per l'esquerra Pedrola. Es troba amb Ruano, que li pren la pilota. Marxa Ruano, al final amb aquesta. Sona de tres quarts, la toba per Kevin Díaz, que mira de fer jugada. La protegeix amb Pedrola. Continua Kevin, lluitant amb cos a cos els dos. Acaba traient centrada Kevin, però el porter li guanya. En el salt a Adri Record, que mirava d'estar allà per si de cas... Hi havia alguna lluita interessant. Ara l'àrbitre assenyala una falta perquè ha arribat tard en la lluita per la pilota. Oltra sobre Tenorio, tercera del conjunt de Barcelona per dues que n'ha comès la Unió Esportiva Rubí en aquest principi del partit. 6 minuts, primera meitat, 0-0 en el marcador entre Unió Atlètica d'Horta i Unió Esportiva Rubí. Ho expliquem en directe a Ràdio Rubí 99.7 de l'FM. 3w.radiorubí.cat, que ens poden escoltar la setmana passada, i ho diem avui per si hi ha algú que està a la freqüència modulada, també la setmana que ve ho recordarem. No vam tenir freqüència modulada perquè va haver-hi un problema tècnic amb el centre emissor i ens vam quedar sense l'emissió de freqüència modulada. Però si algú que ara ens està escoltant veu alguna vegada que la freqüència modulada no sona, doncs que si pot, té l'opció i té a prop la possibilitat de connectar-se a internet a www.radiorubí.cat, que s'hi connecti i allà clicant-la en directe hi serem, perquè és més difícil que faci a través de la connexió d'internet. Ho diem perquè la setmana passada, home, ho explicàvem, però en si no tenia massa sentit explicar-ho, perquè dèiem, bé, no es podeu escoltar en FM, es podeu escoltar a través de la pàgina web, però és que el que ens estés escoltant ja ho sabia perquè ho estava fent. De fet, hem rebut alguna pregunta al respecte d'aquest tema, la qual cosa ens fa saber també, i això s'agraeix que la gent escolta aquest programa d'esports, escolta l'en directe amb la Unió Esportiva Rubí, preguntant-nos al respecte de per quin motiu no es va escoltar a través de la freqüència modulada al partit de la Unió Esportiva Rubí. Estem al minut gairebé 8 d'aquesta... Primera meitat, de moment, amb el 0-0 en el marcador, juga el conjunt de Barcelona, la controla Pedrola, envia en llarg cap a ningú, perquè aquesta esfèrica la recollirà el porter. Rafa Leva la deixa per Marc Juncà i aquest cap a Aitor Torres, que mirava de fer una passada llarga cap a Ruano, però no s'han posat d'acord en la coordinació i ha recuperat de nou el gran capità, enviant ara sí cap a Ruano, que la controla dins de l'àrea, no hi ha fora de joc. Allà està Ruano, deixa enrere cap a Kante, que fa centrada, no li surt bé, però el rebot li queda a la frontal, la toca cap a Aitor Torres, que fa una passada interior, acaba refusant la defensa del conjunt barceloní, a la lluita Aitor Torres, se la queda en zona ampla, és banda favorable a l'Horta. Ara comença a sortir el sol, ha hagut una estoneta avui que fins i tot feia una miqueta de rasqueta,
Fresquet aquí al municipal de Can Rosés. Ara sí que comença a sortir el sol, a veure si agafa una miqueta d'escalfor. Aquest partit també, perquè de moment no hem vist res. Portem ja 9 minuts gairebé i poca cosa el que hem vist al municipal de Can Rosés, ni per part d'uns ni per part dels altres. Vinga, va, fem una pausa. Minut 9. Estem en aquesta primera meitat al municipal de Can Rosés en directe a Ràdio Rubí amb una Unió Esportiva Rubí que contra la Unió Atlètica d'Horta de moment empaten a 0.

0: la informació esportiva local a Ràdio Rubí.
1: Doncs mira, l'acaba de tenir la Unió Esportiva Rubí amb un remat de cap d'Adri Record. Jo crec que no s'ho esperava. El segon pal, la pilota anava volant després del primer córner en aquest partit a favor de la Unió Esportiva Rubí. Ha arribat al final la pilota al segon pal i ha posat el cap Adri Record, que l'ha tocada i s'ha anat a l'esquerra de la porteria de León. Però vaja, estava tan a prop de la porteria que si va en direcció dels tres pals cap a dins, aquesta pilota hauria acabat al fons de la xarxa. I a banda, favorable a l'Horta, zona ofensiva. Ha estat una primera bona aproximació trepitjant àrea per part de la Unió Esportiva Rubí. Jugarà Arnau per als visitants. Enviarà la pilota com si fos un córner amb les mans des de la banda a l'interior de l'àrea. Allà va l'esfèrica perquè la pentinin. La toquen, queda a la frontal, intenta el xut, el rebot i Cante, que acaba refusant a la lluita Kevin Díaz. Hi ha una pilotada llarga, atenció a aquesta pilota, perquè ha tocat el pal, el rebot queda dins de l'àrea, la lluita, atenció a aquesta esfèrica, i l'acaba salvant. L'acaba salvant Tenorio. Doncs déu-n'hi-do, l'embolic que s'ha ficat la Unió Esportiva Rubí, sense voler, gairebé diria jo, amb un xut d'oltra des de casa seva, però ha fet tal paràbola que ha anat a caure al travesser. Això ha dificultat a Rafa Leva saber què havia de fer, si tocar-la, si no tocar-la, perquè anava molt alta i ha tocat el travesser per la part de dalt. Al rebot han anat dos jugadors de l'Horta i Montesinos, que ha estat a punt de fer la rematada i enviar la pilota a l'interior de l'àrea. Encara sort que ha reaccionat ràpid la defensa de la Unió Esportiva Rubí per evitar que aquesta esfèrica se fiqués a la seva porteria. I primer llançament de cantonada de l'Horta, ara qui mira de marxar és Josef. Doncs jugada estranya i a punt ha estat d'arribar el primer gol del partit als 12 amb el protagonisme d'aquest llançament llunyà d'Oltra i l'estranya jugada, perquè són d'aquelles jugades estranyes en la qual dius, uipa, doncs gairebé de no re, arriba el gol del conjunt barceloní. Torna la càrrega, ja va Pedrola a la centrada, la toca Marc Juncà i mira, això ara ha despertat. A l'Horta, segon córner gairebé consecutiu, demana alguna cosa al conjunt rubinenc, però tampoc em queda massa clar, és llançament de cantonada amb Pedrol, que serà l'home que faci efectiu aquest llançament. Córner per a l'Horta, aixecant la mà, ara anirem cap a Sabadell perquè ja tenim el David Burillo, allà va la centrada, el segon pal es perdrà per línia de fons, no, la pentina a l'interior de l'àrea, queda el refús, l'intent de xut, la pilota a la frontal, el xut segon i l'àrbitre ha assenyalat alguna cosa, peligro de gol. Jo crec que ha assenyalat això, perquè jo no he vist que hagi passat res d'important. Doncs vinga, va, que ara sí, al 14, amb el 0-0, la pilota és per al Rubí en defensa, anem cap a Sabadell, a punt està, si no ho ha fet ja, David Burillo Sánchez, bon dia, de començar el partit, davant del Can Ruiz Rómulo Tronchoni, per part de l'Olímpic, en faig jo bé.
2: Molt bon dia, Siscu, i molt bon dia a tothom. Efectivament, Siscu, doncs aquí ens trobem al camp del Can Ruiz Rómulo Tronchoni, que juga contra l'Olímpic Can Fatxó B en aquest partit, la quarta jornada del grup 7 de tercera catalana. L'Olímpic ve amb força, té 9 punts, 3 partits de 3 guanyats, i el Can Ruiz doncs està en sisena posició. L'Olímpic està a primera posició i el Can Ruiz a sisena. Ja tenim l'11 inicial per part del Can Ruiz, a porteria amb el número 13, Iker. Després el 2, Jordi, 3, Xema, 4, Lebron, 5, Marc, 6, Raya, 7, Justin, 8, López, 9, Alberic, 10, Ramon i 11, Semar. I per part de l'Olímpic aportaria Pol Reinaldos, després amb el número 4, Alexis, amb el 15, Eric Rull, amb el 14, Víctor, amb el 20, Aleix, amb el 16, Dani, amb el 10, Rupérez, amb el 22, Planet, amb el 11, Xadi i amb el 8, Juanma. El partit tot just està a punt de començar perquè acaben d'entrar els jugadors al camp en 2-3 minuts tardet. Ara, en quan tornem a connectar, us explico com comença aquest partit.
1: Perfecte, doncs gràcies, David. D'aquí una estoneta que tornarem a parlar amb tu en aquest partit. L'Olímpic Can Fatxó B, que bé ho deia el David, ha començat molt bé, amb 3 victòries en 3 partits. De fet, el Fran Moreno, que ja ho deia des que arrencava la temporada enguany, opcions d'estar entre els 5 primers. Enviament en llarg cap a Kevin Díaz, fora de joc. Jo crec que encertada, perquè aquesta sí que m'ha agafat a mi veient perfectament com anava el desenvolupament de la jugada i a mi jo també hauria apostat. Jo hauria aixecat el banderí, com ho ha fet el senyor Fernández, un dels auxiliars. L'altre és Luque, del Col·legi de Tarragona, i l'àrbitre, que també ve des d'allà, el senyor Iniesta Cera, qui està dirigint aquest partit de la quarta jornada de la Lliga Elite entre Unió Esportiva Rubí i Horta, amb el resultat inicial de moment 0-0, una ocasió per al Rubí rematada de cap d'Adri Record, una altra amb un xut vaja, jo crec que era més un refús que no un xut, però que mira, ha agafat la paràbola que ha deixat la pilota a la mateixa àrea. Ara va la càrrega al Rubí, Estenorio cap a Adri Record, interior de l'àrea, intentava, tot i que ha arribat una mica forçat la rematada, però ha estat bé la progressió ara de la Unió Esportiva Rubí, acaba refusant la defensa del conjunt barceloní, se la queda la pilota l'equip de la nostra ciutat, amb un Adri Record, doncs de moment actiu. La setmana passada va fer el gol a Manlleu. Ara ha tingut una rematada de cap i ara, de fet, ha arribat per l'esquerra amb un xut que ha aturat la defensa. Per evitar que posés en problemes el porter León, centrada al segon pal, la toca Kevin Díaz. De cap, és el tercer xutat a porta de la Unió Esportiva Rubí. I es perd per línia de fons aquesta pilota. León, el porter de l'Horta, que la jugarà aquesta esfèrica. 5 metres perquè jugui l'Horta. 5 metres perquè jugui León. Allà està el porter, totalment de groc. Enviament en llarg, la pentina, però no ho fa en les condicions òptimes. Montesinos, se la queda en defensa el Rubí. Rafa Leva, que la juga en curtet cap a Marc Juncà, des de darrere, que juga la Unió Esportiva Rubí, que de moment... però vaja, és que el que diré ara porto 4 temporades dient-ho. S'està veient un partit igualat, s'està veient un equip, o dos equips, millor dits, amb un nivell semblant, i seran els detallets els que marquin la diferència entre uns i altres. Juga el Rubí, Adri Record, fa una apertura a l'esquerra per Kevin Díaz, que es dona la volta interior de l'àrea, arriba Kevin Díaz, bona la jugada, continua lluitant Kevin Díaz, l'ha protegit bé, però el central Josa ja ha refusat enjar-se, la queda Tenorio, Tenorio que la juga, s'atura per jugar-la amb qui? Enrere, cap a Marc Juncà. Marc Juncà, que agafa la pilota, s'atura i busca un amic i un company, no troba ningú, allà està Juncà, que creua divisòria. Continua Juncà cap a Aitor Torres, que la toca cap a B, en un teva meva, Madrid Record. Continua teva meva, però ara l'enviament enrere d'Adri Record no ha estat bo i la defensa local ha refusat. Perdó, la defensa visitant, se la queda Cante. Juga Cante, zona de tres quarts, estem parlant del, ja del camp de l'Horta. Cap a Ruano, ve al centre Ruano, Jordi Masip. Adri... No, perdó, Jordi Masip, Aitor Torres, de nou Jordi Masip. Tot això passant en terreny de joc de l'Horta. Ha de recular, però, el dorsal 8 de la Unió Esportiva. Deixa cap a Marc Juncà, que en terreny de la Unió Esportiva Rubí mira d'organitzar amb l'Horta, que s'ha vingut a baix, diguem-ne, a defensar ara amb una línia de 5. 3 per davant i uns altres 3 en zona ofensiva. Allà està Marc Juncà lluitant per aquesta pilota. La passada és bona per Adri Record, interior de l'àrea. Adri Record! Fora de joc del migcampista ofensiu carriler de la Unió Esportiva Rubí en una jugada que ha acabat en no rep, però bona feina de Marc Juncà fins i tot en la pressió. Doncs jugarà l'Horta des de darrere. Allà està el porter que té la pilota a les mans. Minut 19, fem una nova pausa en directe a Ràdio Rubí amb la Unió Esportiva Rubí, que de moment empata 0 amb l'Horta.

0: la informació esportiva local a Ràdio Rubí.
1: Vinga, va, que tornem en directe, gairebé 22 minuts de la primera meitat amb el 0-0 al municipal de Can Rosés. Banda per als nostres, en zona de tres quarts de l'atac. A l'esquerra, amb Cortina, que s'ha anat a buscar la bola. Està així darrere d'aquestes banquetes noves que hi ha, que són les que es fan servir pel futbol base, però que també s'aprofiten pel primer equip per, diguem-ne, que ampliar la zona de banquetes del municipal de Can Rosés. Doncs juga Adrecord cap a Aitor Torres. El gran capitán arriba a línia de fons per treure les entrades. Bona! No pot controlar Ruano dins de l'área. Acaba la defensa de l'Horta fent-se amb la pilota i refusant per evitar, sobretot, problemes, perquè no es veia una sortida franca. Però vaja, que jo tinc la sensació que des del minut 15... I més enllà d'aquesta ocasió estranya que ha tingut l'Horta, el Rubí és qui està agafant el pes del partit, És qui està tenint més la pilota ara, està construint, l'Horta ha baixat una miqueta la seva situació al terreny de joc per defensar. Youssef juga, apertura a la dreta, allà arriba Kevin, Kevin en zona de tres quarts, passada en profunditat per Ruano, Ruano que arribarà a línia de fons per treure centrada, es refusa el porter, León, en llarg que va aquesta pilota, la qual la lluitarà Kante, se le tira a sobre... El jugador visitant Montalbán, la lluita ha estat entre els dos i l'àrbitre no assenyala la falta ni per uns ni per altres. Anem cap a Sabadell, allí tenim el David Burillo amb aquest partit de l'Olímpic Can Fat Jove. Com estan les coses, David, en aquesta arrencada?
2: Doncs de moment 0-0 al marcador, portem 4 minuts de partit. Aquí de moment la possessió la té l'Olímpic, està mostrant la seva força. I el que dèiem, de moment 0-0 al marcador, el partit acaba tot just de començar.
1: 0-0, es nota de moment que l'Olímpic ha començat bé, està fent-se amb el control o de moment és massa d'hora per dir-ho?
2: És massa d'hora per dir-ho perquè tot just acaba de començar, però sí que és veritat que de moment la pilota la té bastant més l'Olímpic.
1: Perfecte, doncs David, tornarem amb tu d'aquí a una estoneta amb aquest partit de 0-0 de moment. Can Rull, Rómulo, Tronchoni, 0. Olímpic Can Fat Jove 0 amb aquest equip que dirigeix el Fran Moreno. I la pilota tornant a Can Rosés és per a la Unió Esportiva Rubí Cortina amb Jordi Masip. Masip enrere cap a Marc Juncà. Bona triangulació amb Aitor Torres que obre a la dreta Canté però aquest acaba reculant una mica més. Avança amb la pilota, zona de tres quarts, Jordi Masip continua, la toca Aitor Torres, zona de tres quarts, és bona la centrada cap al segon pal. Acaba refusant la defensa del conjunt de Barcelona. Bé, la Unió Esportiva Rubí, com ja ho va fer bé la setmana passada a Manlleu, amb l'empat a un final davant d'un equip que havia començat guanyant els dos partits, igual que l'Horta, avui visitant aquí el municipal de Can Rosés pendent l'encontre de l'anterior jornada. Atenció a Youssef, a la frontal bona cap a Cortina, que li torna Youssef dins de l'àrea. Youssef, el xut, topa la defensa. Quina pena, ara se la queda Tenorio i es falta, segons assenyala l'àrbitre del central de la Unió Esportiva Rubí. Hi ha hagut una molt bona triangulació de la Unió Esportiva Rubí, que ha acabat amb un xut des de ja entrada a l'àrea, però gairebé tocant la línia de la frontal de Youssef. El que passa és que encara allà hi havia tres jugadors en defensa treballant de l'Horta i s'ha evitat per part d'ells que aquesta pilota arribés a les immediacions de la situació de León. Juga l'Horta centrada, atenció, primer pal rematada i l'acaba de tenir. Sense gairebé no res, acaba de tenir el gol Montalbán per al conjunt visitant. Mare de Déu, perquè en una arribada a la dreta amb aquesta pilota enviada en llarg que ha acabat amb centrada de Montesinos, li ha sortit una centrada perfecta cap a Montalbán, que al primer pal estava sol per fer la rematada, però per sort per al Rubí no ha impactat bé amb la pilota i l'ha tocada primer amb una mica del cap i després amb l'espatlla i l'esfèrica no ha agafat el camí de la porteria de Rafa Leva. L'ha tingut clara el conjunt visitant, l'ha tingut clara Montalbán als 26 ara que arribem, però... No es mou el marcador, 0-0 entre Rubí i Horta. Ja va l'enviament en llarg de Tenorio, al qual vol arribar-hi Ruano. No l'acaba de controlar, però evita que es perdi per línia de banda. Juga Ruano cap a Youssef. Enrere Canten. Canten en la perpendicular, fa la centrada cap al segon pal. Vol arribar-hi, ha de recórrer, la toca, però queda a la frontal de la petita, refusa. De nou la defensa local, la toca Jordi Masip. Se la queda Cortina, bon control de Cortina cap a Jordi Masip, que toca entre línies cap a Youssef, en zona de tres quarts es dona la vuelta, Youssef envia cap a Adrecord, que la toca o la volia tocar, millor dit, i la defensa local visitant Becis ha refusat. Aitor Torres enviava cap a un altre record que es trobava en situació antirreglamentària, per això no l'ha jugada ni tan sols la pilota, se la queda l'Horta per jugar des de darrere. Està, diguem-ne que en joc està millor la Unió Esportiva Rubí, està tocant, està trobant espais, està arribant, ha fet algun xut a porta, però ves per on que l'Horta no ha necessitat massa enviament en llarg, centrada al primer pal i rematada per gairebé posar-se per davant en el marcador. Molt bona feina en aquest sentit perquè ha estat una transició ràpida. Ara Rafa Leva, que fa un refús una mica estrany, l'intenta lluitar i guanyar per al Rubí Ruano, que toca l'esfèrica, se la queda però el conjunt de del Feliu Codina. Arnau toca entre línies cap a Montalbán en zona de tres quarts, deixa enrere el control de Vilagrassa que obre a la dreta. Allà es troba Nogales, creua la divisòria, tres quarts ja perquè jugui cap a la posició de Becis, centrada de Becis, talla cante per part del Rubí, ara la lluitarà Kevin, se la queda però l'Horta, jugant des de darrere Arnau. En defensa, veia com li arribava Kevin ràpid, ha optat per fer una pilotada llarga i ara el control ha estat molt bo per part de Pedrol, que mira de tranquil·litzar el partit. Mans d'Adri Record, senyala l'àrbitre en zona ampla, se la queda el conjunt barceloní des d'aquesta zona defensiva que juguen. Anem a veure cap a on va aquesta jugada. Allà està l'Horta jugant, és Oltra que deixa cap a Becis, no ve una sortida bona, torna enrere Oltra, la pilota cap al porter i ha començat de zero León, que controla el porter, 28, gairebé 29. Un partit amb, diguem-ne que, fuetades, eh? No està sent un partit espectacular, no està sent un partit de moltes arribades, molt joc al mig del camp, però de tant en tant tenen una arribada un, l'altre, que com a mínim li dona una mica de suc, li dona una mica de vidilla a aquest partit entre Unió Esportiva Rubí i Unió Atlètica d'Horta. Que és qui juga, zona ampla, el control és de Vilagrassa, Vilagrassa per l'apertura de Pedrola a l'esquerra, on es troba i controla Pedrola. Pedrola que toca enrere. El control és de Llosa. I Llosa que jugarà perquè organitzi Oltra. No veu sortida bona, la toca de nou cap al capità del conjunt. Avui visitant el municipal de Can Rosés. Recordin, al descans parlarem de la derrota d'ahir del 20. També hem de parlar de la derrota de la Penya Blaugrana, de la victòria en modalitats com ara el futbol sala de l'Esportiu Rubí amb la tarda de futbol sala al pavelló de la Llana. En definitiva, que hi ha de tot una mica al descans, desgranarem tot plegat mentre descansem en aquest partit que està disputant la Unió Esportiva Rubí, el qual ha arribat al minut 29. De fet, va molt a prop d'estar ja al 30, primera meitat. De moment, fem una pausa. No es mou el marcador. Rubí 0, Horta 0.

Vilanova i la Geltrú, la informació esportiva local. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop-rock dels 70 i 80. It's a heartache, nothing but a heartache. I on et portem la millor música country. Ran out of lovers and the lovers stayed. Country importat dels Estats Units, directament a les zones de Ràdio Rubí. Mama, I'm sorry. Musical Express, perquè ens encanta la música.

0: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
1: Rock and Classics amb Esteve Llop.
2: La informació esportiva local a Ràdio Rubí.
3: Vinga, continuem. Estem al 31, camí del 32, amb aquest empat a 0 entre Unió Esportiva Rubí i Unió Atlètica d'Horta. S'ha tornat per un moment el partit boig, amb pilota que no es controlava al mig del camp, curses cap a un costat, cap a l'altre, però cap d'elles amb la pilota controlada en opció bona per part d'uns ni dels altres, més enllà del que sí que havíem explicat abans de la pausa. Estem als 32 minuts, ara és moment de la Unió Esportiva Rubí de controlar la pilota en zona ampla i Aitor Torres, que la té als seus peus, la deixa cap a Marc Juncai, a veure si aquest atac arriba en opcions per a l'equip de la nostra ciutat. De moment, Jordi Masip, que la controla, està enrere, l'Horta, amb una línia de 4, una altra línia de 4. Passada filtrada, és bona atenció interior de l'àrea, fora de joc. Fora de joc de Ruano, era bona la jugada, llàstima, situació antirreglamentària del carriler de la Unió Esportiva Rubí. Doncs vinga, ara pilota en defensa per a l'Horta, als 32, aquí a Can Rosés, aprofitem per tornar cap a Sabadell, a veure com estan les coses en el partit que està seguint David Burillo per aquesta casa, per a Ràdio Rubí. David, novetats o no?
4: Doncs de moment poques novetats, marcador 0-0, continua igual. Sí que és veritat que el que ha canviat és que la pilota l'està tenint bastant més el Can Rull, Rómulo Tronchoni, i l'Olímpic no està tenint un bon inici de partit. De moment, tres faltes favorables pel Can Rull, Rómulo Tronchoni, que no han acabat en res. I res, recordem doncs, que aquest equip, l'equip local d'avui de Sabadell, està a sisena posició amb un partit menys i quatre punts. I bueno, l'Olímpic, que lidera aquesta classificació amb 9 punts i 3 partits de 3 guanyats.
3: Com està l'ambient per allà? Es veu ambient o poca cosa en el dia d'avui allà a Sabadell?
4: No et pensis que hi ha gaire ambient. Sí que és veritat que a la grada hi ha persones, el sol apreta, però no és que hi hagi un ambientàs com hem viscut en altres partits.
3: Bé, doncs a veure si l'ambient el posa amb gols a l'Olímpic de Can Fatjó. Tornem amb tu d'aquí una estoneta. Gràcies, David. Atenció. Rafa Leva, ara que refusa aquesta pilota. Enviament en jarda, Adri Record, la lluita Kevin Díaz, que no podrà amb dos defenses de l'Horta. Juga el conjunt de Barcelona darrere. És Arnau qui controla. Enviament, és que l'ha deixat per Kevin Díaz. Atenció, Kevin Díaz, a la frontal de l'àrea és bona. Continua Kevin Díaz. S'ha d'aturar Kevin Díaz. La deixa enrere per Cortina, que fa un xut. I li surt un nyap de xut amb un Kevin Díaz que no ha sabut treure profit del regal que li havia fet Arnau. Té cert que s'ha quedat Llosa protegint la porteria, no ha sigut capaç de marxar de Llosa i al final ha acabat en no-re, una jugada que li havia regalat Arnau. Una jugada amb passada enrere cap al seu company, però que ha estat una passada per Kevin Díaz. Llàstima, perquè Kevin Díaz no ha trobat la fórmula. I a més, després, Cortina, que des de la frontal ha volgut fer el xut, però li ha sortit un nyap de xut sense que quedés en no re aquesta acció per part de la Unió Esportiva Rubí. Doncs pilota en zona ampla per al l'Horta. Déu-n'hi-do, Quina ocasió que s'ha inventat Arnau, ell no volia. Atenció a la pilota interior de l'àrea, Montesinos, s'atura molt bé dins de la frontal, el xut creuat, s'atura bé, Rafa Leva, no era Rafa Leva, sinó que Marc Juncai, el segon xut de Montalbán, doncs la tocada. Canté, i és córner. Mare de Déu, quina bogeria de partit, estàs aquí una estoneta. Bé, veient-les venir, mirant cap a un costat, cap a l'altre, perquè tampoc és que sigui tan interessant, i de sobte, una errada, una ocasió per al Rubí, una arribada de nou amb un enviament en llarg per l'esquerra de l'atac de l'Horta, que acaba amb la centrada de Montesinos i Montalbán, que l'ha tingut per als seus. Déu-n'hi-do, quina bogeria de partit entre uns i altres. Doncs pilota en llançament de cantonada, ho fa en curteta l'Horta, la juga Vilagrassa, fa centrada, posa el cap, falta, aquí hi ha falta, perquè ha aixecat el peu, crec que ha estat Montesinos, ha aixecat el peu i quan anava a refusar Kevin Díaz li ha donat un cop al cap i llavors ara hi ha fins i tot una mica de discussió entre uns i altres. Rafa Leva que se'n va recriminar el que ha fet el jugador del conjunt de Barcelona, i ara sí, targeta groga per a, crec que és Montesinos, no? És que ara hi havia dos o tres jugadors de l'Horta. Jo diria que és Montesinos, perquè m'ha fet aquesta sensació, així que li agafo i li anoto el dorsal número 9 del conjunt de Barcelona. Ara bé, segur tampoc ho tinc, perquè hi havia Montesinos, també estava al costat Arnau i Josa, vale? I com que els tres també formaven part del batibull de jugadors quan ha rebut el cop al cap Kevin Díaz, doncs vés a saber si és aquest o és l'altre o és l'altre. Un jugador de l'Horta, el que segur és que ha vist targeta groga en aquesta acció i en aquest partit que està disputant davant de la Unió Esportiva Rubí. Horta i Rubí, que també s'han vist un bon de vegades les cares en un munt de partits, en aquest cas amb la Unió Esportiva Rubí, que té números favorables amb respecte al conjunt de Barcelona. Ara es tornen a veure les cares en aquesta Lliga Elite, quan Camilo Vázquez, que continua al capdavant d'aquest equip, i es recupera ja Kevin Díaz, com que hi ha hagut targeta groga, no ha d'abandonar el terreny de joc, continuarà ajudant els seus en aquest camí cap a la recta final del primer temps, 37, camí del 38, la toca en curtet, Rafa Leva, la juga Marc Juncà. Està ja Juncà jugant en zona de tres quarts, com no li surt ningú, continua amb la pilota als peus, la deixa per Cortina, que toca cap a Jordi Masip enrere, Marc Juncà. Pressió bona ara d'un Horta que torna a recular, amb aquesta línia de 4, una altra de 3 i una línia de 3, ja per pressionar la sortida de pilota. Marc Juncà, de moment amb calma, el Rubí, com que té la pilota i no rep una pressió alta, el que fa és jugar en calma, sense pressa, creu a divisòria, Marc Juncà, quan li surti algú continuarà, ja està Marc Juncà entre línies, cap a Josep, que mirava de tocar a l'interior, la toca Jordi Massip, mira de marxar Ruano, una pilota que queda entremig de dos jugadors i el cos li ha pogut guanyar-ne, o ara enviament en llarg, Tenorio que refusa davant de la possibilitat que arribés en velocitat Montesinos, Montesinos i Tenorio, Tenorio i Montesinos, i es banda favorable a la Unió Esportiva Rubí. Banda favorable al conjunt de la nostra ciutat. I l'esfèrica, que la jugarà la Unió Esportiva des de la zona defensiva, però Tenorio, que es fa amb la pilota a les mans i treurà de banda. Vol deixar cap a Juncà, però com que veu que cap allà s'acosta molt del banc, envia en llarg. La refusa la defensa de l'Horta, la toca en llarg Cortina, la toca amb el pit perquè marxi Kevin, Adri Díaz, Adri Record, i Kevin que no ha pogut tornar-li perquè estava massa forçat, una pilota que hauria estat força bona per als interessos de la Unió Esportiva Rubí. Juga l'Horta, el control és de Pedrol, al mig del camp ha de recular, i Oltra és qui la controla. Oltra que la deixa al terra, la toca cap a Llosa, i se'n tornem i des de darrere el conjunt barceloní, enviament cap a la velocitat d'un home que mira de guanyar espais per darrere Montesinos. Ha tallat però ara Tenorio. La juga a l'Horta de nou. Montesinos, que obrirà l'esquerra per Becis, perdó, a la dreta. No, l'ha tallada Tenorio. La lluita Vilagrassa, ho fa a Madrid Record, que es queda amb la pilota, la deixa Cortina. Cortina, Aitor Torres, Aitor Torres, Cortina. A l'esquerra per Josef, i aquest que toca cap a Madrid Record, que mira de donar-se la volta, però no pot marxar de Becis. És banda favorable a la Unió Esportiva Rubí, 39 minuts, camí del 40, primera meitat, fem l'última pausa d'aquest tram del partit. De moment, Rubí 0, Horta 0.

0: Rubí, la informació esportiva local.
1: El món de les sèries i els documentals té molt per descobrir. A De Sèrie posem el focus en les novetats i les produccions més comentades. Amb Víctor Pérez i Núria Molina analitzem cada setmana els títols més destacats. De Sèrie, cada dijous de 6 a 7 de la tarda a la 99.7 de la FM i també a radiorubí.cat. Tot el que necessites saber abans de començar un nou capítol.

0: la informació esportiva local a Ràdio Rubí.
1: Vinga, va, que tornem en el tram final del partit de la Unió Esportiva Rubí. I aquest 0-0, 41 camí del 42, pilota per al Rubí, darrere la juga el gran capità Aitor Torres, ho farà en Marc Juncà ara, no, continua amb la pilota als peus, aprofitem per anar cap a Sabadell, en l'última connexió abans dels descans, en el partit del Can Rull, Rómulo Tronchoni i l'Olímpic Can Fat Jove, David.
2: Doncs novetats aquí al camp de Sabadell, novetats positives, 0-1 al marcador, ha marcat Xadi després d'un golaç, un xut que li ha fet el porter després d'una falta que els havien pitat a l'equip contrincant, golaç de cap de Xadi que acaba de marcar i posa el marcador 0-1 favorable a l'Olímpic B.
1: Doncs bones notícies, és el reflex del que s'estava veient en quant al joc.
2: No et creguis, perquè de moment continuem amb el mateix joc, eh? Té bastant més la pilota a l'equip del Can Rull, Rómulo Tronchoni. Ara sí que és veritat que s'està començant a animar i posant les piles l'Olímpic B i està tenint més la pilota, està pujant més aquí al camp a provar, doncs, xuts a porteria, a veure si acaben definitivament en gol.
1: Doncs vinga, a veure si continues donant-nos bona notícia, David. Gràcies. Tornarem d'aquí a una estoneta amb ell. Vaja, ara ja de cara a la segona meitat del partit de la Unió Esportiva Rubí, perquè en 2,5 més afegit arribarem al descans, farem l'habitual revisió de la resta, doncs, de partits amb ja resultats. També mirarem cap als que es disputen en el dia d'avui per part dels equips de la nostra ciutat. Unes cites aquestes que revisarem amb resultats de tot tipus. Va, que ens centrem en aquests 2 minuts que li queden a la Unió Esportiva Rubí en el primer temps amb el 0-0. La veritat, eh? Partit igualat, potser una mica tocant més la pilota al Rubí que no pas l'Horta, però sense que hagi sigut un domini aclaparador, i després, en aquesta igualtat, unes ocasions per a uns i unes pels altres, és a dir, que el resultat es podria considerar, crec jo, que just de moment el repartiment de punts ja fos de 0-0 o d'1 a 1. Doncs ara arribada, enviament en llarg, al qual volia arribar-hi Montesinos, la tocada Marc Juncà, esperpa línia de fons, córner, tercer per a l'Horta. Un ha tingut la Unió Esportiva Rubí, de fet, que ha acabat amb una bona ocasió d'Adri Record. Així que vinga, va. Enviament des de la dreta de l'atac de l'Horta, des de l'esquerra en defensa, que mirarà el Rubí d'evitar que això acabi en un daltabaix, com seria un gol a la recta final del primer temps, perquè resten 2 segons i entrarem en l'últim minut. 43:55 ara mateix. Enviarà dins de l'àrea Pedrol. Allà està Pedrol buscant un amic i un company la centrada, que va cap al punt de penal. Toca la defensa del Rubí, queda el rebot per Oltra, que fa un xut llunyà, sobretot. Fa el xut d'aquells xuts que dic, mira, jo xuto a porta i si surt als núvols no passa res, perquè el que evites és que et prengui la pilota i surti el contraatac al rival. I, de fet, això és el que ha provocat aquella estranya ocasió, precisament Oltra, però aquesta molt més llunyana, eh? Perquè ara estava a uns 5 metres de la línia de l'àrea gran, abans estava a 5 metres de la línia del mig del camp, que ha fet una pilotada, però li ha sortit una paràbola perillosíssima, que ha confós a Rafa Leva, que després ha acabat en un rebot. Vaja, ha estat una jugada força, força estranya. Doncs estem a punt d'arribar al 45, a veure si tenim el... Un minut s'estirarà aquest primer temps, arribarem al 46:44:50, de moment, amb el 0-0 en el marcador entre Unió Esportiva, Rubí, Horta, allà va Jordi Massí, passada boníssima, Aitor Torres dins de l'àrea, el xut creuat, que torna a tocar, torna a topar en un jugador, aquest estatjosa, bona triangulació ara de la Unió Esportiva, Rubí, torna a la càrrega ara, però ha pogut tallar la defensa del conjunt local, la toca Jose, la torna a refusar l'equip local. Déu-n'hi-do, quina bogeria per acabar. És això, són batxegades. No hi ha fora de joc. Encara sort que arriba Rafa Leva. Però el seu refús gairebé l'aprofita Vilagrassa. Es veu per línia de fons. Doncs l'ha tinguda Aitor Torres amb el seu xut creuat, que ha topat amb el peu de Llosa. Déu-n'hi-do. Bona ocasió per al Rubí. Ara la pilota que la té Marc Juncà, que mira de fer jugada passada entre línies. Josep toca a la dreta, Cante, ha de cremar l'última nau al Rubí, li queden 10 segons perquè arribi la finalització d'aquest primer temps. Falta d'Oltra, una falta d'aquelles tàctiques per penjar l'esfèrica. I ara ja targeta groga. Doncs hi ha targeta groga per Montalbán. Interpreto que ha protestat alguna cosa quant a la decisió arbitral de la falta, que ha estat claríssima, perquè ha agafat per darrere Oltra. De fet, l'ha agafat per evitar que hi hagués una última jugada del Rubí. El que fa és que el Rubí el que farà serà penjar-la dins de l'àrea, a veure si en treu profit de l'última pilota que podrà penjar, perquè era un d'afegit i portem un amb 20 segons. 0-0 en el marcador, Ràdio Rubí amb la Unió Esportiva Rubí, 99.7 FM, 3w.radioRubí.cat. I que arribarem al descans tots just després d'aquesta jugada per fer la revisió de la resta de partits dels equips de la nostra ciutat. Allà va Aitor Torres, la centrada al segon pal, vol arribar-hi i no ho fa Cante. Descans al Municipal de Can Rosés. Nosaltres que tornem a la segona meitat, de moment 0-0 entre Horta i Unió Esportiva Rubí.
3: Rubí, la informació esportiva local. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop rock dels 70 i 80. It's a heartache, nothing but a heartache. I on et portem la millor música country. Ran out of lovers and the lovers stayed. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Mama, I'm sorry. I've gone. Musical Express, perquè ens encanta la música. Texas.
0: Esports a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Vinga, va, que el descans d'aquest partit de la Unió Esportiva Rubí, el que fem és revisar el cap de setmana fins ara disputat amb un primer èxit, sense cap mena de dubtes, més enllà de les competicions dels clubs de la nostra ciutat, com ha estat el campionat del món aconseguit per la selecció absoluta femenina en hoquei patins en línia, els World Roller Games, que s'estan disputant a Asunción, la capital del Paraguai, el conjunt de la nostra ciutat, que divendres es feia amb un títol que ara fa un parell d'anys perdia, precisament contra França. Recupera la màxima posició com a millor equip del món, un combinat, l'estatal, que compta amb 7 jugadores de l'Hockey Club Rubí. 100 patins, èxit absolut, que d'alguna manera, evidentment, que toca a la nostra ciutat, com la tercera plaça, en aquest cas amb només el Pol Olivera, representant del 100 patins en categoria júnior, aconseguint aquesta tercera plaça després de guanyar en el partit de tercer i quart lloc a Eslovàquia. Èxit, doncs, per a la nostra ciutat i pel que fa a les competicions de Rubí. Parlem de futbol sala i per començar amb la primera victòria amb l'Ivan Pla a la banqueta de l'Esportiu Rubí femení. Després d'aquesta etapa que ha viscut per qüestions laborals a Argentina, que l'Ivan Pla per primera vegada seia a la banqueta del seu equip per guanyar en el dia d'ahir 3-0 al Castelló. En la quarta jornada, doncs, 3 partits guanyats, un perdut, el de l'anterior jornada davant del Penya Esplugues per part d'un Esportiu Rubí que continua entre el grup capdavanter de la classificació del grup 2 de la segona nacional. Partit, això sí, d'aquells còmodes. No va fer la sensació que en cap moment el Castelló pogués plantar cara a l'equip de qui escoltem, l'Ivan Pla.
4: No ha sigut un partit tens, però bueno, ha sigut un partit d'aquests trampa a l'hora de la migdiada que se't complica contra un rival que bueno, té les seves armes i bueno, has d'anar amb compte.
1: Sí, no es podien relaxar, però després ja el primer gol, primera meitat, segona, la cosa ha anat força bé.
4: Sí, és una mica els partits aquests que has d'obrir la llauna, intentar seguir fent gols, continuar amb un nivell alt, perquè si t'adorms és el que tu dius, se't complica i malament. Però bueno, les noies han respost bé i sobretot les més jovenetes que han tingut alguns minuts han respost bé.
1: A més perquè venien de la derrota la setmana passada, una mica dura, no? Calia recuperar-se.
4: Sí, la setmana passada és una derrota, jo crec que massa dura pel joc que es va veure. Bueno, poqueta a poqueta anem agafant una mica de ritme, anem agafant una miqueta de sensacions i, bueno, 3 punts importants que ens van bé per l'ànim també de l'equip.
1: Apa, Ivan, i ara som-hi, parlar de tu. Has arribat per fi, t'estaven esperant unes setmanes, feina molt bona el Manel Cintas i la resta de l'estaf tècnic, però com et trobes? Com va aquesta arrencada ara ja a la banqueta de l'Esportiu Rubí femení?
4: Bueno, el primer, agrair a tot l'estaf i a les nenes que han fet un esforç extra perquè no estava jo a la banqueta i bueno, els hi ha costat, però ho han tret endavant. Així que moltes felicitats a tot l'estaf i a totes les nenes. I bueno, em trobo molt bé, molt còmode. La majoria ja em coneix perquè porto aquí la casa des dels 9 anys, o sigui que no ha sigut gaire difícil. Però bueno, hem de treballar molt i intentar que bueno, o sea, aquesta entrada sigui una mica doncs, el més còmode possible per tots.
5: Una entrada en la qual doncs, l'Ivan ja tenia experiència, perquè a més vas entrenar, fins i tot es podia dir que el primer equip en categories inferiors. Com t'hi veus? Com va l'objectiu? Suposo que amb ganes, no?
4: Sí, vaig entrenar algunes de les nenes que tenim aquí, a la Sandra, a la Elida, a la Núria també, quan començava aquest projecte. I bé, moltes ganes, molta il·lusió per participar en segona divisió, que és una divisió nacional, i per tenir aquestes nenes que estan competint ara a un nivell altíssim i que fins i tot tenen algunes més nivell que jo, o sigui que molt bé, molt content.
5: I amb calma, no? Ho dic perquè aquest any no serà aquests anys de tenir l'equip a dalt, lluitant per tot, sinó calma, paciència, que el futur ha de venir, no?
4: Sí, tenim un equip molt jove, tenim un equip amb molta projecció, tenim un equip que pot competir a la categoria, perquè ja ho estem veient que podem competir a la categoria, però no tenim un objectiu que no sigui anar partit rere partit, 3 punts, 3 punts, 3 punts, i si arribem a final de la temporada estem a dalt, genial, si estem a mitja taula però s'ha fet un bon treball, estarem contents igualment.
5: Doncs l'últim, el pròxim partit de Villa, el visitem a veure com va.
4: Sí, no tenim gaire informació de la Villa, anem a Móstoles, ja és el primer viatge que fem de fer nit fora, veurem també com ens senta això a l'equip, però bueno, tenim bones sensacions i estem treballant bé.
5: 9 punts de 12 possibles de moment en el seu camí de la segona nacional per a l'Esportiu Rubí, amb ara ja sí que treballant al 100% com estava projectat per a l'actual campanya. Un Esportiu Rubí que en categoria masculina sí que porta ple. 3 partits, 3 victòries després de l'aconseguida ahir 9-2 davant del Pineda. Superioritat absoluta, de principi a fi, d'un equip molt més intens que el seu rival, d'un equip amb molta més qualitat que no pas al seu rival, i a més, amb l'afegit que el Pineda potser, diria jo, tampoc és que sigui un gran expert en futbol sala, però potser es va equivocar en certs plantejaments, entre d'altres, i quan ja el marcador estava a 3-0, es van dedicar a jugar amb porter-jugador, sense tenir un control de la pilota el suficientment interessant, a més amb la pressió de l'Esportiu Rubí, la qual cosa provocava pilotes robades, i aquestes acabaven en gol, i d'aquí a la golejada final de 9-2, per part d'un Esportiu Rubí que ha marcat el seu camí per estar entre els millors de la tercera nacional i el grup de competició. En d'altres modalitats esportives i pel que fa al futbol de primera catalana, primera derrota in extremis, perquè va ser fregant al final del partit del Juventud 25 de setembre a l'Arseu d'Urgell. Després d'un altre partit que anava camí del 0-0, els dos anteriors jugats per part del 20 van acabar amb aquest resultat. En aquesta ocasió i a última hora rebien un gol al qual ja no van poder tenir resposta i d'aquesta manera tornaven des de l'Arseu d'Urgell, llarg viatge amb 0 punts al casiller d'un equip, el 20, que volia dedicar la victòria al seu entrenador, el Santi Fernández, que ahir acomiadava el seu pare i que no va poder ser-hi a la seu d'Urgell per qüestions lògiques. El 20, però, està fent un bon camí. Segurament que ja la pròxima setmana podran dedicar-li aquesta primera victòria a la primera catalana, i el grup 2 de competició, de moment amb només 2 punts, comencen a estar a la zona baixa de la taula classificatòria. No és el mateix camí el del filial, però a tercera catalana. Quarta jornada, en 3 partits, 2 victòries, 1 empat, després de superar 1-2 a l'Abrera, el 20, en aquesta jornada, tenen pendent el de la setmana passada. Victòria, doncs, dels de l'app de Touch Refet, que porten bon camí en aquesta categoria de tercera catalana, en la qual comença a complicar-se una mica la vida al Ronin. Nova derrota, aquesta davant del... Perdó, al Ronin. La penya blaugrana Ramon Llorenç, aquesta davant del Ronin. Ara sí, ho he dit al revés, però vaja, que el Ronin, recordin, l'any passat feia feina a Rubí, ara ja totes les seves tasques es desenvolupen a Sant Cugat. 0-5, un equip doncs format per pseudoprofessionals, es podria dir d'aquesta manera, un equip pensat única i exclusivament per l'ascens, per anar pujant temporada rere temporada, doncs va superar clarament a una penya blaugrana Ramon Llorenç, que enguany haurà de lluitar per la permanència en aquesta tercera catalana i el grup 7 de competició. El 0-5, era clar, era normal perdre, el Francesc Román demana calma a l'entrenador de la penya.
6: Sí, no, al final, bona tarda, bueno, sí, previsible, fins al minut 20-25 hem aguantat, hem corregut molt, hem volgut fer participar a tota la plantilla i al final també és un premi per tots i ja està. No, no hi ha més.
1: Es tractava d'això, no? O sigui, avui era molt complicat poder sumar mentre s'ha competit encara, però després ja a que tothom gaudís, perquè al final aquest futbol és per gaudir. Aquí no ens juguem les garrofes.
6: Per suposat, en un partit així, al final són superiors, això, en tots els nivells, a tots els equips de la Lliga. I ja està, no hi ha més, no hi ha més volta. A pensar la setmana que ve, treure ja sí que els 3 punts i, bueno, anar sumant.
1: Escolta'm, deixa'm que et faci una pregunta, que tot i que no és del teu equip, però ja has jugat aquí contra l'Olímpic, en faig jo, i ara contra el Ronin, com els veus? Perquè sembla ser que l'Olímpic és qui li vol fer una mica d'ombra, eh?
6: Sí, no, a priori l'Olímpic jo crec que és el que estarà a Olímpic. Bueno, jo crec que Ronin en principi va estar com a número 1. Llavors Olímpic, no sé si camparellada, segon, tercer... estaran per allà, a la part alta. I tots els altres hi haurà, bueno, hi ha equips... Nosaltres la intenció és salvació, salvació i salvació, ja està.
1: Vosaltres aneu anades vingudes, va començar la cosa bé, ara amb l'aturada doncs, ha quedat una cosa d'entredit, però vaja,
6: no,
1: com començar?
6: Al final hem perdut amb dos equips que estaran a dalt, això ho tenim molt clar, contra Viladecavalls, que en principi és més del nostre nivell, doncs va treure 3 punts, que va ser important, la penya blaugrana, és un partit important per nosaltres, es va aplaçar. I res, a sumar 3 punts a Lorenzo, penya blaugrana i res, ja està, no hi ha més.
1: Això t'anava a dir, pròxima visita a Sant Lorenzo, allà a Terrassa, com es presenta?
6: No, en principi és un partit per anar a competir. Per anar a competir, intentar treure punts. Allà sí que no és com dir al Ronin que tu ja saps que és molt complicat. Bueno, 99% que no, la veritat.
5: El Francesc Roman, doncs, que ja pensa en el pròxim cap de setmana ja a Terrassa, a veure si suma punts. Una penya que va començar amb victòria pel bon camí, però de moment els altres dos partits han acabat amb derrota. Tot just ha començat, però tot, en aquest grup 7 de la tercera catalana. Per tant, encara resten moltes qüestions a revisar, molts punts a sumar, de cara a assolir l'objectiu de la permanència per part del conjunt de la nostra ciutat.
0: La informació esportiva local... a Ràdio Rubí.
5: Un altre dels partits que es va jugar ahir va ser el del conjunt femení del CEP Sant Jordi. En aquest cas jugava el segon partit. La setmana passada també va quedar suspès per la pluja i el segon com a local. S'enfrontava al Blanes i el partit acabava amb derrota de les nostres 46-53. No acabàvem massa contentes amb les decisions arbitrals al llarg del partit, que les va anar fent mella i ho van pagar fins i tot amb cert nerviosisme, poc encert al llarg del partit. Els 46 punts ho marquen clarament pel 53 del Blanes. Va ser un partit molt físic, de molt contacte, de moltes faltes assenyalades al CEP Sant Jordi i això va anar decantant la balança cap al costat del seu rival. Fins i tot el Miqui Parera, que és un entrenador força calmat, doncs va ser expulsat per l'àrbitre perquè no hi havia sintonia, no hi havia doncs el que era necessari per tal de calmar la situació i que tot plegat anés pel bon camí. Al final, primera derrota en dos partits disputats, una casa amb victòria, una altra com a local amb derrota per part d'un CEP Sant Jordi que, recordin, estrena aquest any aquesta categoria de la primera catalana i que acabava doncs descontent amb els resultats. Escoltem a l'entrenadora Débora Valdivia.
7: Bueno, sí, estava clar que algun dia arribaria, ha arribat el segon partit perquè la setmana passada el vam suspendre, però bueno, no ha estat un bon partit, per tant no podem dir res.

0: la nostra filosofia igual que sempre i a fer la nostra feina i a veure què tal ens va.
1: Serà la primera cita a domicili, perquè encara tenen pendent recuperar el partit del passat cap de setmana. Una victòria, una derrota al CEP Sant Jordi en zona mitja de la classificació d'aquest grup 1 de la primera catalana del bàsquet femení.
2: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Els partits que es van disputar en el dia d'ahir dels equips de la nostra ciutat. Recordar que també avui s'estan disputant el Martorell 20 d'handbol a la segona catalana i a la ciutat del Baix Llobregat des de les 12 del migdia, al igual que el del Vistalegre Rubí B en tercera catalana de futbol masculí, en aquest cas a Castelldefels. Tenim informant-nos del que passa entre l'Olímpic Can Fatjó B i el Can Rull Rómulo Tronchoni, el nostre company David Burillo des de Sabadell, i per aquesta tarda dues cites. El CEP Sant Jordi masculí li juga a casa a les 6 davant de la S, mentre que l'Olímpic de Can Fatjó, en segona catalana masculina de futbol, ara sí, visita a la Fundació Atlètic Sant Just. Serà a 7:15 de la tarda. Fem una pausa i tornem ja amb la segona meitat de la Unió Esportiva Rubí.
2: www.radiorubí.fm L'esport local. Ràdio Rubí, 99.7 FM.

0: aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
1: Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
2: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
3: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
4: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació de prop amb la veu dels protagonistes.
5: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.

0: la informació esportiva local a Ràdio Rubí.
1: Doncs aquí estem, en la segona meitat que tot just ha arrencat aquí a Can Rosés amb el Rubí i l'Horta. 0-0 en el marcador, la jugada és bona. Ho feia tot Montesinos des de casa seva i al final, doncs, que ha hagut de posar el peu Marc Juncan Vial, que serà el primer llançament a córner de la segona meitat, al quart en el global del partit pels de Barcelona, que tot just comença. Tenen la primera arribada a la dreta de l'atac. No hi ha hagut canvis al descans. Ara revisarem els protagonistes abans, però llançament de cantonada a l'esquerra. Pedrol serà l'home que faci efectiu aquest llançament. Doncs anirem ara amb el David Purillo per veure com estan les coses. El descans haurà arribat, com està a Sabadell. Abans, però, la centrada de Pedrol, primer pal, la toquen, queda el rebot dins de l'àrea, demanen alguna cosa, no sé què, i al final ha refusat la defensa del Rubí. Continua l'atac, de nou Pedrol. No, al final deixa perquè sigui Becis qui faci aquesta jugada. Allà està Becis, que busca un amic i un company. Al final sembla ser que farà centrada com si fos córner, però de banda, cap a dins de l'àrea, hi va la pilota, Jordi Massip que salta, queda a la frontal, refusa Ruano, i pilotada, pilota per a la Unió Esportiva Rubí, volia evitar problemes, oltre darrere. Anem cap a Sabadell, David, partit al descans, com estan les coses?
2: Doncs tot just fa 30 segons l'àrbitre acaba de pitar que comenci aquest descans d'aquest partit que ha canviat el marcador 1-1, empat aquí en el camp del Can Rull, Rómulo Tronchoni. L'equip de l'Olímpic B s'ha desinflat una mica després d'aquest gol i aquests últims 10 minuts d'aquesta primera part ha perdut una mica l'energia, la força i l'empenta que ens havia ensenyat a l'inici del partit. Així que, de moment, 1-1 al marcador, empat, i a veure després del descans com acaba el partit.
1: Doncs sí, un quart d'hora de descans també per al nostre company David Purillo. Gràcies, ens informava d'aquest empat a última hora del conjunt sabadellenc davant de l'Olímpic Can Fatjó, que s'havia posat per davant el marcador, el filial. Aquesta tarda juga a Sant Just d'Esvern el primer equip dirigit pel Richard Jiménez. Juga a l'Horta en zona en pla enrere, la toca perquè sigui el control de Nogales, se la roba, atenció, molt bé, Adri Record, falta i targeta per al dorsal número 5 de l'Horta, que ha arriscat, ha perdut la pilota i ha hagut de cometre una d'aquelles faltes necessàries, que és amonestació, evidentment que clara, però ha evitat el...

que hauria estat una jugada de gol segur per a la Unió Esportiva Rubí, amb un 3-2, interessant per als interessos del conjunt del Blai Martí. Nadri Record, que està sent un dels millors, molt actiu en aquest partit contra la Unió Atlètica d'Horta. Tenorio la juga a l'esfèrica, a veure cap a on va aquesta, cap a la posició de Cortina. Cortina, que fa una passada cap a Adri Record, talla la defensa de l'Horta, queda al mig del camp, una esfèrica que toca Cortina per als nostres i la recull, deixant enrere Tenorio. Tenorio, que toca de primeres, cap a Rafa Leva, que li torna. Mira de creuar divisòria amb la pilota als peus, encara al central esquerrà, toca entre línies cap a Aitor Torres, massa forta, no ha arribat Aitor Torres. La recupera l'Horta, la lluita Tenorio i és... Doncs una lluita una mica estranya per una pilota que havia acabat en Norre. Ara Tenorio aquí lluitant amb Montesinos, els dos que estaven posant els braços. I no, ara, jo crec que Tenorio ara, diguem-ne que ha tingut un excés d'energia, podríem dir. Un excés de... no estava passant res tampoc. Montesinos és que hagi fet res, les coses com són, perquè l'estava veient. Jo aquí davant, si fos d'una altra manera, doncs també ho hauríem dit. Estem al minut 4 de la segona meitat amb el 0-0 en el marcador. Jugarà l'Horta. Arnau, encara en terreny propi. Ah, no és banda, és falta. Alguna falta que ha assenyalat l'àrbitre. No he acabat de veure què ha assenyalat. La qüestió és que l'esfèrica la té el conjunt de Barcelona. Per l'esquerra, precisament Arnau, creuant divisòria, enviant en Jar Montesinos, fora de joc, sí. Fora de joc de Montesinos, situació antirreglamentària del davanter, un dels dos, Montesinos i Montalbán, formen aquesta dupla, que mira, d'arribar amb opcions de gol, i Montalbán n'ha tingut una i ben clara en la primera meitat. Rafa Leva, envia en llarg, cap a Ruano, toca de cap Becis, no era Becis, era Pedrola, i és banda per a la Unió Esportiva Rubí, que ha guanyat metres. Ja està en zona de tres quarts, a la dreta de l'atac. A prop de la porteria de León. A veure, perquè em fa la sensació que aquest és un d'aquells partits que, si hi ha un gol, embogirà. Em fa tota la pinta. Una altra cosa és que hi hagi un gol, però si hi ha un gol, fa tota la pinta que embogirà. Atenció a Montesinos, que arriba des de la dreta de l'atac per arribar a línia de fons, fa passada a interior de l'àrea. El xut, Rafa Leva. Quina mà! 45 anys, 45 en té, un en cadascun dels seus camins per la vida i aturada espectacular de Rafa Leva. Xuta el primer pal, duríssim, per part de Becis, i Rafa Leva, que ha posat una mà espectacular enviant la pilota al segon córner, però sobretot salvant a la Unió Esportiva Rubí, recordant la que va fer la setmana passada a Manlleu, gairebé en temps afegit, amb una mà que va posar espectacular. Vaja, allí va posar les dues mans per aturar una rematada dins de l'àrea i un autèntic míssil. Pilota per a l'Horta, la pilota que la recull en passada enrere, Adri Record, xut, fora. Jugada preparada, Vilagrassa ha xutat i encara sort que s'ha anat una mica a dalt aquesta esfèrica perquè ha estat bona la jugada d'aquelles preparades de cantonada, de tocar un, rebre l'altre i fer passada directa per al moviment del tercer, Vilagrassa, que ha rematat, diguem-ne que un metre per darrere del punt de penal, és a dir, uns 12-13 metres de l'àrea, dins de l'àrea de Rafa Leva, just al centre. El que passa que ja és cert que hi havia dos jugadors del Rubí que taponaven. Si hagués xutat entre els tres pals, li hauria tocat en el cos segur d'algun d'aquests jugadors de la Unió Esportiva Rubí, que esquiva la càrrega. Ruano per la dreta, en la perpendicular a la línia de l'àrea gran, mira de marxar i ho fa, atenció, s'endins en l'àrea, la centrada, Aitor Torres controla, la rematada fora d'Aitor Torres! Quina pena, perquè la jugada de tiralínia s'ha passat en profunditat a la dreta, arribada de Ruano, centrada. Igui, Aitor Torres, que ha recollit dins de l'àrea, no ha pogut rematar de primeres, ha controlat i llavors en la segona vegada que ha volgut tocar la pilota, ho ha fet amb dos rivals al costat i ja li ha evitat que fos una rematada franca. Però bona ocasió del Rubí en aquest partit, que la segona meitat, minut 5, 6 i 7, tres ocasions, dos de l'Horta en el 5 i en el 6, una altra per a la Unió Esportiva Rubí en el 7, amb Aitor Torres, que ha estat a punt de posar l'1-0 en el marcador. Va la càrrega a l'Horta, atenció, pilota a l'interior de l'àrea, talla la defensa del Rubí, se la queda Montesinos, continua la càrrega l'equip visitant, amb Aitor Torres, que cau al terra i falta. Falta de Vilagrassa sobre Aitor Torres, que ara se'n va cap allà a dir-li que no ha estat falta. En qualsevol cas, minut 8 de la segona meitat, 0-0 en el marcador. Déu-n'hi-do,
Déu-n'hi-do com ha començat la segona meitat. Amb ocasions per a uns i l'altres. Déu-n'hi-do com ha començat la segona meitat. Amb el Rubí, que ha estat a punt de posar-se en el marcador per davant, però també ha estat molt a punt de posar-se per sota en el marcador. Déu-n'hi-do. És que estic apuntant, han passat tantes coses en tan poc temps que no m'ha donat temps. I estava apuntant ara les rematades d'Aitor Torres, de Villagrasa i de Becis en aquests dos minuts bojos. En el joc entre Unió Esportiva Rubí i Unió Atlètica d'Horta. Creua divisòria, marge un cap, apertura a l'esquerra, no és bona, no arriba. Adri Record li demanava una mica de calma. Adri recorta el seu company, Marc Juncà, és banda per a l'Horta. Des de la dreta que la jugarà Becis. Becis que toca cap a Oltra, que no es complica la vida, pilotada d'Oltra, la lluita Tenorio. Se la queda Aitor Torres, la controla en zona ampla i la deixa enrere cap a Marc Juncà, que és qui juga en zona ampla. Tenorio. El control de Tenorio, aquest cap a Adri Record, que de primera es toca Kevin Díaz. De moment no ha tocat cap pilota Kevin Díaz en aquesta segona meitat. Ara Aitor Torres no s'ha entès amb Jordi Massible, recupera la pilota, l'Horta se'n va, atenció a la falta, és contundent, però continua la jugada, és Becis que arriba dins de l'àrea, continua Becis, cap a la rematada, el toque i cante salva. La rematada al toc i cante salva perquè l'ha tinguda Montesinos, ha vist targeta groga Tenorio. Jugada ràpida ara amb la rematada de Montesinos. Minut 9, Déu-n'hi-do. Montesinos l'ha tingut després de la bona jugada del seu equip en passada de l'amor del seu xut, que l'ha tocat Cante per desviar-lo a córner. Mare de Déu, que maca que està la segona meitat. Ja va passar la setmana passada a Manlleu, va ser força més vistosa la segona meitat que no pas la primera. Llavors s'havia arribat amb 1-1 en el marcador, ara 0-0. Centrada, punt de penal, talla la defensa, queda el rebot per Oltra, intenta el xut, se'n va molt a la dreta de la porteria, de Rafa Leva, minut 10, vinga, va, fem la primera pausa, segona meitat a Can Rosés, Rubí 0, Horta 0.

0: Rugbi, la informació esportiva local.
1: ¿Te gustaría descubrir nuevos géneros musicales y disfrutar de la música como nunca antes lo habías hecho? Si te gusta salir de lo de siempre y descubrir nuevos géneros, nuevos artistas y sonidos diferentes, Experimenta es tu programa. El programa musical experimental de Radio Rubí, presentado y dirigido por Adriana Izabal. Cada viernes a las 10 de la noche, sintoniza la 99.7 de la FM o visita www.radiorubí.cat. Experimenta. La música que todavía no conoces te está esperando.
2: Per fi és divendres a la tarda i per començar bé el cap de setmana, la música d'actualitat.
3: Actualitat, el programa de Ràdio Rubí on la música 100% en català és la protagonista.
2: Descobreix les novetats discogràfiques, repassa les efemèrides més sorprenents i apunta't a tots els concerts amb la nostra agenda. I a més, parlem cara a cara amb els músics del moment. Sona en català i sona a casa teva. Era això.
3: Sempre volem massa i necessitem... Actualitat, els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí, 99.7 FM i radiorubí.cat. Sona en català i sona a casa teva.

0: la informació esportiva local a Ràdio Rubí.
1: Doncs ara mateix s'atura el joc aquí al municipal de Can Roser. S'ha rebut una pilota al cap i vaja, a la zona del costat, amb l'orella també inclosa. Oriol Tenorio, després d'un míssil terra-terra que anava cap a la porteria de Becis, la veritat és que tenia molt de perill el xut del lateral dret de l'Horta. El que passa és que s'ha estavellat al cap de Tenorio. A posteriori, la jugada ha continuat. Per cert, jo crec que aquí el senyor Iniesta Acera s'ha equivocat perquè hauria d'haver aturat el joc, perquè el protocol diu que si hi ha un cop al cap s'ha d'aturar el joc. L'ha deixat i ha acabat amb un xut de Montesinos que s'ha anat fregant el travesser de la porteria de Rafaleva. En qualsevol cas, ha continuat el joc i si hagués entrat hauria estat gol, malgrat que jo crec que s'havia equivocat en la seva decisió al col·legiat d'aquest partit. Pilota, doncs, per a la Unió Esportiva Rubí des de línia de fons, 13 metres per al conjunt rubinenc, que avui, o millor dit, en aquesta segona meitat ataca a la nostra esquerra, o fa a la dreta, l'Horta. Recordin, que dèiem, no hi ha hagut canvis. Rafaleva, Aitor Torres, Marc Junca, Cortina, Adri Record, Jordi Massip, Tenorio, Cante, Josep Ruano i Kevin Díaz, León, Arnau, Llosa, Nogales, Oltra, Montesinos, Pedrol, Montalbán, Pedrola, Becis i Vilagrassa, els components de l'Horta. Ja escalfant veig Àlex Ruiz, algun jugador més de la Unió Esportiva Rubí, també uns quants del conjunt barceloní. Enviament en llarg de Rafa Leva, talla la defensa de l'Horta, que es queda la pilota Montesinos, la obra a la dreta per Becis, a veure si evita que es perdi per línia de fons. Sí que ho fa Becis, arribant a línia de fons, entrada, segon pal, la lluita Roano, queda a la frontal de l'àrea del Rubí, la refusa Aitor Torres en llarg. Ara és Kevin qui l'ajudarà aquesta esfèrica per mirar de quedar-se-la, i és Kevin qui la juga amb Cortina, la toca cap a Adri Record, i aquest que obre a la dreta per Ruano, que mira de fer jugada, continua Ruano amb Joseph, que es dona la volta al mig del camp, organitzant i tocant per Cortina, teva meva, zona de tres quarts, l'enviament era en llarg cap a la velocitat de Ruano, però ha tallat la defensa de l'Horta, Becis, que refusa una pilota, atenció, està desguarnida la defensa del Rubí, Vilagrassa munta l'atac del conjunt d'Horta per la dreta, ara està recollint la pilota Montalbán, intenta un xut, li toca a la defensa de la Unió Esportiva Rubí, la guanya el del porter Rafa Leva. Rafa Leva, doncs, que té la pilota en possessió per a la Unió Esportiva. Allà juga el porter cap a Cante. Cante que controla, deixa enrere Marc Juncà. Marc Juncà que toca cap a Jordi Massip al mig del camp, organitzant el Rubí. Allà està Jordi Massip. Marc Juncà la toca cap a Cortina, i aquest que obre a l'esquerra on es troba Tenorio. Tot això en terreny de la Unió Esportiva Rubí, és en joc, diguem-ne, toc de pilota intranscendent quant a incidències que pugui haver-hi en el partit. El que està intentant la Unió Esportiva Rubí és cuinar bé l'opció de gol davant de l'Horta en aquesta arrencada de la segona meitat. Vaja, ja portem un quart d'hora, ja portem una estoneta important perquè estem al 16, per ser exactes, amb el 0-0 en el marcador. Ràdio Rubí en directe, estem explicant el que passa entre la Unió Esportiva Rubí i l'Horta. Ara quan comenci la segona meitat allà a Sabadell connectarem. Atenció, Aitor Torres, el xut a la dreta de la porteria de León. Pues estava ben posicionat Aitor Torres per fer el xut. El que passa és que el llançament amb la dreta l'ha donat oberta la pilota, se l'ha anat obrint cada cop més, allunyant-se de la porteria que està taponant per evitar els gols de la Unió Esportiva Rubí en aquesta segona meitat, León. 5 metres per a l'Horta, des de darrere que jugaran, allà va l'enviament en llarg de León, salta Massip, la guanya per al Rubí, la intenta guanyar Cortina, se la queda però l'Horta, però està dividida encara aquesta esfèrica, que la toca Vilagrassa, també Tenorio, no la baixa ningú, es torna boja la pilota cap amunt, cap avall, al final és Pedrol qui la controla, obre a l'esquerra, o això em sembla que farà, així és, cap a la posició i centrada, al primer pal dolenta, talla per part del Rubí, Ruano, ho havia intentat Pedrola, així que de Pedrola, i pilota per a l'Horta, però en banda. Era una bona opció de centrada, no li ha acabat de donar bé al jugador del conjunt barceloní. Pedrola, amb la pilota a les mans, a la perpendicular, amb la línia de l'àrea gran. enviarà cap a dins de l'àrea, suposadament com si fos un córner. No, la toca per Pedrol. De nou toca cap a Pedrola. Pedrola que arriba a línia de fons, treu la centrada, acaba refusant Jordi Masip i se la queda Kevin. S'han equivocat perquè han calculat malament i Kevin que intentarà un impossible, però com a mínim ho intentarà, lluitant per la pilota amb Josa. I Kevin que es toca la cuixa, que sembla ser que té problemes físics, el bo del Kevin Díaz després d'aquesta lluita per una pilota llarga. És que de fet l'estaven tocant al costat de la banqueta, aquesta zona, quan ha lluitat per la pilota. Llavors era un risc afegit quan veiem que sortiran ja alguns efectius a les files de la Unió Esportiva Rubí. El canvi que es farà, es queda al terra Kevin, que té problemes físics. Doncs aquest pot ser un contratemps perquè s'està adonant que s'ha fet mal, eh? Pot ser un contratemps important per a la Unió Esportiva Rubí, perquè Kevin estava allà arranquejant, que no sabia si tal, si qual, ha mogut la cama i al final se n'ha adonat que això, si no és trencament, és una elongació. Com a mínim, esperem que no sigui massa greu, perquè Kevin, tot i que no ho ha portat amb gols, està fent molt bona feina a les files de la Unió Esportiva Rubí. A veure com li va aquesta situació, esperem que no sigui massa greu, ja sí que s'aixeca el davanter de la Unió Esportiva Rubí, que serà substituït. Un dels canvis que farà la Unió Esportiva Rubí en aquest partit. A veure qui serà l'home que entri al terreny de joc. Veiem Àlex Ruiz, que ja salta al terreny de joc. Àlex Ruiz, doncs, pues ja ajuda els seus en aquest partit, amb Kevin Díaz fora. Anem a veure l'altra substitució per part de la Unió Esportiva Rubí. No hi ha el cartell que ens indiquin. Kevin Díaz que va arranquejant. La veritat és que està tocat després del que ha passat, perquè tenia problemes físics. Ara sí, ja que abandona el terreny de joc perquè doncs es faci el segon canvi a les files de la Unió Esportiva Rubí, amb Tenorio, que ha estat l'home també que ha abandonat el terreny de joc en aquest partit que la Unió Esportiva Rubí està disputant. La pilota que anirà cap a dins de l'àrea, enviament en llarg, acaba tallant la defensa de l'equip visitant. És Aiman qui ha entrat al terreny de joc, aquesta incorporació de les últimes hores, eh? Aiman i Damián. Un ve d'Andorra, l'altre que ve de Mollet, si no vaig equivocat, de Primera Catalana. Dos jugadors que s'han incorporat a les files de la Unió Esportiva Rubí, que ahir es tancaven les seves incorporacions al conjunt de la nostra ciutat. Aiman, doncs, que ja hi és al terreny de joc per substituir. Doncs al final serà Àlex Ruiz qui ha substituït a Tenorio i Aiman qui ha substituït al bo del Kevin Díaz. Ara hi havia fora de joc per part de la Unió Esportiva Rubí, juga en llarg l'Horta, una pilota que queda dividida, que lluitarà Adri Record. La refusa Àlex Ruiz, queda al mig del camp, se la queda però Pedrol, obre a l'esquerra, minut 21, vinga va, fem una pausa perquè tot s'ha quedat com aturat en aquest partit, als 21 de la segona meitat, nova pausa que fem amb el 0-0 encara en el marcador entre Rubí i Horta.

0: Rubí, la informació esportiva local.
1: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
2: El balón tiene un lugar donde se vive con pasión. Campo Atrás, el programa de baloncesto de Radio Rubí. Actualidad, entrevistas y análisis para los que nunca dejan de botar la pelota. Campo Atrás, todos los domingos a las 10 de la noche en Radio Rubí. Y también en www.radiorubí.cat. Os esperamos.
3: La informació esportiva local a Ràdio Rubí.
4: Vinga, que tornem. Pedrol, que fa un xut llunyà, toca la tanca del Rubí. Atenció, a veure si pot venir el contraatac. Adri, record que marxa enviant llarg cap a Aiman. No arribarà Aiman perquè surt abans el porter León, que evita que aquest jugador que avui s'estrena amb el Rubí toqui la seva primera pilota i acabi al fons de la xarxa. Pilota per l'Horta, doncs en zona ampla, estem al 22 de la segona, la juga Pedrol, tres quarts, mirarà de fer centrada, toca en el cos però d'Aitor Torres que refusa primer i amb Àlex Ruiz que fa una mica més llarg, la toca Aiman, cap a Adri Record, allà està Adri Record fent jugada amb Aiman que toca enrere, cap a Cortina, allà està l'enviament cap a Adri Record de nou, que mirarà d'arribar a línia de fons però estava en fora de joc, diu l'àrbitre, ara no sé si ho era o no perquè des d'aquí no ho he pogut apreciar, la qüestió és que la pilota passa a poder del conjunt visitant Unió Atlètica d'Horta, 23 de la segona, 0-0, ho estem explicant en directe a Ràdio Rubí amb la Unió Esportiva Rubí. Anem cap a Sabadell, ja ha començat ja la segona meitat. David Burillo, què tal? Arrencada de la segona meitat, canvis o no?
5: Doncs efectivament, arrencada d'aquesta segona meitat, ja fa 4 minuts que ha començat aquesta segona part. De moment, l'Olímpic B està començant amb força i el marcador continua, òbviament, 1-1, tal com l'havien deixat abans d'entrar en aquest descans.
4: Doncs no es mou el marcador, amb ja la segona meitat disputant-se. Juga l'Horta, la controla Montesinos, se la queda Becis, rep l'escomesa per darrere d'Adri Record, l'obliga a jugar més enrere perquè la toqui des de zona ampla, Josa a l'esquerra i el control d'Arnau, que envia en llarg una pilota que guanya per al Rubí Cante. Cante que la toca en curtet cap a Ruano, que la protegeix molt bé per fer una diagonal i venir-se cap al centre, continua Ruano, la toca cap a Àlex Ruiz, que controla i obre a l'esquerra, Adri Record, que mira de marxar cap a l'esquerra una mica més, enviava ara en profunditat cap a la velocitat de Ruano, era bona jugada, però ha posat el peu Becis, ha evitat que aquesta progressió arribés a bon port i no era del tot dolenta, per part de la Unió Esportiva Rubí. Juguen els nostres, Àlex Ruiz, enviant cap a Aiman, que la controla, mira de donar-se la volta, continua amb la pilota als peus Aiman, continua, acaba perdent-la, i atenció al xut de Pedrol, perquè és bo, és per sobre de la porteria, Rafa Leva era d'aquells des del mig del camp que si entres al gol de la jornada, però li han sobrat pues, 3 metres, més, no, 2 metres, que ha sortit per sobre de la porteria de Rafa Leva, ja feia la sensació des que ha sortit la pilota que aquesta no acabaria al fons de la xarxa de la Unió Esportiva Rubí, que és qui juga, doncs, des de línia defensiva. Notem el xut, perquè ha estat un xut a porta. Marc Juncà, entre línies, Josef, obre a l'esquerra, Àlex Ruiz, creua divisòria, el moviment dels nostres amb Adri Record cap a Josef, Josep, que mira de buscar un company i troba Cortina en zona ampla, enrere, Marc Juncà. Tot això en terreny de l'Horta, jugant la Unió Esportiva Rubí, a excepció de Rafa Leva en aquesta zona. Ahí està Ruano, controla Ruano, es queda sense samarreta Becis, perquè hi ha hagut una trobada entre Becis i Adri Record i l'ha agafat de tal manera que Becis, quan ha caigut al terra, se li ha sortit la samarreta. Aquelles coses que té el futbol, falta que ha assenyalat l'àrbitre d'Adri Record i substitucions a les files del conjunt visitant de l'Horta. Anem a veure qui són els homes que abandonen el terreny de joc. Doncs d'una banda, Pedrol. I de l'altra, Nogales. El doble canvi que es fa a les files visitants, Pedrol i Nogales, que abandonen el terreny de joc. A veure, els homes que els substitueixen, no els coneixem, i no se'ls veu el dorsal des d'aquí, tampoc hi ha indicació pel referee board. Un crec que és el 18, Pol Soler, ara ho confirmaré. No, el 20. Aleix és qui ha entrat al terreny de joc i Marc García. Doncs mira, el 19 i el 20 són els homes que han entrat al terreny de joc. En aquest minut 71 per l'Horta, el 64. Tenorio i Kevin Díaz han abandonat el terreny de joc del Rubí perquè entressin Àlex Ruiz i Aiman. Ara pilota a la frontal de l'àrea del Rubí, la refusa Àlex Ruiz, se la queda Josef en zona ampla, mira de recular, no troba un espai de sortida, la deixa per Jordi Massip que obre a la dreta, Ruano. Ruano que no veu tampoc sortida, ha de venir cap al centre, la deixa cap a Marc Juncà que la controla i continua amb pilota controlada sortint de la zona de defensa del Rubí. Continua Marc Juncà i acaba forçant un llançament de banda per als interessos del Rubí, força interessant. En una jugada estranya, no estranya, sinó que en una jugada d'aquelles que a vegades algun central se'n va a l'aventura i fins i tot arriba més lluny del que ho ha fet Marc Juncà, que el que sobretot també ha volgut és evitar que li prenguessin una pilota que hauria suposat molt de perill sobre la porteria del Rubí. La juga Josef en zona ampla per la dreta de la banda, cap a Aiman, línia de fons Aiman, intenta jugada, li prenen la pilota, però continua amb la pilota en poder per fer centrada, toca en un defensa aquesta pilota, per ser exactes, en Oltra, i es perd per línia de banda, la recupera el conjunt visitant. No, perdó, el conjunt visitant no, el conjunt local, la Unió Esportiva Rubí. Banda, amb enviament que anirà cap a dins de l'àrea per part de Ruano. Allà va Ruano, amb la pilota a les mans, envia dins, vol tirar-la. Aiman, la toca un jugador de l'Horta, diu l'àrbitre, córner. El primer de la segona meitat, segon en el global del partit per a la Unió Esportiva Rubí, als 28 de la segona. Comencem a afrontar la recta final d'un partit que amb el 0-0 arriba obert quant a possibilitats, en una segona meitat que ha començat boja, però després s'ha anat baixant en el ritme, i amb la pilota que la jugarà Aitor Torres per a la Unió Esportiva Rubí cap a l'interior de l'àrea. Allà va el gran capità Aitor Torres, que enviarà aquesta esfèrica a l'àrea del conjunt visitant. Centrada d'Aitor Torres cap al segon pal, la rematada d'Aiman. No se l'esperava i no l'ha pogut, diguem-ne que rematar, en posició com per fer el guiament de la pilota, però com a mínim anotem aquesta rematada en córner per part de la Unió Esportiva Rubí, per ser exactes, d'Aiman. Doncs fixin-se, des del minut 12, estem ja al 28, que no anotàvem cap ocasió de gol, No anotàvem cap ocasió de gol en aquest partit des del 12, és a dir, un quart d'hora sense res. La veritat és que ha estat un quart d'hora que li hauríem d'haver posat una mica de salsa d'algun tipus perquè estava començant a ser força ensúpit. Ara hi ha discussions amb Ruano i un jugador de l'Horta, no sé què ha passat, cap allà ha anat l'àrbitre per posar pau ràpidament. Hi haurà pilota per a l'Horta, ha estat falta de Ruano en aquesta jugada. Jugarà Oltra. No, perdó, no és Oltra, és Arnau, qui des de l'esquerra, a un parell de metres de la línia de divisòria, qui enviarà cap a la porteria de la Unió Esportiva Rubí. Allà va Arnau, doncs no treu, l'àrbitre no compta, allà va l'enviament d'Arnau, salta de cap i la refusa Adri Record, se la queda Cortina, en zona ampla la deixa cap a Adri Record, que la toca cap a Aiman, però aquest ha relliscat una mica. La recupera l'Horta, però la vol recuperar Jordi Massip i és Ruano qui se la queda. Tot això en terreny de la Unió Esportiva Rubí, amb Aiman que la toca una mica per mirar d'arribar-hi. L'àrbitre, doncs, que el que fa és assenyalar falta perquè Arnau ha arribat tard, quan Aiman ja havia tocat la pilota, la perdia el Rubí, però ha entrat amb tanta contundència que l'àrbitre ha considerat oportú assenyalar l'acció antirreglamentària del jugador del conjunt de Barcelona. Marc Juncà en zona ampla, minut 30, vinga, va, fem una pausa, pilota per al Rubí en zona ampla, no es mou el marcador, Rubí 0, Horta 0.

0: Rubí, la informació esportiva local.
1: Hi ha històries que creuen fronteres. Històries de persones que un dia van arribar a Rubí i que avui formen part de la nostra ciutat. Els nous rubinencs, amb Glenny Shourio. Escolta'ns tots els dimecres de 7 a 8 de la tarda a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Històries que arriben. Persones que sumen.
2: A Ràdio Rubí, Long Play. Un espai on la música és la protagonista.
3: Here comes the sun. Here comes the sun.
2: Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre, a Ràdio Rubí, Long Play. On la música és la protagonista.

0: la informació esportiva local a Ràdio Rubí.
1: 32 minuts, canvis a les files de l'Horta. No, encara no es faran, així que pilota per a la Unió Esportiva Rubí. Ha tingut una bona ara Àlex Ruiz, perquè ha controlat una pilota amb el pit dins de l'àrea. El que passa és que quan ha botat se li ha quedat molt a sobre. Ha hagut d'esperar per poder fer la rematada i llavors se li han tirat a sobre els jugadors de l'Horta, perquè era una bona opció per part del Rubí de cara a una possible opció de posar-se 1-0 en el marcador d'aquest partit, que de moment continua amb el 0-0 i els 32. Doncs anem cap a Sabadell. Aquí no estan passant massa coses. Portem una segona meitat que ha arrencat com un tro en 12 minuts, moltes ocasions, i a partir d'aquí només una en la resta dels 20 minuts que portem jugant. Ara Àlex Ruiz arribarà per deixar-la cap a Rafa Leva. A Sabadell, com estan les coses? Està entretingut com a mínim o... Bueno, explica'm tu, David.
2: Entretingut està, però el marcador continua en empat 1-1. Ara acabem de veure com 6 jugadors de l'Olímpic B estan escalfant aquí al lateral. Sembla que aviat hi haurà canvis. I així com a novetat, doncs sí que m'estic fixant que la grada, tot i que no estava gaire plena, ja t'ho havia comentat abans, ara sembla que ho està menys. És la 1:30, em dóna a mi la sensació que bastanta gent s'haurà anat a dinar. Pel que fa al partit, doncs l'Olímpic està aguantant bé el partit. 1-1, intenta ficar gols, però de moment el gol no arriba. Veurem si a la propera connexió tenim bones notícies.
1: Doncs a veure si és així, si per la propera connexió que ja ens expliquis que l'Olímpic està per davant tant el marcador. Jo el que explico ara és que aquí hi ha substitucions. Montalbán surt del terreny de joc, també ho fa Vilagrassa, així com també Bercis per part de l'Horta. Els homes que entren al terreny de joc, doncs ara ho mirarem. Crec que un d'ells és Manal, l'altre Diaví i Pau Beltrán. Són els homes que entren al terreny de joc per part de l'Horta. També entra el Rubí per part del Rubí Peque, substituint a Jordi Massip, així com Cornella, substituint a Ruano, que Ruano per mi ha estat un dels millors en aquest partit de la Unió Esportiva Rubí. Doncs Peque, Ruano, Cornella i Jordi Massip, els canvis a les files de la Unió Esportiva Rubí amb Pau Beltrán. Veiem també, a veure, perquè és que clar, aquí quan avui dia fan tants canvis alhora, Pol està per aquí també, que és difícil controlar-ho tot, perquè en un moment han entrat 6 jugadors al terreny de joc. L'any passat teníem, per cert, una salutació, si ens escolta, al bo del Roger Alió, que ens feia un cop de mà des de la col·laboració amb el diari de Rubí. Aquest any, doncs, d'altres ja qüestions professionals que no el tenim. I això es nota per això, perquè és difícil controlar els canvis en els partits, com ara els que estan duent-se a terme entre Unió Esportiva Rubí i Horta. Hi ha alguns altres encontres en el qual la cosa es complica una mica més, perquè fins i tot no estem en una ubicació tan bona per veure els jugadors, i déu-n'hi-do si la situació és difícil. Doncs juga l'Horta, atenció, perquè l'àrbitre assenyala falta després d'una entrada contundent sobre Pol Beltrán per part d'Adri Record, que a més veu la targeta groga, jo crec que justa, perquè de fet el que ha fet Adri Record és entrar així per intentar tallar, ara que havia perdut ja la situació, la Unió Esportiva Rubí en zona de tres quarts, era perillosa l'opció ofensiva del seu rival i era millor que fes el que ha fet, amb ara Cortina que no sé què li està dient a l'àrbitre, vaja, el que... És el món del futbol. Doncs pilota perquè la jugui l'Horta, que enviarà cap a dins de l'àrea. Entrem en els últims 10 minuts d'aquest partit, més l'afegit. Bueno, ara ja estem al 9, que per arribar al 90. 36 de la segona. Veiem a Pedrol, que entrarà... No, Pedrol, perdona. Aleix, que tocarà la pilota. Li ha tornat Oltra. Centrada d'Aleix, refusa la defensa de la Unió Esportiva Rubí, es queda en rebot dins de l'àrea, Marc García té davant a Àlex Ruiz, fa centrada al segon pal, tallarà per part de la Unió Esportiva Rubí, doncs no era Ruano, era Josep qui havia abandonat el terreny de joc, demano disculpes, aquí m'havia equivocat jo, Josep qui ha abandonat el terreny de joc de la Unió Esportiva Rubí juntament amb Massip. Ruano ha passat d'estar a la dreta a l'esquerra en el joc de la Unió Esportiva Rubí, tot i que sembla que ara Cornella agafa la posició en l'esquerra de carriler i Ruano torna a la seva posició original d'exterior dreta per part del conjunt rubinenc. Blai Martí la toca aquesta pilota cap a Aiman Blai Martí deia que estava indicant a Ruano on s'havia de col·locar. Aiman, que intentava controlar la Salaguer de l'Horta, fa bona jugada individual intentant marxar per l'esquerra l'atac a l'eix. Deixa una mica més a l'esquerra perquè hagi de recular, però una mica Pol. Pol que toca enrere cap a la posició d'Arnau. I Arnau que cap a Josa obre les de dreta. Marc Garcia tocant entre línies, se la queda el Rubí, Aitor Torres cap a Cortina, aquest molt bé, deixant cap a Peque en zona ampla, rep la falta Cortina, l'àrbitre senyala falta, li demanen possible targeta, Peque li deia que si no ell marxava, en definitiva que la pilota és per a la Unió Esportiva Rubí, enviament cap a Cornella, que controla en zona de tres quarts, intenta la jugada, queda aturada per la bona feina en tasca defensiva de l'Horta, que es dona la volta, és bona ara, doncs mira, era Becis, que Becis no ha abandonat el terreny de joc. Després mirarem a veure, crec que és Pedrola qui ha abandonat al final el terreny de joc per part del conjunt de l'Horta. Si és així, doncs així ho anotem ara. És que és un embolic, eh? Demano disculpes, però és que quan fan sis canvis a l'hora, 3 i 3, sobretot quan ho mires des d'un punt de vista que no els veus al dorsal, és força complicat perquè, home, els del Rubí els conec. Però clar, els de l'equip contrari ja em costa una mica més i a vegades es fa difícil, es fa difícil i per això demano disculpes, però vaja, ja entendran, no? Suposo que aquells que estiguin escoltant entendran una miqueta, doncs, la idiosincràsia de tot plegat. Allà va la centrada, és córner favorable a l'Horta, la refusa la defensa de la Unió Esportiva, Rubí, que mira de sortir, es perd per línia de fons, però la pilota perquè l'havia tocada per evitar problemes, mana per part del conjunt visitant, 5 metres perquè jugui, Rafa Leva, 5 metres per a la Unió Esportiva Rubí, 5 metres per al conjunt de la nostra ciutat. En Marc Juncà, que ja juga a la dreta, la toca Cante. Cante, que ha de recular davant de la pressió de Pol. Se la queda Marc Juncà, que marxa de Montesinos. Continua Juncà, la toca cap a Cante. En línia, gairebé tocant la línia. Ja no és de cal, perquè abans eren de cal, ara ja no, ara ja és pintura. La línia de banda... La juga el Rubí, va, Aitor Torres, progressa amb la pilota als peus, el gran capità està buscant un espai per on jugar per als nostres, obre l'esquerra, no s'enté, amb Àlex Ruiz, quina errada, entre dos jugadors veterans i clàssics de la Unió Esportiva, la recupera l'Horta, jugarà Marc Beltrán, no, perdó, Pau Beltrán, dorsal 22, cap a la posició de Becis, que li torna enviament en llarg, toca en Cornella, banda favorable a l'Horta, un Cornella que ha estat aquests dies absent perquè formava part de la selecció andorrana, fins i tot ha disputat uns minuts, estrena amb la selecció absoluta d'aquest jugador de la Unió Esportiva Rubí, ens recorda per exemple a Marc Garcia, a Epitier, a Cante, aquells jugadors de principi de la dècada dels 2010 que uns quants doncs, per qüestions de seleccions també es van perdre partits de la Unió Esportiva Rubí en allò que sempre s'ha dit com el virus FIFA. Juga Àlex Ruiz, atenció, ara s'ha equivocat perquè Peque l'ha perduda a la frontal, la jugada és bona dins de l'àrea, cau al terra, falta. Encara sort que ha estat fora de l'àrea, Marc Juncà, que ha fet la falta, perillosíssima serà, però diu Nogales que... No, perdó, Nogales, Josa que era dins de l'àrea... Encara sort que l'àrbitre l'ha vist fora. Jo crec que era fora, perquè Marc Juncà no ha trepitjat l'àrea, per tant, fer una falta sense que tu estiguis dins és molt, molt complicat, però vaja, que fregant la pena màxima després d'aquesta errada la sortida de pilota per part d'Àlex Ruiz. Doncs 40-41, aguantarem aquesta falta per fer l'última pausa d'aquest partit que de moment empaten a 0 Unió Esportiva Rubí, Unió Atlètica d'Horta. Allà està Blai Martí fent indicacions a veure... Que també és un dels homes, és uruguai ja, per cert, és d'Uruguai aquest dorsal número 20 que ha arribat a les files de la Unió Esportiva Rubí. A veure si juga uns minuts en aquesta recta final d'un partit en el qual hi ha el 41 empata la Unió Esportiva Rubí contra l'Horta, però aquesta falta és perillosíssima. Està gairebé tocant la línia de l'àrea gran, centrada... És a dir, que pot anar per sobre la taula, pot anar fort al pal del Rafa Leva. Aquí poden passar moltes coses. És perillosíssima aquesta jugada favorable als interessos del conjunt barceloní. Estan parlant molts dels jugadors, perquè volen fer alguna jugada preparada. 41, gairebé 42. No podem fer la pausa perquè la jugada és perillosíssima. Veiem Arnau i a Montesinos. Montesinos i Arnau. Darrere trobem a Pol, ubicat per si hi ha algun rebot de tanca. Pol, Arnau, Arnau, Montesinos. Tu tanca. La tocada, la tanca de la Unió Esportiva Rubí, evitant perill en aquesta jugada, que ho era i molt. Centrada, punt de penal, rematada! Demana! I gairebé, gairebé. Doncs déu-n'hi-do, doble ocasió per Horta. Amb la falta i la rematada posterior. Déu-n'hi-do, quan hi haurà canvi a les files del Rubí, sortirà Ruano del terreny de joc. Al minut 87 entrarà per estrenar-se amb el Rubí, com ho ha fet Amian. Perdó, Aiman, ara Damian. El 87 d'Uruguai, que arriba per ajudar la Unió Esportiva Rubí, aquest dorsal número 20. Ara sí, 43. Fem una petita, rapidíssima pausa i tornem per la recta final del partit del Rubí. Anem a Sabadell, evidentment.

0: Rubí, la informació esportiva local.
1: La gent normal té històries per explicar. La gent normal mereix explicar la seva vida, els seus projectes, els seus anhels, les seves pors. La gent normal és això.
2: Prova a cantar si ho fan els altres. Canta fort si et sembla interessant. Riu a pulmó si ho fan els altres.
1: Una hora de conversa tranquil·la i reposada, sense pressa, a foc lent, amb llibertat i amb confiança. Perquè la gent normal també és interessant. Cada dimecres, de 6 a 7 de la tarda, La gent normal a Ràdio Rubí, amb Germà Bustamante i... Gent normal.

0: la informació esportiva local a Ràdio Rubí.
1: Vinga, que tornem recte a final del partit. Un i afegit, amb el 0-0 entre Unió Esportiva Rubí i Unió Atlètica d'Horta. Amb una pilota que ara que lluita que Cornella, però ha tallat la defensa Pol Beltrán de l'Horta. Se la queda Aitor Torres, una de tres quarts. La passada filtrada és Cornella a l'interior de l'àrea. A veure si arriba per fer la centrada. Ho fa, però se la queda el porter León. Anem cap a Sabadell en la recta final del partit aquí a Can Rosés. A Sabadell encara amb un quart d'hora. Com estan les coses, Burilló?
2: Doncs males i molt males notícies, perquè el marcador de moment està 1-3. Bueno, 3-1, perdona.
1: 3-1.
2: 3-1, sí. Can Rull Romulo Tronchoni ha ficat un gol i tot seguit, després de treure des del mig camp, ha ficat directament el tercer, o sigui que han anat tots dos seguits. Estic veient un Olímpic ben nerviós i amb por de perdre aquesta bona ratxa de 3 partits guanyats de 3 jugats.
1: I va camí d'això, per desgràcia. Però bé, bona feina la que està fent de moment. Atenció a Aitor Torres. Falta d'Oltra sobre Aitor Torres. I targeta groga per aquest jugador que ha aturat una bona progressió de la Unió Esportiva Rubí. Anirem amb el David mentre estem encara en directe, amb les connexions també des dels vestidors, en definitiva, de tot una mica. Però abans, recta final d'un partit que ja estan afegit. Seran 3, és a dir, arribarem al 48 i estem a punt de tocar el 46, perquè són 45 amb 50 segons. La falta és favorable a la Unió Esportiva Rubí i Damián, aquest jugador que acaba d'arribar a les files rubinenques, ha agafat la pilota i l'ha ubicat com dient: deixa'm, que sóc jo el que xutarà. Tanca de dos homes per part de l'Horta. També veiem per allà Cortina, a veure qui fa efectiu aquest llançament de falta dels dos, perquè és interessant per als interessos de la Unió Esportiva Rubí. Allà va Damián, el xut. Doncs no anava gens malament, eh? Anava fregant el travesser de León, però s'ha perdut per sobre de la porteria del conjunt local, del conjunt visitant. Doncs recta final del partit, un i mig resta perquè arribarem al 48 i estem al 46 amb 30 segons. Damián toca la pilota, no pot arribar-hi a mi, Aiman. És enviament en llarg per part d'Arnau, que no es complica la vida. Se la quedarà Rafa Leva per part de la Unió Esportiva Rubí, que com a mínim el Rubí el que ha de fer és ja no patir pel que resta d'aquest partit, perquè és un minutet i escaig el que resta a aquesta en contra de la quarta jornada. Es veu un punt en aquesta lliga elite en la qual qualsevol punt es lluita i s'aconsegueix com si fos or. La lluita Cornella queda a la frontal, la toca Aitor Torres cap a Cortina, que mirarà d'arribar-hi a aquesta esfèrica per evitar que es perdi, i ho fa per línia de fons. La tocada d'Esperó, que ha tocat en el cos de Marc Garcia, i és banda per al Rubí, potser l'última, potser l'última de les opcions. Adri Record enviarà a l'interior de l'àrea, 47 amb 30 segons, arribarem al 48, pot ser l'última ocasió, pot ser l'última jugada d'aquesta quarta jornada de Lliga Elite, amb el 0-0 en el marcador entre Rubí i Horta. Enviament d'Adri Record, la toca, no la toca, la defensa la guanya i refusarà Oltra per part de l'Horta, que la toca. Atenció al contraatac que podria muntar el conjunt barceloní, no talla la defensa del Rubí, i Peque, que recula per evitar problemes, cap a Rafa Leva, i pilotada de Rafa Leva, a veure si arriba l'última. Allà la controla Àlex Ruiz al mig del camp, intenta fer jugada, marxa Alex Ruiz, però li prenen per darrere i refusa la defensa local. Cante fa també una pilotada llarga per evitar problemes en defensa de la Unió Esportiva Rubí. Ara ja hem passat els 3 d'afegit, estem al 48 de la segona meitat, amb pilota per a l'Horta, que continua en l'atac. Enviament a l'interior de l'àrea, atenció, Montesinos dins de l'àrea, els núvols. L'acaba de tenir l'Horta i s'ha acabat el partit. Mare de Déu, la que ha tingut Montesinos. Just quan l'àrbitre ara assenyala al final del partit, Montesinos ha controlat una passada filtrada i quan ha anat a xutar s'ha menjat la pilota i l'ha enviat als núvols. L'ha tingut en l'última, que s'ha quedat al terra Montesinos. S'ha quedat al terra el davanter de l'Horta perquè l'ha vist el 0-1 just quan arribava al final del partit i ho ha tingut el conjunt del Juan Camilo Vázquez, que se'n va a buscar el seu jugador i li ha dit: no passa res, errades tenim tots. Final del partit a Can Rosés, Unió Esportiva Rubí 0, Horta 0. Tornem des dels vestidors. Fins ara.

0: Informatiu migdia.
1: L'empresa rubinenca Robin Hood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
2: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador a Llende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
3: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
0: Informatiu vespre.
4: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
5: El nostre no és un rebost qualsevol. Està ben ple de productes radiofònics. Tots en perfecte estat de conservació per ser radiofosos. Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. Un menú degustació que podràs gaudir cada dissabte de 9 del matí a 1 del migdia. El rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

0: La informació esportiva local a Ràdio Rubí.
1: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
2: Queda poquet per la celebració de la Diada de Sant Jordi. Els llibres i les roses tornaran a omplir places i carrers.
3: L'R8 de Rodalies ha recuperat parcialment el servei entre Rubí i Granollers.
4: Els gegants de Rubí, que aquest any celebren 70 anys de la colla, formaran part d'una expedició catalana sense precedents.
5: La Unió Esportiva Rubí rep a l'ordre aquest diumenge a les 12. Els de José Solivelles han caigut a la desena posició de la Lliga Elite després de la darrera derrota.
1: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a Ràdio Rubí.cat.
6: 7 ciutats, 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
7: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.
8: El balón tiene un lugar donde se vive con pasión. Campo Atrás, el programa de baloncesto de Radio Rubí. Actualidad, entrevistas y análisis para los que nunca dejan de botar la pelota. Campo Atrás, todos los domingos a las 10 de la noche en Radio Rubí. Y también en www.radiorubí.cat. Os esperamos.
9: A Radio Rubí, Long Play. Un espai on la música és la protagonista.
10: Here comes the sun. Here comes the sun.
9: Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play. On la música és la protagonista.
0: La informació esportiva local a Ràdio Rubí.
11: Vinga, va, que estem en directe des d'aquí als vestidors de Can Rosés amb el míster de la Unió Esportiva Rubí, que anem a buscar-lo, el Blai Martí, després del 0-0 en el dia d'avui davant del conjunt de l'Horta. Hi ha també altres companys de premsa que començaran a anar a la gravació, així que vinga, va. Blai, bé, 0-0. Donem per bo el punt, no? Com ho valores?
12: No, i el punt d'avui jo crec que fa pitjor el punt de Manlleu. O sigui, la setmana passada començàvem dient que el punt de Manlleu és un bon punt, no guanyant avui. Si no érem capaços de guanyar avui, hauríem de guanyar Manlleu, òbviament guanyar la setmana que ve, guanyar cada setmana, no? Però crec que avui el punt es queda una mica curt,

0: superiors i ells han estat molt incòmodes. A la segona part hi ha hagut estones, després hem entrat en una estona d'anar i tornada i ells, jo crec que aquí també hem pogut viure més de l'energia aquesta que tenen, que en tenen molta, però la sensació és això, no? Que nosaltres teníem un partit al cap que més o menys és com s'ha donat, que l'hem fet molt bé, segur que ells tenen una sensació similar, però que l'hem fet molt bé, però que ens ha faltat, hem fet els espaguetis molt, molt bons, però ens ha faltat la salsa.
1: Faltat la salsa del gol en aquest partit, però sí que és un punt més. Sembla que estan venint molts empats en aquesta jornada, tampoc es pot valorar tan malament, no, el punt?
0: No he vist els altres partits, però bé, sí, no, sumar sempre és bo, eh? No ens equivoquem. Tant de bo poguéssim sumar tot l'any. Si sumem tot l'any, segurament viurem tranquils, no? Però, no sé, tu em demanes ara, m'agafes i ho sortim, i la sensació que tinc és aquesta, que és un punt que és que insuficient, que al final a l'Horta prendre-li punts serà molt, molt difícil, i crec que hem fet un bon partit per prendre els tots tres punts, i al final acaben taules perquè ells també han fet un bon partit, que no... Ja et dic, jo insisteixo molt en el nostre partit, però a mi... Va, tenen un entrenador espectacular, bon tio, un tio que té una trajectòria brutal, que ha fet sempre les coses molt bé i que té uns equips que competeixen molt bé. Llavors, ja ho sabíem, nosaltres mirem a nosaltres.
1: Aiman, Damián, Corporacions.
0: Sí. Bé, tot el que sigui per sumar ara mateix a la plantilla B. Teníem una plantilla que ja hem parlat més d'agost, que jo crec que hi ha molta gent molt vàlida. Cada setmana busquem coses diferents. Et diria que ara a jornada hi ha 4, hi ha hagut 16 jugadors de la plantilla que han set titulars com a mínim un partit. Hem anat movent l'arbre, crec que la gent està connectada. Tenim una plantilla magnífica. Qui vingui haurà de sumar.
1: I l'última, la setmana que ve, canvi de let. Déu-n'hi-do, no?
0: Camp difícil, senyor equip. A mi em va agradar molt el canvi de primera jornada contra Castelldefels. No vaig veure el camp de Turó, però em va agradar molt el canvi contra Castelldefels. Crec que va ser molt millor canvi. Encara que tothom tindrà les seves lectures, crec que són un molt bon equip. Camp de Turó no l'he vist, però tampoc no crec que sigui un partit per treure conclusions. Tornaré a veure el partit d'aquesta setmana, a veure com ha anat, però és un desplaçament complicat, molt complicat. Ens hi posarem demà, que és festa, ens plantejarem què podem fer millor. Dimarts veurem com està el Kevin, veurem com afrontar la setmana i a partir d'aquí segur que tornarem a fer un bon partit.
1: Gràcies, míster.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Les paraules del Blai Martín, anem a buscar el Camilo Vázquez, que està per aquí voltant després de l'empat a 0, a veure les reflexions del tècnic del conjunt visitant avui aquí al municipal de Can Rosés, de moment buscant-lo, a veure que estem per aquí, si podem parlar amb el Bob del Juan Camilo Vázquez després d'aquesta cita davant de la Unió Esportiva Rubí. Doncs mira, el tenim per aquí, anem aquí mateix, vinga, va, doncs. Ja estem al costat del Juan Camilo Vázquez, el tècnic de la Unió Atlètica d'Horta, després d'aquest empat, repartiment de punts, mentre el company de premsa també comença ja a preparar-se per fer l'enregistrament de l'entrevista. Perfecte, doncs, Juan, com anem? 0-0, bona reflexió, no? Dones per bo, no?
2: Bueno, al final l'has de donar per bo, no? El resultat és el que és. Jo crec que hem entrat al partit que ens han sorprès, ens han costat una miqueta, en pilota ens feien patir, ens han obligat a estar uns minuts jugant en bloc baix i patint, però bueno, en el moment que hem identificat on havien de saltar, emparellar una miqueta més, perseguir una miqueta més per dintre, a quin jugador li havien de donar la responsabilitat en la sortida pilota del Rubí, jo crec que aquí ja hem estat millor i fins i tot hem tingut un parell d'ocasions clares en la primera part, ells també. I en canvi jo crec que la segona part, que modificat 4 coses al descans, hem comentat el que estàvem veient de la primera part, jo crec que hem sigut superiors i fins i tot hem tingut l'última ocasió molt, molt, molt clara per guanyar el partit. Una llàstima perquè aquí és molt difícil guanyar, és difícil puntuar, és un equip que juga molt ben treballat, i crec que hem fet una segona part per guanyar el partit, però la primera no ha sigut del tot bona i hem de donar part per resultat just a l'empat.
1: Has hagut d'anar a buscar a Montesinos, a aixecar-lo, perquè és que la teníeu tan clara en aquesta últim toc de pilota.
2: Sí, perquè els davanters pateixen quan no fan gols i una ocasió tan, tan, tan clara, i l'última jugada del partit, que suposava guanyar el partit, bueno, és que ha fet una feina de bojos, ha treballat molt, molt, molt bé, i és un golejador. I no li ha entrat ara, però ens donarà 3 punts l'altre dia seguríssim, perquè és un grandíssim jugador, molt treballador, molt, molt, molt responsable, treballa moltíssim per l'equip i, bueno, també

0: que està ahí és el que falla, no jo. L'he d'animar i donar tres punts un altre dia segur.
1: Doncs a seguir treballant, moltes gràcies.
0: Gràcies a vostè.
1: Les paraules del Juan Camilo Vázquez, l'entrenador del conjunt de l'Horta, després del 0-0 contra la Unió Esportiva Rubí. Doncs no li he indicat al meu company, el Lleica, però el que farem ara serà mirar d'anar cap a Sabadell, a veure si tenim ja l'últim punt d'informació del partit que ha estat seguint el nostre company, el David Burillo. Així el que farem, Lleica, i ho fem indicació per línia externa, tot i que és interna, doncs una petita pausa i a veure si podem comptar amb el bo del David Burillo perquè ens digui si ha acabat i en cas de si ha acabat el resultat del partit del Olímpic Can Fatjove al terreny de joc del Can Rui Rómulo Trocioni.

0: Vilanoví, la informació esportiva local. Informatiu migdia.
1: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
2: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
3: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
0: Informatiu vespre.
4: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre, davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.

0: la informació esportiva local a Ràdio Rubí.
1: Doncs vinga, va, anem cap a Sabadell. David, última hora d'aquest partit de l'Olímpic.
2: Doncs mira, última hora, acaba de pitar el final del partit i la distància en el marcador s'ha eixamplat. El Can Rull Rómulo Tronchoni ha ficat un altre gol i, per tant, resultat final 4-1 aquí al camp de Can Rull Rómulo Tronchoni.
1: Déu-n'hi-do, eh? Distància important. Ha estat tant la distància en el joc també com aquest resultat?
2: No sé què dir-te, eh? Jo crec que sí. Els he vist fluixos i una mica a la desesperada. De fet, hem passat de la desesperació i del nerviosisme al silenci i la decepció des de fa ja aquests últims 10 minuts de la segona part, ja els veia cap a caiguts, o sigui que potser sí que aquest resultat defineix una mica el partit d'avui.
1: Molt bé, perfecte. Doncs David, moltíssimes gràcies. Des de Sabadell, que tanquem línia, ja escoltarem les paraules del Fran Moreno en aquesta casa, en els programes habituals i a través de la pàgina web. Que vagi bé el camí de tornada. Doncs ja ha marxat, perquè ens ha penjat i tot directament el David Burillo. Nosaltres que, igual que fa que marxa, nosaltres també marxem. Programa d'esports que ha arribat a la seva fi. David Burillo Sánchez ha estat a Sabadell amb aquest 4-1 de l'Olímpic Can Fatjó B davant del Can Rull Rómulo Tronchoni. El Jake, el nostre tècnic de so, ha estat als estudis centrals de Ràdio Rubí. Reben també una salutació d'un servidor, Cisco Lara García. Més informació web, programes, com sempre, Esport Rubinenc, a l'emissora municipal. Que vagi bé.

0: aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
1: Així que aquesta és la situació. Una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
2: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
3: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
4: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació de prop amb la veu dels protagonistes.
5: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
6: Cada diumenge de 9 a 10 del matí, Presència Cristiana, un programa compartit per l'Església Catòlica i l'Església Protestant del carrer Colom de la nostra ciutat. I never left my side.
7: Un programa d'àmbit religiós preparat per a tots vosaltres amb pensaments, lectures bíbliques, comentaris, notícies, reflexions i música. Us hi esperem.
8: Informatius de Ràdio Rubí.
9: Molt bona tarda, és dilluns 17 d'agost, un dia fatídic, marcat al calendari de gairebé tots els catalans i, sens dubte, de tots els rubinencs.
10: Bona tarda. Els veïns del carrer Verge de Fàtima 20, al barri del Progrés, denuncien problemes de seguretat i convivència per l'ocupació d'un local comercial abandonat que s'utilitza com a habitatge des de fa un any.
11: Després de 4 dies de la Festa Major de Rubí, és dia de valoracions.
8: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
12: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
13: La Unió Esportiva Rubí tornarà al seu horari més habitual. Primer partit a jugar diumenge al migdia i com a locals. Reben a la Unió Atlètica Horta i, com sempre, a Ràdio Rubí t'explicarem tot el que passi.
12: A peu de camp. Tots fem esport.
8: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
11: Queda poquet per la celebració de la Diada de Sant Jordi. Els llibres i les roses tornaran a omplir places i carrers.
10: L'R8 de Rodalies ha recuperat parcialment el servei entre Rubí i Granollers.
14: Els gegants de Rubí, que aquest any celebren 70 anys de la colla, formaran part d'una expedició catalana sense precedents.
15: En esports, la Unió Esportiva Rubí suma els primers punts en Lliga Elit de la temporada després de superar 2-1 al Martorell.
8: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.

Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.

0: Set ciutats, set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
1: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.

0: Són les 3 de la tarda.
1: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'Orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
2: Reciclar l'Orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
1: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
3: Continguts en xarxa.

0: És l'hora d'obrir el calaix.
1: Totes les setmanes fem cultura, fem ràdio, fem comunicació, fem el calaix.
0: Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: El calaix, obre-li, trobaràs cultura.
0: El calaix, obre'l i trobaràs cultura. Aquests són els continguts d'aquesta setmana. Mònica Socies.
2: En David Cantó torna amb les seves recomanacions al calaix actiu.
3: Si parlem d'espionatge, segurament un dels primers personatges que ens vindrà al cap és James Bond. L'agent 007 dels serveis d'intel·ligència britànics, l'MI6, ha protagonitzat més de 50 llibres, més de 20 pel·lícules i més de 30 videojocs.
2: I avui les entrevistes ens obren la porta al misteri i als girs de guió amb finals que no endevinarem. Ho fem amb les novel·les El cinquè cor d'Oriol Canals, publicada per Rosa dels Vents.
4: A veure, al final és una cosa pretesa. És a dir, jo el que busco és captar l'atenció del lector amb un, ho diu els anglicismes, però amb un hype que es diu ara, no? Que en aquest cas és un cardiòleg que ha rebut la notícia que necessita un trasplantament per seguir vivint. Si abans d'un any no té un trasplantament de cor, no seguirà vivint perquè morirà. El mateix dia que s'assabenta d'aquesta notícia, rep una capsa amb tres cors humans i dos espais buits. És a dir, tres morts i dues morts que han de venir. I a partir d'aquí, doncs, es munta un cristo inconsiderable.
2: I Nostra Senyora de l'Abisme, d'en Xus González, publicada per La Campana.
5: Sobretot respecte al Víctor, ja juguem. Quan ell arriba, això sabem des del principi de la novel·la, ella està allà, entra a treballar, que és a la Vall de Miranda, en un restaurant. El que passa és que des del primer moment nosaltres sabem que ell no està allà per anar a treballar, per fer la temporada d'estiu. Sabem que està allà per descobrir què va passar amb l'última de les persones desaparegudes, que va ser una noia cambrera l'estiu passat. I llavors, nosaltres la sorpresa amb les que juguem sempre és, sobretot amb el Víctor, que no sabem quin passat té. Sabem que és una persona que fuig alhora que està allà amb una idea, amb una missió, i està fugint d'alguna cosa. Però és un misteri que s'anirà desvetllant a poc a poc.
2: Posarem la mirada també a la Setmana del Llibre en Català, en una edició que ha superat amb èxit totes les expectatives. Us

0: producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa. Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
1: Si parlem d'espionatge, segurament un dels primers personatges que ens vindrà al cap és James Bond. L'agent 007 dels serveis d'intel·ligència britànics, l'MI6, ha protagonitzat més de 50 llibres, més de 20 pel·lícules i més de 30 videojocs. Però tot va començar amb les novel·les d'Ian Fleming. A la televisió canadenca, Fleming explicava que l'espionatge sempre s'ha vist com una professió romàntica. Un espia de l'altre bàndol aixecava la tela d'una tenda i escoltava els plans dels enemics i intentava escapolir-se sense que l'atrapessin. Un sol home contra tot un cos de policia o un exèrcit. Aquest any ha arribat un videojoc que imagina el moment en què l'MI6 recluta James Bond, el seu entrenament i les seves primeres missions. És 007 First Light, de IO Interactive, que es pot trobar per ordinador i consoles.
2: What he did in Iceland was insubordination. It was ill-disciplined, utterly reckless. He only survived thanks to blind luck. Give me one good reason to put him in the program, Mom.
3: I think you just covered them all, Greenway. It's really quite simple. Bond is a bullet without a target. Let's give him one.
1: I una de les sèries més interessants dels últims anys té com a protagonistes també agents, en aquest cas de l'MI5, els serveis secrets britànics, i no uns agents qualsevols. Els Slow Horses, del títol d'aquesta sèrie d'Apple TV, són agents caiguts en desgràcia per alguna ficada de pota, reunits tots en un edifici perquè no molestin gaire. La sèrie adapta la saga d'espionatge de l'escriptor britànic Mick Herron, centrada en aquests agents i en el seu cap, l'intel·ligent i també molt descuidat Jackson Lamb, que interpreta Gary Oldman.
4: But I realized very quickly that he was going to be a lot of fun to work with.
1: Herron diu que de seguida es va adonar que Lamb seria molt divertit d'escriure perquè és un personatge sense filtres. Per tant, pot dir el que li vingui de gust, i els personatges grollers sovint són molt entretinguts, així que es va anar convertint en un personatge molt políticament incorrecte, a qui mou l'odi envers ell mateix, i és evident que té un passat profundament marcat per les ferides. La sèrie ha emès 6 temporades i en té confirmades un parell més. Curiosament, un dels actors protagonistes, Jack Lowden, està a les travesses per ser el proper James Bond al cinema.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.
1: El manga de One Piece ha fet història amb la publicació del
0: sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
5: Avui us recomano 24 contes de Chekhov.
0: Els clàssics recuperats.
6: Us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir de...
0: Literatura infantil i juvenil.
7: Les xarxes socials són els aparadors...
0: Propostes. David Canto, Natàlia Cerezo, Misha i Mònica Socias són el nostre equip d'actius culturals. Calaix Actiu, totes les setmanes, la secció de suggeriments de cultura a El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

Oriol Canals és llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques i té una llarga trajectòria professional dins del món de la comunicació. Actualment és director de negocis del diari Ara. És autor de les novel·les Fills de mala mare, Diví, Els sentinelles de la llibertat i No dormiràs, guardonada amb el primer premi a millor novel·la al Festival Lloret Negre. El dia que fa 50 anys, el doctor Jesús Maria Barceló, el cardiòleg més prestigiós del món, rep una notícia devastadora. Necessita un trasplantament de cor en menys d'un any o la cardiopatia acabarà amb la seva vida. Aquell mateix dia rep una capsa de regal inquietant. A dins hi ha 3 cors humans i 2 espais buits reservats per a 2 més.

0: Una targeta acompanya el regal amb un missatge que glaça la sang. Feliç aniversari, Jesús. Benvingut a la realitat. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: No queda gravat, eh?
2: Sí, no pot començar. És com la claqueta.
1: Bé, no... Aquests riures que escolteu són per parlar de gènere negre. Escolta, no, això no és seriós, eh, Oriol?
2: No, aquest tros d'entrada,
1: Aquest tros d'entrada, Oriol Canals, no és gens seriós, perquè a més parlem d'un tema... És que no puc continuar l'entrevista.
2: A veure, jo els hi dic als oients ara, la Mònica, estem aquí al Passeig Lluís Companys de Barcelona. S'està partint de riure, estem davant de la Ciutat de la Justícia, enmig de la Setmana del Llibre en Català. I, Mònica, com es cobreix una Setmana del Llibre en Català? Què esperes trobar-hi?
1: M'estàs fent una entrevista a mi. Jo, quan vinc aquí, puc morir. Puc morir de socialité.
2: De socialité.
1: De socialité, puc morir. Mm. Però, escolta, això no és seriós, l'entrevista que hauria de fer jo.
2: Vinga, va, rebobinem.
1: Ah, no, no, ja han acabat la taula i ja podem cridar.
2: Ja podem cridar. Tornem a començar.
1: De què estàvem parlant?
2: De novel·la negra. Vinga, va.
1: Ja veieu com és treballar dintre de la Setmana en Català. Sí que són hores de no dormir perquè has d'acabar de llegir-te tots els llibres, preparar-te les taules, i després són jornades enormes i llargues perquè retrobes a tothom, però sempre amb bon humor. I... L'Oriol Canals no podia faltar a la nostra graella de la setmana, perquè a més acaba de treure novetat, el cinquè cor. Si heu llegit Diví i tots els seus altres llibres, no us podeu perdre aquesta lectura. Us la recomanem fervorosament des del calaix. Oriol, escolta'm, a tu no s'ha d'acabar mai la imaginació?
2: De moment no. No sé si algun dia passarà, però jo crec que tinc una cosa... que m'ajuda molt, que és treballar un mitjà de comunicació, veure moltes coses i la realitat, la segueixo l'actualitat molt, i l'actualitat és un pou d'inspiració.
1: Bé, com a bon periodista... Bé, periodista no, que treballes al diari.
2: Treballo.
1: Que treballes al diari.
2: Treballo els mitjans, sí.
1: Treballes
2: els mitjans.
1: Però podries ser-ho perfectament, si ara sortissis a fer campanya periodística, podries... Mira, ara m'estaves fent una mini entrevista.
2: Sí, va, al final... No sé com es diu això en català, però allò que diuen en castellà, diuen que el que va mucho con el cojo, si no coge, arranquea. Doncs em passa una mica. No, a veure, al final són molts anys, algun article escrit, alguna entrevista he fet, però a nivell pinzellada, no. La meva feina dins dels mitjans és una altra, és més comercial i d'organitzar esdeveniments i coses d'aquestes.
1: Però les pinzellades les poses a les novel·les i els esdeveniments que organitzes a les novel·les són d'una magnitud espectacular. Ara els hi ha tocat el sector mèdic.
2: Mèdic, sí, ara toca el mèdic.
1: Va, toca el mèdic.
2: Va tocar els periodistes, abans havia tocat al món artístic i ara toca el sector mèdic. Sí, he hagut de submergir-me dins el sector mèdic, que no és un sector fàcil.
1: Però que també, com a tot, hi ha corrupció.
2: Evidentment, com a tot arreu.
1: Perquè la salut també es negocia.
2: Evidentment, hi ha... Malauradament hi ha merda a tot arreu. I el sector mèdic, per molt que jugui amb la salut, no és una excepció.
1: Bé, en el cinquè cor, explica'ns una mica aquest inici, perquè és esfereïdor. O sigui, tu sempre quan comences, ho comences donant-ho tot, ja?
2: A veure, al final és una cosa pretesa. És a dir, jo el que busco és captar l'atenció del lector amb un... Ho diu els anglicismes, però amb un hype que es diu ara, no? Que en aquest cas és un cardiòleg que ha rebut la notícia que necessita un trasplantament per seguir vivint. Si abans d'un any no té un trasplantament de cor, no seguirà vivint perquè morirà. I el mateix dia que s'assabenta d'aquesta notícia rep una capsa amb tres cors humans i dos espais buits. És a dir, tres morts i dues morts que han de venir. I a partir d'aquí doncs es munta un Cristo inconsiderable.
1: Bé, un Cristo considerable perquè tot es va tapant fins que arriben els periodistes, no?
2: Exacte.
1: Periodistes.
2: Jo al final sempre dic que critico el mal periodista, el mal metge, el mal advocat, el mal mestre, és a dir, no és un tema de que m'agafi fixació per un cert col·lectiu, m'agafa fixació per la mala praxi de col·lectius que crec que tenen temes molt importants entre mans i la medicina n'és un, ho comentàvem abans, que soc, bueno, soc un fervent defensor de la sanitat pública per bueno, primer per tota l'experiència personal, però després perquè crec que és un tresor que hem de conservar. Però això no està exempt de corrupció.
1: Bé, ell sempre ho destapa tot. O sigui, que el sector que li toqui pròximament, properament, ja sabem que aniràs destapant tot el que hi ha a sota.
2: Sí, clar, sí. Si fan les coses bé, ningú ha de patir. Si fan les coses bé, ningú ha de patir.
1: No es fan les coses bé.
2: No, digue'm un sector que estigui lliure de...
1: Cap.
2: Doncs ja està.
1: Cap
2: ja
1: ni
2: està. Un. Ja està. A partir d'aquí podem començar a treure porqueria amb en Salva.
1: Però bueno, ho deixarem aquí, ja, si de casa les novel·les, perquè a mi em tancarien el programa, tu potser et farien el conte i...
2: Uf, no ens surt a compte, no. No,
1: hem de continuar treballant.
2: Hem de continuar treballant, malauradament.
1: D'això se n'aprofiten, eh?
2: Oh, i tant.
1: Ah, i això també surt a la novel·la.
2: Evidentment, evidentment.
1: Hi ha moltíssimes coses que surten. Per què aquesta vegada el factor mèdic? I m'agrada perquè, a més, toques no només el tema de les malalties de cor, sinó també les malalties minoritàries.
2: El tema de les malalties del cor venia perquè m'agradava que el cor fos un element central. És a dir, el cor és l'òrgan que associem a l'emoció, a la rauxa... Però només hi ha dos òrgans que no puguis viure sense, que és el cor i el cervell. Aleshores, i el cervell, diguem que és la part racional, el cor és més la rauxa que dèiem, i simbòlicament el cor és segurament és l'òrgan més potent. A partir d'aquí, doncs, m'interessava que fos el motor de la història i em vaig tenir la sort, perquè no puc dir una altra cosa, el privilegi, fins i tot diria, de poder documentar-me amb la Georgia Sarquella, que és la cap de cardiologia del Sant Joan de Déu, que sense ella hagués sigut impossible escriure aquest llibre. Em va ajudar a crear el personatge, a la malaltia que té, a un algoritme que es busca i que genera de molts problemes. Va ser una delícia poder comptar amb el seu suport. I el tema de les malalties minoritàries, doncs perquè em toquen de prop i perquè, com que són minoritàries, doncs constantment estan oblidades. La gent no els hi fa cas, no? I aleshores... Si d'alguna manera posem el nostre petit gra de sorra quan la gent ho llegeix, doncs mira, ben bé que estarà situar-les una mica al mapa, perquè, ostres, són gent que pateix molt, que està molt abandonada, que ningú els hi fot perdó ni puto cas, i aleshores doncs, està bé que de tant en tant algú alci la mà i digui que aquesta gent existeix i té tant dret com els altres.
1: M'agrada la literatura per això, és una de les coses que trobo que són importants perquè no deixen de ser un altaveu. I el gènere negre parla precisament, no només d'assassinats, de sang i fetge, etcètera, etcètera, sinó també d'aquestes problemàtiques socials. I en aquest cas, bueno, doncs, nosaltres també els sembla mà per tot aquest col·lectiu. I en el cas del cor, jo t'haig de donar les gràcies, perquè, mira, sempre tenim algú més o menys, que hi ha algú que pateix, no?
2: Sí.
1: I penses, ostres, posem-ho damunt de la taula.
2: Posem-ho damunt de la taula, sí. En el meu cas, admeto que el tema del cor era més un tema literari. En el cas de les malalties minoritàries, era un tema de militància.
1: Doncs mira, jo milito per les dues i estic molt contenta. Però ara marxem una mica d'aquest tema més personal i ens n'anem una altra vegada a la trama. Ets mala persona, ho saps, no?
2: No, soc mala persona a la ficció. Hi ha molt de cabron a la ficció. No, a la ficció. La ficció m'agrada les coses, fer-les retorçades perquè... No, retorçades. M'agrada fer anar el lector per on jo vull.
1: Ja està. Jugar.
2: Va, jugar, exacte, jugar. Jugar amb el lector i m'agrada imaginar-me que quan tanquin el llibre al final diguin, ostres, el tio me l'ha fotut. Això no té preu. Això és molt divertit.
1: Bé, jo ho puc dir, no?, que me l'has fotut?
2: Sí. Sí, sí.
1: Me l'ha fotut, eh? Semblava que ho tenia. Doncs no, senyores i senyors, no ho tenia.
2: No, sempre hi ha... L'altre dia l'Antoni Bassas, en una presentació, em va dir, diu, quan ja veus, sembla com la ruleta, aquella bola que va girant, i quan ja creus que el número que hi ha, llavors, pum, cau a un altre, dius, i no l'he encertat.
1: Realment, aquesta vegada, ets conscient que quan comença la tensió, ja des de l'inici, no la deixes fins al final, perquè enllaces una trama amb una altra subtrama que tot al final està enllaçat, eh? Però la tensió no baixa mai.
2: No, està, a veure, evidentment està pretès i m'ho curro, per dir-ho d'alguna manera, perquè així sigui. Soc un escriptor d'aquests de mapa, que se'n diu, és a dir, que faig tot el guió, inverteixo molt de temps en entrevistes prèvies, molt de temps preparant el guió, per quan a l'hora que em poso a escriure saber exactament en cada capítol què ha de passar per mantenir aquesta tensió i perquè el lector al final digui que cabron el tio que me l'ha fotut. però això, segons la meva manera de treballar, hi ha mil maneres i totes són vàlides, només ho puc aconseguir si m'ho treballo molt a nivell de guió, i així ho busco.
1: I ara que parles de treballar, estem parlant de tota una trajectòria. A l'inici escoltàvem la teva biografia amb tots els llibres que has anat fent. No dormiràs ha estat un èxit espectacular i després van recuperar Diví, que jo us recomano moltíssim de llegir-vos-el. És una mica també una línia, el cinquè cor també va amb aquesta línia. Clar, per tu també deu ser una tensió tornar a escriure i pensar, uau, m'ha anat molt bé, a veure ara què passarà.
2: Mira, amb el cinquè cor et juro que no. Et juro que no, t'ho juro. Sí, m'ho he passat molt bé. Molta gent m'ho ha preguntat, és a dir, ostres, ara has fet després del no dormiràs, tens pressió... Et juro que no. Jo tinc un avantatge enorme, que és que això a mi em diverteix molt i m'ho passo pipa, però no és la meva feina. Jo treballo als mitjans de comunicació, treballo l'ara, la meva feina és a l'ara, i la meva obligació o la meva pressió ve d'anar allà i fer la feina ben feta, com qualsevol treballador, que treballi en qualsevol feina.
1: Exacte.
2: Per tant, això m'ho prenc... sempre ho he comparat com a l'handbol. Jo he jugat handbol tota la vida, i ara que tinc els genolls ja una mica cascats, doncs encara hi jugo molt poc, i això és el meu altre handbol. És a dir, és una afició que m'encanta i que em dona unes satisfaccions bestials i que m'ha donat oportunitats de conèixer gent bestial. Per tant, no puc estar-li més agraït a l'escriptura.
1: Doncs mira, al final aquí l'únic que pateix és el lector. No sé, cada vegada anem a pitjor.
2: I a sobre paga per patir, I a sobre paga.
1: Ens agrada.
2: A mi també m'agrada patir. Quan jo llegeixo, soc molt consumidor de novel·la negra, de thriller, però, o de tant audiovisual com en paper, com en teatre, vull dir, en qualsevol disciplina m'agrada. I aleshores també m'agrada patir d'aquesta manera.
1: Bueno, t'agrada que et facin estar sempre pendent de...
2: Sí.
1: Què estàs llegint últimament?
2: Mira, ara començaré a llegir el de l'Esterin Vernon, que es diu Després de tu, que sé que és molt contradictori amb el que estic dient, perquè... Però m'he fet com una... Sí, és sorprenent, però m'he fet una... Com un petit repte, que és començar a llegir gèneres diferents. És a dir, jo... 8 de cada 10 són thrillers o novel·la negra, m'agrada molt, recomano sempre la proximitat, per què? Doncs perquè tant és que... O sigui, una bona història pot passar a Nova York i pot passar a Vic, val? Aleshores, el més important és que la història sigui bona. Però sí que és cert que vull obrir-me una miqueta més a altres gèneres. Ara mateix, com et deia, faig 8 de cada 10 són thriller i els altres dos tinc que... una mena d'obsessió rara, que és el tema Vaticà, m'agrada molt... Sí, no sóc creient, no d'allò, però tots els entresijos del Vaticà m'ho passo pipa. I llegeixo tot el que troba el Vicenç Lozano, m'agrada molt.
1: És un gran autor de capçalera del programa, també.
2: Sí, m'agrada molt i m'ho trago tot, del Vicenç Lozano. Però clar, pobre home, tampoc és tan... Vull dir, tampoc hi ha tanta merda al Vaticà com perquè l'home vagi fent. Aleshores,
1: sí que... I volem que visqui molts anys.
2: I vull obrir-me una miqueta més i em vull llegir el de l'Ester, perquè crec que és bo que, per molt que a tu t'agradi un gènere, doncs provar mil gèneres diferents.
1: Bé, nosaltres ho deixarem aquí, Oriol, però... Escolta'm una cosa.
2: Què?
1: Una caixa, 5 cors. Bueno, 5 forats.
2: 5 forats, 3 cors.
1: 3 cors que no sabem de qui són.
2: No.
1: 2 cors...
2: Que estan per venir,
1: que hem de saber qui serà. Si ara hi haguessis d'afegir un 6è cor, i no parlarem de persones, per arrencar les coses no boniques d'aquest món, que fos el cor, jo que sé, d'una guerra, o el cor d'un conflicte internacional, o del cor de la fam, etc. Vull dir, no imaginis persones, sinó imagina situacions. Quin cor arrencaries perquè la gent no patís?
3: És difícil.
2: Diversos, però dóna-me'n 2, va.
1: Vinga, va.
2: El cor de la fam i el cor dels totalitarismes, digue-li Trump, Putin, Xina, posa-li totes les etiquetes que vulguis, tota aquesta gent, extrema dreta, alternativa per a Alemanya, no ho suporto. I és que ho arrencaria d'arrel. Tant de bo poguéssim. En alguna presentació estic dient, avui no ho he dit, però en alguna presentació estic dient que tant de bo la medicina també transplantés consciències. Seria fabulós. I m'agradaria arrencar el cor de tot això.
3: Doncs jo penso que llegint i fent resistència cultural, en certa manera, també ajudem a ampliar, no?, la mirada i a erradicar una miqueta més aquests totalitarismes. Per tant, entre tots posem el nostre granet de sorra.
2: Per petit que sigui, doncs ajudem, sí.
3: Gràcies, Oriol. Sempre gràcies per posar-m'ho tan fàcil.
2: No, vosaltres, moltes gràcies a tu.
0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

0: Xus González és llicenciat en Ciències Ambientals i Comunicació Audiovisual. Va ingressar al cos dels Mossos d'Esquadra l'any 2004 i des del 2006 és agent d'investigació avançada a la Divisió d'Investigació Criminal. Ha treballat en tot tipus de casos i s'ha especialitzat en assalts violents a l'interior de domicilis on el robatori de droga entre criminals és una de les principals causes. El 2013 va publicar la seva primera novel·la, Abandonar el joc. Ha participat i col·laborat en diversos festivals de novel·la negra com el BC Negre i també és autor de Un treball net i El Corsari. El santuari de la Vall de Miranda és un paisatge idíl·lic entre majestuoses muntanyes i fonts naturals on acudeixen pelegrins i turistes durant tot l'any. Un veritable oasi al cor del Pirineu català. No obstant, ningú vol esmentar que, durant 3 anys seguits, hi ha hagut al lloc inexplicables desaparicions. Com tants altres que hi treballen, Víctor Trafalgar fuig del seu passat. Ha acceptat una feina d'estiu al complex hoteler de la Vall, una simple tapadora per investigar un secret que va passar amb la Noa, l'última desapareguda. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Doncs res, ens n'anem d'excursió, però recordeu que la muntanya és absolutament traïdora. Ens endinsem en un àmbit rural, en un món que els turistes desconeixem, però que els que són autòctons el coneixen i el coneixen molt bé. Xus González, ens en podem enfiar de tothom?
2: No ens refio de ningú. I menys dels llocs que no coneixeu i sobretot com més somrigui una persona, desconfieu més.
1: Deixa anar certes perles dintre de la novel·la, no? De no enfiar-te en frases fetes que et diuen, sobretot, no confieu en ningú. Clar, tenim aquest protagonista, en Víctor Trafalgar, que s'endinsa, no? Se'n va a treballar, forma part dels treballadors, s'ha de barrejar amb les persones autòctones, arriben els turistes, però és molt més del que amaga, perquè hi ha una frase que m'agrada molt de la novel·la i la defineix molt bé, i és que res és el que sembla, però tot està enllaçat. Aleshores, aquest protagonista, jo me n'he enamorat, eh?
2: Oh, me n'alegro.
1: Me n'he enamorat, més d'una se n'enamorarà, jo també, dintre la novel·la també és un trencacors, que diria, però a poc a poc anirem descobrint una mica el seu passat i com es va adaptant en aquest món rural, no? En totes aquestes desaparicions, que són treballadors d'on ell està, d'aquesta empresa, tindrem moltes, moltes sorpreses. Ha jugat molt en el lector.
2: Sí, i tant. Sobretot respecte al Víctor, ja juguem. Quan ell arriba, això ho sabem des del principi de la novel·la, ella està allà, entra a treballar, que és a la Vall de Miranda, en un restaurant. El que passa és que des del primer moment nosaltres sabem que ell no està allà per anar a treballar, per fer la temporada d'estiu, sabem que està allà per descobrir què va passar amb l'última de les persones desaparegudes, que va ser una noia cambrera l'estiu passat. I llavors, nosaltres el que... La sorpresa amb les que juguem sempre és, sobretot amb el Víctor, que no sabem quin passat té. Sabem que és una persona que fuig, alhora que està ja amb una idea, amb una missió, i està fugint d'alguna cosa. Però és un misteri que s'anirà desvetllant a poc a poc.
1: Clar, jo a mesura que anava llegint pensava, ostres, clar, fuig, se'n va a la muntanya, el que necessita és estar sol, tranquil, i deixar enrere un passat que ja anirem descobrint. La muntanya amaga molts secrets. I penso que aquí has fet una bona metàfora també amb els personatges, no? Ha jugat entre l'ambient i els personatges.
2: Sí, i tant, perquè la muntanya, sobretot on està la Vall de Miranda, és un lloc perdut, un lloc és molt gran, però alhora és molt opressiu per estar envoltat de muntanyes, i volia jugar amb això, amb que els personatges, tot i en teoria estan en un lloc preciós, és un lloc paradisíac, alhora estan com tancats en una gàbia i una mica s'estan retrobant, volen saber què fer tant el Víctor com la Sara, que és un altre personatge, que és autòctona de la Vall, de la comarca, i també la part dels policies, no? Que no hem parlat, però la part dels policies tens el sergent que acaba d'arribar a un lloc nou i ell alhora també està coneixent tot aquell entorn. Per sort té l'Arnau, que és un caporal, que entén com és la gent d'allà de la Vall, i alhora entén que el sergent ha de fer un canvi de xip si vol adaptar-se a aquell nou destí.
1: Clar, aquí hi ha diferents punts que a mi m'han anat agradant de la novel·la, ara estic mirant de no fer spoiler, per si de cas, però és una mica aquesta mirada des de totes les perspectives, no? O sigui, tenim mons enfrontats, el món rural, el món de la ciutat, el que són les persones, el que demana el sistema, els treballadors, els turistes... No és una trama fàcil, vull dir, aquí has hagut de treballar moltíssim.
2: Sí, no, realment, clar, ho planteges així i dius, ostres, com això, com s'ha arribat a fer que sigui comprensible, que sigui atractiu, que enganxi el lector. I realment, clar, el joc hem treballat molt perquè no hem parlat de que paral·lelament hi ha una trama, o sigui, hi ha una trama. Posteriorment, els fets que es narren a l'obra, ja es fa un documental. I la novel·la està farcida d'extractes d'aquest documental, entrevistes a gent que va participar, imatges d'arxiu... Això serveix moltíssim per poder explicar al lector d'una manera comprensible, atractiva, i jo crec que molt addictiva, què és el que passa a la novel·la i com es van desenvolupar tots els fets.
1: També jo penso que dibuixes molt bé el món dels Mossos d'Esquadra, que és un dels punts que m'ha agradat. Qui fa cadascú? Com es tracta? O sigui, a nivell humà, com han de fer de mitjancers, no? De conciliadors, quina és la seva feina real, però com l'apliquen cada dia. Jo penso que fas molt humà, molt humans en si, tots els personatges.
2: Sí, això a les meves novel·les sempre intento fer-ho així, no? Perquè, evidentment, jo jugo amb el factor a favor de que jo soc investigador de Mossos i sé com funcionen els procediments, però alhora jo vull que la gent conegui com és el dia a dia dels Mossos, que fora dels clichés de policia, evidentment policies 24 hores, però no només policia, sinó pares, fills, amb hobbies, amb aficions, amb carències també i amb desperfectes, però vull plasmar-ho i sobretot jugar amb això i que la gent vegi el dia a dia, que potser no és tan diferent una unitat d'investigació, una comissaria, com una oficina o un supermercat, que les relacions interpersonals, que la feina, són molt semblants en tots els ambients.
1: Si haguessis de buscar una paraula, un mot o una frase per definir la teva novel·la o per explicar-la al lector, quina triaries o quina frase triaries?
2: Jo la que acostumo a posar, sobretot quan algú entra a la novel·la, és dir-li benvingut a la Vall de Miranda. I realment una frase, una expressió que m'agrada molt és el fet de dir que tu pots anar a una muntanya que és tot molt bonic, doncs aixeques una pedra, per sota t'apareixen tota una sèrie de bitxos, d'animals, que realment tu no ho veies, però estan allà. I diguéssim que la Vall de Miranda, el que fa el Víctor, és aixecar una pedra molt grossa.
1: M'encanta aquesta metàfora. No us podeu ni arribar a imaginar tot el que surt de sota d'aquella pedra. Dic que jo no vaig endevinar al final, ho vaig intentar, però va ser impossible. Hi ha molts girs de guió. La realitat, quan teniu una investigació d'aquest estil, perquè aquí s'investiga una sèrie de desaparicions en el que van passant en el temps, vull dir, no van tan seguides una de l'altra, jo suposo que amb la teva feina d'investigador en deus haver vist a tots colors, no? Com és traslladar a la ficció la teva feina, en certa manera?
2: A veure, sobretot el que jo vull és ser realista, sobretot perquè la gent vegi com són els funcionaments i alhora no ser passat, que no se li faci farragosa a la gent tot el que són els procediments policials. Però concretament el que jo volia reflectir en aquesta novel·la és que moltes vegades el que són els homicidis, les unitats d'investigació investiguen homicidis, l'índex de resolució sorprèn a la gent, però és molt alt, està envoltat del 90-95%. Però moltes vegades hi ha una sèrie de desaparicions que es consideren no inquietants, per tant, no s'investiguen com una desaparició, per exemple, d'una persona adult, que és una desaparició voluntària, o accidental a ambients de muntanya, com pot ser la Vall de Miranda, i no s'investiguen, però en realitat poden ser homicidis, però estadísticament on no apareix un cos no es consideren homicidis. Llavors jo volia una mica reflectir això, no? Aquesta carència a vegades del que tu no saps si és un homicidi o queda amagat dintre d'una desaparició.
1: Bé, jo només us dic que si agafeu la motxilla, ja ho he dit abans també, prepareu-vos perquè sobretot no aixequeu cap pedra, ja us les aixeca el Xus González per vosaltres quan agafeu la novel·la. Però el que a mi també m'ha fascinat una miqueta és aquest backstage, no? Aquesta part de darrere, aquest microcosmos dels treballadors, que és el que no veiem, no? I també l'he trobat molt encertat i molt bonic.
2: Sí, no, volia reflectar-ho. Jo ja ho vaig viure, abans de ser Mosso d'Esquadra vaig estar treballant en un lloc molt semblant al que està ambientat a la novel·la, que és la Vall de Núria, i clar, vaig poder veure-ho des de dintre, dormir allà, passar les hores allà, veure com la gent venia i marxava, però alhora hi ha un personatge que és molt important dintre la novel·la, que és la Sara Velasco, que volia reflectir aquest, perquè el Víctor no deixa de ser una persona que ve de fora i veia treballar, però la Sara és d'aquelles persones que viuen allà, que mentre la gent va i ve, ells es queden. I ho veuen des de l'altre punt de vista, des de la persona que el lloc on viu és el lloc on altres ho passen bé, però per ella és simplement un lloc on treballar.
1: Bé, jo només us dic que heu d'agafar Nostra Senyora de l'Abisme, que l'abisme és enorme i les pedres gegants, i assaborir-la i gaudir-la. Moltes gràcies, Xus.
2: Moltes gràcies a tu, Mònica. Un plaer.
0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa. El Calaix, recomanacions de la setmana del llibre en català.
1: La setmana del llibre en català ha estat un any més un gran èxit de convocatòria, un espai on hem trobat novetats i clàssics, noves traduccions, presentacions i moltes editorials, entre elles Lletra Impresa, que celebra el seu desè aniversari. En parlem amb en Juli Capilla. És un any d'aniversaris, i ho dic perquè llibreries, editorials, autors, llibres, segells, és com una alegria, perquè això vol dir que si sumem literatura, és que anem bé i el món encara resistirà una miqueta. Per tant, avui les recomanacions, abans de fer-les, primer farem aquesta prèvia. Tenim en Juli Capilla, que ja havia estat convidat alguna vegada, i ens hem... normalment sempre recomanem algun dels seus llibres, i és qui ens parlarà una mica de tot aquest aniversari i després ens recomanarà algunes lectures.
3: Molt bé, doncs sí, estem de ser aniversari, són 10 anys. Som una editorial del País Valencià, que ens diem Lletra Impresa Edicions, i que publiquem íntegrament en català. Estem a 425 quilòmetres de Barcelona, que és la capitalitat, diguem-ne, cultural, no? Estem junt, però prop de Catalunya i de la literatura catalana, òbviament. Estem molt contents perquè, a veure, publicar en català, no tenim tants lectors ni lectores com passa amb el castellà, però tot això estàvem convençuts que podia funcionar, i efectivament el temps ens ha donat la raó, perquè hi ha molts més lectors dels que ells diuen i volen, com deia en Raimon, no?
1: M'encanta.
3: I, per tant, enguany, per primera vegada, hem participat amb caseta compartida amb altres companys d'aquí de Catalunya a la Setmana Llibre en Català, que realment és una festa fantàstica per la varietat de llibres que n'hi ha, d'editorials, de perspectives, de temes, de gèneres. És la gran festa del llibre en català, no? I estem molt contents d'haver-hi participat i fins que s'acabi la fira, no? Mm.
1: Bé, doncs un aniversari compartit amb tots els lectors i lectores, companys, editorials i periodistes, a més, in situ, perquè tu dius, estem a 450 quilòmetres, però de cor i de llengua sou a casa, també.
3: Som a casa completament. Quan som a Catalunya ens sentim a casa, perquè com que compartim la mateixa llengua, doncs no hi ha cap problema. Jo faré un parell de recomanacions, precisament de dues autores catalanes que acabem de publicar. Una és Elena Carreras. Hem publicat una novel·la que es diu Pues de Garota, que és una meravella, és Premi Gregal de novel·la, i és la història d'un nen, el Josep Giró, que durant la guerra li maten al millor amic i també al pare. I aleshores, quan creix, ell es debat en la tentació o el desig de revenjar-se d'aquells fets o la tentació d'adaptar-se, no?, a les circumstàncies, perquè, clar, no revelaré més, però és una novel·la molt ben feta, amb una trama molt ben travada i amb un suspens, diguem-ne, psicològic que t'atrapa des de, com es diu tòpicament, des de la primera pàgina. És que és una cosa molt, molt impressionant. Allò de Pues de Garota, sabeu que les garotes són els eriçons de mar, que a l'Empordà ho diuen d'aquesta manera, sí. I també hi ha un joc eròtico, amorós, pel mig, que també és molt interessant.
1: Oh,
3: sí, la veritat és que té molts elements i sobretot té l'exquisidesa de la llengua que, literària que empra. Ella és filòloga i té molta cura de... A banda de la història...
1: Ha passat pel programa, l'hem entrevistada.
3: Ah, l'hem entrevistada. Doncs és una meravella d'escriptora. I també de les Terres del Nord tenim a Àngela Ribas, que li hem publicat Fins i tot els carrers tenen ànima, que és un recull de relats. Àngela ja havia guanyat el Premi de Poesia de Blanes, un altre premi de Badalona, també de poesia, i ara s'ha atrevit amb uns relats curts, molt bonics, també té una exquisidesa pel que fa a la llengua que fa molt de bon llegir el llibre, no? I té la peculiaritat que, a banda dels personatges de carn i ossos, que són els veïns de tota la vida del poble, del barri, d'alguna manera els carrers i les places també són coprotagonistes, esdevenen personatges, és a dir, ha fet aquí una conjunció, una fusió entre personatges i tal, que és molt interessant.
1: Mira, a mi m'agradaria, perquè tot i que ens has fet les recomanacions i hem parlat d'aquest aniversari, a mi m'agradaria que parlessis dels teus llibres, no només dels teus, sinó també els de la teva companya, que també l'hem tingut a...
4: programa, no?
1: També l'hem tingut al programa. Ella va venir, fins i tot la vaig tenir jo a televisió, que em va encantar poder parlar amb un llibre molt, molt interessant, juvenil, sí, i jo vaig trobar que estava superben trobat. I m'agradaria que ens parlessis de les vostres últimes publicacions. En feu moltes, perquè és un no paral.
4: Sí.
1: Vosaltres esteu sempre, vinga. Però sí, que m'agradaria.
3: Sí, aprofitant el desè aniversari, vam pensar, perquè tant Mercè Climent i jo, que som els dos editors de Lletra Impresa, ens va ocórrer que, clar, nosaltres abans de ser editors érem autors, i ara continuem sent autors perquè publiquem en altres editorials. I resulta que teníem una sèrie de... Havíem practicat, conreat la literatura breu, el relat, i teníem contes que havien guanyat premis, pues, des d'Organyà fins a Sant Vicent dels Raspets, Sant Pere de Ribes, molts pobles, no? I aleshores, clar, són contes que a vegades o l'Ajuntament no es publica o es publiquen en revistes, total, que estan dispersos. I això ens havia passat tant a Mercè com a mi. Contes que havien guanyat premis, contes que havien estat publicats o bé en revistes o bé en llibres, i vam pensar que era l'oportunitat per fer-nos un petit homenatge d'un desè aniversari. I n'hi ha el llibre de Mercè Climent, es diu Amor particular, que és una cançó de Lluís Llach, no? És un homenatge a Lluís Llach, i li venia molt a Tom perquè són contes d'amor, de desamor, i també n'hi ha contes d'amor al pare, a la mare, a la terra, a la literatura. I el meu, que es diu Narratoregies, també és curiós perquè hem arribat als mateixos temes universals. L'amor, la mort, la família, la terra, la llengua... I bé, hem fet aquest maridatge, mai millor dit, entre un llibre i l'altre, i amb un disseny especial per commemorar aquest desè aniversari. Són contes, seguim la tradició catalana de Quim Monzó, Carme Riera, i també els autors universals, Pere Calders, en fi... era una manera de celebrar, entre altres, aquests 10 anys que ens han servit per aprendre molt i també per... Jo crec que és la nostra aportació a la literatura catalana i a la nostra cultura que compartim entre País Valencià, Catalunya i Illes, perquè, de fet, nosaltres publiquem autors catalans, valencians, mallorquins, fent traduccions també de literatura estrangera, de l'anglès, del portuguès, sobretot. I bé, doncs, això és aquesta... Són 10 anys, són molts anys, eh?
1: Són molts anys, i jo recordo de totes les fires que penso... Quantes hores?
3: Sí, fires n'he fet moltes, perquè la veritat és, per exemple, la Setmana Llibre en Català és que és una oportunitat, els editors que estem davant de l'aparador i tens el contacte directe amb els lectors, que pots comentar, pots recomanar, en fi. Jo crec que els lectors també ho agraeixen, no? Conèixer els editors, a més dels autors, que també fan presentacions. I bé, nosaltres estem contentíssims d'haver-hi participat i si podem,
1: tornarem.
3: Participarem tots els anys.
1: Pues tant de bo ens puguem retrobar sempre a la Setmana del Llibre en Català. Enhorabona per aquest desè aniversari i per un desè més, no?
3: I tant, moltíssimes gràcies per haver-nos convidat i fins a una altra.
0: al calaix. Recomanacions de la setmana del llibre en català.
1: No són les úniques recomanacions. Aquí en teniu unes quantes més.
4: Hola, sóc la Maria Sempere, de l'editorial Les Hores, i us volia recomanar una de les darreres novetats que hem publicat, que és El Sud, de l'escriptor de Malàisia, Taj Au, amb una traducció de Miriam Cano. Aquesta és una novel·la que va ser finalista del Premi Booker i està tenint molt ressò internacional, i ens explica la història d'una família als anys 90 a Malàisia, és a dir, que ens n'anem a una altra latitud, de les que no estem tan acostumats a llegir sobre elles. I en aquest cas ens explica la història d'una família que hereta en una granja al sud del país, i en aquell estiu aniran a veure aquella granja que han heretat. Quan hi van, veiem, sobretot seguim, o qui fila la novel·la seria la història del fill més petit, que té 16 anys, i que descobrirà l'amor o tindrà el seu primer amor amb el fill del masover d'aquella granja. Això és la història central de la novel·la, però no només se centra en ells dos, sinó que també la novel·la explosiona o contempla, no?, tota la família. És una novel·la bastant coral, en el sentit que, igual que han heretat una granja, com també han heretat allò que és intangible. És una reflexió sobre allò intangible que heretem, el que s'espera de nosaltres, les expectatives, i què fem nosaltres amb allò que s'ha heretat. I sobretot aquí veurem les dues germanes del protagonista, una més grans que ella, que ell, que hauran de decidir què fan, no?, si accepten aquest rol que s'espera d'ella. Estem en una societat dels anys 90 molt patriarcal, també en cas del fill, molt homòfoga, i llavors cada un d'ells ha de decidir què fa. I també la novel·la acabem també veient, sobretot els pensaments de la mare, també del pare, en el sentit que tenen tot l'estiu per badar i pensar, de manera que també veurem quines eren les expectatives de la mare, quines han estat les seves renúncies. És una novel·la molt bonica, sobre saquets de família, sobre les expectatives de pares sobre fills, i en aquesta realitat que desconeixem de Malàisia, que també està travessada, en aquest cas, pel canvi climàtic, i veiem una gran sequera a la granja, que també posa en decadència una manera de viure, que també és com una metàfora, no?, amb aquesta família que segurament ha d'evolucionar. Esperem que us agradi.
5: Soc el Jordi Reventós, de l'editorial Es Yara, i la meva recomanació és un llibre que acabem de publicar, que de Jules Verne, que es diu Sense damunt ni davall, que és una novel·la extraordinària que no s'havia traduït mai en català, i que justament és una novel·la que demostra que Verne era un visionari, perquè l'argument, així breument, és que els americans volen comprar Groenlàndia i les terres àrtiques per aprofitar-ne els recursos naturals. Això escrit fa 150 anys, doncs té un punt de gràcia veient com està, veient com a l'actualitat. Per tant, simplement recomano la lectura, que és una, a més d'aquest argument, hi ha molta més aventura, hi ha moltes més històries, que és Verne en estat pur, i per tant val molt la pena de llegir-lo.
6: Soc Ilia Pèrdigo, director d'Editorial Clandestina. Tenim dues col·leccions, a Biblioteca Clandestina on recuperem clàssics, i la col·lecció Crims.cat. La col·lecció Crims.cat fa 15 anys que publiquem novel·la negra, i dins d'aquesta responsabilitat que considerem publicar novel·la negra, fem autors catalans contemporanis, fem algunes traduccions i recuperem clàssics. Creiem que dins el nostre deure hi ha el de recuperar els pioners del gènere negre a casa nostra, i per tant una de les línies de publicació són clàssics. Per exemple, el número 100 de la col·lecció, que vam arribar al gener, és Rafael Tasis. Vam creure oportú que el número 100 li donéssim a un autor tan important i per les lletres catalanes i tan important pel gènere com és Rafael Tasis, i vam agafar la seva trilogia policíaca de Barcelona i vam publicar les tres novel·les amb un sol volum. I ara mateix, al setembre, a la Setmana del Llibre en Català, hem publicat dues novetats que crec que diuen molt del que és la col·lecció Crims.cat. La primera de totes és Short, de Lluís Llort. Lluís Llort és un autor de referència dins el gènere negre català, porta més de 15 novel·les publicades, i en aquest cas s'anima amb un llibre de relats, on la incomoditat, podríem dir que és un dels nexes d'Unió, però que són relats escrits en diferents punts de la seva vida, i jo diria que és totalment reconeixible la ploma de Llort. Són relats plens de sarcasme, d'humor, d'ironia, d'humor negre, i com he dit últimament, és el Lluís Llort de tota la vida en petites dosis. I després, un altre llibre que no té res a veure entre si, però que forma part del que és la família de la novel·la negra, perquè sempre defensem la transversalitat de la novel·la negra. La novel·la negra no només és investigació, no només és policia, no només és procediment, sinó que parla també de la societat, ens ajuda a comprendre com éssers humans. I en aquest cas, Fúria, de Lluís Riera, que és la seva segona novel·la, parla d'una part de la societat, justament. Són novel·les que ell utilitza per parlar de fer un retrat social d'una part de la societat, en aquest cas un grup d'adolescents que passen de l'edat de l'adolescència a l'edat adulta, un llibre que parla d'amor, que parla d'amistat, però que parla de gent que prové de famílies desestructurades, amb violència domèstica, amb drogadiccions, i que estan intentant tant desfer-se de l'herència. És un llibre que parla d'herències, de com quan tu has conviscut amb violència a casa teva o drogues, com ho fas per desfer-te d'aquesta herència, o quin és el teu camí, no? Si seguir amb aquesta herència o t'aconsegueixes desfer. Per tant, són novel·les negres dures, però que conviden a la reflexió i que són molt, molt i molt humanes.
7: Soc la Pilar Blasco, d'Editorial Trípode. Tenim forces novetats aquest any, durant la setmana. Us recomano especialment Viatge final, de la Virginia Woolf, traducció de Mireia Vidal-Conte, que és la primera novel·la que va escriure la Woolf, i bé, ja és ella, el que després coneixem a Miss Dalloway o el Far. Us agradarà moltíssim, és la primera vegada que es tradueix al català. També voldria afegir, si puc dir-ho, hem obert una col·lecció de teatre, i el primer llibre ens estrenem amb en John Fosse, Premi Nobel del 93, amb una obra que es titula I mai no ens separarem.
8: Hola, em dic Emma, soc de l'editorial de llibres del delicte i recomano el llibre d'ella, que són tres desconeguts sense cap connexió que confessen el mateix assassinat. I l'únic punt en comú que tenen és la figura d'ella, que si voleu saber qui és haureu de llegir el llibre.
9: Ni de bon tros us podem presentar en un sol programa la immensitat literària que acull la Setmana del Llibre en Català. Però ja sabeu que teniu tota una temporada per escoltar el programa, on hi trobareu moltes més propostes per llegir.
0: El Calaix. Recomanacions de la Setmana del Llibre en Català. El Calaix. Un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa. El Calaix, l'agenda de la setmana. Mònica Socies.
9: La tardor literària arriba ben plena d'actes, un d'ells ens trasllada a La Garrotxa, el festival de novel·la negra Basalt, que celebra la seva segona edició els dies 16, 17 i 18 d'octubre. Escoltem Maribel Torres, una de les organitzadores del festival.
10: La veritat és que nosaltres vam pensar en Basalt com un festival que durés en el temps i que s'afegís al circuit de festivals de novel·les negres que hi ha al territori. I he de dir que l'èxit de la primera edició encara ens va refermar més amb aquesta intenció. Totes les taules, gairebé totes les taules, la sala va estar plena. I són sales a diferents llocs, perquè una de les coses que diferencia el nostre festival és que l'any passat el vam fer a tres seus diferents, a Sant Jaume de Llierca, Olot i la Vall d'en Bas, i que aquest any encara afegim una quarta localitat, que és Sant Feliu de Pallerols. Doncs l'any passat realment la sala es va omplir gairebé a totes les taules rodones. Això encara ens va donar més energia per continuar. Llavors aquest any incorporem una seu més, i l'any passat van venir 16 autors i aquest any en venen 20. Estem molt contents de que el festival creixi i estem contents perquè d'aquesta manera la literatura i la novel·la negra a través del territori es pot acostar a més lectors.
9: I apropar-se al territori vol dir trepitjar-lo. I a Basalt ho fan el dissabte 17 d'octubre a les 8 del vespre amb una ruta literària criminal que ens portarà des de la Cànova fins a Can Xel, on els textos de la novel·la Sang de Senglar, de Daniel Harris, i La zona volcànica acompanyaran els més valents. Per si en voleu saber una mica més, Sang de Senglar, una de les novetats d'enguany publicada per Edicions Xandri el passat mes de juny, ens trasllada a l'antic camí ral que va de Vic a Olot. El 26 d'agost, l'Arnau i en Xavier desapareixen durant un matí d'excursió entorn de les Marrades del Grau, a l'antic camí ral que va de Vic a Olot. Els Mossos d'Esquadra, de la comissaria olotina, es fan càrrec de la denúncia que ha presentat el pare de l'Arnau i inicien la recerca dels nois a l'aparcament dels Hostalets d'en Bas, on han trobat el cotxe. Aviat, el cas es convertirà en un fenomen mediàtic i en un mal de cap que afectarà les vides privades dels policies, familiars i amics dels desapareguts. Però aquest no serà l'únic crim d'aquesta història. Després de passejar entre literatura i natura, tocarà gaudir del sopar negre, que també porta una novetat.
10: Un altre dels canvis que hem fet aquest any és que hem canviat en el sopar negre, en comptes de fer un trivial negre, fem un bingo negre, que és un bingo que en comptes de cantar números es canta en novel·les negres. Això entra dintre de la nostra idea de que la novel·la negra i la literatura no només ha de fer denúncia social, sinó que també té un aspecte lúdic que creiem que s'ha de potenciar i que s'ha de poder jugar amb ell, i mai millor dit.
9: Si encara no n'esteu convençuts, us recomanem el combat de boxa literària que posa damunt la taula els 100 títols de Crims.cat contra els 40 anys de la negra, de la Magrana. I si voleu saber-ne més, només heu d'entrar al web basal.cat i consultar el programa, on hi trobareu autors com Oriol Canals, Laia Vilaseca, Margarida Aritzeta, Damià del Clot o Silvestre Vilaplana.
0: Al calaix. És hora de tancar Al calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. Al calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
11: Continguts en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4 i us parla Lídia Porta. La portaveu del PP al Congrés, Esther Muñoz, ha insistit que les eleccions generals del 29 de novembre s'haurà de triar entre la reconstrucció nacional a mans del PP o del PSOE, de les saunes, les clavegueres i les joies. Ha indicat que els espanyols no poden desaprofitar l'oportunitat perquè Espanya tingui un futur per davant sense Pedro Sánchez. I en paral·lel també ha volgut aclarir la frase d'un govern que reclamarà sacrificis a la ciutadania que va anunciar dissabte el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Aquest ha defensat que el líder del PP no estava parlant de retallades, sinó d'esforç i superació. I la plaça Vella del Vendrell ha acollit aquest migdia la Diada Castellera de Santa Teresa i participaven la colla jove xiqueta de Tarragona, els minyons de Terrassa i els nens del Vendrell. Què s'ha pogut veure a plaça Loro García de Ràdio Vendrell?
2: Doncs què tal? La Diada de Santa Teresa del Vendrell, que s'ha tancat amb nens del Vendrell, jove de Tarragona i minyons de Terrassa, regalant una actuació de primer nivell a la concorreguda afició plegada al cor del nucli històric de la capital del Baix Penedès. No hi ha hagut castell de Déu com l'any passat, però en total s'han comptabilitzat 4 games extra i 2 pilars de 8. Per a la colla local, la Diada s'ha tancat repetint la millor actuació de la temporada assolida la setmana passada al concurs. 3 de 8, 5 de 8 i 7 de 8 per cloure un any del centenari, un pil irregular en alguns trams d'aquest 2026. De la seva banda, jove de Tarragona i minyons de Terrassa han calcat ordre i castells. Torre de Nouenforra i Manilla, 5 de Nouenforra i 3 de Nouenforra. Dos bons repertoris celebrats per una plaça vella de festa. A la ronda de pilars, Morats i Malves han coincidit també amb el de 8 en Forra, malgrat que els ballesans se'ls ha trencat just després de l'aleta. Una actuació de primer nivell que ha servit per celebrar el centenari dels nens, una colla que es va estrenar en aquesta mateixa plaça un 15 d'octubre de 1926.
1: Moltes gràcies. I seguim amb el que Pedro Sánchez ha demanat al Tribunal Suprem que freni l'intent d'atropellament del dret de vot perpetrat pel seu pare, per Vox i el PP, amb la seva oposició a la llei de nets. En un míting a la precampanya a Ponferrada, el president del govern espanyol ha avisat que la dreta intenta desmobilitzar la gent amb falses veritats, com l'eventual manipulació del vot per correu deixant en suspens el vot dels nets d'exiliats espanyols. I pel que fa a la celebració del 12 d'octubre, el Partit Popular ha reclamat a Salvador Illa que es allotgi de forma immediata la campanya per l'habitatge interessada a la plaça Catalunya perquè els manifestants han de trobar que és inadmissible que no es pugui celebrar la Festa Nacional d'Espanya i ho hagin de desplaçar a un altre lloc. Això ho ha fet el president del partit a l'Ajuntament de Barcelona, Denis Cirera, que s'ha queixat d'aquesta actitud permissiva. I Gabriel Rufián tornarà a encapçalar la llista d'Esquerra Republicana al Congrés de cara a les eleccions generals del 29 de novembre. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Ja hi tornem a ser aquí. Tenim el nostre rebost ple de minuts encapsulats radiofònics en perfecte estat de conservació per ser consumit per primera vegada o bé tornar a consumir-los. Són minuts radiofònics del bo i millor de la setmana que redifonem amb aquestes 4 hores del rebost que

a la gent del Buda Bar. De seguida els escoltareu. Em sembla que vindran el Franklin i la Nicole des del Buda Bar per parlar d'aquest restaurant i tindreu aquests minuts del primer, segon i postres. Els recuperem perquè gaudiu d'aquest gran moment radiofònic. Minuts que també hem de recordar que moltes vegades, com és en aquest cas, també els podeu veure, sí? Mitjançant el nostre web a radiorubí.cat ja teniu l'opció de programes i allà podeu descarregar el contingut visual amb bona realització i, bé, en un programa com aquest està molt bé també veure que és allò que presenten i que porten, fins i tot de vegades fan tastets allà del menjar en viu i en directe. Començarem a ritme del primer, segon i postres. També rescatarem la secció de sèries fetes per el Víctor Pérez en el programa Rubí al dia. Parlarà de sèries tan importants com, per exemple, de l'Antirrans o de Slow Horses, a la seva darrera, sembla ser que darrera temporada en emissió des d'Apple TV. Una càpsula musical. Sí, perquè el Joan Dausà ho torna a fer. Omplirà la Basílica de Santa Maria del Mar en èpoques nadalenques amb més de 10.000 entrades venudes ja i només en 48 hores. Us explicarem de què va això i de pas escoltarem música del Joan Dausà. I finalment tindrem un tastet d'autèntic luxe, un altre dels programes musicals que us recomanem des de la programació de Ràdio Rubí. És l'Experimenta amb l'Adrián Eguizábal, que segons diu ell mateix, doncs tracta de la música alternativa des d'un toc totalment experimental. Benvinguts al Rebost, primera hora d'aquestes 4 per gaudir del bo i millor de la setmana radiofònica de Ràdio Rubí.

0: que flipin els vells.
1: Bon dia, què tal, com esteu? Aquesta és la veu del Joan Dausà. Sí, el Joan Dausà ho ha tornat a fer. El cantant i compositor ha exhaurit en menys de 48 hores les més de 10.000 entrades disponibles per als 8 concerts de Nadal que oferirà a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona els dies 15, 16, 17 i 18 de desembre. Gairebé 3 mesos abans de la celebració dels recitals, totes les localitats ja estan venudes. La resposta del públic ha estat espectacular i ens reconfirma això que ja sabíem, que el compositor santfeliuenc està en el seu millor moment, com dirien avui en dia, està en el seu hype. Doncs, un artista que ja sabeu que va fer història amb el seu repte conegut com la Gran Bogeria. Us en recordeu? Sí, sí, va aconseguir dues fites sense precedents per a la música en català i fer-lo, a més, a gran escala, en dos grans pavellons com van ser el Wifi Center de Madrid, el va omplir, a més, cantant en català, i el Palau de Sant Jordi. Déu-n'hi-do, eh? El Joan Dausà continua fent de les seves. En aquestes actuacions, que ja tenen previstes per aquests dies que us deien molt a prop de Nadal, doncs en aquestes actuacions el Dausà recuperarà l'essència dels seus inicis amb un espectacle íntim a veu i piano. El repertori inclourà algunes de les cançons més conegudes de la seva trajectòria, estic seguríssim que aquesta sonarà, cançons reinterpretades des d'una perspectiva més espiritual i emotiva, especialment pensada per a l'entorn singular que ofereix la basílica. I si m'apureu també pel fet de que la reverberació pròpia de la basílica li dona un caire molt particular i que dins d'una basílica doncs tocar amb bateries i fer patapum, patapum, és bastant complicat. Millor fer-ho d'una forma molt més pausada, el piano, la seva veu i segurament d'altres arranjaments. Segurament tindrà cors i tindrà d'altres col·laboracions en aquests grans concerts que ja estan venuts, eh? Absolutament tots venuts. 8 concerts, més de 10.000 entrades per gaudir d'aquest ambient ja prenadalenc del tot amb el Joan Dausà. Ho tenim tot! I tenim també cançons que recuperar del Joan Dausà, com aquest Welcome to my party.

0: Anem a parlar, per acabar aquest Rubí, el dia que ha començat a les 9 del matí, de sèries. I tenim a l'altra banda en Víctor Pérez. Víctor, bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Bon dia, molt bé. Avui per videotrucada, eh?
1: Sí, sí, anem a tenir cura de nosaltres mateixos.
0: Exacte, ben fet, eh? A seguir les alert. Escolta, parlarem de dues sèries, The Lanterns i Slow Horses, no?
1: Sí, parlarem d'aquestes dues sèries. La primera, que s'acaba avui mateix, la seva primera temporada, veurem si única, que no, encara no ho sabem, i d'una altra que porta ja uns quants anys en emissió.
0: Mm-hmm. Què ens pots dir de Lanterns, d'aquest univers de superherois?
1: Doncs aquesta sèrie de DC, primer de tot s'ha de dir que, vale, és de superherois, ja sabem que això molta gent li tira cap enrere, però és una sèrie d'HBO, i això és per mi el més important, o sigui, perquè té la marca d'HBO. Tu estàs veient una sèrie que sí, està basada en Llanterna Verda, que és un superheroi mític dels còmics de DC, vale? Però més enllà d'això, la sèrie és una sèrie de detectius, de tota la vida, podríem dir. Ens explica un cas a un poble rural dels Estats Units, no és una història que no hagin vist altres vegades, però sí que amb un estil HBO que ens pot recordar sèries de la mateixa cadena, doncs com True Detective, per exemple. I això, doncs, sempre és d'agrair.
0: Anem a escoltar uns segons que José ens ha punxat el tràiler. Usarlo y cuando.
2: ¿Acabas de usarlo para falsificar dinero?
3: No.
2: ¿Cómo conseguiste el anillo?
3: Ya lo sabes, no me hicieron ninguna entrevista.
2: Igual tendrían que haberlo hecho.
0: Llavors, si así? Has d'investigació, què hi ha? Un assassinat, què és el que hi ha?
1: Sí, de fet, bueno, faré aquí un spoiler, però bueno, passa al primer episodi, vull dir, tampoc és un super spoiler. De fet, comença la sèrie que el protagonista, doncs, mor. O sigui, així comença la sèrie i tenim que esbrinar, no, també, sobretot els últims episodis, què ha passat amb aquest protagonista que està interpretat pel Kyle Chandler, que és el protagonista, que és Hal Jordan, que és el mític, el primer Llanterna Verda de la història dels còmics.
0: Sí.
1: I la història, doncs, segueix a ell, al Hal Jordan i al John Stewart, que és el seu aprenent, podríem dir. És una sèrie de mestre i alumne on, doncs, el Llanterna Verda original, doncs, intenta passar els seus coneixements al següent superheroi que portarà aquest anell que porta el Llanterna Verda. És un anell que dona poders i, bueno, qualsevol que sigui una miqueta que sàpiga de la història dels còmics, pues sap molt el que fa aquest anell, que és al final generar imatges, objectes, i, bueno, i al final pues té pues gran poder, evidentment. Però ja dic, la sèrie, o sigui, hi ha moltes coses de superherois, sí, hi ha efectes especials, sí, però la sèrie en el seu cor és una sèrie de, com dic, de detectius, i sobretot el més interessant per mi era qui hi havia darrere de la sèrie, perquè els creadors són, per un costat, el Chris Mandy, que va ser el guionista de la sèrie d'Ozark a Netflix, que és una molt bona sèrie, i després el Damon Lindelof, tothom que em conegui ja sap que sóc molt pesat amb aquest home, però és el creador de Perdidos, de Leftovers, per mi són de les millors sèries que he vist mai, i després de Watchmen, que també va ser una aproximació al món de DC per part d'HBO, que va sorprendre moltíssim i va guanyar molts premis. Llavors, doncs, té sentit, no?, que també aquest guionista estigués involucrat a l'intern. Després, a mi el que em sembla més interessant de la sèrie és el que planteja el superheroi o del paper de John Stewart, que no deixa de ser, doncs, un superheroi negre, i ens explica una miqueta la història del que significa, no?, una persona afroamericana, no?, als Estats Units, ser escollida com aquesta versió de Llanterna Verda, perquè al final es planteja en la sèrie un tema que és que l'organització que està per damunt de les Llanternes Verdes, o, bueno, els que elegeixen qui és el superheroi en qüestió, doncs fa una pregunta als seus candidats, que si tenen por. I és interessant, no?, preguntar-li això a un home negre als Estats Units o a una dona negra. Llavors, a partir d'aquí, pues, es planteja una trama també, pues, amb un component racial, pues, molt important, i que a mi em funciona superbé. De fet, hi ha un episodi que està centrat en aquesta qüestió, també en com els pares d'aquest John Stewart, des de petit, a ser una família, pues, afroamericana, i veuen aquesta oportunitat, no?, de destacar, com fan un lavado de cerebro, podríem dir, al seu fill des de petit fins que és adult, i, bueno, això té unes conseqüències, evidentment, a la seva forma de veure la vida i de comportar-se.
0: Víctor, i la sèrie recull aquesta qüestió? És a dir, més sí, enllà sí. De que el protagonista, doncs, davant d'aquesta pregunta que estàs qüestionant tu, no?, recull també el que implica sociològicament en la societat americana?
1: Sí, sí, jo crec que totalment, sobretot, ja dic, tota la sèrie, però sobretot és el tercer episodi el que ens mostra tot això, I sobretot, bueno, de fet, ja tenia apuntat aquí que, bueno, a les guionistes van prendre referències de, pues, de persones molt famoses o exitoses, no?, de la cultura afroamericana als esports, per exemple, com Tiger Woods o les germanes Williams. I em recordava molt la història, sobretot, de les germanes Williams, que eren les tenistes que el seu pare, doncs, va influir moltíssim en el que va passar després a les seves vides. I jo crec que es nota moltíssim, no?, que la sèrie, en aquest cas, és la seva mare, a la sèrie de Llanterna Verda, però com és molt... Bueno, diguem-ne que no és el millor exemple, no?, de mare, que ho fa per uns bons motius, però potser els mitjans pels que cria el seu fill no són els millors.
0: Ens queden 7 minutets, eh? Per què? Per quin públic, quin seria el target interessat en veure aquesta sèrie? Ja ha quedat molt clar que l'important és el tema de la investigació i que està en aquest entorn de superherois, però que no és el tema important, sinó que te pot atreure, és probablement sigui el tema central, no?
1: Jo crec que qualsevol persona que ja estigui acostumat a veure sèries d'HBO o li agradi l'estil, no?, d'aquesta plataforma, pues, ha de veure aquesta sèrie i, evidentment, pues, a qui li agraden els superherois. Però igualment, crec que és, ja dic, és una sèrie d'HBO, no de superherois, i que mostra també això del tema de desemmascarar l'heroi perfecte, no? Que això ja ho veiem a The Boys, per exemple, en altra sèrie d'Amazon, com a superherois, pues, al final, pues, si existissin a la vida real, pues, serien persones com tothom, amb els seus problemes, més enllà de que tinguin, no?, pues, algun tipus de poder o el que sigui, no? Però jo sí, crec que això ho mostra molt bé la sèrie. I el que dic, a veure com acaba, perquè avui ha sortit l'últim episodi de, no sé si de la sèrie o no, això ja ho veurem, però tinc ganes de veure, perquè de moment em sembla una sèrie notable, i jo, veient els guionistes, ja m'esperava que estigués bé, la veritat.
0: La veritat és que també donen ganes de veure-la, perquè en el moment que s'aprofundeix en els blancs i obscurs dels personatges, allò cobra molta intensitat, és com el Cavaller Oscuro o les pel·lícules, etc. És que no tenim uns herois que siguin plans, sinó justament el contrari, no?, que es troben amb totes aquelles zones fosques, no?, i que llavors els serveix també per créixer i veus aquella evolució. Després tenim Slow Horses.
4: ¿Qué estás haciendo?
5: ¿Qué estás haciendo en mi jardín? Y añades, no, es mi jardín. Y a partir de ahí improvisamos.
4: ¿Qué quieres?
5: ¿Sabes algo de por qué se están cargando a mis agentes?
4: Será coincidencia.
5: Coincidencia, ya. Es muy difícil quedarse encerrado en un contenedor. ¿Has cabreado a alguien más aparte
0: costa,
5: de mí?
0: Costa, em costa reconèixer Gary Oldman, ¿eh?
1: Sí, Gary Oldman en aquesta sèrie té unes pintes que a qualsevol s'espanta, no?
0: Sí. Sí, sí.
1: De fet, jo ja porto tants anys veient aquesta sèrie que ja per mi ja m'imagino que és així a la vida real i no és així ni molt menys, no? Però bueno, Gary Oldman fa un paper brutal. De fet, la sèrie va estar nominada ara als Premis Emmy fa unes setmanetes i va guanyar millor direcció. O sigui, és una sèrie premiada, una sèrie que sorprèn perquè estrena la seva 6a temporada no arriba a 4 anys. O sigui, vull dir, és una antisèrie actual, perquè mateix les sèries, pues, ja sabem que triguen un any i mig, 2, 3 anys entre per sortir noves temporades. I Slow Horses han estat 6 en 4 anys. Vull dir, és televisió a l'antiga usanza, podríem dir, no? O sigui, és veritat que no és una sèrie que tingui grans, una superproducció d'efectes i tal, però igualment, pues, té, jo crec que el seu mèrit que sigui tan, amb el calendari, sigui tan exigent, no?, la pròpia producció que és d'Apple TV, que ja sabem que Apple, pues, fa les coses molt bé últimament. I ja dic, doncs va començar la temporada fa 3 setmanetes, ara estem a meitat d'emissió, i és una sèrie que ja a part està renovada per 2 temporades més, que ja seran les últimes, estan basades a la saga de llibres de Slow Horses, d'un autor britànic, que la veritat és que ha triomfat moltíssim la sèrie, o sigui, a Apple TV, o sigui, jo, és una sèrie d'espies de tota la vida, que se centra en els renegats, podríem dir, del servei d'espionatge del Regne Unit, de l'MI5, i bueno, veiem les seves aventures, i com sempre totes les temporades, doncs al final intenten matar-los d'una manera o altra. Però tot i això, la sèrie no es fa repetitiva, que és jo crec que el gran punt fort de la sèrie, que funciona com un rellotge, que mai té episodis de relleno. És una sèrie que cada temporada són 6 episodis i al final potser tampoc no dona temps a anar-se per les rames. És una sèrie que això ho controla molt bé i també que té un humor que a mi m'encanta. O sigui, un dels guionistes principals, el Will Smith, que no el que coneixem tothom, és un altre, doncs va ser guionista d'una sèrie d'HBO que és boníssima, que és VIP, que a nivell humorístic era espectacular, i llavors pues, es nota molt en el tema de les frases, dels punchlines i tot això, pues, que hi ha un expert en comèdia aquí darrere.
0: Hi ha humor, també?
1: Sí, sí, hi ha molt humor. De fet, el personatge de Gary Oldman, que és el protagonista, que és Jackson Lamb, ell cada temporada, si no una, 2 escenes. Sempre hi ha una escena en què es tira un pet, que és com... Sempre és la millor comèdia que pots imaginar-te. O sigui, aquesta temporada ja ha passat, ja ha hagut una escena ja que passa això, però la temporada passada, per exemple, me'n recordo que era una escena que jo vaig riure, que ja dic que jo a mi em costa, sempre quan veig sèries o pel·lis, riure de veritat, que em faci riure, no sempre passa. I amb aquesta sèrie, aquest moment sempre ho aconsegueix, em sembla que, vamos, que no és tan, no és tan fàcil com sembla, però ho clava sempre.
0: Pues això,
1: és... dic, el Gary Oldman,
0: sí. Això és molt del clown. Sí, ficar sí, sí, aquest sí. Efecte de clown dintre d'una sèrie, no?, que té investigació, com tu dius, humor, i que podríem dir també que és d'espies, no?, però que també hi ha una mica així com de mala llet, com de personatges que se surten fora del que seria l'estàndard, no?
1: Sí, és, no deixa de ser una, és una comèdia. És una comèdia negra, o sigui, evidentment hi ha morts, hi ha acció... però en el fons és aquesta combinació, no, d'espionatge, pues, com dius tu, d'humor britànic, que al final per mi l'humor britànic, si no és el millor que hi ha, pues, està molt a prop, de ser el que més, almenys m'agrada a mi a l'audiovisual. I després també, pues, la sàtira que fa del propi MI5, no, de les institucions governamentals del Regne Unit, que després sempre hi ha missatges de fons a temes polítics i socials, sobretot de l'extrema dreta, que ho tracta molt bé la sèrie, que potser... podria anar-se més només per l'humor, però també quan es posa sèrie, la sèrie també parla de coses molt interessants a nivell polític, del Regne Unit. Mm. Però sí que és veritat que, clar, tenint el Gary Oldman, és que és l'estrella principal, doncs clar, se te'n van als ulls. O sigui, ell, l'actuació que fa és brutal i super, super divertit. Però a la vegada és un personatge que és tràgic, també, que té la seva història, té les seves ferides, i això ho anem veient amb el pas de les temporades. Jo crec que fa que la sèrie, doncs, sigui molt més que només la part còmica. Mm.
0: Ens queda un minutet, que ara entrarà la Pamela Martínez per dir-nos què ens espera de Rubí el dia a partir de demà a les 9 del matí. Per qui és aconsellable aquesta sèrie? Per què la recomanaries?
1: Doncs li recomanaria a tothom que li agradi el tema d'espies, això per suposat, no? Però sobretot a la gent que vulgui una sèrie... pues que tingui un mix, podríem dir, no, de gèneres, que jo crec que Slow Horse és un exemple d'això, i una sèrie que va al grano. O sigui, jo sé que és veritat que jo potser hi ha gent que no li agrada tant esperar-se que passin les coses, ja que Slow Horse és una sèrie que sempre tindràs ja la trama i tot clar des del primer episodi i no s'anirà per les rames, com deia abans.
0: Mm-hmm. Doncs, Víctor, moltíssimes gràcies per portar-nos aquestes dues sèries d'avui, la de Lanterns i la de Slow Horses, que donen ganes de veure-la, eh? Quan ho expliques, això és una cosa molt xula, donen ganes de veure-les.
1: Home, jo sempre intento parlar de coses que m'agraden, encara que a vegades també s'ha de criticar, però bueno, prefereixo ser optimista.
0: Una abraçada, moltíssimes gràcies.
1: A tu.
6: Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. El Rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.
7: Bienvenidos y bienvenidas a Experimenta, el programa de Ràdio Rubí que trata la música alternativa desde un toque experimental. Llega uno de esos temas nuevos, de esos que tanto me gusta poneros. Hoy os hablaré, pues, de una cosa que quizá os sorprenda en Experimenta. Os hablaré de la música flamenco, pero dentro de otros géneros. Veréis que es una fusión muy curiosa entre metal, funk, rock, pop, lo veréis de todo tipo. Y bueno, espero que os guste porque la verdad ha sido súper interesante hacer esta lista de canciones. Y este tema es especialmente interesante porque combina esa técnica asociada del flamenco con las influencias del rock, de la música latina y la guitarra instrumental. Comenzamos con Rodrigo Gabriela, con Tamacún.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5 i us parla Lídia Porta. Un tiroteig al barri del Bon Pastor de Figueres ha acabat amb una dona ferida la matinada d'aquest diumenge, tal com avança el cas. La família ha traslladat la víctima fins a l'Hospital de Figueres i ha estat el personal del centre sanitari qui ha avisat a la policia perquè han comprovat que la ferida era d'un projectil. Els agents han rebut l'avís sobre 3:45 de la matinada i fonts properes al cas expliquen que la dona estava al carrer en una celebració quan s'han sentit diverses detonacions. Una d'elles ha acabat ferint-la. De moment, els Mossos ja estan investigant el cas. I els nens del Vendrell han viscut una diada a Santa Teresa que ha coincidit amb la celebració del seu centenari. Els vermells han repetit l'actuació excel·lent del concurs de castells de Tarragona de la setmana passada, amb un 3 de 8, un 5 de 8 i un 7 de 8 descarregats amb contundència. D'altra banda, la colla jove, Xiquets de Tarragona i els Minyons de Terrassa han fet actuacions pràcticament idèntiques, descarregant el 2 de 9 en folre i manilles, el 5 de 9 en folre i el 3 de 9 en folre. Les dues colles s'han acomiadat amb el pilar de 8 en folre i manilles. La jove de Tarragona ha descarregat, mentre que el Malves només ho l'han carregat. I a la Ràpita ha aconseguit superar el rècord Guinness de les persones ballant la jota simultàniament, un repte col·lectiu que ha mobilitzat veïns de totes les edats del municipi del Montsià en el marc de la Festa de Recreació Històrica d'Orígens, una fita que ha seguit des de Canal Terres de l'Ebre en David Cort.
2: La plaça 1 d'octubre s'ha omplert de dansaires amb un objectiu clar, superar les 727 persones que a l'abril del 2017 a Segòvia van ballar la jota al mateix temps. Per aconseguir-ho, el consistori rapitengui l'entitat Les Bar Dansaire han organitzat durant mesos tallers per aprendre aquesta dansa tradicional i diversos assajos multitudinaris per preparar la gran ballada. Anouk de Timarí, jutgessa oficial de Guinness World Records, ha declarat oficialment davant els mitjans el nou rècord que ara posseeix la ràpita.
3: En el rècord anterior de Segovia, 727 persones. I ara, i hoy, en la ràpita, han aconseguit 972 bailarines.
2: El repte ha unit generacions, des de persones grans que feia anys que no ballaven la jota, fins a joves que l'han descoberta gràcies a la iniciativa. Una fita que, a més de fer història, reivindica la cultura popular i les tradicions del territori en el marc de la Festa dels Orígens del municipi rapitenc.
1: I la portaveu del PP al Congrés, Esther Muñoz, ha insistit que les eleccions generals del 29 de novembre s'haurà de triar entre la reconstrucció nacional a mans del PP o el Partit Socialista de les saunes, les clavegueres i les joies. Ha indicat que els espanyols no poden desaprofitar l'oportunitat perquè Espanya tingui un futur per endavant sense Pedro Sánchez. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'Orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
4: Reciclar l'Orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
0: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
5: Hi ha històries que creuen fronteres. Històries de persones que un dia van arribar a Rubí i que avui formen part de la nostra ciutat. Els nous rubinencs. Escolta'ns tots els dimecres de 7 a 8 de la tarda a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Històries que arriben. Persones que sumen.

Calçats Vandranes, per parlar de la seva trajectòria, eh? Un establiment que porta obert des del 1885. Déu-n'hi-do! Quants anys i quina capacitat d'adaptació, eh? I d'evolucionar per arribar fins avui en dia. El Toni Bravo parlarà d'aquesta entrevista que es va realitzar el passat dilluns en el matinal de Ràdio Rubí. Però és que després tindrem la companyia de la Pamela Martínez, recuperant un gran moment radiofònic també de la setmana. Estem parlant de la secció destinada a reflexionar sobre l'habitatge. Parlem d'habitatge. El Jordi Arnaiz arriba per explicar-nos quina és aquesta programació específica que fa l'Ajuntament per fer que sigui accessible, doncs, la vivenda a les persones, o que les persones puguin accedir a una vivenda de forma digna i, sobretot, com pagar-la, aquesta vivenda. Unes jornades interessants que jo crec que teniu que escoltar, reescoltar en aquesta càpsula radiofònica que rescatem del passat dimarts, en aquest cas amb la Pamela Martínez. I finalment, per concloure, per tancar, doncs, el contingut d'aquesta segona hora del rebost, d'aquest quart rebost de la temporada, tindrem dues càpsules musicals. Primer, la Judith Nederman, que en companyia d'un gran cantautor han creat un tema anomenat Mouta, un tema per donar suport a tots aquells que estan afectats per l'ELA i perquè siguis conscient de què significa moltes vegades ser un pacient d'ELA. Com? Si escoltes la càpsula ho esbrinaràs. I finalment tindrem una altra càpsula, que és la càpsula a la qual destapàvem el cartell de l'Azkena Rock. Sí, perquè aquesta setmana s'ha publicat tot el cartell complet de l'Azkena Rock, aquest superfestival de música rock que es fa a Vitòria a mitjans del mes de juny. Tot això al rebost. Benvingut i bon profit!

0: 29 minuts que passen de les 11. Anem a sortir d'aquest estudi perquè hi ha negocis que formen part del paisatge d'una ciutat. Els veiem cada dia, entrem, saludem a les persones que hi treballen, però potser no sabem tota la història que hi ha al darrere. Calçats Vendranes és molt més que una sabateria. Atenció, perquè va néixer l'any, i faig una pausa, 1885. 1885, quan Emilio, conegut com el Emilio el Coix, va començar a fabricar i vendre espardenyes amb només 5 duros que li havien deixat. Quins temps, tu. Han passat 141 anys, diverses generacions després, la família continua vinculada al negoci, la botiga ha estat testimoni de, per suposat, com canviava Rubí, de com anaven canviant les formes de comprar, també de com anava canviant la vida de la família, i avui volem posar noms, cares, emocions a aquestes històries perquè parlem amb la Montse Vendranes. Si no estic equivocat, Montse, quarta generació al davant de Calçats Vendranes, és
1: quarta
0: això?
1: Generació,
0: quarta
1: generació, sí.
0: Mira, agafa el teu cos i l'apropes al micro. Agafa'l i te l'apropes allà, ara que ja el tens així. Vale, que Montse, abans de parlar de la botiga actual, que m'agradaria que viatgéssim fins a aquest any, 1885, crec que era el teu besavi.
1: El meu besavi, sí.
0: L'Emilio, no? Conegut com el Emilio el Coix.
1: El Emilio Coix.
0: Que tenia només 22 anys, 5 duros que li havien deixat. I, clar, què et provoca a pensar que tota aquesta història va començar d'una forma tan humil?
1: Bueno, em provoca, pues, nostàlgia, perquè sempre ho he sentit per la casa, que com que tenia una minusvalia, pues, tenia que buscar-se la vida amb algú sedentari. I va decidir fer espardenyes.
0: Mm-hmm, clar, tenia aquest problema, no? Crec que va tenir un accident de petit.
1: Sí, sí, sí, i era coix.
0: Li va provocar aquesta coixesa. És una història, com tu dius, no?, que parla de com entendre la vida, no?, d'adaptar-se, mm-hmm, perquè tinc aquesta situació personal i m'adapto, no? Tinc una dificultat i busco la meva forma de continuar. És així com l'heu viscut sempre també a casa? Davant de les dificultats ens adaptem i tirem?
1: Evidentment. T'has d'adaptar a tot. Mm. A les circumstàncies, a la manera que la gent té de comprar, a tot. T'has d'adaptar.
0: A més, jo crec que va fer una idea revolucionària, no? Perquè no només era una espardenyeria, sinó que també, si no estic equivocat, hi havia un taulell amb botigues, no?
1: Sí, donaven begudes.
0: Ai, perdó, begudes.
1: Sí, sí, sí.
0: Amb begudes. I
1: això va continuar-ho el meu avi, i va ser el meu pare el que es

0: Es va adonar que si hi havia begudes moltes senyores no entraven i llavors va ser quan es va treure el taulell de les begudes i es va ampliar més l'oferta de calçat, sí.
1: Tu creus que això seria possible avui dia? És a dir, una sabateria i tenir un petit taulell de begudes,
0: bueno,
1: on pots oferir... O t'ho demanen ja?
0: No, demanar-m'ho no, però bueno, seria un altre tipus de negoci, podria ser. Hi ha llibreries que donen cafès, doncs es podria fer, sí.
1: Ho dic perquè, clar, el fet de tenir un taulell amb begudes, això significava fer comunitat, també, a l'entorn de la sabateria.
0: Sí, clar. Ells a les 6 del dematí ja s'aixecaven per oferir barreges a la gent que se n'anava a treballar al camp. I després ja continuar durant el dia doncs, venent espardenyes o un altre que venia a buscar una cigarreta o coses d'aquestes. Mm.
1: Què t'han explicat d'aquells primers anys? Perquè ara estàs dient, s'aixecaven i clar, oferien barreges. Què són barreges?
0: Barreges era una beguda alcohòlica que el meu avi s'inventava i... Bueno.
1: Clar, hem de tenir en compte també que abans, per exemple, l'origen del vi tenia, no és com a data d'avui, no? Que és per degustar-ho, per tenir per gaudir d'allò, no? Sinó que en el seu principi el que era el vi també tenia un efecte com que era calòric justament també per donar força.
0: Clar, clar, clar, perquè la gent que anava a treballar...
1: La gent que anava a treballar doncs agafava també aquestes barreges per començar el dia, perquè era, podíem dir-ho com... Llavors que la dieta doncs era insuficient, doncs formava part també.
0: Sí, això era...
1: I què més t'han explicat? Perquè això, mira, no ho sabíem, per exemple, no? Que feia aquestes barreges i servia a la gent, no?
0: Bueno, doncs que tenien oberts tots el dia de la setmana, diumenge inclòs, que moltes vegades servien, no sé, l'escudella del diumenge i si venia algú a prendre's alguna cosa, doncs algú s'havia d'aixecar.
1: I això era per esmorzar, també, l'escudella?
0: No.
1: No.
0: És que estava obert, el diumenge també estava obert tot el dia.
1: O sigui, no hi havia horari, no. Era
0: en aquells obert. Temps, no. Després ja va haver-hi un horari, clar.
1: O sigui, que tu anaves a la sabateria, tenies la beguda, però també tenies escudella, si volies.
0: No, l'escudella la menjàvem els de casa.
1: Ah, els de casa, va.
0: I els teníem que aixecar per... Bueno, es tenien que aixecar.
1: Mm. Va, perfecte. Estem parlant de molt de treball, no?
0: Sí.
1: Perquè, clar... no tancar durant tot el dia, a més treballava l'Emilio, crec que treballava el seu fill Llorenç, no? La dona Teresa, és a dir, que la família
0: tots.
1: Sencera estava implicada. Això significa que la botiga va més enllà d'una feina, que és una forma de viure?
0: Bueno, en el cas de casa meva sí que ho ha sigut, en el cas de casa meva sí, vull dir, érem un equip i treballava tothom i tot era al vol dels horaris de botigues, les èpoques de més feina de la botiga, tot sempre s'ha envoltat en la botiga, sí.
1: Clar,
0: la veritat és que sí.
1: Perquè explica'ns com era aquest entorn de la botiga amb els teus pares, amb la teva família.
0: Bueno, doncs llavors quan van treure el taulell del beure i es van passar, o que és actualment a l'Avinguda Barcelona, doncs allà es van fer unes obres en l'any 65 i llavors es va ampliar molt l'oferta i treballaven els meus pares, els meus avis, la meva germana, jo era una mica més petita però també sortint de l'escola i treballava i així ens ha anat pujant la botiga.
1: Clar, hi ha un moment que deixeu de fer, no?, espardenyes i
0: sí.
1: Que s'obre el producte.
0: Sí,
1: com
0: sí.
1: És això? Quan és això?
0: Bueno, pues va ser quan es va canviar la ubicació del Pere Esmandia a l'Avinguda Barcelona 2.
1: Hi ha un objecte especialment simbòlic en aquesta història, que és el banc on tant l'Emilio com el Llorenç feia les espardenyes. I quan tens tu, per exemple, un objecte d'aquesta forma que ha passat per les mans de diverses generacions, què sents? Com
0: bueno,
1: ho cuideu?
0: Precisament parlant del banc, el vaig fer restaurar i el tinc a casa meva. Sí, sí.
1: Clar, en aquell banc suposo que també els teus pares doncs, van passar ja molt
0: sí,
1: estona, asseguts, sí.
0: Fer espardenyes ho feien el meu avi i la meva àvia, la meva mare també va aprendre, quan va entrar a la família també em va aprendre, la meva germana i jo no n'hem après. No.
1: Um, Què significa per a una família veure com el negoci va canviant de generació en generació i que continua en el mateix poble? Encara, no?, que vosaltres crec que és l'any 65 quan us vau moure a l'Avinguda Barcelona.
0: Bé, bueno, jo, com que ho he viscut, no ho trobo tan estrany. Ara sí, perquè els meus fills no continuaran, o sea, però bueno, a veure, si no ens hagués agradat, sí que ens haguéssim buscat la vida, tant la meva germana com jo, però com que vam tenir la d'allò que sí que ens va agradar, pues,
1: Clar, tu vas continuar. Tu vas créixer veient els teus pares treballar, la història de la família, de tu, de la teva germana, doncs estàveu ajudant, no?, a la família mentre estàveu treballant. Quin és el primer record que tens de tu mateixa darrere del taulell? Te'n recordes?
0: El primer no, perquè jo és que crec que vaig aprendre a caminar pel magatzem, llavors no tinc primer record.
1: I de vendre les primeres sabates.
0: Sí, jo, bueno, jo és que jo, clar, no eren els temps que és ara. Ara no es podria fer de molt petita, que inclús en moments de molta feina el meu pare deia, no la tabaleu, que és molt jove. Però no et podria dir quin va ser el primer.
1: Anar a fires, parlar amb proveïdors, escollir mostres, preparar l'aperdó també, no? Esperar que arribi el gènere, atendre els clients. En quin moment t'adones que allò que feies ajudant els pares doncs acabaria convertint-se en la teva professió?
0: Bueno, jo crec que sempre ho vaig saber-ho. Jo crec que sí.
1: O sigui, des d'un principi,
0: quan
1: et vas veure allà.
0: Sí, jo crec que sí, que sempre ho vaig saber-ho.
1: I la teva germana també?
0: Sí.
1: I això passa ara també amb la resta de la família?
0: No, els meus fills no tenen res que veure amb la botiga. S'han buscat la vida per un altre lloc.
1: I llavors, Montse, llavors què passarà?
0: Bueno, pues que quan arribi l'hora, pues començarem una nova etapa, dic jo. Sí.
1: I com es viu aquesta nova etapa, sapiguent que els fills, òbviament, doncs, tenen absolutament clar el seu dret per escollir.
0: També sempre vaig saber-ho, eh?
1: Sempre vas saber que no continuarien.
0: Sempre vaig saber-ho que no continuarien. Llavors, per això ho tinc molt assumit, no... Bueno, si ells continuessin, abans potser sí que jo mai em podria jubilar.
1: Llavors, com ho vius, això?
0: Bueno, jo crec que són etapes i quan arribi el moment, pues, ja veurem com ho viuré.
1: Has parlat, ara parlarem també amb el teu home, perquè el teu home crec que va deixar la feina per acompanyar-te en la botiga, és així? O no?
0: Sí. Quan el meu pare es va jubilar, jo deu fer uns 30 i alguna anys, li vaig dir, pues, deixa la feina i ajuda'm. I així ens ho vam fer-ho.
1: Us heu plantejat quan deixar-ho?
0: No, de moment encara no. Per això que quan arribi ja rumiarem.
1: Una botiga que no aprens només a vendre, sinó que tractes amb persones, has de tenir paciència, no? Escoltar, hi ha dies que millors, hi ha dies que pitjors, hi ha segons quines persones. Què t'ha ensenyat que els saps a vendre sobre les persones?
0: Bueno, a conèixer diferents perfils de persones, perquè crec que actualment per vendre s'ha de tenir molta psicologia i adaptar-te. Amb uns els has de parlar d'una manera, els altres has de parlar-los d'una altra manera. Així és.
1: Escolta, quan el Pablo, el teu marit, l'any 2000 li demanes que deixi temporalment la feina per treballar plegats, això és una declaració d'amor al negoci?
0: Bueno, primer ho vam provar-ho, va demanar una cedència. Bueno, sí, clar, perquè era bastant arriesgat.
1: Clar, és una vida molt compartida, digues.
0: Sí, però bueno, ha sortit bé.
1: Per tant, continuarà endavant això durant anys.
0: Bueno, fins que jo digui prou.
1: Quan tens pensat prou?
0: No ho sé.
1: De moment no tens
0: ganes. No ho sé.
1: Hi ha una fotografia preciosa de l'exposició del 125è aniversari. Aquell 2010 hi havia una absència que era molt important, que era la del teu pare, l'Emili, que havia mort 2 anys abans. Quan mires aquella fotografia, què és el primer que et ve al cap?
0: Bueno, jo crec que el meu pare va ser el que va fer el gran canvi. Sí que el meu besavi i el meu avi van fer en aquella època coses, però el meu pare és el que va fer el que s'ho va jugar tot, vaja.
1: Vosaltres heu vist transformar-se a Rubí, heu vist també com canvien els carrers, els comerços, les persones, els hàbits de compra, tota una història, i estem, abans hem parlat d'aquest banc que té, que allà es feien espardenyes des del principi. Si poguessis ensenyar-li a aquell Emilio de 22 anys, al Emilio el Coix, la botiga que teniu avui, i a la resta de persones que s'assegueixin allà amb tu, aquelles persones que ja no hi són, què creus que pensarien?
0: Bueno, jo crec que el meu besavi, quan obrís els ulls aquí a Rubí, quedaria bastant sobtat, però bueno, suposo que estaria content.
1: Creus que és conscient la gent que tens una botiga de 141 anys i tot el que significa?
0: No. Bueno, sí, els clients que tinc de tota la vida sí que ho saben, però no, la gent no és conscient.
1: Què voldries que deixes com a empremta?
0: La botiga? Bueno, que ha estat part del poble.
1: Doncs moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres,
1: Montse, per haver compartit amb nosaltres no només aquesta història d'una sabateria, sinó la història d'una família, no? I en bona part també, com dius, que és la història de Rubí. Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.

0: Somriure. És la veu, és la presència sonora d'una de les cantautors de referència de l'escena catalana, és Judit Neddermann, que el passat dia 1 d'octubre va publicar Mouta, una nova cançó que compta amb la participació de Momi Maia i que neix, atenció, amb l'objectiu de conscienciar i ajudar a transformar realitats. Tot això per donar visibilitat a les persones afectades per la malaltia de l'ELA i de rebot contribuir a la seva millora de qualitat de vida. Aquest projecte va més enllà de la música. Atenció, perquè el tema arriba amb un videoclip pioner al món. Un clip dissenyat perquè els usuaris puguin navegar exclusivament amb el moviment dels ulls. Sí, sí, tal com escoltes, amb el moviment dels ulls. D'aquesta forma es reprodueixen l'experiència que viuen moltes persones amb l'esclerosi lateral amiotròfica, l'ELA. Experiència quan la seva mirada doncs, es converteix en l'única forma de comunicació i d'interacció amb el seu entorn. Accedir a aquest videoclip tan particular serà molt senzill. Els usuaris només hauran d'entrar a l'enllaç habilitat per al projecte que redirigirà a la pàgina web de la Fundació Catalana de ELA, la Fundació Miquel Valls. Des d'allà podreu activar la càmera de l'ordinador, calibrar la vostra mirada i començar a moure's pel videoclip sense necessitat de cap ratolí ni cap teclat. L'objectiu és ben clar, és fer que el públic entengui, encara que sigui durant només uns minuts, com interactuen aquestes persones amb el món.
1: Canto per tots els que rimen.
0: Amb la mirada podràs moure el videoclip. I amb la música de la Judit Neddermann i Momi et podràs moure, mou-te i donar suport a aquesta bona causa.

0: Avui comença a la nostra ciutat una nova edició de Parlem d'Habitatge, una iniciativa de l'Ajuntament que vol posar sobre la taula un dels principals problemes que tenen actualment moltes famílies: poder accedir a un habitatge i, sobretot, poder-lo pagar. En xerram de tot això amb el regidor d'Habitatge, el Jordi Arnaiz. Bon dia, Jordi, benvingut.
1: Bon dia.
0: Jordi, què és exactament Parlem d'Habitatge i per què heu considerat que és necessari fer aquesta programació específica a la nostra ciutat?
1: Bueno, jo crec que en aquest moment el Parlem d'Habitatge sembla que ho haguem posat una data concreta donada les circumstàncies, no?, i els esdeveniments últims, però és un tema que ja vam fer unes primeres jornades al 2024. Vam fer el primer Parlem d'Habitatge. En aquell moment va fer un format més reduït que aquest actual. Com veieu, comencem avui, aquesta tarda mateix, i dura fins al dia 21. I ho hem fet perquè no només volem parlar d'habitatge, diguéssim, les administracions, sinó que volem obrir a la ciutadania i sobretot a les entitats, associacions, no?, i diferents ens que treballen dintre del món de l'habitatge, com és també l'habitatge cooperatiu, per donar a conèixer, pues, el que diem, no?, totes les dificultats que n'hi ha, que és un, bueno, com sempre hem dit, és un dels majors problemes que a dia avui tenim a la nostra ciutat, i també obrir l'esperança de que es pugui treballar i que n'hi ha altres formes de també accedir a aquests habitatges i formes diferents de treballar i de construir aquests nous habitatges que la gent necessita.
0: Uh-huh. El programa neix també amb la voluntat, com deies, de generar debat i participació ciutadana. Què espera l'Ajuntament obtenir d'aquest debat? I voleu escoltar la ciutadania per modificar o orientar les polítiques municipals?
1: Està clar que sempre que vulguem escoltar la ciutadania, perquè és la que al final les acaba posant, diguéssim, la realitat de les dificultats que tenen. Són ells els primers que pateixen els problemes, perquè nosaltres, la gent que estem governant i els polítics, segurament tenim una visió, però aterrar de peus a terra amb les persones que tenen aquestes dificultats, a les famílies, que és evident que a dia d'avui, pues, tenim l'oficina local de l'habitatge, que està a Prousa, on dirigeixen les famílies, tenim una bona percepció dels problemes que tenen, però sempre és bo escoltar la gent i sobretot que la gent també vegi que el que s'està fent i les, bueno, diferents maneres de poder donar sortida a les seves problemàtiques. Tenim clar que és un problema global i que no el solucionarem aquestes jornades, però com a mínim sí que volem donar aquesta esperança de que n'hi ha polítiques que poden fer que canvien les coses i també que tenim eines, tant a nivell local com a nivell de Catalunya, per donar, diguéssim, certa tranquil·litat a les persones.
0: Uh-huh. Avui precisament s'inicia el programa amb la projecció d'Ahogados por el Alquiler, que posa el focus en les dificultats per accedir a l'habitatge de lloguer. A Rubí, quina és ara mateix la situació del mercat de lloguer?
1: La situació que fa poc també vam fer la taula pel dret de l'habitatge, ja van donar certes dades. N'hi ha poca oferta, n'hi ha molta demanda, que això ja ho sabem, i sobretot el que es trobem és que l'oferta aquesta que tenim, pues, ha anat pujant moltíssim el que són els preus de lloguer, no? L'altre ja ho comentaven, gairebé ha pujat més del 45% en els últims anys, i això i tot que a Catalunya tenim regulat els preus màxims, o sigui que si anéssim a altres comunitats que pujan més del 80% en els últims 4 anys, on no s'aplica la llei de regulació dels preus, veurem que tenen encara més dificultat, i per això amb aquestes jornades que fem avui i en la que fem aquesta tarda a la biblioteca, que aprofito per convidar tothom que vingui, ve també el Pablo Feu, que és un dels advocats d'urbanisme, diguéssim que ara mateix està més de moda, no?, i que ha treballat en impulsar lleus que regulen, pues, les compres especulatives, la regulació dels preus de lloguer, o sigui que ha fet molts informes també per la Generalitat, i per això avui el convidarem, farem un col·loqui amb ell per veure, després d'aquest reportatge de Televisió Espanyola que passarem, pues, bueno, les dificultats que troben a Madrid, a Eivissa, a Barcelona, no?, a aquelles zones tensionades, sobretot per l'habitatge turístic, que és un gran problema a les ciutats que tenen aquest turisme i que són ciutats turístiques.
0: Uh-huh. Hi ha una pregunta que es fan moltes persones. És possible avui que una persona amb una feina i un salari mitjà pugui independitzar-se i pagar un lloguer a Rubí?
1: És gairebé possible, però també té les dificultats de que una persona sola, amb els preus que avui tenim, pues té aquesta dificultat de poder-se emancipar. Tot i que es posen ajudes al lloguer, ajudes a les despeses corrents, bueno, el que sempre s'ha dit, no? Que no pot superar mai el preu que es paga per un lloguer o per una hipoteca el 30% dels ingressos, i aquest és el greu problema. Tot i que els salaris han pujat molt, no? Més d'un 65% els últims anys, el salari mínim interprofessional i els convenis també han regulat pujades, el preu del lloguer o el preu de l'habitatge ha pujat encara més. I aquesta és la gran dificultat per a unes persones que es vulguin emancipar-se, i sobretot pels joves.
0: Uh-huh. Un dels grans problemes és també el parc d'habitatge assequible. Quina capacitat té actualment Rubí per incrementar aquest parc?
1: La capacitat que tenim avui en dia és la regulació que estem a través dels plans generals, no? Que estem forçant les últimes promocions privades que es faran, entre el 40 i el 30% d'habitatge protegit, de protecció oficial, amb un preu regulat, i que serà una regulació de por vida, o sigui, aquesta ja no perdran la seva qualificació, i també, sobretot, l'eina fonamental que tenen del futur és el POUM. El POUM que projecta gairebé 4.000 habitatges de protecció oficial en els pròxims 18 anys, i que projecta nou sòl on puguem fer aquests nous habitatges. I a Rubí, pues, hem posat a disposició aquests solars, també en el pla 50.000 de la Generalitat de Catalunya, per fer tot habitatge de protecció oficial.
0: Uh-huh. Quan estem xerrant d'habitatge assequible, sovint apareixen conceptes com habitatge protegit, habitatge públic, lloguer social, cooperatives... Per una persona que estigui cercant pis, quina és la diferència de cadascuna d'aquestes opcions?
1: Bueno, l'habitatge de protecció oficial té un preu regulat que sempre ha d'anar per sota o ha d'anar per sota del que regula el preu lliure de mercat. Per tant, n'hi ha unes taules i aquests habitatges els tenim, diguéssim, els tenim controlats, sabent quins habitatges són, tenim el llistat, i les persones per accedir a ells han de tenir unes condicions econòmiques regulades també. O sigui que ni la gent, evidentment, ha de poder pagar el preu, però no poden tindre uns ingressos superior a una quantitat, perquè llavors ja podrien accedir al mercat lliure. El cooperativisme, pues és habitatge on la gent és una part soci d'aquest habitatge, que pot ser en règim de lloguer o en règim de propietat, i l'habitatge de lliure mercat, pues és el que, bueno, el lliure mercat és el que tenim, no?
0: Uh-huh. Precisament el dia 16 hi ha una taula rodona sobre les dificultats d'accés a l'habitatge i les formes alternatives d'accés i tinença. Les fórmules alternatives com el cooperativisme en cessió d'ús poden tenir un pes real a la nostra ciutat o encara són una opció molt minoritària?
1: La taula que tenim el proper 16 és molt interessant, perquè té algunes qüestions molt importants i novetats. Aquí, a aquesta taula, farem un debat a través de la regidoria d'habitatge. També estarà, en, jo crec que això és molt novedós, no s'ha fet a cap lloc, sinó que estem treballant amb els APIs de la ciutat, aquells que tenen locals a la nostra ciutat, i que vindrà el seu president de Barcelona, per també fer el debat, no?, que les immobiliàries, com sempre he dit, han de ser espais segurs, on s'ofereixen unes condicions regulades, i sobretot treballar conjuntament amb ells, perquè també tenen una part del mercat i sobretot dels propietaris que dirigeixen a ell. I també ve Cohabitat, que és una coordinadora de fundacions que treballen per l'habitatge social. Precisament ahir teníem unes jornades a Barcelona amb ells, on explicaven com treballen. I volem fer aquest debat sobretot des del punt de vista de les administracions, del punt de vista també d'aquest teixit de fundacions que fan habitatge cooperatiu o habitatge en cessió d'ús, i també amb els APIs que regulen el mercat i també es troben directament a aquests propietaris, no?, que ofereixen els seus habitatges i que volen tenir aquesta tranquil·litat de poder jugar de manera tranquil·la. I per això també estem treballant conjuntament com a administració, perquè entre les dues puguem oferir, pues, la borsa de lloguer que tenim com a ajuntament, i que també se sentin segures les persones d'aquest habitatge el poden jugar de manera tranquil·la amb nosaltres.
0: Mm-hmm. Sí, però tornant a la meva pregunta, el cooperativisme és real a la nostra ciutat? Perquè no tinc la sensació de que estigui massa estès.
1: A la nostra ciutat, a dia d'avui, que en consti, no tenim cap promoció que sigui feta a nivell de cooperativisme. Estem treballant, ens hem reunit també amb Cohabitat per veure com podem fer un conveni de col·laboració. Estem redactant aquest conveni de col·laboració, però en el moment que puguin cedir algun solar, que puguin fer aquest habitatge de manera que sigui un habitatge social i que estigui regulat a la ciutat. No ens han arribat ni al sòl privat ni al sòl públic més demanda d'habitatge cooperatiu. També hem de dir que tenim la dificultat, fins que no tinguem el POM aprovat definitivament, de tindre nous solars, no?, que puguem posar com a ajuntament a disposició d'aquestes entitats.
0: Uh-huh. Anem a les polítiques municipals, si t'apareix. Quines uh-huh. són ara mateix les principals línies de treball per facilitar l'accés a l'habitatge?
1: La línia de treball que estem fent és intentar fer aquestes promocions a nivell públic d'aquest buit solar, desenvolupant algun avantprojecte que tenim ja sobre de la taula, i després oferir, amb el pressupost que tenim municipal, doncs les ajudes al pagament de les despeses, les ajudes al lloguer, a diferents col·lectius, joves, persones grans, bueno, el col·lectiu de la gent, diguéssim, que és més gran, que és entre 34 i 64 anys, que és el col·lectiu més gran, i oferim, doncs, totes aquestes ajudes, i sobretot també treballem a les ajudes d'emergència, perquè les persones que no poden fer front al seu pagament del lloguer o de la seva hipoteca, que no es vegin en un procés de desnonament, sinó avançar aquests diners, deixar-les aquests diners perquè no s'engegui un procés de desnonament. Aquestes serien les línies que estem treballant i, com dic, tot està pendent, sobretot del desenvolupament del pont, que es permetrà, pues, planificar en temps i donar un pressupost, que esperem que puguem aprovar els pressupostos municipals també per incrementar les despeses en habitatge.
0: A banda, també tenim ProUrsa i l'oficina local d'habitatge, que n'hem xerrat moltes vegades aquí en aquest programa. Una persona que avui mateix no pot assumir el seu lloguer o que està cercant habitatge, a quins recursos municipals pot acudir i què se li pot oferir?
1: El recurs municipal que estem donant és les ajudes a les despeses corrents, però sobretot estem donant el suport jurídic. A ProUrsa tenim una advocada que dona el servei jurídic, evidentment, de manera gratuïta, i el que fa és, sobretot, el que fem és molta mediació amb el propietari perquè puguem retrasar aquests pagaments, perquè pugui pagar-ho de manera fraccionada i també, com he dit, donar-li nosaltres aquests diners perquè puguin pagar i no s'engegui el procés. És la part que, diguéssim, ja regulem. Hem de tenir en compte que les competències de l'habitatge les té la Generalitat de Catalunya i, per tant, nosaltres, a través de Rubí, el que fem és regular i diguéssim, treballar i facilitar totes aquestes ajudes que la Generalitat té, no? com les ajudes als joves, al gran, les despeses corrents, bueno, també tenim per el projecte d'emancipació de la Generalitat de Catalunya, que fins menors de 35 anys avançant el que és l'entrada per poder comprar un habitatge. Bueno, tot això ho regulem des de l'agència i, com no, genera la borsa d'habitatge de protecció oficial, que també la gestionem des de Rubí. Pues, tots aquests habitatges que van quedant buits, pues, llavors la llista que tenim, pues, oferim aquest habitatge a les persones que estan al registre de sol·licitants.
0: Mm-hmm. Hi ha un altre problema que potser no és tan visible, i és que les persones que sí que tenen aquest habitatge, però que tenen dificultats per mantenir-lo. Estan augmentant les situacions de vulnerabilitat a la nostra ciutat? Teniu constància d'això?
1: A l'informe que va presentar la taula d'habitatge han baixat el desnonament, han baixat les ajudes d'emergència, o sigui, s'han reduït. I això té que veure també amb que nosaltres el que intentem és, a banda que passi cap procés, aturar-lo abans. I les mediacions que fem amb el jutjat el 2025 van estar a prop del 80% els desnonaments que van aturar. Malauradament, amb els canvis que estan havent i amb la caiguda de l'escut social, això aquest any segurament les xifres aniran a pitjor, però hi estem intentant fer tot el que està en les nostres mans. Per això ens hauria agradat que aquell decret que el divendres no es va acabar aprovant, doncs s'hagués aprovat, perquè al final estem parlant de famílies que moltes vegades tenen aquestes dificultats i tot i que s'ha millorat el salari mínim, la renta garantida d'inserció i altres ajudes, encara tenen aquestes dificultats de, sobretot les famílies monoparentals, que han d'afrontar totes les despeses amb una sola persona, amb salaris que a vegades no són els que tenen la mitjana a la comarca.
0: Uh-huh. El programa també xerrarà de pobresa energètica. Fins a quin punt habitatge i pobresa energètica són avui dos problemes inseparables?
1: Són dos problemes, però que a vegades no van directament lligats, sinó perquè al final pot tindre un lloguer molt baix, però les despeses, sabent que hem passat un estiu amb molta calor, la gent no pot accedir a posar-se un aire condicionat, tenen aquestes dificultats perquè cada vegada el canvi climàtic va pitjor i moltes vegades el subministrament són una despesa important que va lligada també a les necessitats que tenen les persones o les famílies en aquest cas. I per això ja és un programa que portem treballant molts anys com a ajuntament, d'intentar que aquesta despesa, no? El bo energètic i tota aquesta qüestió que tenen que veure amb despeses més enllà de pagar el lloguer. I per això també donem l'ajuda directament de 200 euros com a ajuntament a les famílies que la sol·liciten.
0: Uh-huh. El 21 d'octubre també hi haurà una conferència sobre habitatge i racisme immobiliari. Quan xerrem de discriminació, l'accés de l'habitatge, de quines situacions estem xerrant?
1: Pues això és molt senzill i nosaltres vam fer la prova. O sigui, amb una immobiliària, demanar si tenien algun pis de lloguer, dir-nos que sí, que us treuen un ventall de pisos de lloguer. Després anar a una persona racialitzada, immigrant, que anar a demanar el mateix i dir-li a la mateixa immobiliària que no tenien ara mateix cap pis de lloguer. Això és una realitat que passa a la nostra ciutat, però malauradament passa a tot arreu. I és una discriminació molt gran que tenen i que les immobiliàries les pateixen no perquè segurament sigui cosa d'ells, sinó dels propietaris. Per això, com deia abans, hem fet aquesta jornada amb els APIs, perquè també això, ells també, si al final un propietari diu jo no vull jugar amb aquest perfil, doncs tenen aquesta dificultat d'oferir altres coses, i aquesta jornada que fem, que la fem amb la codirectora de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, doncs és molt interessant per això, perquè posava també aquesta qüestió, que tot i tindrà ingressos, tindràs moltes vegades inclús la nacionalitat d'aquí, es troben amb aquest racisme a les immobiliàries, que moltes vegades ve alimentat, no?, per aquests discursos de gent que t'ocuparà el pis, que no et pagarà, que et deixarà, i al final són gent que està cotitzant cada dia com tots nosaltres per les arques de l'Estat i sobretot sufragant les despeses que tenim com a societat, no?, per mantenir l'estat de benestar. I van trobar que era molt interessant parlar d'aquest tema, que a vegades queda molt ocult i que les persones que la pateixen també a vegades es troben li dona com vergonya explicar aquesta situació.
0: Mm-hmm. Si una persona es troba amb aquesta discriminació, què pot fer concretament com a persona afectada?
1: Això és denunciable, això és denunciable, s'hauria de denunciar, sabent que això és el que suposa, no?, ficar-se en una denúncia d'aquest tipus, però evidentment tenim una llei i tenim la Constitució espanyola, que tothom són igual, i que evidentment això és una discriminació molt greu dels seus drets fonamentals.
0: Uh-huh. Avui no puc obviar la pregunta, després del que ha passat en els darrers dies i que ens ha duit en aquesta convocatòria d'eleccions, però avui mateix el Consell de Ministres torna a aprovar els decrets d'habitatge que la setmana passada es van tombar al Congrés. Com valora aquestes mesures un responsable municipal d'habitatge? Són suficients per començar a donar resposta al problema?
1: Són per començar a donar resposta al problema. No seran la solució definitiva, perquè tenim una mancança general d'habitatge que no s'ha construït en els últims anys, això és una mancança que tenim, però com a mínim donarà tranquil·litat i seguretat a moltíssimes famílies. Es calcula que a Catalunya tenim gairebé 70.000 famílies que podran ser desnonades si aquest decret no està en vigor. A la nostra ciutat tenim també moltes que durant l'escut social van aconseguir mantenir-se al seu habitatge, i sobretot aquí sí que vull aclarir que aquest decret no va contra els petits tenidors, o sigui, els petits tenidors no tenen cap problema si necessiten el seu habitatge ni estan marcats per la llei, sinó són els grans tenidors aquells que no fan servir el seu habitatge per viure, sinó per especular, i per tant és un decret que com a mínim donarà aquesta tranquil·litat, es donarà un temps perquè les famílies puguin situar-se en una situació millor econòmicament i sobretot també per treballar des de l'ent municipal amb aquesta mediació que estem fent, perquè moltes vegades quan no volen renovar un contracte no és per problemes amb l'inquilí, sinó només perquè volen pujar molt més el preu, i en aquest sentit també aquesta llei regular els topalls màxims de pujades i altres qüestions que tenen que veure sobretot amb les compres especulatives. El que no pot ser que com a ajuntament, ara que estem fent compres de tanteig i retracte, tinguem certes dificultats per tindre aquests habitatges, i els fons voltor, que tenen moltíssim molt més diners que tenim, per exemple, com nosaltres a l'Ajuntament, puguin comprar els habitatges per sota del 70% del preu de mercat. Això és un frau molt important. Aquests habitatges, alguns en el seu moment eren habitatges de protecció oficial, que han perdut aquesta protecció i, per tant, estan especulant amb un bé bàsic, i que un bé bàsic que, a més, en el seu moment es va construir amb fons públics.
0: Uh-huh. Un dels decrets planteja allargar fins al 2030 la protecció davant dels desnonaments de persones en situació de vulnerabilitat. És una mesura que pot tenir impacte també a la nostra ciutat?
1: Molt impacte. O sigui, aquí a Rubí tenim controlats certs processos que estan ara mateix aturats als jutjats, i que en qualsevol moment, en el moment que els propietaris, aquests bancs, aquestes immobiliàries i aquests grans tenidors enxeguin el procediment, no tenim eines per defensar-los davant del jutjat. I ja dic, el 2025 van ser capaços d'aturar gairebé el 80% amb els informes que van fer i les tasques que van fer, i ara estan atats de peus i mans perquè no podem fer aquesta tasca, perquè no tenim una llei que li diem al jutge que això no ho pot aplicar perquè n'hi ha una gent que protegeix a les famílies vulnerables.
0: Mm-hmm. Mirant-ho des de Rubí, que li demanaria al pròxim govern espanyol, sigui qui sigui, per poder afrontar millor la crisi de l'habitatge des dels municipis?
1: Jo li demanaria el mateix que crec que s'haurien de demanar a tots els ens i a l'àlim local, que posem l'habitatge com la cosa més urgent i més important que ara, a dia d'avui, necessita la nostra societat. Mm-hmm. O sigui, deixem de posar-los a un calaix més baix, ha de ser la primera necessitat. S'han vist a les mobilitzacions, que la gent jove ha sortit al carrer perquè són els que tenen més problemàtiques. La gent s'ha mobilitzat i hem d'aprofitar en aquest moment per posar allà on toca, que és a l'urgent i a lo prioritari, l'habitatge.
0: Uh-huh. I ja per acabar, i tornant a les jornades de Parlem d'Habitatge, què li agradaria que hagués canviat en el debat sobre l'habitatge a Rubí? Perquè serveixin.
1: M'agradaria que hagués canviat el concepte d'habitatge de protecció oficial i d'habitatge social, no? Que moltes vegades la gent no ho equipara a gent pobra, a gent amb problemàtiques, a gent incívica, a gent, bueno, i això no és la realitat. O sigui, estem parlant de gent com nosaltres, que és un concepte d'habitatge de protecció oficial o habitatge social, és un habitatge que té totes les característiques. Les promocions que estem impulsant com des del municipi tenen una cara, no?, que dona gust veure-la. No sé si heu pogut veure també la rehabilitació que hem fet, i això dona constància de que són habitatges per gent com nosaltres, gent que no té cap problema amb ningú ni que generarà cap problema, i sobretot que la gent, les entitats, l'associació de veïns i sobretot els barris obrin aquesta mirada de que és un habitatge com el que tenen ells, sense cap problemàtica.
0: Mm-hmm. Jordi Arnaiz, regidor d'Habitatge, moltíssimes gràcies per venir avui a explicar-nos aquest programa de Parlem d'Habitatge, que comença avui, que serà des d'avui fins al dia 21 d'octubre, i també per abordar les diferents qüestions d'habitatge que afecten a la nostra ciutat. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.

Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. El Rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí. Molt bon dia, què tal, com esteu? Aquí un servidor intentarà tenir tota la veu possible per fer-vos una recomanació musical. I comencem amb força, comencem amb la mítica Patti Smith i aquest People Have the Power. Vosaltres teniu el poder de poder sobreviure a aquest temps tan plujós, aquest mal rotllo que genera, doncs aquest temps que ens deixa tots una mica insegurs i que fins i tot fa que ens podem emmalaltir d'una forma o d'una altra. És el que toca, però per ser optimistes i per obrir aquest horitzó i animar tothom, jo només us comento una cosa molt important, que ja coneixem al complet el cartell de l'Azkena Rock els dies 17, 18 i 19 de juny del 2027. Actuarà Patti Smith, per exemple. Doncs sí, per escalfar l'ambient i per començar el compte enrere definitiu fins a arribar a aquell Azkena Rock, doncs aquell mític festival vitorià, parlant de mítics, mítics com la senyora Patti Smith i la seva banda, el Marilyn Manson, els Slash o Wilcon, formaran part d'un line-up revelat al complet íntegrament i que reuneix a prop de 60 artistes i o bandes que actuaran en aquest magnífic festival Azkena Rock, un referent ineludible a l'estat espanyol i jo diria que també a nivell europeu per gaudir del rock del bo i de qualitat en un gran festival. Com ells mateixos anunciaven, llegendes del rock, artistes icònics i sorpreses irresistibles, totes elles protagonitzaran un cartell que és pur foc, puro fuego, això, fueguitos, enviar allò, la típica icona dels emoticons del WhatsApp o de qualsevol missatgeria. Bueno, en tot cas, un cartell ple de grans artistes que recomanem que doncs descobriu mitjançant les xarxes socials i la pàgina web, on trobarem a la Patti Smith i la seva banda i on també podrem trobar a la cantautora de Vic, a la Joana Serrat, una cantautora reconeguda internacionalment per la seva música influenciada per les arrels nord-americanes i canadenques. I precisament aquesta serà la nostra recomanació des de aquest festival Azkena Rock, que ja està una miqueta més a prop. Sí, a l'Azkena Rock, 17, 18 i 19 de juny, ja farà calor, ja farà bon temps i farà un temps magnífic a Vitòria per gaudir de grans artistes com Patti Smith, com els Wilco o com la Joana Serrat. És una magnífica excusa per recuperar aquesta cantautora i gaudir del seu tema Pictures.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6 i us parla Lídia Porta. Francesc Macalvaró serà el cap de llista d'Esquerra Republicana al Senat. El periodista i assagista de Vilanova i la Geltrú ha estat diputat al Congrés d'aquesta legislatura i va ser el número 3 de la llista just després de Gabriel Rufián i Teresa Jordà. Macalvaró ha estat portaveu de la Comissió d'Exteriors de la Defensa, la d'Interior, la de Cultura i la de la Constitucional, a més de la Comissió Mixta de Control de la Corporació de Radio Espanyola. També està responsable de temes com memòria democràtica i ha participat com a ponent en diferents comissions d'investigació, com la d'atemptats de l'any 17, i com a ponents en diferents projectes de llei, com la del cinema o la de multilingüisme. I en el Congrés, Gabriel Rufián tornarà a encapçalar la llista de cara a les eleccions del 29 de novembre. La decisió es formalitzarà en una reunió executiva nacional del partit. Fonts pròximes a Rufián expliquen que s'estan ultimant un acord amb Podem que inclou que la formació d'Irene Montero no es presenti a Catalunya i que demani el vot pels republicans i que Rufián faci campanya per Podem a la resta de l'Estat. I busquem la previsió del temps per les properes hores. Bona tarda.
2: A mesura que avançava el diumenge, les nuvolades també han anat guanyant terreny i, de fet, a primeres hores de la tarda, els núvols eren ben compactes a bona part de comarques de Girona. Però a aquestes hores de la tarda ja tenim obertura de clarianes per la franja de Ponent i a les properes hores aniran guanyant terreny. Tot plegat amb un migdia on les temperatures s'han mantingut molt semblants a les ahir dissabte. Les màximes han rondat entre els 25 i 26, puntualment 27 graus, concentrades sobretot al litoral i prelitoral tarragoní, com també a les Terres de l'Ebre. Aquesta propera nit i matinada, calma i tranquil·litat, i demà dilluns ens despertarem amb bancs de boira sobretot a les valls i fondalades de la Catalunya central, i aquests núvols baixos també es deixaran veure a punts del litoral tant central com també tarragoní. A la tarda tindrem abundant pas de núvols alts i prims i amb unes temperatures que en conjunt tendiran a recuperar-se. Ho anirem seguint aquí, la xarxa. Que tingueu bona setmana.
1: I una dona ha resultat ferida per un tret al barri de Sant Joan de Figueres la matinada d'aquest diumenge, tal com avança el cas. La família ha traslladat la víctima fins a l'Hospital de Figueres i ha estat el personal del centre sanitari que ha visitat a la policia perquè han comprovat que la ferida era d'un projectil. Els agents han rebut l'avís sobre 3:45 de la matinada i fonts properes al cas expliquen que la dona està al carrer en una celebració quan s'haurien disparat trets a l'aire i un d'ells ha acabat ferint-la. De moment, els Mossos d'Esquadra ja investiguen el cas i hores més tard la dona ha estat traslladada a l'Hospital Trueta de Girona. I perquè fa els castells, els nens del Vendrell han viscut una gran diada de Santa Teresa a la celebració del seu centenari. Els vermells han repetit una actuació excel·lent, mentre que la colla jove Xiquets de Tarragona i els Minyons de Terrassa han fet actuacions pràcticament idèntiques. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: I continua el rebost, sempre ben ple de grans productes radiofònics que radiofonem gràcies a la màgia de la ràdio, ja que podem encapsular-los perquè els podeu tornar a gaudir o fins i tot descobrir per primera vegada, que també podria ser possible. Doncs en aquest rebost i a la tercera hora tindrem dos protagonistes principals, sobretot la Cuca i la Carmen, que són les dues conductores del programa Inspira't, un programa ple d'inspiració per tots els oients, que en aquest cas en la segona part del mateix programa que es va emetre en directe el passat dimarts, doncs entrevisten a la Verònica de Ojabón, així l'anomenen, perquè pertany a aquesta empresa rubinenca, Ojabón. Diuen que ens portarà receptes per netejar la casa de forma natural, encara que ella també, doncs, moltes vegades porta receptes de cosmètica natural per recomanar als oients, a les oients en aquest cas, de l'Inspira't. També tindrem l'oportunitat en aquesta tercera hora de descobrir la programació musical, teatral, artística del Casino de Rubí, gràcies a la irrupció en el Rubí al dia del senyor Jordi Planell, que és un autèntic crac i que fa una programació magnífica no només al casino, sinó també al Teatre Municipal, la sala. Doncs va venir al programa per explicar què faran al casino. I un servidor també va ser convidat uns minutets per parlar, per fer un aperitiu d'allò que passarà el dia 28 de novembre al mateix casino. Estem parlant de la gala Rubí Sound. Si vols descobrir noves coses i sobretot si vols agafar nota per la teva agenda cultural, no t'ho perdis, no et perdis aquesta recuperació, aquest moment encapsulat del rebost amb el Jordi Planell, i el Toni Bravo, que el va entrevistar en el programa Rubí al dia. I finalment, dues càpsules de recomanació que us deixarem aquí perquè les gaudiu. Aquestes dues càpsules són de Ruslana, que estrena nou treball, i també parlem d'un altre gran moment

0: Doncs seguim a l'Inspirat de Ràdio Rubí, aquí al 99.7 de la FM. Ja veiem que la joventut, hi ha joventut que té molta trajectòria, i ho hem vist amb l'Anar avui. I nosaltres ara seguim inspirant-vos. Avui portem un perfil, perfil homenatge, com diem nosaltres, doncs a un artista que ens va deixar ara al setembre. I era actor, era director, dramaturg, poeta, i va viure moltes vides dins del teatre, però sobretot era un home d'escena. Parlem de Manel Dueso, un sabadellenc nascut l'any 53 que va començar a fer teatre al seu barri, a Sant Vicenç de la Creu Alta, i que més endavant estudiaria interpretació a l'Institut del Teatre de Barcelona.
1: Dueso no va voler quedar-se només en la interpretació, va voler entendre el teatre des de tots els seus angles, i aquí és on apareix la figura fonamental en la seva trajectòria, José Sanchís Sinisterra. Dueso va formar part de l'entorn del Teatro Fronterizo i amb Sanchís Sinisterra i Luis Miguel Climent acabarien sent un dels fundadors de la Sala Beckett.
0: Un espai que es convertiria en tota una referència de la dramatúrgia contemporània aquí a Catalunya. Però hi ha una cosa interessant d'en Manel Dueso, és que no era només algú que escrivia teatre, sinó que ho vivia a les seves carns.
1: Va actuar en més d'un centenar de muntatges i va posar-se en la pell de personatges de, com Shakespeare, Chekhov, Molière, Tennessee Williams, Beckett, Fassbinder o Genet. Va dirigir, va escriure i va ensenyar.
0: Com a dramaturg va escriure més d'una vintena d'obres, entre elles Sara i Limón i Platón ha muerto, que van rebre el Premi de la Crítica al millor text. O Pensem, pausa, a la merda. Tenia una gran capacitat per moure's entre l'humor, la duresa, la tendresa i la inquietud existencial que va marcar gran part de la seva obra.
1: Comptava amb una altra faceta, potser la més íntima, la poesia, perquè Dueso escrivia poemes des de l'adolescència i la considerava una part essencial de qui era. El 2026 va publicar Som cabells d'escuma en camps de menta, un poemari que va arribar també als escenaris en forma de recital.
0: Però segurament molts espectadors no el coneixien, així pel nom, però el recordaran perquè va entrar a moltes cases a través de la televisió, amb sèries com Laberint d'ombres, El cor de la ciutat o La riera. I també a través del cinema, en pel·lícules com Salvador, Mientras duermes, El cuerpo o Contratiempo. Però ell, com passa amb molts artistes, sempre tornava al teatre. I tindrà el teatre.
1: Així és. El desembre de 2025 estrenava al Teatre Nacional de Catalunya Jambo Buana, una obra que ell mateix havia escrit i dirigit. Seria el seu últim muntatge teatral.
0: Aquest passat setembre ens va deixar amb tota una trajectòria al darrere, que hem volgut repassar aquí a l'Inspirat breument. Dueso deia que el llenguatge era una arma contra el dolor i que s'havia de morir recitant poesia. No sabem si ho va fer, però nosaltres, en el seu honor, sí que voldríem recitar uns versos seus. Em desfaig. Quan es difumini el dibuix, seré polsim davant teu. Només hauràs de bufar. Que l'alè final sigui el principi de l'adeu.
1: Molt maco, Carmen. A part, haig de dir que ha sigut un descobriment, perquè sí que és veritat que el recordava, aquest perfil el recordava molt a les sèries de televisió, però he descobert aquesta part d'ell, com diem, tan íntima, que és la poesia. M'ha sobtat també que sigui de Sabadell, no ho sabia, i descobrir que tampoc se li ha fet ni se li ha donat cap homenatge.
0: En reconeixement, sí que té premis, té alguns premis.
1: Sí, però amor, i no, ni quasi ni ens hem enterat.
0: No, exacte. I jo crec que t'has quedat amb ganes de poder-lo entrevistar al teu programa Espai
1: sí,
0: Obert, oi?
1: Sí, perquè
0: crec que una persona amb contingut.
1: És interessant de veure aquests perfils, no? De descobrir persones que potser tens a prop moltes vegades, a vegades passen per la teva vida, inclús en algun esdeveniment o alguna cosa, i no els hi dones la importància que tenen, perquè aquest tipus de persona, la Sala Beckett, parlem d'una sala molt característica de la ciutat comtal, o sigui que no sé, m'he quedat com dient quin poc reconeixement a segons quines persones.
0: Sí, el que parlem moltes vegades, no? Que sempre es dona com molta veu sempre com les mateixes persones, no? I falta una mica més d'obrir, no? el prisma i descobrir més personatges importants que el que tu dius, que estan al nostre voltant. Aquí, Cucal, inspira't. Avui tenim una altra persona inspirada, d'aquestes que tens a prop i que sort que l'hem descobert.
1: D'aquestes que ja són del nostre club,
0: Exacte, i són del nostre club, del club inspirat o inspirades, i que la tenim aquí un cop al mes per portar-nos receptes de productes

0: coses naturals que podem fer a casa, que podem estalviar molts diners i també estalviar-nos, jo crec, fins i tot malalties o altres històries.
1: Podem posar-la una mica en context, no, Carmen? Perquè, clar, ha sigut col·laboradora nostra durant tota la temporada passada, però, clar, estem ja a la cinquena temporada, no sé si t'has enterat.
0: Sí, sí.
1: Podríem posar una miqueta en context de qui és la Verònica, no? Sí.
0: Hola, bona tarda, Verònica. Verònica de Ojabón. Per nosaltres és la Verònica de Ojabón.
1: O Vero, per als amigos, no? I amigues?
2: Sí, sí, sí, ja m'agrada, ja. Vero de Ojabón, sí, sí, està molt
0: bé. Posa'ns una mica en context, perquè sempre, un cop al mes, ens portes una recepta, sí, per inspirar-nos, sí, i perquè la Cuca i jo diguem que la farem i al final no acabem fent, però això no passa res. Però posa'ns una mica en context, en quin moment et comences tu a fer això?
2: Sí, doncs jo començo ja fa 14 anys a fer sabons artesanals i vaig començar, doncs, bueno, una mica com a hobby, no? Quan estava embarassada del meu fill gran i dic, ostres, vaig voler fer un producte per cuidar la pell, no?, dels nens, però ja se sap que són molt delicats, i allà et comences com a informar una miqueta. I allà va ser la primera vegada que vaig fer sabons i va ser com una, bueno, com màgia, no?, quan va sortir el sabó. És com una cosa sorprenent, no?, perquè jo ja havia fet moltes coses, o fas hobbies, o fas ceràmica, però bueno, quan vaig fer els sabons va ser com una sensació diferent, com d'enamorament, no? I així vaig començar, i després, doncs, fer quilos i quilos de sabons, feia molts detalls de boda, sobretot, no?, per entregar de detall a les cerimònies, i després ara ja tinc aquí a Rubí el meu taller de sabons artesanal, i sobretot faig formacions. I vaig començar amb els sabons, però després, clar, dius, ostres, si compro aquesta petita cosa ja puc fer una crema, i si compro això em puc fer un xampú. I llavors, clar, això va creixent, creixent, creixent, i al final, doncs, res, faig aquestes cosetes al meu taller i formo a la gent perquè també, bueno, per això, per inspirar altres dones, que sobretot les meves alumnes són dones, de vegades se'n cola algun home, però
0: un infiltrat,
2: però, exacte, no? Però la majoria són dones, i sí, sí, és un estil de vida, al final, no?, de cuidar-te, ja no només amb l'alimentació, sinó també el que et posa sobre la pell.
1: Que t'estic mirant la pell i la tens, vamos, fantàstica, eh?
2: Doncs amb sabó i poca cosa més, eh? Sabó,
1: sí, que a vegades no cal gaire història, no?
2: Exacte, sí, sí. Al final, menys és més. O sigui, aquestes rutines de 10 passos no calen, eh?
0: És que no tenim temps de fer això. Jo no sé qui té temps de fer tota aquesta rutina tan elaborada.
1: I els skincares aquests, que són rutines, sí, que jo dic que ara li posem anglicismes a tot. Però clar, que les nenes també els fan des dels 8 o 9 anys. A és mi, que això és una barbaritat, no?
2: Sí, i això és un tema realment molt preocupant, perquè clar, tots aquests productes, si tu fas aquest skincare o aquesta rutina del cuidado de la pell amb productes naturals, diu, bueno, pues ala, bé, sí, no? Però és que els fan amb productes que porten molts tòxics i sobretot molts disruptors endocrins, i bueno, ja s'ha vist que a les noies, doncs, cada vegada els hi baixa la menstruació abans, i això és per tot aquest tema dels disruptors hormonals, que et porten, doncs, bueno, tota aquesta barreja de productes químics, que ja no només és el que ens posem a la pell, sinó el que respirem, el que mengem. Doncs tot això fa una barreja i ja s'ha vist que els hi arriba a la menstruació 2 anys abans,
1: de mitjana.
2: I a part
1: és que, ara que parles de la menstruació i d'època d'adolescència, jo me'n recordo quan érem adolescents que teníem aquelles pells plenes de grans, que són les hormones quan estan revolucionades i tot això, això també contribuirà, no?, a que els grans surtin més o algú així, no sé.
2: Clar, el tema és que la pell és un òrgan que és molt emocional. Llavors, clar, quan estàs en aquesta època de rebel·lia, no?, de que tu ja vols, doncs, separar-te dels teus pares, doncs, i encara no pots, doncs, bueno, aquestes emocions surten a la pell. De fet, hi ha moltes expressions amb la pell, no?, relacionades amb l'emoció, no? Se me pone la piel de gallina, no?, quan et poses vermella, no?, doncs hi ha moltes coses d'aquestes.
1: No havia parat mai a
2: pensar en
1: això.
2: Perquè hi ha una relació, i llavors la piel és com l'espejo de l'alma, no?, també hi ha un altre refrán. Llavors, això és una mica emocional, no?, d'aquesta rebel·lia que tenen els joves, no?, que volen independitzar-se, però encara no, doncs, bueno, doncs ho reflexa amb la pell, no?, també. O sigui, és un òrgan molt emocional, però evidentment també el podem cuidar de forma natural.
1: O sigui, podríem ensenyar als joves, no?, també a fer els sabons naturals.
2: Home, i tant, sí,
1: i
2: sí.
1: I que aquests skin care siguin una mica més...
2: Exacte, exacte.
1: Fets a casa.
2: Sí, a mi em fa molta por, quan jo veig a les xarxes socials aquests skin care de 10 passos i tot porta disruptors endocrinos, tot tòxics, tot derivats del petroli, clar, o sigui, amb lo fàcil que és fer-te tu el teu propi oli, una cremita i tal, i no t'estàs ficant tant de tòxics al cos.
0: És que és una porta d'entrada al final també al cos, i més quan ets tan jove. Al final, dius, és que és una estratègia de màrqueting també per enganxar-les, no? I en una edat en què la pell, no, jo entenc, que quan et vas fent gran, al final volem cuidar-nos més per mantenir-nos més joves i per veure'ns més
1: nena
0: maques.
1: Però una nena de 13 o 12 anys que ha de pensar en fer-se gran, no sé.
0: Posar-se guapa, sí, però... Al final arriba un punt, no?, que potser hi buscar aquesta perfecció, no? Ara me recordo que tenia un nom, no?, de voler-te posar com els filtres aquests de
1: sí, Nissan,
0: que són irreals i...
1: A mi, a part, se m'està corrent que amb sessions de, com les que fa la Verònica, de fer el teu sabó, també igual els tenim una mica apartats de les pantalles, que també pot ser una alternativa a que es facin el seu propi skincare,
0: mira,
1: no?
0: Sí.
1: I almenys fan coses més amb les mans.
0: Mira, és una bona idea,
1: sí, és una alternativa.
2: Un 2x1,
1: mira,
2: claro,
1: pots fer una formació d'això.
2: Sí, a vegades han vingut mares amb o sigui, així fent un curs de mares amb les seves nenes i tal, i sí, de vegades hem fet doncs, bueno, cosetes senzilles, una crema hidratant, un bàlsam labial, i bueno, es fan cosetes senzilles, però bueno, ja és una primera iniciació al món de la cosmètica natural, no? Perquè bueno, tu t'hi pots posar cosetes a la cara, perquè és normal voler-se cuidar i millorar la teva autoestima i tal, però clar, home, fem-ho amb una miqueta de consciència, no? Tant ecològica com per la nostra salut a llarg termini.
0: Clar. Banyem-nos, perquè segur que ningú de nosaltres banyaria amb un mar de petroli.
1: Doncs... No sé com acabarem,
0: pues,
1: Carmen,
0: ja? Bueno,
1: aquest pas.
0: Sí. Ai, sí.
1: Plenes d'aigua, plena de fang i d'això. Ja, aquesta setmana ja no parlem, perquè portem una d'aigua.
0: Sí, sí, Déu-n'hi-do.
2: Sí.
0: Passem ara, perquè els oients, les oients ja estaran dient, bueno, i la recepta,
1: i la
0: què?
1: La recepta que estem
0: caiem
1: esperant.
0: Una mica ja. Bueno, ens portes una recepta molt especial avui,
2: sí,
0: oi?
2: Sí, exacte.
0: A petició d'una de les inspirades del programa.
2: Exacte, a petició.
1: Ah, sí, d'aquí?
2: Sí. Pues descarta, per descarta.
1: Ah, vale. Ah, pensava que era alguna oient que havia escrit o alguna cosa.
0: No.
1: Que també podem dir a la gent que ens demani el que vulguin, que nosaltres estem aquí... Per inspirar,
0: Per l'Instagram, poden trucar al telèfon de la ràdio. Vam estar un temps que el deien, però la gent no trucava, Hi havia programes que sí.
1: A la gent li fa vergonya. Jo crec que escolta'm, poden entrar.
0: O per WhatsApp. Potser podem obrir aquesta via WhatsApp, no?, que és com més fàcil. Per això, per demanar receptes que vulguin per fer a casa.
2: Ai, tant. Sí, sí. Sí,
0: va,
2: sí.
0: Ho deixem allà. Ja li donem una volta.
1: Sí, perquè sobretot a la part de les recomanacions, quan venen... els nostres col·laboradors com la Vero, pues, si volen fer alguna pregunteta així com molt pràctica, doncs escolta'm.
2: Aquí estem per ajudar.
1: Aquí estem.
2: I tant que sí. I bueno, doncs bueno, sempre fins ara he portat receptes de cosmètica natural per posar-nos nosaltres, doncs avui porto receptes per netejar la casa de forma natural.
0: Ei, Cuca, a veure.
2: Porto dues receptes.
1: Aquesta la faré, segur.
2: Doncs dues receptes. La primera és tan fàcil que dic, bueno, doncs portarem una altra, no? Portarem dos. La primera és com que ara, mira, amb tantes pluges i tal, segur que tothom té aquí els vidres plenes de taques i tal, de gotes, de pluja, o sigui, s'han de netejar. Llavors, la primera recepta és un netejar vidres natural. I, bueno, és que aquí sí que no tindreu cap excusa com no ho feu, perquè això és tan fàcil,
0: Cuca,
2: que sense excusa.
0: Tenim un mes.
2: Exacte.
1: Per netejar els vidres.
0: Que la Verònica, sí.
2: Us
1: vale, jo dic, però netejarem els vidres abans, no?
0: Sí, espero.
2: O sigui que ho he de fer abans. I a més segur que ja teniu els ingredients a casa, perquè és tan senzill com un got de vinagre de neteja, d'aquest que ven
1: al
2: litre. El blanc, sí, exacte. I després, tan fàcil com afegir-hi 3 gots d'aigua destil·lada. Ja està. Barregem i ja tenim un spray per netejar els vidres.
1: En sèrio?
2: Tal qual, per netejar els vidres.
1: Ho tinc tot a casa, o sigui,
2: exacte,
1: que això ho faré, segur.
2: Exacte, ja està. O sigui, sense excuses. Aquesta és la superfàcil, això és un tip doncs, per la gent que es vulgui iniciar, que mai hagi fet un producte, doncs, amb les coses que tenim a casa ja ho podem fer.
0: Comprar, doncs, un spray.
2: Sí, o reciclem el que tenim, no? Quan s'acabi, doncs...
0: Quan s'acabi,
2: exacte,
0: sí,
2: reciclem.
0: Sí, sí.
2: I la segona recepta, ja és una mica més elaborada, és un multiusos per fer servir, doncs, per netejar les superfícies, per netejar la pols, la cuina, no? El mármol de la cuina també es pot netejar. I llavors seria un multiusos que aquí sí que hem de prendre nota.
0: Jo et seria... vaig prenent nota de tot, eh?
2: Exacte. Dic les quantitats exactes.
1: Ja, pis i paper, vinga.
0: Super aplicada a tothom a casa, que prengui nota.
2: Perquè surti bé. Serien 50 mil·lilitres d'aquest vinagre, vinagre també blanc, perquè té més capacitat de neteja. Si no tenim, doncs, bueno, vinagre de poma, però millor
1: està
2: vinagre.
1: Està com de moda ara el vinagre, perquè jo no havia netejat mai amb vinagre d'aquest blanc.
2: No, doncs per
1: mi és un bàsico. I l'he començat com a sentir a puestos i l'he comprat, sí. Ara ja el tinc a casa,
0: Vinagre blanc, no el que compra el Mercadona de neteja, sinó vinagre blanc de cuinar.
2: No, vinagre blanc de neteja. Sí, el del Mercadona.
0: El del Mercadona no te'n serveix.
2: No, aquest serveix.
1: No fem publicitat, sí. Però de qualsevol supermercat, no?
2: Exacte.
0: Així que no hi ha patrocinis
1: aquí, Que no ens paguen, nena. Sí. Si no hi pasta, no...
2: Doncs serien 50 mil·lilitres d'aquest vinagre de neteja, 50 mil·lilitres d'alcohol de farmàcia de 96 graus, i després 100 mil·lilitres d'aigua. Això ho barregem, i després farem també 10 grams de sabó, el que tinguem. Sabó el que tinguem, 10 grams. Si tenim sabó natural de Castilla, doncs, també va molt bé. El raiem una miqueta, el dissolem a l'aigua i ja ho tenim. I ja tindríem la recepta bàsica, o sigui, superfàcil.
0: Sabó com sabó de rentar les mans.
2: Sí, sabó com sabó de rentar les mans.
0: Un que t'agradi l'olor.
2: Sí, raiem una miqueta, uns 5-10 grams més o menys, ho escalfem amb l'aigua i després li barregem el vinagre i l'alcohol. I ja tindríem el netejador bàsic. Però aquí, com ens agrada pujar el nivell, el pujarem una miqueta amb els nostres olis essencials, oi? 10 gotetes d'oli essencial de llimona. I que ningú entra en pànic. Aquí, si no tenim l'oli essencial de llimona, doncs exprimim un llimó i unes gotetes de la pròpia, del suc de llimona. O sigui que més fàcil impossible.
1: Jo pensava que anaves a dir ja lavanda, perquè com sé que ets una fan de la lavanda...
2: Ah, sí, m'agrada molt. Sí, però per netejar va millor a la llimona perquè és més desengreixant.
1: Cítric,
2: sí, més desengreixant. Sí, i també fa molt bona olor. Però bueno, aquí el pi, no? També és molt agradable,
0: sí,
2: per netejar.
0: Sí, aroma de pi, no?
2: Sí, que és molt típic també per la neteja. O sigui que tindríem aquesta recepta super, super fàcil també. I fa molt bona olor. I si volem millorar una miqueta també la recepta i treure aquesta olor del vinagre, perquè hi ha gent que no li agrada gaire, el vinagre el podem macerar amb cítrics. O sigui, nosaltres agafem un pot i un got d'aigua, el fiquem al vinagre i allà fiquem càscares de les llimones i de les taronges, de les mandarines, i ho deixem un mes allà reposant. I d'aquí un mes, aquell vinagre farà una olor fantàstica.
1: Lo dels vidres, espera que me'n recordi, sí. Que estic pensant. És un got de vinagre, sí. I tres d'aigua destil·lada.
2: I tres d'aigua destil·lada.
1: Vale.
2: Sí.
1: Vale, és que això ho faré segur.
0: Fàcil, eh?
1: Ja lo de massara ja se m'ha complicat una mica.
2: Sí, però això és per pujar el nivell, vale. Qui ja estigui familiaritzat amb aquestes cosetes.
1: Tampoc és anar a picar pedra, eh?
2: Exacte.
1: Però...
2: si no, només és res. O sigui, i els grams, qui s'agobia també amb ratllar el sabó i tot això, doncs un xorrito de fairy i palante, eh? O sigui, que tindrem una recepta ja molt més natural. No 100% natural, però bueno, ja hem millorat moltíssim, no?, de producte químic, també.
0: És facilíssim.
1: És fàcil.
2: I qui no sàpiga fer sabons, doncs que vingui al meu taller i jo li ensenyo a fer sabons. Mira, el proper taller, 18 d'octubre. El diumenge, 18 d'octubre.
1: I els tallers són per temàtiques?
2: Sí, el 18 d'octubre és de sabons. Després també tinc un altre taller de cosmètica natural facial i un altre de cosmètica natural capilar. O sigui, tinc aquests tres sabons.
1: Perquè així la gent no s'avorreix, no? Doncs pots fer-ho tot.
2: Sí, tinc molta gent que ve a tots els cursos, sí. I dic, hauré de crear més perquè continuï.
0: Anava a dir això. 18 d'octubre, hi ha places encara?
2: Sí.
0: Places disponibles, eh?
2: Dues places.
0: Dues?
2: Sí.
0: Apunta'm a mi, eh? Que em va perfecte, eh? És regal, sí? D'aniversari. Sí.
2: T'encaixa ja...
0: Es m'encaixa a la perfecció i no hi ha excusa. A més...
1: Te regales el curs de fer sabons.
0: Jo demanaré que m'ho regalin com a idea, però ho demano ja que ja he de dir que sí. Ja he de dir que sí.
1: Molt bé,
0: tinc moltes
1: molt
0: ganes. Jo cada vegada estic més ficada perquè això de la no només cosmètica natural, no? Però entrar en aquest món eco també has d'anar pas a pas. no?
2: Sí,
0: perquè
2: sí.
0: No podem fer-ho tot de cop, igual sí. Que deixar els plàstics, llavors és mica en mica.
2: Sí, sí, sí, perquè si et poses el nivell massa alt, al final abandonaràs per a òbvio, clar, perquè no pots fer molts canvis de cop. Llavors, amb aquests petits canvis, llavors el neteja vidres, superfàcil, això, el multiusos és una miqueta més complicat, però bueno, ja hem donat l'opció per fer-ho superfàcil, també. O sigui, poc a poc, poc a poc.
0: Poc a poc, i sí. També aprendre a anar fent les coses, no? Potser jo he passat a utilitzar productes naturals, cosmètica natural, aquí vam tenir també l'Ester de Mon Aroma.
1: Tu utilitzes molta cosmètica? Jo és que soc
0: no,
1: tampoc...
0: la veritat és que no, però un sabonet facial i que m'agradaria poder-me'l fer jo i una cremeta hidratant, aquest ritual sí que el tinc.
1: Jo el de la crema sí que seria una cosa que m'agradaria... Però és que em tinc que posar i no em poso.
2: Clar.
1: Perquè jo només em rento la cara i em poso una mica de crema hidratant. És tot el que faig. Algun dia que em pinto una mica, perquè si vaig a la tele em fico una mica... Però tampoc et pensis que em torno boja, perquè jo sóc molt vaga.
0: Bueno, i al final és una qüestió pràctica, també.
1: I tampoc no m'agrada veure'm molt així. A mi m'agrada veure'm la cara natural. Que no és
0: natural.
1: Que no,
0: sí,
1: no
0: sí.
1: Sigui jo guapa ni res d'això, però bueno, que a mi m'agrada anar...
0: Natural.
1: Dutxadita, com ho digo jo, a mi sí, m'agusta l'olor a dutxadita.
0: Sí. Sí, sí.
2: Doncs la
0: sí.
2: Crema hidratant és algo supercurioso, perquè clar, la gent no sap com es fa una crema hidratant, perquè mai no has vist com es fa, i si veiessis lo fàcil que és, doncs bueno, és que et sorprendreu.
1: Escolta'm, doncs jo m'apunto a la crema hidratant, perquè no ens portes aquesta recepta el mes que ve.
2: La crema hidratant, vale, lo que passa que ja no són coses que pots fer a casa, sinó que s'han de comprar cosetes.
1: Bueno, però també és una altra opció,
2: vale,
1: no?
2: Perfecte, oh, i tant, sí, sí, sí. O sigui, aquí ja anem
1: I ja si
2: pujant
1: pugem,
2: al nivell.
1: I si pugem al nivell i li fiquem una miqueta de color...
2: Maquillatge, clar.
1: Clar.
2: Sí, sí.
0: Això, el maquillatge,
2: que...
0: veus, també.
2: Per això és el que jo us deia,
0: és
2: no?
0: Que és un món,
2: clar,
0: és un món.
2: Clar, que comences i ara clar, em puc això. Fer el meu maquillatge, i si compro això puc fer una altra cosa, llavors és que
1: bueno,
2: és un poc vicioso.
1: Vero, et posem deures per el mes que ve. O sigui, que vale. Tu mateixa. Ja saps que estàs a casa teva, però clar, t'hem de marcar el ritme.
2: Clar, clar, clar. Però les heu de fer, que després no, deixo aquí sola.
0: Això, això ho faré.
1: Home, sí, jo et garanteixo sí. Que el dels vidres cau.
2: Clar.
0: I l'altre també és fàcil, el multiusos.
1: Sí, el que passa que ja tinc que pensar. I si ja haig de pensar, netejar i pensar no és el millor. Sí,
0: bueno,
1: sí.
0: El mesurador potser, no? Per mesurar els mil·lilitres, però és agafar algun mesurador d'aquells que tenim a casa, allò...
2: Sí, però...
0: amb la batedora o això, ho podem
2: sí,
0: utilitzar.
2: Sí, però que... i tant, sí. Però que tampoc ens agobiem, no? Perquè al final és aproximat, o sigui, no hem de... sinó amb una bàscula senzilla, al final són una part d'aquesta per dues parts d'aquesta, però no dic tasses perquè si no la gent també s'agobia, bueno, una tassa gran, una tassa petita...
0: Clar,
2: si
0: com
2: que...
0: ha de ser, com ha de ser, no?
2: Clar, sí, sí,
0: com
2: sí.
0: Les receptes de menjar.
2: Ah, exacte.
0: No? Que dius, ostres, a veure, això què
2: refereix? I després no et surt igual i dius, bueno, per què serà, no?
1: Clar, clar. Quan, sí, la recepta la diu la teva mare, no? O la teva sogra, que diu, no, jo lo hago a ojo.
0: Una pizquita.
1: Jo una pizquita i ja està. Bueno, la pizquita puede ser esto o puede ser esto.
0: Clar, sí, sí. Has d'anar provant i anar experimentant. I jo, la veritat, això, que cada vegada... M'estic ficant més i mica en mica vaig començar amb el desodorant. Vaig llegir que era molt important, que si havies de començar per alguna cosa, que el desodorant era super important per tema càncer de mama també. Ah. I però no me l'he fet jo encara. Estic amb
2: doncs...
0: un sabon, també un desodorant així molt molt natural que funciona, però m'agradaria fer-me'l jo. Clar,
2: doncs
0: també un altre,
2: podem regalar una tercera podem regalar una tercera recepta, d'un desodorant natural.
0: Vinga.
2: Ara mateix, superfàcil,
0: sí,
2: també.
0: La tens ja,
2: la tinc al cap.
1: Un minut,
2: sí.
1: Vero.
2: Ah, perfecte,
1: minut.
2: Doncs mira, una cullerada d'oli de coco, una cullerada de bicarbonato sòdico i una cullerada d'argila blanca, i si no tenim argila blanca, doncs la maicena. Això ho barregem, ho escalfem una miqueta, que ara l'oli de coco ja està sòlid, ho barregem i ja tenim un desodorant natural superefectiu. Explicaria per què és superefectiu, però ara ja no tenim temps, però sí, sí, és
1: tens
2: molt
1: deures.
2: Efectiu.
1: Ara tens deures, ja t'ho has apuntat ja, pel
2: sí,
1: mes que ve?
2: Sí, sí, sí.
1: Doncs ja...
2: Serà per recetes, és que aquí...
1: És màgic tenir jo... a la Vero aquí, a la nostra, les nostres recomanacions.
0: És genial. I podem estalviar molt, que la
1: home.
0: Gent que li fa mandra, dius, pensa després també amb la butxaca.
1: Aquesta és una altra.
0: Compte quan gastem, que si xampú, que si el desodorant, que si la cremita, suma.
1: Doncs Vero... Ens veiem ja quan? Ja
2: vos aquí un mes,
1: 30
2: comptem,
1: dies?
2: Exacte, doncs sí, moltes gràcies.
1: Té molts deures, nosaltres també. total.
0: Ho explicarem, el mes que ve, passem, sempre de passar en comptes, però jo crec que ara sí que venim amb bones intencions al setembre.
1: Bueno,
0: començat... És com l'inici d'any, no?
1: Jo,
0: setembre, perdona, és un inici d'any.
1: Jo vaig començar la temporada amb una energia i me l'he fos com si fos ja final de temporada, perquè ha sigut un mes de setembre i octubre,
0: setembre...
1: inici, brutal.
0: Wake me up when September ends, eh?
1: Mare meva,
0: la gran
1: anem.
0: Cançó de Green Day, jo me la poso cada setembre, una estoneta, no?, per dir, vinga, va, ja pues em despertaràs quan acabi
1: setembre.
0: Hem
1: començat massa fort, Carmen.
0: Sempre comencem al 100.
1: Però bueno, és el que hi ha i mira, i aquí estem, inspirant-nos. I...
0: ens hem de regenerar. Ara ve el pont, eh? Et bueno, podràs regenerar i podràs fer la recepta.
1: Ve el pont i jo no sé si em canso més o menys, ja no ho sé. T'ho diré dimarts.
0: Sí, sí.
1: A veure com tornem.
0: Sí.
1: Vero, ens veiem.
2: I
1: moltes
2: tant
1: gràcies.
2: Que sí, a vosaltres.
1: I tenia moltes ganes de posar un tema d'aquest grup.

0: ciudad se hace grande, esta ciudad se hace grande sin ti.
1: Aquesta és la veu de Ruslana. La cantant hispano-ucraïnesa que es va donar a conèixer, per cert, després de quedar en tercera posició de la 12a edició del programa televisiu Operación Triunfo, publica nou treball. Ho farà aquest proper divendres i portarà per nom Anomia. Un nom bastant particular que fa referència a un concepte sobre l'absència de regles. Segons el comunicat de premsa dels que porten tota la promoció de Ruslana, doncs el disc, aquest disc que es publicarà el proper divendres, es mou entre la força del grunge i del rock, el pop electrònic i una important presència de balades, mostra de diferents cares de l'artista que fa, doncs, la contradicció de la contradicció una part essencial en el seu llenguatge. Això que escoltem porta per nom Mi Vocablo i és un dels avançaments del nou treball de Ruslana. I això que escoltarem és la recomanació del dia, porta per nom Favorita de la vida, un títol que, segons diuen, neix d'una ironia. Jugar amb aquesta idea de que la vida reserva les seves pitjors batalles per als millors guerrers i amb la sensació de preguntar-se per què tot ha de passar-li sempre a la mateixa persona. Diuen que Ruslana transforma aquesta acumulació de cops i contratemps en una cançó que abraça el caos en lloc d'intentar contenir-ho. Si no pots lluitar contra, afegeix-te, no? Suma-t'hi al caos. Us deixo en bona companyia amb Ruslana, Favorita de la vida.

0: El Rebost. Els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.
1: Com divina és la cultura, perquè Rubí té aquesta temporada dos grans espais municipals per gaudir d'aquesta cultura: al Teatre Municipal La Sala, un casino que després de la seva reobertura doncs continua consolidant-se com aquest espai cultural i ciutadà. Entre tots dos equipaments hi haurà fins al gener més de 40 propostes: teatre, música, humor, cinema, espectacles familiars, balls també. Aposta important també pel talent rubinenc des de la reobertura. El casino ja ha superat les 18.000 persones. Avui volem saber què hi ha al darrere d'aquesta programació, què busca, quin paper volem que tinguin aquests espais en la vida cultural de Rubí. I per això tenim, per una banda, el Jordi Planell, tècnic cultural de l'Ajuntament. Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Clar, la primera idea és destacar que el casino i la sala, no, el que és la programació, es concebeix una mica com un tot, no? Què significa això? O sigui, complementar-se, com, per què?
2: Bé, bueno, el casino, d'alguna manera, tots sabem que té un any de vida. Mm. Es va estrenar el desembre de l'any passat. I entra, pues, a formar part del que són els equipaments escènics de Rubí. I entra, no de qualsevol manera, sinó que entra amb força i agafant un protagonisme molt important, no? Que hi havia molta gent que esperava. I el que es fa, doncs, és estar coordinat amb la resta d'equipaments.
1: Clar, 18.000 persones. Jo no sé si us ha sorprès aquesta resposta ciutadana.
2: Bueno, realment nosaltres ho anàvem veient dia a dia. Jo, de fet, em vaig incorporar a treballar a l'Ajuntament, doncs, just un mes abans de que s'obrís les portes del casino, i he pogut veure tots aquests mesos, i evidentment doncs estem molt, molt, molt satisfets. Lògicament, amb aquestes 18.000 persones també estem parlant de que hi ha hagut tota una sèrie d'activitats d'inici, que van ser les visites comentades, que després per Festa Major també se'n van fent, però estem parlant de que en general, amb una programació que va començar al desembre i que al juliol, doncs, són 8 mesos, 18.000 persones és una xifra, crec jo, per estar molt satisfets.
1: Més de 40 activitats fins al gener, ara, programació àmplia. Quin és el criteri principal que s'ha fet servir per fer aquesta programació?
2: Bé, doncs no estem començant de zero. Vull dir, en Rubí ja porta una programació d'arts escèniques de fa molts anys, que portava, doncs, l'Àngel Miguel com a programador, i des de que es va jubilar, doncs, el mes de març, doncs ara la porto jo, i molt content de fer-ho. I realment recollim un testimoni del que ja s'havia fet, no? Vull dir que hi havia una programació que combinava, doncs, bàsicament art, teatre i dansa. I que amb l'entrada del casino entra a tenir un paper una miqueta més important la música, amb concerts per fer-se en sala. Fins ara la música a Rubí poder es feia més amb altres espais, el Robert en sap molt de tot això.
1: Ara en parlarem, ara presentarem.
2: I realment, doncs, ara hem incorporat dintre d'aquesta programació d'arts escèniques una part musical també, no? Ja en aquesta programació que es va fer primavera, doncs, ja van passar artistes, pues, de molt de talent, com els Miralls de Dylan, després, doncs, també amb el Manu Guix, etc, no? Gerard Quintana amb el Mirall de Dylan, i després, doncs, ara en aquesta de segon semestre, doncs, també estem incorporant la part musical. A part d'això, doncs, també tenim altres eixos, que ja us marca el pla d'usos de lo que és el casino, que és tenir també molt de compte amb el talent local, i realment, doncs, en totes les programacions estem 4 o 5 propostes són d'artistes o grups que d'alguna manera tenen un vincle amb la ciutat de Rubí.
1: Jordi, parles de teatre, parles de música, però és que clar, hi ha humor, hi ha propostes familiars, hi ha ball, hi ha cinema també. És a dir, el ventall és molt ampli.
2: Sí, bueno, com dèiem, hi ha determinats cicles que ja venen. Vull dir, la programació familiar a Rubí, doncs, està conveniada, doncs, amb l'entitat de xarxa, doncs, són uns espectacles familiars que es fan amb caire mensual, això ja s'estava fent abans, ha passat de fer-se a la sala a fer-se al casino, perquè a més per les mides i una miqueta per la peculiaritat dels espectacles familiars, que són de més de proximitat, doncs va molt bé, doncs, de fer-se millor fins i tot al casino que a la sala. I també, doncs, hem anat a, doncs, a afegir el cinema Gaudí, el cicle Gaudí de cinema, que precisament aquest any doncs celebrem 10 anys, doncs és un cicle que ja està consolidat a Rubí i que aquest es manté al Teatre Municipal La Sala.
1: Ara en xerrarem. Hi ha una cosa que m'agrada a mi molt, i és que, clar, tu mires, ja està, Càmera Teatres, Barjos, Bar d'Ensaire, Max Elvin, Jordi Quimera, el Jere, DJ Esteve Llop, el Rubí Sound, que ara parlarem, eh? Bueno, ja, Robert Fernández, bon dia.
3: Bon dia, Toni, què tal?
1: Ara anirem, no? Clar, tenen presència en la programació, no? I hi ha una cosa que m'agrada a mi molt d'aquesta programació, és que la ciutat, el que és el casino i la sala, no només consumeix cultura, sinó, pel que acabo de dir també, el que està fent és que és capaç de crear-la.
2: Exacte.
1: No?
2: Sí, sí.
1: I això crec que és un valor afegit molt gran.
2: Uh-huh. Així és, no? No? Ja es va fent la primera programació i ara es manté, no? Amb les programacions, nosaltres tant a nivell de comunicació, doncs, els espais d'internet, com el que és després també amb el fulletó, que ara doncs també sortirà un fulletó de la programació aquesta, va una miqueta tard, però bueno, el tenim ja a punt de sortir del forn, i doncs ho fem amb una etiqueta que és Rubí Talent Local, no? I amb aquesta etiqueta doncs volem donar d'alguna manera visibilitat a que doncs aquestes propostes doncs provenen de la ciutat.
1: Clar, és que no sé si és més difícil programar artistes locals perquè el públic els valori que porta un nom conegut de fora.
2: Bueno, avui en dia tothom té encaix, no?, amb una programació. Vull dir, al final, si tu trobes dates i pressupost per portar un artista reconegut, doncs el pots portar, però també d'alguna forma doncs el fet de tenir un contacte directe amb tot allò que és de l'àmbit cultural i de les arts escèniques a Rubí i que puguin entrar en la programació tant al casino com a la sala. Ara tothom sabem que tothom té moltes ganes de fer el seu primer casino, ens hem trobat doncs amb els grups de teatre, no? que clar, quan hem parlat de que volem estrenar una cosa aquest any també, com hem fet altres anys, però aquest voldríem fer el casino. És molt lògic, les condicions, lògicament, del teatre al casino ara mateix doncs són superiors a les que podria tenir el teatre a la sala, que necessita doncs que vagi arribant doncs una renovació de molts materials a nivell escènic, etc, etc, i llavors doncs, bueno, assumim com a lògic que en aquest primer moment s'hagi d'alguna manera desplaçat el que és el pol d'activitat més cap al casino, però mantenim la sala també per altres utilitats, no? Vull dir que no és que de vegades hi ha gent que ens ha fet el comentari i diu, és que la sala ara es programa menys. No, però no és que s'estigui programant menys, segurament hi ha alguna de les coses que es feia a la sala que s'està fent ara al casino, però el que us puc garantir, doncs, i ho deien doncs, amb una resposta amb un ciutadà, doncs, vull dir que és que en el primer semestre hi ha hagut més de 50 activitats en públic a la sala i més de 100 dies amb activitat al teatre a la sala. Això en un semestre són molts dies. Per què? Perquè hi fem residències i també perquè d'alguna manera les entitats de Rubí, vosaltres sabeu que hi ha entitats doncs, que fan espectacles de sí. Sant Gent Alegre, espectacles sí. De gent gran, espectacles d'associacions de cultura doncs, de diferents regions de l'Estat, doncs, tot això a la sala, que té un aforament superior al del casino i té un molt bon encaix. I aquest, haver alliberat alguns espectacles de la sala cap al casino, ens permet tenir més disponibilitat per les entitats i per les residències a la sala.
1: Que és una dada també molt important. Estem parlant de creació local, estem parlant de talent local, i aquí un dels sentits de la ràdio, i crec que és un dels puntals, és justament donar a conèixer aquest talent local i aquesta creació local. Si hi ha un home en aquesta casa que aposta pel talent local, per la creació, és en Robert Fernández. Robert, bon dia.
3: Bon dia de nou. Toni, què tal?
1: Bé, molt bé. Escolta'm.
3: És molt crac el Jordi.
1: Jordi és molt crac.
3: És molt crac.
2: Bueno, bueno.
3: Jo fa molt poc que el conec, però em sembla un senyor, un programador, un tio molt intel·ligent i que el que està fent al casino i amb la sala, doncs, de veritat, té molt de mèrit.
1: Té molt de mèrit que tu portes moltíssims anys donant a conèixer i recolzant a tota l'escena musical d'aquí, de la nostra ciutat, amb el Ruby Sound. El casino està donant aquests espais per crear justament aquesta cultura, i en el Ruby Sound hi ha també novetats, no?, amb el casino.
3: Sí, estic emocionat, content i, a més, il·lusionat, perquè tenim al davant un projecte nou. Allò que era el Festival Ruby Sound es reconvertirà, el reinventarem i crearem una gala Ruby Sound.
1: Què és la diferència? Quina és la diferència?
3: La diferència, molt clara. En un festival doncs tens bandes que venen i que toquen doncs X temps, 45 minuts, una hora, el que faci falta, fan una pausa, canviem de backline, entren d'altres músics i toca una altra banda. Aquest format és magnífic, vull dir, no és pas que no sigui bo, però sí que té doncs uns requeriments i un ambient i un entorn que no encaixava directament amb la proposta i amb l'espai escènic del casino. Llavors, amb aquesta intenció de reinventar-nos i de fer quelcom que ja teníem allà al cap i que anava donant voltes i que deies algun dia potser ens ho podíem plantejar, ens hem plantejat una gala. Una gala que el dia 28 de novembre doncs tindrà un fil, un fil conductor, tindrà un leitmotiv, una motivació que durant tota aquella estona, aquelles dues hores, potser una miqueta més de temps, doncs intentarà transmetre un missatge. Un missatge i, sobretot, intentarà posar doncs, en els focus de l'escenari magnífic de l'espai del casino els cantautors com a màxims referents d'aquella gala. De fet, els cantautors, d'una forma o d'una altra, també han actuat en diferents festivals Ruby Sounds. Hi ha cantautors que hi vindran, que en algun moment, i no puc dir res més, ja han actuat en alguna de les edicions dels festivals Ruby Sounds. Però, clar, et planteges com podem fer una gala i, a més, fer-la que tingui un fil conductor, que hi hagi un encaix, que hi pugui participar tothom, que no siguin un artista, surt el Robert, presenta un altre artista... No, no, hem de crear aquest fil, aquesta gala.
1: I el missatge.
3: Clar, i el missatge també l'hem de crear, el tenim més o menys clar, però també l'has de col·locar artísticament. Llavors, quan estàvem fent totes les consultes prèvies amb els artistes, ens vam topar amb un artista que ens va dir, iep, escolta, m'encanta la idea, tothom estava encantadíssim amb la idea, però és que a més, a mi m'agradaria portar la direcció artística. I llavors jo vaig quedar-me així en flash i vaig dir, oh, mira, em ve de perles. I aquesta persona serà l'encarregada de portar la direcció artística de la gala, a més, serà l'encarregat de portar la direcció musical, perquè, clar, tu pensa que amb aquesta gala hi actuaran 6-7 artistes, encara no ho sabem ben bé, més d'altres que hi faran col·laboracions. Per fer tot aquest encaix i perquè, a més, sigui dinàmic i un servidor surti, si surt una vegada i punto pelota, ho has de lligar de tal forma que a nivell artístic i a nivell musical sigui factible. Aquesta persona és el Roger Margarit.
1: El Roger Margarit, que l'hem tingut aquest programa actuant
3: titular,
1: en directe.
3: El titular és el Roger Margarit, serà l'encarregat de portar la direcció artística i la direcció musical de la gala del Ruby Sound, de la gala de la Ràdio Ruby, que aquell dia doncs, farà doncs, realment, jo crec que tal, amb els artistes que tinc ja confirmats, amb aquells que encara en queden per tancar, i amb el feeling que estem construint, amb la sinergia que estem creant, jo estic emocionat i crec, sincerament, que pot ser un dia màgic, fins i tot històric, perquè no només actuaran els artistes que actuaran, sinó que és molt probable que alguns d'ells puguin fer col·laboracions, puguin fer crossover entre si.
1: O sigui, sorpreses?
3: Sorpreses, sorpreses. Okay. Que, clar, tu vas donant-li voltes al cap i penses quins seran els artistes? No us ho puc dir encara.
1: Doncs artistes, ja ho sabeu, al Ruby Sound, moltíssimes gràcies Robert Fernández, i al casino, també a la sala, hi haurà Northern Cellos, Eric Clapton Experience, Laura Andrés, Marina Pradés, Chris Juanico, els artistes que tenen locals del Ruby Sound. Equilibri, per tant, entre artistes que són ja consolidats, d'altres que necessiten aquest espai també per donar-se a conèixer. I també, hem d'anar acabant, el casino, i això m'agrada molt a mi, lloc de trobada, perquè hi ha el ball dels dissabtes, les sessions de Remember, hi ha orquestres, hi ha DJ perquè hi puguin ballar persones de diferents llocs, que dona sentit també al casino, perquè no és només aquest lloc cultural, sinó és aquest espai de comunitat on la gent va trobar-se, no, Jordi?
2: Sí, sí, no, realment, no hem tocat en la part d'arts escèniques, no parlem sempre directament d'aquests balls, però els balls, tothom sabem que era un dels requeriments que l'Ajuntament, ja quan va fer la restauració del casino, doncs que tenia, que per això doncs, tenim una platea que les cadires són de quita i pont, perquè d'alguna manera això ens permet a la platea que pugui quedar lliure i puguem fer aquests balls els dissabtes que no tenim espectacle, doncs tenim ball. No, diríem més, diríem els dissabtes que no tenim espectacle, ni ball ni pluja, perquè aquest dissabte passat vam tenir que suspendre doncs, perquè la pluja va determinar que tot s'hagués de suspendre, però bueno, estem molt contents també d'aquesta proposta dels dissabtes a la tarda.
1: Deixa'm acabar amb aquest mes d'octubre, que serà el protagonista dels 10 anys del cicle Gaudí. És un dels municipis, Rubí, la nostra ciutat, que hi participa des de la primera edició. El 22 d'octubre hi ha una festa d'aniversari al casino. Què significa per a Rubí que l'Acadèmia de Cinema Català hagi escollit la ciutat per celebrar aquests 10 anys?
2: Bueno, doncs un orgull, la veritat, és que havien de triar un teatre doncs, per fer aquesta gala. La seva idea molt clara era fer-ho amb una de les poblacions que van donar inici. Crec que són 11 poblacions que el primer any van començar amb el cicle Gaudí i que segueixen fins a data d'avui, i van triar Rubí. Lògicament, també suposo que el fet de tenir un teatre nou com el casino doncs, va jugar a favor. No va haver-hi cap candidatura, vull dir, ells ens ho van proposar directament, ho vam parlar doncs, amb la regidora i doncs, encantats de rebre. Vull dir, és tot un dia que hi haurà activitat. La gala serà a la tarda, però al matí hi ha la trobada de tots els programadors del cicle Gaudí a nivell de tot Catalunya, que es trobaran aquí a Rubí, es fa una jornada de treball, etcètera, etcètera. A migdia es fa doncs, un dinar entre tots aquests tècnics que estaran aquí treballant tot aquell dia 22 d'octubre. I després a la tarda, doncs sí, a la tarda hi ha una gala d'uns 45-50 minuts, que es farà doncs, bueno, una celebració d'aquests 10 anys de cicle Gaudí, un cicle que va començar a veure què passa i que realment ho està petant, perquè el nivell de poblacions que hi ha avui en dia, més de 100 poblacions, 100 i llargs poblacions doncs, que programen aquest cinema, i les xifres de públic que també van cada any increixent.
1: Jordi Planell, el tècnic de cultura de la ràdio, tècnic cultura de l'Ajuntament, Robert Fernández, el nostre tècnic i el nostre home Rubisam de la ràdio, moltíssimes gràcies.
3: No li donis més càrrecs que
2: ja t'ha feina. Sí. Feina, molta feina.
1: T'ho imagina't canviar-ho els papers.
3: Mare meva. No, sisplau.
1: Som-hi, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: El Rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

Molt bon dia, què tal? Com esteu? Recomanacions musicals. Us podríem parlar, per exemple, avui dels Oques Grasses i els seus concerts a l'Estadi Olímpic i les mogudes que han tingut amb el temps, no? Podríem parlar també de la programació del Primavera Sound que s'ha presentat, però no, no ho farem. No farem pas això. Parlarem de... com us ho diria? De música de qualitat de proximitat, gairebé de quilòmetre zero. Sí, sí, perquè el Centre de Rubí, l'Espai Sociocultural de l'Aurora, els amics i amigues de l'Aurora, tenen una programació magnífica amb actuacions de formacions i de bandes com aquesta que estem escoltant, King Pack. Diuen que són un duet d'indie blues nascut a Anglaterra amb un so cru i visceral que combinen riffs de guitarra intensos amb una base rítmica contundent i plena de groove. Les seves cançons, amb segell propi, beuen del blues amb un caràcter britànic marcat. El directe destaca per una energia autèntica i una connexió immediata amb el públic. Aquests són els King Pack? I havien d'haver actuat el passat cap de setmana, el dia 3 d'octubre, a l'Espai Sociocultural de la CGT, aquí a la plaça en Sant Claver, però no va poder ser degut a les inclemències meteorològiques i ja sabeu tot el que succeeix. Doncs la bona notícia és que demà, dissabte, a les 21 hores, tindreu l'opció, sí, de gaudir dels King Pack reprogramats perquè interpretin temes com aquest que hem escoltat o aquest altre que és senzillament meravellós. Recordeu, demà a partir de les 9 de la nit, King Pack, amb temes com aquest, Lipstick on a Snake. You can't hide. Oh, quin bon rotllo. I a Rubí, no us ho perdeu. Per cert, si voleu saber més coses de l'escena musical rubinenca, aquesta nit a partir, aquesta nit a partir de les 7 de la tarda, us espero al Rubí Sound, on sonarà música dels King Pack i moltes més coses. Gaudiu de l'escena musical rubinenca i de bona música a Rubí com la de...

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7 i us parla Lídia Porta. Un motorista mor aquest diumenge en un xoc entre dues motocicletes a la carretera C-260 a l'alçada de Castelló d'Empúries a l'Alt Empordà. Segons el Servei Català de Trànsit, el sinistre s'ha registrat al punt quilomètric 34,8 i els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a 10:45 del dematí. Per causes que encara s'investiguen, les dues motos han xocat i un dels conductors ha mort. Es tracta d'un home de 58 anys i veí de Castelló d'Empúries. L'altre conductor ha resultat ferit menys greu i ha estat traslladat a l'Hospital de Figueres. I Gabriel Rufián tornarà a encapçalar la llista d'Esquerra Republicana al Congrés de cara a les eleccions generals del 29 de novembre, segons ha informat el partit en un comunicat. La decisió es formalitzarà de diumenge en una reunió de l'executiva nacional del partit. I fonts pròximes a Rufián expliquen que s'està ultimant un acord amb Podem que inclou que la formació d'Irene Montero no es presenti a Catalunya, que demani el vot pels republicans i que Rufián faci campanya per Podem a la resta de l'Estat. I en el Senat, Francesc Malabo serà el cap de llista d'Esquerra Republicana. El periodista i assagista de Vilanova i la Geltrú ha estat diputat al Congrés en aquesta legislatura i va ser el número 3 de la llista després de Gabriel Rufián i Teresa Jordà. Marc Álvaro ha estat portaveu de la Comissió d'Exteriors, de la de Defensa Interior, Cultura Constitucional i de la Comissió Mixta de Control de la Corporació de Radio Espanyola, entre altres. I per un miler de persones han batut el rècord Guinness de la ballada més multitudinària de Jota Vella a la Ràpita en el Montsià. Durant 5 minuts, 972 persones de totes les edats han seguit el ritme de la música per aconseguir el primer rècord Guinness de les Terres de l'Ebre. Així ho descriu la regidora d'identitat de la Ràpida, Francina Molina.
2: Tot el que s'ha viscut avui, tots els que esteu aquí heu viscut com la pell de gallina, no l'emocionar que ha sigut la implicació de tothom, perquè al final avui s'ha vist aquests 5 minuts que comentava la jutgessa, però portem tot un any treballant, un gran esforç per molta gent, Comissió, Ramon Antònia de l'Esbart, que dia a dia, mes a mes, ven com els nervis de arribarem, no arribarem, la gent s'implica, no s'implica, no? I hem vist que s'ha implicat i més del que ens esperàvem, inclús gent de fora que ha vingut per dir jo també vull tindre un rècord Guinness, vull dir que ha sigut espectacular.
1: Més enllà de mesos de xasos, la iniciativa ha reforçat els vincles de la comunitat del municipi. I també una dona ha resultat ferida per un tret al barri de Sant Joan de Figueres de matinada d'aquest diumenge. La família ha traslladat la víctima fins a l'Hospital de Figueres i ha estat el centre sanitari el que ha avisat a la policia perquè han comprovat que la ferida era d'un projectil. Fonts properes al cas expliquen que la dona estava al carrer en una celebració i que s'haurien disparat diversos trets a l'aire i un d'ells ha acabat ferint-la. De moment, els Mossos d'Esquadra ja investiguen el cas i hores més tard la dona ha estat traslladada a l'Hospital Trueta de Girona. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Com és el rebost, aquest programa que recupera grans moments de la setmana radiofònica de Ràdio Rubí. Els minuts passen volant, ja hem consumit 3 hores. I, doncs sí, ara ens queda la quarta hora del rebost on recopilem grans moments de la setmana radiofònica de Ràdio Rubí. Com, per exemple, aquell moment que va succeir el passat 8 d'octubre amb una entrevista en el Rubí al dia per parlar de la dislèxia, perquè el 8 d'octubre era el Dia Mundial de la Dislèxia. La Pamela Martínez va parlar amb la Montse Pedra i el Jorge López, que directament des del programa Petit Ubindi, doncs ens ajuden a comprendre i a identificar què és la dislèxia i com ens podem adaptar a aquesta condició tan particular. D'altres continguts que hi seran protagonistes en aquesta última hora, darrera hora del rebost, per exemple, parlant de noves tecnologies, de la IA, la IA a peu de carrer, una secció que fa la Carmen Pérez i que recuperem perquè sabem què podem fer amb la IA, no tot pot ser tan catastròfic. Siguem optimistes, utilitzem la IA de forma pràctica perquè el nostre dia a dia sigui més fàcil. I a més, parlant de tecnologia, també recuperem l'entrevista amb la Carmen Pérez. Recuperem l'entrevista amb la Windy de Resetea, que ja em feia un lío en tanta tecnologia, eh? La Windy de Resetea, doncs, és una col·laboradora que arriba cada setmana per parlar de tecnologia i què podem fer amb ella, perquè la tecnologia no és el problema, mai ho ha sigut. És l'eina que hem d'utilitzar adequadament. Continguts del Rubí al dia per aquesta darrera hora del rebost. Un servidor millor que calli, que posi el mate, perquè ràpidament podeu gaudir, tornar a consumir aquests minuts encapsulats de forma gairebé màgica en el rebost. Que vagi ben de gust!

Avui, 8 d'octubre, és el Dia Mundial de la Dislèxia i volem aprofitar aquesta jornada per xerrar d'un trastorn de l'aprenentatge que encara arrossega molts mites i moltes idees preconcebudes. Per això, avui ens acompanyen la logopeda del projecte Ubinding, Montse Pedra, i el doctor Jorge López, que és cap d'investigació del projecte. Ho fem també amb una mirada local, perquè

Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. El rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

0: I avui tornem a tenir la nostra secció IA a peu de carrer per conèixer com funciona la intel·ligència artificial, que cada dia està més instaurada en les nostres vides. Ho fem, com sempre, amb la Carmen Pérez, que és fundadora de Danetza IA, empresa que ajuda petites i grans empreses a millorar amb la intel·ligència artificial. Carmen, bon dia i gràcies per ser-hi un altre dia aquí.
1: Hola, bon dia.
0: Carmen, començam, si vols. Avui ens xerraràs sobre com xerrar amb una IA perquè ens entengui. Això és molt important, eh? Perquè moltes vegades la IA no ens entén, o... i en realitat no és que no ens entengui, és que nosaltres no sabem dir-li les coses, no?
1: Exacte, d'això va el tema d'avui i crec que és important el que acabes de dir, no? L'enunciat de la pregunta és molt important, com fer la pregunta a la IA perquè ens doni la resposta que necessitem realment o la més adequada al que necessitem.
0: Uh-huh. Carmen, començant com sempre amb l'actualitat, què és el que ha passat aquests dies en el món de la intel·ligència artificial?
1: Doncs és una notícia que ens va molt bé també per al tema d'avui. Fa pocs dies, una de les grans plataformes que fan creació de botigues online ha creat una intel·ligència artificial que ara el comerciant, a l'hora de crear aquesta botiga online, ja no té que picar ni botons, ni menús, ni sapiguer una mínima part d'informàtica, no? Només amb un simple xat explicant-li per què és la botiga, què productes venen, ficar unes quantes fotografies i el que vol amb aquesta la botiga, amb això ja la plataforma directament comença a crear des de zero una botiga sense res més. Llavors, això ja ens diu el camí per al que anem i que això de fer preguntes més detallades ja no només és cosa d'informàtics, sinó que ja comença a ser una cosa per a tothom.
0: Déu-n'hi-do. Sí, és que cada dia ens sorprèn més, eh? L'últim dia, Carmen, ens explicaves què és exactament una IA, una intel·ligència artificial. Avui toca xerrar-ne, però no hi ha prou amb escriure-li el que volem i ja està. Hem de saber escriure-li això.
1: Exacte. No n'hi ha prou per tenir una resposta, però no per tenir una bona resposta. Estem acostumats, normalment, als buscadors que tenim del dia a dia i ho posem només dues o tres paraules i ja està.
0: Posant les paraules clau.
1: Exacte, que és el que parlàvem l'altre dia, que al final el buscador et dona moltes opcions, però no et dona la resposta concreta. I amb la IA, si fem el mateix, la resposta es correspon a genèrica. No ens dirà una resposta detallada de lo que realment volem nosaltres.
0: Se sent molt la paraula prompt, però què vol dir exactament prompt?
1: Sí, mira, la paraula prompt és una paraula anglesa i a mi em fa realment una mica de respecte, però vol dir una cosa molt senzilla. És la petició, allò que li escrivim o li diem a la IA. Res més. Jo sempre prefereixo dir-ne l'encàrrec. Penseu en quan encarregueu un pastís. No és el mateix dir vull un pastís que dir vull un pastís de xocolata per a 10 persones per al dissabte i que posi per molts anys àvia. El pastisser és el mateix, però el resultat no té res a veure. El de IA passa exactament igual. El que rebem depèn molt de com fem l'encàrrec. Uh-huh. O sigui, els detalls. És uh-huh. molt, molt important.
0: Uh-huh. I com es fa bé aquest encàrrec? Tenim algun truc per fer-ho bé?
1: Sí, i a més és fàcil de recordar. Abans de demanar res, li hem de dir quatre coses. La primera, qui sóc? La meva situació. La segona, què vull? La feina concreta. La tercera, per a qui és? No és el mateix un test que li demani per la mestra que per un grup dels meus amics. I la quarta, com ho vull? Si ho vull la resposta curta, llarga, en una llista, en un to formal, en un to proper. Qui sol? Què vull? Per qui és i com ho vull? No cal escriure una carta. Amb tres o quatre frases n'hi ha prou. Però és explicar-se com ho faríem en una persona que realment no ens coneix de res. Haurem de pensar sempre que estem parlant amb una persona. Llavors, amb aquesta sensació, sempre demanarem les preguntes amb aquestes quatre dades.
0: Mm-hmm. Per tant, però sí que li hem de fer aquestes preguntes detallades, vull dir, no podem ser abstractes, se li ha de fer amb un detall exhaustiu perquè la resposta sigui millor, veritat?
1: Exacte, i això és molt fàcil dels que esteu escoltant, de fer la prova ells mateixos, és a dir...
0: L'has fet a tu?
1: He fet... Sempre fem la prova. Jo mateixa ahir vaig fer una prova amb una pregunta molt, molt senzilla i li vas dir, una pregunta simple, preparen un menú setmanal. I ella mateixa és que no em va donar cap menú. Em va sorprendre una altra vegada la resposta, no? Perquè ella mateixa em va dir... Però com ho vols? Per a quantes persones sou? Hi ha algun aliment que no podem incorporar? O sigui, ella mateixa em va dir que li faltaven dades, no? Em va fer aquestes preguntes que jo no li he fet en el detall, ella ja me l'ha donat, no? Després, sí que és veritat que li he fet l'altra pregunta i ja li he dit, som una família de quatre, som dos adults, dos criatures, vull només un menú de dilluns a divendres, només de sopar, que no mengem peix, i tenim uns 60 euros de pressupost per gastar la setmana i no vull cuinar més de mitja hora al dia. Llavors, amb aquí m'ha donat una taula sencera de dilluns a divendres, amb els menús, amb la quantitat de diners que en gastaré, en com ho cuinaré, i a més m'ha afegit la llista de la compra. O sigui, perquè vegeu la diferència de fer-li la pregunta d'una manera o d'una altra. Uh-huh. O sigui, com dient, els detalls són superimportants.
0: Només li ha faltat dir-te on has d'anar a comprar-ho, eh?
1: Yes. Totalment. O anar a ella a comprar, no?
0: Això seria ella directament. Ja. Bueno, ja arribarà, eh? Ja arribarà. Espera't que això arribarà, també. I si tot i així, la resposta que t'adona, que tu dius que t'ha donat una resposta molt exhaustiva i que si fas bé la pregunta, la resposta sol ser bona, si aquesta resposta que t'adona no t'acaba de convèncer, hem de tornar a començar de zero o ja tenim aquest punt de partida i partim des d'aquí?
1: Exacte. No tenim que començar des de zero. És com una conversa. Per això, abans he comentat, tenim que fer com si estem parlant, xerrant amb una persona que no ens coneix de res. Doncs és el mateix. Si nosaltres li fem aquesta pregunta i ens dona una resposta que no és concreta al que nosaltres volem, continuem xerrant amb ella, jo directament li diria, doncs mira, canviem el menú del dimecres que no ens agrada la truita. I continuem la... Normalment, mira, i això és veritat, normalment la resposta bona ve a la segona o tercera pregunta del que estem parlant amb ella. Perquè és com una conversa i anem buscant el que realment jo vull com resposta i llavors ella va afinant tant que a la tercera normalment et dona la resposta que tu estaves buscant.
0: Mm-hmm. O sigui, hem de conversar per acabar d'afinar per aconseguir el que realment volem. Quins serien els errors més habituals que veus en la gent que comença a utilitzar la IA?
1: Doncs mira, n'hi ha tres. El primer... ser massa breu, escriure dues paraules com si fos un buscador, que és el que deien abans. El segon és demanar moltes coses alhora en un sol missatge. Val més anar pas a pas. I el tercer, no dir per a què volem, perquè si no diem per a què volem, això al final fa que la resposta no sigui realment el que necessitem. si li dic, per exemple, un missatge per a la comunitat de veïns, en sortirà una cosa. I si li dic, escriure un missatge amable per recordar als veïns que no deixin les bosses al replà, sense que ningú s'ofengui, en sortirà un missatge molt, molt més ben redactat i de l'estil que jo vull entregar-li als meus veïns el missatge. D'aquí va la cosa.
0: Mm-hmm. I una curiositat. Cal ser educat amb la IA? Cal dir-li per favor i gràcies? Perquè jo conec molta gent que els hi xerra com si fossin un amic meu, un amic més, i amb alguns amb molta educació també.
1: Sí, i a més això m'ho pregunten molt. A veure, tenim que tindre clar sempre que estem parlant amb una màquina. I la IA no té sentiments. No s'ofèn si no li doneu gràcies. Això res. Ara bé, jo personalment, jo sí que li parlo amb l'educació, però per dos motius. Un, quan escrivim com parlaríem nosaltres a una persona que no ens coneix, jo m'explico millor, amb frases senceres, no? Com si estiguessin tindre una conversa com ara jo l'estic tenint amb tu. I dos, és el nostre costum. I no li veig que hauríem de perdre, no? El costum d'escriure en una educació, doncs llavors, però sempre tenim cura i sapiguem que estàs parlant a una màquina que realment darrere no n'hi ha una persona com ara tu i jo.
0: Mm-hmm. Però jo conec que gent, fins i tot, que s'enfada. Per exemple, a mo mare l'he vist alguna vegada fent-li àudios i dient-li a veure, ChatGPT, que no m'entens, que jo no t'he dit això, i se baralla amb ell, eh?
1: Sí, sí, passa, i tant, perquè quan et dona alguna cosa que tu no vols, i ella és capaç de percebre que no t'ha agradat, perquè el to de la resposta que l'estàs escrivint o fent a l'àudio, ella el percep, ella diu, ostres, m'he equivocat, i et demana disculpes, i et diu, és veritat, m'he equivocat, tenies raó. Mm-hmm. Una mesura amb això, ella sempre et dona la raó. Llavors, amb això tenim que tindre molta cura, també. Mm-hmm. Ja ho parlarem, això, en una altra
0: sí,
1: secció.
0: Sí. Ja ho xerrarem. Els meus nebots li diuen a l'Alexa, Alexa, que no t'enteres! I els hi contesta. És molt graciós.
1: Però el bo que té és que mai s'enfadarà. Llavors, mira, si ja ens va bé, doncs mira, si ens enfadem millor amb ella que amb una persona, doncs millor, que és una màquina i no té sentiments, al final.
0: Bueno, sí. Carmen, per acabar, amb què ens hem de quedar avui i què ens duràs el pròxim dia?
1: Doncs mira, el d'avui és simple, és la IA no ens llegeix el pensament. Expliqueu-vos sempre les coses com algú que no es coneix de res, i al final la IA no endevina el que volem. Com millor ho expliquem, millor ens respondrà. Mm-hmm. Això. I per el tema de la setmana vinent, espera que...
0: D'aquí 15 dies, que si no, el germà Bustamante se'ns enfadarà, eh?
1: Sí, és que ho tenia aquí apuntat i ara
0: ara t'he agafat amb el peu canviat. No te preocupis,
1: ai,
0: Carmen.
1: Ai, ai,
0: serà
1: ai,
0: sorpresa,
1: sí.
0: Serà sorpresa. Molt millor, serà una sorpresa. Carmen,
1: exacte.
0: Moltíssimes gràcies per dur-nos avui tot això. Hem après moltíssim i segurament els nostres oients aplicaran tot el que has explicat. Moltíssimes gràcies, Carmen. Fins aquí 15 dies.
1: A vosaltres, que vagi bé. Adéu, adéu.
0: Adéu.
2: El rebost. Els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

I fins aquí el rebost d'avui. Han sigut 4 hores ben encapsulades, 4 hores recuperades de la programació de Ràdio Rubí, del bo i millor de la setmana a Ràdio Rubí. Desitgem que us hagin agradat i recordeu que aquests continguts no només els podeu tornar a gaudir en diferents remissions, redifusions del mateix rebost, sinó que estan dins del nostre web, radiorubí.cat. Allà podeu veure i escoltar diferents continguts que han sigut protagonistes d'aquest rebost. La propera setmana tornarem amb aquest objectiu, eh? Recuperar el bo i millor de la setmana, minuts encapsulats per ser consumits de nou i per gaudir-los en sintonia de Ràdio Rubí al 99.7 de la FM. Que vagi bé!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porta. Un xoc entre quatre turismes a la Ronda Dalt de Barcelona, alçada Sarrià-Sant Gervasi, ha causat 13 ferits, cap greu aquest diumenge a la tarda. Un ferit menys greu ha estat traslladat a l'Hospital de Bellvitge, un altre menys greu al materno filial de la Vall d'Hebron i 11 lleus han estat traslladats a diversos centres sanitaris. S'han activat 5 ambulàncies del SEM i també hi ha hagut un xoc entre dos vehicles amb un cadet reixac, amb dos ferits en estat menys greu que han estat traslladats a l'Hospital de la Vall d'Hebron. I també hi ha hagut una topada entre un camió i un turisme a la P7 a Subirats que talla un carril en sentit Girona i causa 4 quilòmetres de retencions. I aquest diumenge un motorista ha mort en un xoc entre dues motocicletes a la carretera C260 a l'alçada de Castelló d'Empúries. Són Servei Català de Trànsit, el sinistre s'ha registrat aquest dematí i els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a 11:15. Per causes que encara s'investiguen, les dues motos han xocat i un dels conductors ha mort. Es tractava del veí de Castelló d'Empúries. L'altre conductor ha resultat ferit menys greu i ha estat traslladat a l'Hospital de Figueres. I Izquierda Unida ha donat ple suport aquest diumenge a l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com a cap de llista del Front Ampli per les properes eleccions generals del 29 de novembre. La formació ha reafirmat el seu compromís amb un Front Ampli que reuneixi totes les forces d'esquerres i la ciutat mobilitzada. En un comunicat, aquesta formació considera que el Front Ampli és una condició indesprensible per defensar els drets conquerits i continuar avançant en aquells que encara queden per aconseguir. I Gabriel Rufián tornarà a encapçalar la llista d'Esquerra Republicana al Congrés de cara a les eleccions generals d'aquest 29 de novembre. La decisió es formalitzarà aquest dilluns en una reunió de l'executiva nacional del partit i fonts pròximes a ell expliquen que s'està ultimant un acord amb Podem que inclou que la formació d'Irene Montero no es presenti a Catalunya, que demani el vot pels republicans i a canvi Rufián faci campanya per Podem a la resta de l'Estat. I també parlant d'Esquerra Republicana, Francesc Macabro serà el seu cap de llista al Senat. Aquest periodista i assagista a Vilanova i la Geltrú ha estat diputat al Congrés en aquesta legislatura i va ser el número 3 després de Gabriel Rufián i Teresa Jordà. I també en cultura, a prop d'un miler de persones han batut el rècord Guinness de la ballada més multitudinària de Jota Vella a la Ràpita, a la comarca del Montsià. Durant 5 minuts, 972 persones de totes les edats han seguit el ritme de la música per aconseguir el primer rècord Guinness de les Terres de l'Ebre. I més enllà dels assajos, la iniciativa ha reforçat els vincles de la comunitat amb aquest municipi. I també en cultura, avui en la Diada de Santa Teresa, els nens del Vendrell han celebrat el seu centenari. Han fet una actuació excel·lent en 3 de 8, un 5 de 8 i un 7 de 8. També han participat els la Colla Jove Xiquets de Tarragona i els Minyons de Terrassa. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc amb Ignasi Trapero.
2: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 15 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb la feina de la redacció, com dèiem, més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marc al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc.

0: Vinga, i saludem l'Eric López. Eric, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda, Ignasi, molt bé, què tal?
0: Molt bé, repassem el més destacat de la jornada dels titulars. Comencem parlant de waterpolo i del ple català a les competicions europees.
1: El Sabadell ha guanyat el Terrassa per 17 a 10 i tots dos equips es classifiquen per la fase de grups com a primer i segon de grup, respectivament. També hi jugarà el Catalunya, que ha golejat el Nancy per 23 a 6 i disputarà la màxima competició europea per primera vegada a la seva història. A més, s'incorporen també Mataró i Sant Andreu. I a l'Eurocup masculina, el Barcelona passa com a primer de grup i el Terrassa com a segon. Els sortejos dilluns a les 10 del matí.
0: En futbol, el Prat passa ronda a la Copa del Rei.
1: Els potablaves han tornat a guanyar el Sant Rafael per 5 a 0 i superen la ronda prèvia de la Copa. Ara el Prat rebrà l'Atlètic Club a la primera ronda de la competició en una eliminatòria a partit únic dijous 29 d'octubre a les 9 de la nit al camp de l'Hospitalet.
0: I pel que fa a la segona federació femenina, l'Ona Sant Adrià referma el lideratge.
1: Gràcies a la victòria per 2 a 3 al camp de l'Atlètic Balears, que li permet sumar 15 punts de 18 jugats. A dos punts queda l'Espanyol B, que s'ha imposat al Murcia Promises per 6 a 0. L'EM és tercer, tot i perdre el primer partit de la temporada, 0-1 amb el Zaragoza. L'Europa també entra en places de play-off després de superar el Huesca per 3 a 1. I també derrota del Barça C a València per 3 a 1.
0: I d'altra banda, la primera federació masculina, l'Europa vol sortir del descens.
1: Els escapulats reben l'Algeciras buscant un triomf que els faria sortir de les places de descens. Minut 86 de partit, de moment l'Europa que guanya 2 a 1 amb gols de Halit i també Àlex Cano. El Nàstic, per la seva banda, acumula 4 jornades sense guanyar i ha sumat només un punt dels últims 12. I pel que fa al Sant Andreu a Primera Federació, visita l'Hèrcules aquest dilluns.
0: I 6, marxem de ronda. Vinga, anem a repassar marcadors aquesta hora del vespre, diumenge 11 d'octubre de 2026, i comencem doncs, per aquesta primera federació masculina, grup segon, setena jornada, a Can Dragó, últims minuts del partit de l'Europa.

0: joc. Amb Ignasi Trapero.
1: Vuit i set minuts. Vinga, som els de l'Enjoc, cada dissabte i cada diumenge de 8 a 10 del vespre a la teva ràdio local. Comencem parlant de waterpolo europeu. I és que hem tingut doble competició europea aquest cap de setmana, la Champions femenina i l'Eurocup masculina, i han anat molt bé les coses, perquè en aquest cas els 5 equips catalans que hi prenien part han aconseguit la classificació per a les respectives fases de grup. A la Champions femenina anem a pams, eliminatòria prèvia. Avui s'han jugat partits de la tercera jornada i els 3 equips de casa nostra han aconseguit la classificació.
2: Sabadell 17, Terrassa 10, Catalunya 23, Nancy 6.
1: Doncs victòria del Sabadell sobre el Terrassa en aquest partit que era intranscendent en el sentit que els dos ja estaven classificats, però que havia de decidir el primer i el segon de grup. I, per tant, a quin bombo aniran demà en el sorteig que es farà a les 10 del matí al Sabadell i a la Terrassa. El Sabadell ha quedat tercer, per tant, ha quedat primer, volem dir, per tant, anirà al bombo 3 i el Terrassa, com a segon de grup, anirà al bombo 4. En qualsevol cas, el Sabadell ha imposat la lògica, ha guanyat el partit i, com dèiem, ha acabat guanyant el grup D, que s'ha disputat a Sabadell. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
3: Doncs amb la capitana d'aquest Astral Punt Natació Sabadell, amb la Irene González. Què tal, Irene, com estàs?
4: Bueno, ara cansada, però molt contenta per la victòria.
3: Amb la feina feta. Tres victòries en aquests tres partits del cap de setmana i, a més, de la manera, no?, en què han arribat aquestes tres victòries.
4: Sí, la veritat que el nostre objectiu era primer classificar-nos i després anar pels tres partits i sabíem molt bé que havíem de sortir al 100% i què millor que fer-ho amb aquestes victòries contundents.
3: Segurament també sabíeu que els dos primers partits eren més, no sé si dir més fàcils, però rivals més dèbils, i que avui la cosa s'equilibrava una mica més contra el Terrassa, però és que realment ha estat espectacular. Hi havia un moment que guanyàveu 14-2.
4: Sí, no, la veritat que hem jugat molt bé, sobretot en atac, hem nedat moltíssim, en defensa ens hem coordinat superbé, i al final és el resultat, no? Hem sortit des del principi, sabíem que és un equip molt intens, no ha tingut res a veure la intensitat d'avui amb la dels altres dos partits que hem jugat, però molt contenta amb l'equip, el treball que hem fet, l'esforç, d'inici fins al final, i molt contentes.
3: És una anècdota, no deixa de ser una anècdota, però un detall del partit d'avui. Si no m'equivoco, 17 expulsions del Sabadell, 6 del Terrassa. Insisteixo, per sort no ha tingut incidència en el marcador, però fins i tot ens ha estranyat en algun moment de dir, hosti tu, quin criteri de totes dues bandes, no?
4: Sí, bueno, al final se'ns ha posat una mica difícil el tema d'expulsions, però és el que dèiem, no? Doncs mira, un partit per practicar la inferioritat, sabem que hi haurà partits així que ens expulsaran bastant, i al final nosaltres sabíem que volíem guanyar el partit, les inferioritats que hem defensat hem anat a tope, agafant els pals, bloquejant, i al final també s'ha vist un passet més, no, de l'equip en aquest sentit.
3: Sou un equip molt nou, però al final l'entrenador és l'Enric, que ja estava al cos tècnic de l'any passat. La Nona havia estat aquí a Can Llong, la Marche també havia estat aquí a Can Llong. Jugadores com, per exemple, la Martina Terré, que l'havia tingut l'Enric com a entrenador. Fa la sensació que aquest procés de conjunció de tota la plantilla està sent més ràpid que segurament si fóssiu jugadores o si tinguéssiu companyes totalment noves, no?
4: Sí, no, la veritat que també hi ha moltes jugadores amb la selecció que ja hem jugat juntes, i això també es nota a l'hora de jugar aquí. I les noves incorporacions que venen a ser la Ryan, perquè amb la Camus, bueno, la Camus sí que amb la selecció i tal, però aquí al Sabadell no havia estat mai. I la veritat que les dues s'han integrat superbé, han agafat el ritme del partit, les tàctiques i tot a la primera, i jo crec que en aquest sentit, òbviament, sempre es pot millorar i podem anar, no?, donar un passet endavant, però molt contentes en com estem gestionant l'equip i els rols i com ens compenetrem les unes amb les altres.
3: I la Ryan, fins i tot, si m'ho permets, que tenia la seva germana, la Kylie Neuschul, també fa uns anys aquí, segurament li haurà donat consells. Acabo, Irene, et pregunto pel sorteig, que és demà. En una posició diferent de la d'altres anys, pel que fa sobretot al bombo, sabent que bé, hi ha moltes possibilitats de poder quedar aparellat amb un Mataró, amb un Ferencváros, amb un Olympiacos, conscients que segurament serà més dura, no?, que altres anys aquesta fase de grups.
4: Sí, no, som conscients, al final nosaltres estem preparades, volem, la nostra intenció és guanyar a tothom i treballarem per

0: i treballarem molt dur per aconseguir-ho, no? Al final, òbviament, hi ha molts equips de molt alt nivell aquest any, però nosaltres també som un d'ells i volem anar per totes.
1: Sobretot això, aquest últim missatge, no? De dir, des del punt de vista del Mataró, Fering Baros i Olympiacos, que són els tres equips que he posat com a exemple, entenc que demà el Sabadell ha de ser el rival a evitar en aquest tercer bombo.
0: Sí, bueno, això espero, i si no, doncs es veuran les cares a nosaltres, però nosaltres el nostre objectiu sempre és el mateix, anar, guanyar sense importar qui sigui el rival, sortir al 100% i endur-nos la victòria.
1: Doncs Irene González, capitana d'aquest Astral Punt Natació Sabadell, felicitats pel bitllet per la fase de grups.
0: Moltes gràcies.
2: I de la banda del Terrassa, així analitzava el seu tècnic Xavi Pérez aquesta derrota, però la classificació com a segons de grup.
3: Al final de la primera part i tota la segona part no hem estat bé a la nostra fase ofensiva. Llançàvem i no tancàvem i ens costava el replegament, ens costava molt defensar. Hem intentat corregir la tercera i la quarta. Crec que hem estat molt millor en aquestes dues parts. No hem encaixat quasi bé contraatacs. Però el que hem de fer és ajustar-nos bé des de l'inici del partit perquè això no ens pugui passar. Elles han marxat i llavors ja no hi ha hagut partit. Hem de seguir treballant. Al final estem en aquesta fase inicial de la temporada. Avui al davant tenim un dels millors equips d'Europa, segurament un dels candidats a guanyar tant la Champions com les competicions nacionals.
2: I de la seva banda, el Catalunya ha aconseguit una classificació històrica. Si la passada temporada jugaven per primera vegada a Europa, l'Eurocup la van guanyar. Aquesta temporada, la setmana passada, van quedar subcampiones de la Supercopa d'Europa i ara jugaven la prèvia per primera vegada i per primera vegada jugaran la fase de grups amb els millors equips d'Europa. Avui han golejat el Nancy i això ens deien. Hem parlat amb una de les jugadores del Catalunya, Ona Tarriñó, i el seu tècnic, Javi Belmonte.
4: La nostra valoració general d'aquesta classificació ha sigut molt positiva, ja que hem pogut guanyar dos dels tres partits i aconseguir la classificació. Aquests dos partits han sigut molt... Hem jugat molt bé, amb molta intensitat, i ens hem pogut anar al marcador. I l'altre partit que vam perdre, vam lluitar-lo molt com a equip, i d'aquell partit vam poder aprendre molt per les properes fases de la Champions. Ara esperar a veure quin grup ens toca i amb molts ànims i força.
5: En línies generals hem fet una molt bona fase de qualificació de Champions League. Passem com a segones de grup. L'objectiu era passar a la fase de grups de Champions. Hem donat un pas més en el nostre creixement com a equip, com a club, i esperem poder seguir aquests passos i anar creixent encara més. A veure què ens toca el sorteig. Esperem que puguem competir bé contra tots els equips que se'ns posi al davant i estem molt contents i molt il·lusionats per aquesta nova fase de la temporada que se'ns obre a partir d'ara.
2: Doncs demà a les 10 el sorteig, de fet també se sortejarà l'Eurocup masculina, al bombo d'aquesta Champions s'incorporaran també dos equips més com a caps de sèrie, Sant Andreu i Mataró, a banda d'Olympiacos i Ferencváros. Al bombo 2, Buliacmeni, Horizonte, Roma i al Budapest. Al bombo 3 hi haurà el Sabadell, juntament amb el Trieste, el Desan i l'Ètnicos grec. I al bombo 4, Terrassa Catalunya, l'Upse i el Rapallo. Això pel que fa a la Champions. A l'Eurocup masculina, eliminatòria prèvia, jornada 3, amb aquests resultats.
6: Terrassa 8, Manna 15. Barcelona 19, Dinamo de Bucarest 11.
2: Doncs els dos equips es classifiquen també, tant Terrassa com Barcelona. El Terrassa com a segon de grup E, el Barcelona com a primer del grup D. El Terrassa, malgrat aquesta derrota davant del Manna hongarès. Ràdio Municipal de Terrassa, Miquel Mogosà.
7: Derrota del Club Natació Terrassa en l'últim partit de la fase de l'Eurocup. El conjunt de Sergi Mora, tot i així, acaba segon a la classificació del grup E, després de guanyar els dos partits davant el Podgorica per 10-19 i davant el Primorje per 11-15, partits que es disputaven divendres i dissabte, respectivament. L'equip de Sergi Mora acaba aquest grup amb dues victòries i una derrota, i aquesta derrota ha estat davant el Manna hongarès, partit que s'ha disputat aquest matí, i on l'equip agarenc ha pagat molt car el primer parcial, 0-4. I és que al Terrassa li ha costat aconseguir el primer gol i això ha fet que el conjunt de Sergi Mora anés a remolc durant tot el partit. Amb el resultat de 3-9, amb diferència de 6 gols per sota, marxava el temps de descans i tot i que el Terrassa ha ajustat la seva defensa, el conjunt del Manna ha estat capaç a gestionar la seva avantatge amb una gran defensa. El Terrassa, com dèiem, compleix l'objectiu de passar de fase i ara toca tornar a la competició de Lliga, on, recordem, ha jugat 5 partits i ha sumat 5 victòries.
2: Vuit i 17 minuts, vinga, comencem a repassar la jornada del futbol. Per cert, acaba el partit a Can Dragó, important victòria de l'Europa davant de l'Algeciras, 2-1, ha patit, fins i tot a l'Algeciras li han anul·lat un gol en temps d'afegit per un fora de joc de res, de mig braç, però era fora de joc. I, per tant, l'Europa aconsegueix la segona victòria seguida a Can Dragó i atrapa l'Algeciras, que és l'equip que està doncs, marcant la permanència ara mateix. Després parlarem amb més detall aquest partit. Però el futbol avui el volem obrir amb la Copa del Rei, perquè avui el Prat tenia el partit de tornada de l'eliminatòria prèvia, ja havia guanyat 1-5, ho tenia molt encarrilat, i avui ha acabat ja de garantir-se el passi per la primera eliminatòria.
6: Prat 5, Sant Rafael 0.
2: Doncs global de 10-1 a l'eliminatòria, el Prat que no ha tingut rival i jugarà la primera ronda contra l'Athletic Club de Bilbao dijous 29 d'octubre a les 9 al Camp de l'Hospi. Ha explicat el club Potablava que el Sagnier, el seu estadi, doncs no compleix els requisits mínims necessaris que marca la Federació Espanyola de Futbol i, per tant, hauran de jugar al Camp de l'Hospi aquest partit, però dijous 29 d'octubre a les 9, partit històric pel Prat davant l'Athletic Club en aquesta Copa del Rei, després d'aquesta nova golejada. El Prat Ràdio, Nil Piera.
8: Bon vespre. El Prat s'ha classificat per la primera ronda de la Copa del Rei després de golejar el Sant Rafel 5-0. Els de Cristian Gómez s'han donat un festival golejador amb un 10-1 al global de l'eliminatòria i han confirmat el passi a la següent ronda on s'enfrontaran a l'Athletic Club de Bilbao. El conjunt Potablava ha presentat un 11 ple de rotacions que ha sortit amb ganes de reivindicar-se. Al quart d'hora ja guanyaven 3-0 gràcies als gols d'Adri Ribas, Jordi Boireu i Cono. El Sant Rafel no ha trobat manera de reaccionar i el Prat ha redonit la golejada al segon temps amb els gols d'Alejandro Arcs i David Adam. D'aquesta manera, el Prat s'enfrontarà a un equip de primera divisió per primera vegada en la seva història. Una fita molt especial pel club, tal com ha reconegut el tècnic pretenc Cristian Gómez.
9: És la primera vegada que t'enfrontes a un equip de primera divisió i crec que pel club és molt emocionant, molt emotiu i per nosaltres també, perquè al final a la meva plantilla només un jugador havia jugat contra un equip de primera divisió. El segon i jo sí que hem tingut més oportunitat d'aquestes, però per ells és el mateix que he dit abans. Moriran i s'enduran allò on s'ho vulguin endur.
8: Només acaba el partit, però el club ha confirmat que l'enfrontament no es disputarà al Sagnier, sinó a l'estadi municipal de l'Hospitalet. Més enllà, però, de la Copa, els potablaves ja pensen en el seu pròxim compromís, que serà aquest dimecres a les 8 del vespre al camp del Castelldefels, quan recuperaran el partit ajornat corresponent a la segona jornada de Lliga Elite.
2: I després del partit també hem escoltat opinions d'alguns dels jugadors potablaves, per exemple, Marc Font i David Adán.
10: Buen partido de todo el equipo. Muy contento por poder pasar a la siguiente ronda y poder jugar contra el Athletic Club. Yo creo que, sobre todo, a primera parte. Creo que irnos con 3-0 al descanso ha sido súper importante. Bueno, ahora pensamos en miércoles y a ganar en Liga. Partido difícil, pero hay que sacar los 3 puntos sí o sí.
11: Sí, ha costado, pero bueno. Hemos salido intensos y tenemos el premio de jugar contra el Atleti. Sí, la verdad que eso nos ha dado más confianza y hemos ido a la misma intensidad y al fin hemos ganado, bueno, bien. Claro, si metían un gol nos poníamos también un poco nerviosos y bueno, por suerte nos hemos adelantado nosotros y ya está.
2: 8 i gairebé 21 minuts, continuem parlant de futbol i ho fem de la primera divisió masculina, 8a jornada, on el Barça va guanyar i l'Espanyol va empatar.
6: Barça 3, Getafe 0, Màlaga 1, Espanyol 1.
2: Doncs 8a victòria en 8 partits per al Barça, que va guanyar còmodament, a més amb un gol molt aviat de Gordon, que ja va marcar el partit. Gabriel Jesús va fer el segon i a la segona meitat Koundé, que ahir, per cert, complia 194 partits com a jugador blaugrana i, per tant, superava el rècord de Vidal com a francès, que més vegades ha vestit la samarreta blaugrana. Doncs Koundé va fer el tercer. 24 punts pel Barça, 5 d'avantatge respecte a l'Atlètic de Madrid i Betis i 6 respecte al Real Madrid. Dos dels golejadors ahir, Gabriel Jesús i Gordon, deien això.
12: Muy contento la victoria de equipo, de la manera que jugamos. Entonces, nada, los 3 puntos, muy importante para seguir ganando. Sí, claro, la verdad es que todo todos nosotros queremos jugar, pero claro que tenemos más que 11 jugadores que pueden jugar y ayudar al equipo. Nada, que Rafa, que es muy importante para nosotros, que se recupere bien rápido y que vuelva a hacer goles. Bueno, estoy bien, he entrenado mucho en parón de selecciones. Nada, es que estoy muy contento y cuando, claro, un jugador está jugando con la sonrisa en la cara, es todo más fácil. No he elegido número, pero claro, es que mi rol en el equipo no es un poco difícil para mí para poder poner un número, ¿sabes? Pero quiero seguir marcando, quiero seguir ayudando al equipo con goles y con que sea para ganar el partido.
9: Sí, muy, muy positivos, porque este equipo tiene mucho increíble jugadores y sí, estoy muy contento por la victoria y por la gol.
2: I en sala de premsa, el tècnic Hansi Flick valorava així el triomf del seu equip.
13: Our goal is always go.
14: El nostre objectiu sempre és anar partit a partit. Això és important. I per descomptat, avui crec que ha estat molt important marcar el gol ben aviat. Això ens ha donat confiança. També hem controlat el partit. Teníem el control de la pilota. Crec que el Getafe defensa molt bé. Potser és un dels millors equips defensius de la Lliga. Però ho hem fet bé. També estic molt content amb el nostre rendiment defensiu. I marcar 3 gols contra el Getafe no és habitual.
2: El Barça que ha entrenat ja avui preparant el partit de Champions del pròxim dimarts al camp del Galatasaray. Recordem que en el primer partit de la competició europea havia golejat el Feyenoord al Camp Nou. De la seva banda, l'Espanyol divendres va cedir 2 punts, estava guanyant 0-1 amb el gol de Brian Zaragoza, però al 93 Niño va empatar pel Màlaga i, per tant, els pericos es van deixar 2 punts a la Rosaleda. Queden ara mateix a la 12a plaça amb 8 punts. De moment, doncs en zona de ningú. Manolo González assegurava després del partit que l'equip necessita ja un bon resultat per recuperar sensacions.
15: Sí, és que al final guanyar és el que et dona la força. La confiança te la dona guanyar. Al final treure resultats és el que et dona aquesta força per ser valent i de més. Aquí hi ha hagut situacions, torno a dir, que penso que la primera part, la versió de l'equip ha sigut bona. Ha sortit el pla de partit que havien dissenyat, ha sortit perfecte i el problema ha estat més aviat a la segona, no a la primera. Però és el que diem, al final és un partit que tu guanyaves avui, marxes amb 10 punts, superes a molts rivals a la taula perquè està igualada i ja sabem com està apretada i és una llàstima que se t'escapi així, la veritat.
2: I a la segona, demà jugarà el Girona al camp del Tenerife, un Girona que està a la zona alta de la classificació i que torna a l'Heliodoro Rodríguez López, al camp on va pujar l'any 2022. Quique Álvarez, tècnic gironí.
16: És un record molt maco, sempre el futbol et dona això, camps que et donen males sensacions i altres camps que tens un record com a equip bo i el camp allà pues, és un... tenim l'últim record molt bo, no? Però bueno, no ens hem d'oblidar on estem, estem a segona i el nostre objectiu és el que és, hem de ser ambiciosos amb això, afrontar el partit pues, d'aquesta manera, intentant pues, aconseguir aquesta victòria que ens donaria pues, bueno, estar més a prop dels de dalt i bueno, afrontar aquests 2 partits a casa següents que tenim. I bueno, els records estan molt bé, però després espero que serveixi d'algú, però com no servirà de res, pues bueno, és veritat que és un record maco i proper i del que volem que passi d'aquí, no sé, 7 mesos o més o menys.
2: De moment el Girona és 6è, està en plaça de play-offs. Si guanyés demà podria arribar a la 4ª plaça, perquè a més avui el Castelló ha perdut a Andorra. I el Sabadell de la seva banda, que va guanyar 1-2 al camp del Ceuta, porta 16 punts, és 5è. Espectacular l'inici de temporada de l'equip de Ferran Costa, que ha guanyat 4 partits, n'ha empatat 4 i només n'ha perdut un. Ahir, a més, guanyant amb 10 homes, amb el doblet d'Àlex Baena. Per tant, molt bon paper de moment dels arraquinats. Vinga, ens aturem 3 minutets, continuem parlant de futbol, que hem de repassar encara la segona federació femenina, la primera i segona masculina, també la tercera de Lliga Elite. Moltes coses aquí en joc.
17: La xarxa de comunicació local. Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
18: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
17: La tradició es mou si la mous tu.
18: Tota la informació a firamediterrania.cat.
19: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
20: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
21: Voleu saber què fa un cocodril i un mussol junts en una poesia? Escolteu amb atenció perquè segur que no ho han endevinat.
22: Hola, soc el meu tercer moment. Vaig a tercer B de primària d'escola Mare de Déu del Carme al col·legi. El poema que he escollit es diu El cocodril del Nil i el mussol del Pol. I ho ha escrit Miquel Desclot. He escollit aquest poema perquè me gusten los cocodrilos. El cocodril de Nil i el mussol de Pol. El cocodril de Nil crida al mussol del Pol. Ai, el caixal, quin mal! E fa el mussol del Pol al cocodril de Nil, posa tigel amb mel.
20: Moltíssimes gràcies, moltíssim, per escollir aquesta poesia. L'has llegit molt bé. I com a tu, a nosaltres també ens agraden els cocodrils. Fins al proper Embaladits. Adeu.
22: Adeu.
23: Ens agrada la poesia.
19: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. En Joc, amb Ignasi Trapero.

0: Dos quarts de nou del vespre, som els de l'Enjoc. Continuem repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana. Estem parlant de futbol i és moment de fer-ho de la segona federació femenina, perquè recordem que aquesta setmana no hi ha hagut ni Lliga F ni Primera Federació per compromisos internacionals. Però la segona federació femenina, déu-n'hi-do, les coses estan prou bé, perquè tenim quatre dels cinc equips catalans, de fet, els quatre que poden pujar, perquè el Barça C no ho pot fer, doncs els quatre que poden pujar són els quatre primers classificats. Aquests són els marcadors d'aquesta jornada número 6.
1: Atlètic Balears 2, Ona Sant Adrià 3, València B 3, Barça C 1, Espanyol B 0, 6, disculpeu, Múrcia Promaises 0, AM 0, Saragossa 1, Europa 3, Osca 1.
0: Doncs amb aquests resultats, Ona Sant Adrià consolida el lideratge, 15 punts, segon l'Espanyol B amb 13, tercer l'AM amb 11 i l'Europa quart amb 13. Per tant, els quatre equips catalans que poden pujar, dels 5 que hi ha en aquesta categoria, estan ubicats en les quatre primeres places. Recordem, pugen 5 directes de cada grup, perquè la temporada que ve hi ha reestructuració i hi haurà dos grups a Primera Federació. Per tant, força bé les coses. La mala notícia, una de les dues derrotes en aquest cas d'aquesta jornada, ahir l'AM va caure per primera vegada. De fet, no havia encaixat ni un gol fins ahir, però ahir va caure 0-1 davant del Zaragoza, un dels equips que també estan cridats a estar a la zona alta. Samu Luna, tècnic de l'AM.
2: Hemos quedado muchas ocasiones, pero en área contraria hemos perdonado penalti, hemos perdonado varias jugadas y al final lo pagas con equipos que están más o menos en tu mismo nivel y que compiten mucho, porque hemos visto que el Zaragoza ha competido muy bien, nosotros también, pero bueno, ellas hoy se lo han llevado al gato al agua. A ver, tienes el partido controlado, porque la verdad que el Zaragoza, más allá de balones en largo, no te hacía daño. Entonces, al final era tener paciencia. Lo que pasa que, mira, pues en un error, ¿vale? Que ya digo siempre que errores en área contraria y en área propia no se puede tener. Pues al final has tenido un error que te ha costado los 3 puntos. Yo estoy contento. El equipo ya dije que tenía margen de mejora. Hay que seguir trabajando y lo veréis que el equipo mejorará. A ver, llevamos 5 porterías a 0, al final algún día tenía que caer. No esperábamos que fuera hoy, pero bueno, a partir de hoy, a trabajar para el siguiente.
0: I nova victòria a casa de l'Europa, que ho ha guanyat tot tant a Lliga com a Copa aquesta temporada, malgrat que els 3 primers punts doncs els va perdre als despatxos per alineació indeguda, però en qualsevol cas l'equip graciang ja s'ubica a la quarta plaça, per tant ja està en zona d'ascens directe. Ahir amb un molt bon joc, especialment a la primera meitat davant del Huesca, Nani Aces, entrenadora de l'Europa, que estava contenta per la fiabilitat que està demostrant el seu equip.
3: Ara em parles d'il·lusió, els he dit en acabar. Jo estic gaudint d'entrar a un equip que vol pilota, que vol ser protagonista, que no es conforma, que després del primer va buscar el segon, que després del segon va buscar el tercer, que no especula. És el que estem treballant, és un equip per fer-ho, ens hem d'apretar per no baixar ara, però jo crec que avui la primera part torna a ser de nota molt alta i la segona torna a ser d'un equip que vol competir. Bueno, jo crec que l'equip ha baixat una mica, és veritat que hem fet molts canvis i que jo crec que desordenat la línia defensiva staff, però a part jo crec que ha estat un moment que hem decidit anar altes on havíem dit que no podia haver salts de línia defensiva. Per mi això et demostra la intensitat i el nivell que té la lliga, la categoria, perquè a la que desconnectes un moment, rival aprofita per fer-te mal. Avui era bona notícia, recuperaven Núria Benet, Alba Pérez ja en combo. Jo crec que al final l'objectiu ha de ser aquest, anar recuperant tot l'equip. Jo crec que pel proper ja tenim Aina, Naro en recuperació, Pubi en recuperació. Tant de bo arribar a Saragossa ja amb tot el plantel, tot i que estic segura que filial seguirà tenint aquesta participació tan important. Clara Vendrell avui 90 minuts i Arcos una altra vegada que surt i genera perill. Així que a continuar.
0: I a la primera federació masculina, grup segon, 7a jornada. De moment, una victòria i un empat per als equips catalans i el Sant Andreu, que també, en aquest cas, jugarà demà.
1: Europa 2, Algeciras 1. Juventud Torremolinos 2, Nàstic 2.
0: Doncs a l'Europa, que acaba de guanyar 2-1, com dèiem, a l'Algeciras, és una rival directa, és una victòria molt important, la segona seguida a Can Dragó, i a més amb remuntada, s'havia avançat només començar el conjunt andalús amb una errada, nova errada de Nil Ruiz, el porter de l'Europa, però ha empatat Calit al minut 15 de partit i només començar la segona meitat, als 30 segons de la segona meitat, qui si no el capi Àlex Cano ha fet el 2-1, després l'Europa ha renunciat completament a la pilota i ha patit a la part final, però al final final ha acabat assegurant aquests 3 punts que el situen amb 7. Per tant, atrapa l'Algeciras, que és l'equip que ara mateix marcaria la permanència. Per tant, pas endavant de l'Europa per intentar salvar-se. El Nàstic, en canvi, s'apropa a només un punt del descens després d'aquest empat ahir davant del Torremolinos, en un partit en què es va avançar, estava guanyant 1-2, però al final el Torremolinos va acabar salvant un punt i, per tant, el Nàstic, que només en suma un dels últims 12, Eugeni Valderrama, i golejador, deia això després del partit a la nostra companya de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
4: Bueno, un partit que hem treballat molt, que crec que per moltes fases del joc hem estat bé, però bueno, aquí en aquests camps qualsevol error o despiste et condemna i bueno, hem d'aprendre, perquè per mi és com una derrota el d'avui, però bueno, hem de seguir i això és molt llarg. Bueno, avui el viatge de tornada serà dur, difícil, demà també encara ens farà mal, però bueno, el dilluns ja hem de treballar, hem de preparar ja el partit del cap de setmana, que tenim molta gana de jugar amb la nostra gent, que ens ajuda molt, i ja treure els 3 punts que necessitem.
0: I demà el Sant Andreu, que juga al camp de l'Hèrcules, un Sant Andreu que és 13è amb 8 punts, per tant, també ara mateix a un punt del descens, davant d'un Hèrcules que aspira a coses grans. Sergi Serrano, el jugador quadribarrat, vol sorprendre els alacantins a casa seva.
5: Serà un partit molt bonic, tenim moltes ganes, serà molt complicat perquè és un rival gran que porta una molt bona dinàmica i crec que ens estan esperant amb ganes i serà un bon partit i que caldrà lluitar fins al final. Sí, aquesta setmana entrenarem més, sí que és veritat que el viatge és més llarg del que portem fent últimament i bueno, crec que hem de descansar bé, treballar bé el que queda de setmana perquè serà un partit intens i que costarà. Sí, està clar que és una categoria molt igualada, tots els equips tenen molt nivell i cada partit és un món. I crec que ens hem de quedar amb els últims minuts de joc. Crec que la segona part vam fer un gran futbol i hem de seguir amb aquesta dinàmica.
0: I a la segona federació masculina, grup segon, sisena jornada, aquests són els marcadors.
1: Olot 1, Terrassa 1. Girona B 1, Espanyol B 2. Tudelano 1, Reus Redis 3. Barça Atlètic 1, Sociedad Deportiva Logroñés 0, Manresa 0, Osasuna B 0.
0: Doncs el partides de la jornada aquesta tarda a les 6 que hem pogut seguir a l'Enjoc Televisió a través de les televisions locals i de la plataforma La Xarxa Més. Empat a 1 entre Olot i Terrassa, un Olot que continua sumant, continua en la zona alta, 5è a la classificació amb 11 punts, i el Terrassa, doncs 8è amb 8, per tant, a 3 puntets només de la zona noble. Un empat que, com s'ha produït, quins són els detalls del partit? Olot Televisió, Francesc Fernández.
6: Unió Esportiva Olot i Terrassa Futbol Club han empatat el seu duel corresponent a la jornada 6 d'aquesta segona ref, grup 2, on de ben entrada doncs, el conjunt agarenc s'ha mostrat dominador del partit. De fet, ha estat l'equip que s'ha encarregat d'obrir la llauna, d'obrir el marcador amb un xut de penal d'Alberto Gutiérrez que ha enganyat a Pol Ballester, i no ha estat fins al final de la primera part que Rai Marchand, el migcampista del conjunt local, ha aconseguit posar l'empat a un gràcies a una pilota que ha quedat morta a dins de l'àrea petita defensada per Marcos Pérez. A la segona part, els dos equips volien els 3 punts, els dos equips han tingut arribades i xuts clars, però que no han aconseguit perforar les respectives porteries. D'aquesta manera, doncs, cap dels dos equips es poden endur els 3 punts d'aquí a l'estadi municipal d'Olot, però bé, han deixat sensacions positives i amb optimisme de cares a les pròximes jornades.
0: Doncs en aquesta transmissió televisiva, les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, després del partit escoltàvem el jugador de l'Olot, Martí Soler, i el porter del Terrassa, Marcos Pérez.
7: Bueno, ara en calent jo crec que és un punt, no et diria pop, però tampoc dolent. I sobretot perquè jo crec que aquí a casa, amb els resultats que estem traient a fora, només que aquí donem una miqueta més, hòstia, podrem optar coses boniques. Però bueno, pel que s'ha vist el partit, jo crec que és un punt just. Bueno, jo crec que no és per un motiu en concret, vull dir, jo crec que és més anecdòtic, perquè sí que els dos primers a casa jo crec que han fet molt bons partits, amb errors individuals que ens han penalitzat, i avui, bueno, ens venia pues, segurament un dels teòrics que opten a ser líders de la categoria, un equip amb jugadors molts de categoria superior, i sabíem que avui era segurament un dels partits més difícils que tindrem aquí. Llavors, jo veig l'equip molt bé, molt enxufat, i arribarà la victòria pues, d'aquí dues setmanes, que tenim un dels grans també al Barça, però els farem suar segur.
8: Yo creo que el equipo se ha vaciado, lo ha dado todo. Creo que en líneas generales quizá hemos tenido ocasiones más claras que el Olot. Y bueno, nos vamos un poco tristes por no haber conseguido los tres puntos, porque creo que lo hemos tenido cerca, sobre todo en la segunda parte. Al final hemos tenido tres, cuatro ocasiones bastante claras, que Paul ha estado a un muy buen nivel. Y bueno, nos han quitado la victoria. Pero bueno, nada, un punto en campo el Olot es un gran rival. Y bueno, hemos sumado un punto y ahora hay que ir a casa, que llevamos muchos partidos sin jugar en casa, y hacerlo bueno.
0: A la taula de la jornada català, també aquesta tarda, a victòria de l'Espanyol B, que ha estat molt bé, 1-2 al camp del Girona B, l'Espanyol B quart amb 12 punts, per tant també en zona de play-off, el Girona B mitja taula, desè amb 7. I bona, molt bona victòria també del Reus a Tudela, 1-3 aquesta tarda, segona victòria consecutiva a domicili dels roginegres, que ara mateix són setens amb 9 punts, per tant a 2 del play-off, i recuperant una mica les males sensacions de la setmana passada a casa davant del Manresa. Qui continua doncs, pràcticament impecable és el Barça Atlètic, que és líder, 16 punts, 3 més que l'Osasuna B i Calebro, després d'una victòria agònica 1-0 al camp del Logroñés a l'últim minut i amb gol de Juan Ibarra.
9: Estaba en el banquillo, pues que al final estábamos apretando mucho pero no llegaba el gol. Y sí que es verdad que cuando sales al final pues tienes que darlo todo, y he tenido la suerte de hacer ahí un buen desmarque y meter el gol, que al final yo creo que somos justos vencedores y se nos ha complicado un poco el partido porque ellos lo han hecho bastante bien. Sí, totalmente, al final todos somos un equipo, tanto los que salen de inicio como los que después, y al final somos muchos jugadores muy buenos, va rotando también el míster y no importa, al final tienes que salir siempre y darlo todo para pues esos momentos así o partidos que se complican, que al final los que salen luego pueden marcar la diferencia como ha sido hoy. Un orgullo, y más en esta situación en el 90, con una emoción increíble, y la verdad que estoy dispuesto a darlo todo y a marcar muchos goles más. Nada, en mi familia, en mi novia y mis amigos, porque al final no jugar es difícil, pero al final tienes una posición privilegiada en este club y todo el tiempo que salgas tienes que darlo todo, y hoy creo que se ha demostrado que aunque sean 5 o 10 minutos, la que tengas, tienes que darlo todo para marcar, y hoy he tenido suerte de marcar, y nada, todo el mundo es que me apoya, siempre ha estado ahí y me he acordado de ellos.
0: I empat sense gols també ahir del Manresa, però empat de mèrit, davant de l'Osasuna B, el segon classificat, 0-0, en un partit en què fins i tot els manresans haguessin pogut guanyar. Això és el que deia després en sala de premsa el tècnic Sergi Trullàs.
10: Un partit molt, molt competit, no?, contra un rival que venia de guanyar 4 dels 5 partits. Al final és un filial de primera edició. Penso que hem estat bé, sí que és cert que podíem haver millorat molt més el joc, sobretot intentar arribar a gran contrari, amb més avantatge, amb més espai per jugadors de qualitat del nostre equip, no? Poder tenir més ocasions més clares de gol, però encara així jo penso que el Manresa ha tingut 4 ocasions claríssimes, la de Carlos Portero a la primera part, després les dues que ha tingut Momo davant del porter, i l'última que ha sigut ja exagerada, la d'Òscar, que al final ha anat la pilota al pal, no? Bueno, la passada vam guanyar a Reus, 1-4, vam ser molt eficaços, i aquesta setmana ens ha faltat això, no? Jo penso que era un partit per guanyar-lo, no ha sigut així, sumem un punt i continuem el camí.
0: Vinga, 8 i gairebé 44 minuts. Parlem de tercera divisió, grup 5è, 6ª jornada. Està bonica a la part alta, després de tots aquests resultats.
1: Badalona 0, Vilanova 0. Poble Mafumet 1, Cornellà 0. Martinenc 3, Muntanyesa 2. Fundació Esportiva Grama 0, Tona 1. Mollerussa 1, Cerdanyola 0. Europa B 0, Sant Cristòbal 1. Peralada 1, L'Hospitalet 1. L'Escala 2, Vilassar de Mar 2, Sant Juan Atlético Moncada 0, Atlètic Lleida 3.
0: Doncs de moment, després de 6 jornades, entre el primer i el 12è només hi ha 3 punts de diferència. Per tant, déu-n'hi-do com està aquesta lliga. I això s'ha pogut veure en aquest Badalona-Vilanova, que s'ha jugat aquesta tarda, els dos que jugaven al possible lideratge en solitari. I finalment, doncs, no hi ha hagut gols. Com ha anat tot plegat, Ràdio Ciutat de Badalona? Ramon Durán, bona tarda.
11: Què tal? Bona tarda. Doncs duel molt intens, el que s'ha disputat aquesta tarda a la travessera de Montigalà. Cap dels dos equips s'ha donat treva en tot moment. És veritat que la segona part, conforme passaven els minuts, les forces doncs, baixaven una mica perquè el cansament ha fet acte de presència, però realment, malgrat el 0-0 al final, hem assistit a un gran partit de futbol amb dos equips que, evidentment, han demostrat des del minut 1 que són clars aspirants a estar entre els cinc primers o lluitar per una de les cinc primeres posicions, i això és el que s'ha vist terreny de joc, amb un Badalona que intentava portar el domini, pressions molt altes per dificultar la sortida de la pilota a les dues porteries i, com dèiem, doncs, el Badalona, amb més possessió, ha tingut, sobretot, una gran ocasió a la primera part al conjunt de Genís Sampietro amb un xut de Juaco que ha refusat el porter Àlex Sanz, i el Vilanova, doncs, sobretot, ha generat perill amb incursions molt ràpides per banda, molt elèctriques, de l'extrem Zurdín Dior, que no han trobat rematador final. A la segona part ha continuat l'intensitat, ha continuat el ritme, tots dos equips anaven disposats a intentar aprofitar les seves opcions per endur-se la victòria, però, com dèiem, doncs, el cansament ha anat fent acte de presència, el partit s'ha anat desordenant una mica, i malgrat que des dels dos costats s'ha continuat intentant, sobretot amb molta més possessió que anava augmentant en el segon període del Badalona, no ha estat capaç l'equip escapulat de sumar la quarta i intentant, en aquest cas, doncs, aconseguir la diana que li donés la victòria. Per tant, doncs, repartiment bastant just el que s'ha viscut aquesta tarda a la travessera de Montigalà a 0 gols entre el Badalona i el Vilanova.
0: Gràcies, Ramon. Bona tarda.
11: A tu.
0: Doncs aquest empat del Badalona l'ha aprofitat la Pobla amb una victòria in extremis davant del Cornellà per atrapar els escapulats, tots dos encapçalant la classificació amb 10 punts. Victòria de la Pobla a 1-0. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
12: La Pobla de Mafumet tomba el totpoderós Cornellà en el temps afegit per 1-0. Al final del Nàstic, amb un partit més, s'ha situat després del superpartit líder, després d'haver aconseguit 10 punts en 6 jornades a la tercera federació. Els pobletans necessitaven de la seva millor versió i ser molt solidaris davant un rival de major entitat que treia les seves principals armes, com l'exdavanter del Nàstic Marc Fernández o homes com Víctor Aliaga, Pau López o Àlex Pla, jugadors importants la temporada passada amb l'Europa i Sant Andreu. Així olorava l'enfrontament al tècnic de la Pobla de Mafumet, Xavi Vilagut.
13: I després la segona part crec que ha estat boníssima de l'equip. Hem estat un pèl més atrevits en el bloc alt, en dificultar-li una miqueta més les primeres relacions. Crec que ells no han estat tan còmodes com a la primera part. I després tant érem les situacions de transició, hem tingut algunes arribades, per esquerra algunes arribades molt bones. Bé, crec que hem fet una segona part molt completa i hem generat alguna situació i al final hem tingut premi i hem aconseguit 3 punts que són molt valuosos i que ens ajudarà molt, sobretot a creure en nosaltres mateixos i a seguir creixent.
12: En la segona meitat, els de Xavi Vilagut entomarien el control del partit i un Cornellà més reactiu esperava la seva oportunitat del contracop. Del tram final, una jugada exquisita de Teo Pozo la posava a acabar Joan Martínez, que conduïa, perfilava el seu remat, que era refusat pel porter, però en el segon intent, i amb un pèl de fortuna, la posaria cap dins, al minut 91. Victòria de caràcter del filial Grana, que suma 6 punts en 10 jornades, i el proper partit visitarà l'estadi de l'Hospitalet diumenge a les 12 del migdia.
0: Doncs a un punt de Pobla i de Badalona i a la Muntanyesa, malgrat que avui ha patit la segona derrota de la temporada i totes dues en derbis barcelonins. Avui ha caigut al camp del Martinenc en un partit molt i molt emocionant que s'ha acabat decidint també en temps afegit. La Munt havia empatat a l'últim minut, però el Martinenc en temps afegit ha acabat guanyant per 3-2. Després del partit escoltàvem el jugador de l'equip del Guinardó, Ángel González. Ara mateix el recuperarem, però abans, és veritat, havíem d'escoltar a Ignasi Sanabra, el tècnic del Cornellà, després d'aquest partit també davant de la Pobla. Escoltem a Ignasi Sanabra.
14: No hay mucha explicación a la derrota. Has tenido 8 o 9 situaciones muy claras, muy, muy claras para marcar gol. Lo normal es que tuviese el descanso 0-3, en un partido que estábamos llevando bien, que el rival no nos salía, que había tenido una situación de juego directo de Agüchi, pero muy controlado, sus contraataques, generando situaciones en ataque. No consigues marcar gol, 8 o 9 muy claras y luego te quedas con 10 y a partir de ahí toca remar, ¿no? Aún así, con 10 chutas al larguero y ellos en el 92, pues lo encuentran. Pero creo que es la línea a seguir, que es difícil, ¿no? Que ahora todo lo que digamos va a parecer a excusa, va a parecer a querer justificarnos, porque la realidad es que el equipo ha hecho un muy buen partido y no se lleva la victoria porque no sé muy bien por qué. Que lo importante ahora es no dudar. Creo que cuando los resultados no llegan tienes tendencia, oye, hay que cambiar cosas, analizar el juego por encima del resultado y a partir de aquí si hay cosas que hemos de modificar las modificaremos. Pero en líneas generales creo que estamos jugando bien.
0: Doncs el tècnic del Cornellà després d'aquesta derrota a la Pobla. I com us dèiem, emocionant aquest 3-2 entre Martinenc i Muntanyesa, que deixava aquestes sensacions al jugador del Martinenc, Ángel González, i al tècnic de la Monta, Luis Gallego.
15: Bueno, des del primer moment em sentia amb confiança, o sigui, les dues o tres primeres jugades jo ja veia que estava amb aquesta xispa, no? Tractava de fer l'un per un, a jugar amb la Pérez, per exemple, amb l'Edgar a banda dreta, que estàvem fent molt de perill, i en aquesta jugada només he vist l'opció, perquè em tapava la banda dreta, de ficar-me cap a dins i, bueno, ha sortit un golaç, m'he equivocat, no? Com dic en aquests casos, perquè no sempre surten aquest tipus de gol, però, bueno, encantat de poder ajudar l'equip i sobretot amb la victòria, que ha sigut el més important. A mi m'ha fotut una miqueta aquest empat, no? L'últim minut, perquè, o quasi els últims minuts, perquè estàvem defensant bastant bé, encara que, bueno, la Montañés és un molt bon equip i estava fent molt de perill amb aquestes penyades cap a darrere. Però, bueno, si alguna cosa tenim nosaltres és aquest ADN, no? De seguir, de remuntar.
16: Bueno, sí, un partit que ha tingut moments per tot, un partit de molta intensitat, crec que entre dos molt bons equips. Penso que hi ha una jugada que marca el partit i que a nosaltres ens fastidia molt, que és després d'avançar-nos 0-1, aquest penal en què tothom havia seguit la jugada, l'única que atura el partit és l'àrbitre i ningú ho entén i xiula penal en contra nostre, i crec que això marca molt, perquè estàvem molt bé, aquest penal es fa molt de mal. Després l'equip s'ha de refer, però és veritat que ens fa mal també el gol ja a l'afegit de la primera part, avui els afegits no han jugat a favor nostre. Bueno, què anem a fer? Fotuts, tocats, perquè avui volíem treure un bon resultat d'aquí.
0: I victòria, primera victòria a casa del Mollerussa, patida davant d'un Cerdanyola que ara mateix està en zona de descens. 1-0 guanyat el conjunt lleidatà que entrena Manel Cazorla.
17: Sumem la primera victòria a casa. Costava, ha costat moltíssim, però li hem de donar valor a el que estem fent, no? No encaixem, que això és molt important, i no res, ara recuperar jugadors, perquè hi ha sigut un desgast molt gran. Crec que dels partits que portem és el que menys millor hem estat, crec que ha sigut un partit de tercera divisió molt trabat, molt disputat pels dos equips, però tenim una missió encara per incidir encara més, que és la porteria rival, que hem de ser més contundents quan trepitgem àrea i quan tenim l'ocasió de fer gol. Hem entrat molt bé la segona part. I aquest gol a Raico li anirà molt bé. Avui s'ha sumat molta gent a la causa, Lin, que avui debutava, Héctor, ha fet un molt bon partit quan ha entrat, Fol, Keita, Òscar, bueno, Eche.
0: I empat a 2 ahir en el partit que vam poder seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més entre l'Escala i el Vilassar de Mar. Un empat que deixa l'Escala a la desena plaça amb 7 punts i el Vilassar QE amb 4, i en partit amb alternatives en el marcador. Jonathan Morilla de la banda de l'Escala i Esteve Monterde de la banda del Vilassar de Mar deien això.
18: Bueno, creo que hemos entrado muy bien a la primera parte, tanto con balón como sin balón. Incluso nos hemos puesto por delante, pero bueno, luego dos errores defensivos. Creo que nos han penalizado demasiado para el fútbol que estamos haciendo. Pero bueno, aún así el equipo ha seguido y bueno, hemos llegado a la media parte, hemos ajustado un par de cosas. Y nada, la segunda parte se ha visto que, bueno, un equipo que quiere ir a por el partido y al final ha llegado el empate. Y creo, bueno, sí, seguramente si el partido hubiera durado 10 minutos más, pues quizá hubiéramos acabado de marcar el gol.
19: Bueno, al final estem passant per un moment difícil i, bueno, al final ha sigut aquest plus que ens ha donat per seguir endavant i, bueno, content. Al final disgustat amb els minuts finals, però, bueno, al final content. Bueno, venim d'una situació difícil, com he dit abans, al final no sé si és penal o no t'ho puc dir, però, bueno, al final, quan ells també, al final, en pilota, et sotmeten a darrere, llavors és difícil, sempre passen coses a la teva àrea i, al final, a l'àrbitre ha decidit que era penal, no podem fer res i, bueno, seguir competint i seguir lluitant.
0: I primers punts al domicili de l'Atlètic Lleida, que s'apropa a la zona alta davant d'un Sant Juan Moncada que està en descens. 1-1, Sergi Guiu.
20: Un partit, el viscut a Moncada i Reixac, on l'Atlètic Lleida va aguantar l'embranzida inicial del San Juan Atlético de Moncada, equip que va demostrar conèixer de pam a pam el terreny de joc i la millor forma de competir al llarg del primer quart d'hora. Després dels primers minuts en què els locals van demanar el màxim nivell físic i de concentració a l'Atlètic Lleida, l'equip ja estava igualar les exigències del San Juan Atlético de Moncada i va comptar amb diverses oportunitats de perill. Les més clares, protagonitzades per Youssef, amb un pal entre elles, i Jaume Pasqual, ja a la recta final de la primera meitat i en un bon moment lleidatà. Xíquer va caçar una pilota morta dins l'àrea local a sortida d'un córner per, al minut 40, obrir la llauna. Tot apuntava al 0-1 al descans, però el 45, Diestem va finalitzar un bon contraatac lleidatà a passar de Youssef després d'un gran canvi de joc de Guilla. Som 0-2, la segona meitat no va poder començar millor per l'Atlètic Lleida. Agüero va col·locar el 0-3 al minut 46 després d'una nova bona acció de Youssef perquè Pascual assistís al 10 de l'Atlètic Lleida. L'escenari va ser immillorable per l'equip de detall i encara se li va posar més de cara quan al minut 52 Víctor Pérez va veure la segona groga i va deixar el San Juan Atlético de Moncada amb 10. A partir d'aquí, el partit en va ser un de plàcid per un Atlètic Lleida que va tenir el 0-4 en forma de penal, però Dieste no el va transformar en gol al minut 78. Així doncs, el 0-3 va ser el resultat final que deixava molt satisfet el tècnic de l'Atlètic Lleida, Juan Carlos Beltrán.
2: Creo que el equipo ha interpretado a la perfección lo que había que hacer. Estoy muy contento por los jugadores, como te decía el otro día. Primero, porque me alegro por ellos, por su victoria, porque se lo merecen. Han trabajado muchísimo durante muchos meses y no estaba llegando esa victoria clara. Estoy contento también porque han entendido muy bien el mensaje de lo que aquí tocaba hacer y creo que no recuerdo ahora mismo en el partido un error de decir, bueno, hemos tenido un problema y no nos hemos ajustado bien. No, creo que el partido, además, si hubiéramos tenido un poquito de acierto y de suerte en las ocasiones, creo que podría haber acabado con una goleada escandalosa.
20: Amb aquests 3 punts, l'Atlètic Lleida torna a celebrar i ja se centra en la important cita de diumenge de la setmana vinent al Camp d'Esports davant el Badalona a les 5 de la tarda.
0: I a tot això, el Barça guanyant de 4 quan queden 13 segons per acabar el partit amb el València, l'Uni Girona ha perdut a casa. Notícies de les 9 i a les 9 i 3 més esports aquí a l'Enjoc.
21: La xarxa de comunicació local. Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
22: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
21: La tradició es mou si la mous tu.
22: Tota la informació a firamediterrania.cat.
23: Nutrició amb Laura Crosas.
24: Brena si ho necessites. Seguir les corrents de moda pel que fa a l'alimentació sense informar-se correctament és menys innocu del que sembla i pot afectar negativament a la salut. Hem passat del titular «Cal menjar 5 cops al dia, indiscriminadament», al «Cal practicar el dejun intermitent per sentir-te millor». Però en realitat, la clau és seguir una alimentació saludable, suficient, equilibrada i, sobretot, adaptada a cada persona. Els dietistes i nutricionistes li diem diàriament en persones que arriben amb trastorns de fartament per haver seguit durant cert temps dietes restrictives i insuficients al seu gast energètic sense un bon assessorament. Tenen pànic a menjar-se un plàtan a mitja tarda, encara que no fer-ho els suposi tenir un entull i acabar devorant el paquet de galetes sencer que hi havia al rebost o l'embotit que quedava al frigorífic, amb els respectius remordiments posteriors que els acompanyen. És important aprendre a menjar correctament. En cas de ser necessari, millorar la teva relació amb el menjar, seguir les sensacions de gana i sacietat, no començar qualsevol protocol que llegeixis o escoltis sense informar-te prèviament amb un professional sanitari i individualitzar la dieta. Per aquest motiu, pot ser que encara que t'hagin dit que has de descansar el teu sistema digestiu quantes més hores millor, el que realment va més bé per al teu metabolisme sigui fer un bon berenar perquè potser no esmorzes, fas un dinar lleuger o realitzes una pràctica d'exercici físic intens a la tarda. Per tant, informa't de les teves necessitats reals. Adapta una bona alimentació saludable al teu estil de vida, horaris i gustos. I si, per exemple, s'escau, fer un berenar a la tarda, busca aquelles opcions de qualitat, sacians i completes més adients per tu. No serà el mateix fer un plàtan amb un grapat a mà tancada a nous pelades que una entrepada crema de cacauet que un iogurt natural amb una porció de xocolata negra amb nabius. Tot i que tot, són opcions bones i correctes segons qui les esculli. Quan realitzis canvis alimentaris, no segueixis modes. Fes-ho per a millorar el teu benestar i salut, acompanyat d'un bon professional i, sobretot, respectant les teves necessitats.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9 i us parla Lídia Porta. L'executiva nacional d'Esquerra Republicana ha elegit aquest diumenge a la tarda les dues caps de llista de Tarragona i de Lleida per les eleccions generals del 29 de novembre. Seran Norma Pujol a Tarragona i Inés Granollers a Lleida. La cap de llista de Girona sortirà d'unes primàries entre Teresa Jordà i Edna Estrems, mentre que Francesc Marc Álvaro serà el candidat pel Senat. La resta de candidats sortiran dels congressos territorials que celebraran durant aquesta pròxima setmana. I a més, l'executiva ha proclamat cap de llista per Barcelona a Gabriel Rufián, a més d'un terç dels avals vàlids dels membres de l'òrgan. Fonts pròximes a Rufián expliquen que s'està ultimant un acord amb què Podem inclou que la formació d'Irene Montero no es presenti a Catalunya, que demani el vot pels republicans i que Rufián faci campanya per Podem a la resta de l'Estat. I demà dilluns, operació Tardón del pont del 12 d'octubre. Es preveu que tornin més de 270.000 vehicles a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 12 de la nit. I el Servei Català de Trànsit activarà mesures especials per afavorir la fluïdesa. I en cultura, la saga Barcelona Game Fest ha tancat la seva primera edició amb una xifra de visitants que supera les expectatives. Més de 25.000 persones han passat entre divendres i avui diumenge pel recinte de Montjuïc de la Fira de Barcelona. La fira tanca porta després de 3 dies d'activitat en què el videojoc s'ha consolidat només com una activitat lúdica, sinó com un element cultural de creació artística i un projecte d'una indústria molt potent. Durant aquests 3 dies de saló, l'àrea professional ha facilitat també 1.590 reunions de negoci, hi ha competicions, exposicions, activitats culturals, conferències i espais de joc. I tornem un altre cop a la política, i és que Izquierda Unida ha donat el suport a aquest diumenge a l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com a cap de llista del Front Ampli per les properes eleccions generals del 29 de novembre. La formació ha reafirmat el seu compromís amb aquest Front Ampli i que reuneixi totes les forces d'esquerra i de la ciutat mobilitzades. En un comunicat, aquesta formació ha considerat que el Front Ampli ha de ser imprescindible per defensar els drets conquerits i continuar avançant en aquells que encara queden per aconseguir. I en un xoc hi ha 4 turismes a Ronda Dalt de Barcelona, alçada de Sarrià a Sant Gervasi, ha causat 13 ferits, cap greu aquest diumenge. Un ferit més greu ha estat traslladat a Bellvitge, un al Metorneo Infantil de la Vall d'Hebron i 11 han estat traslladats a diversos centres sanitaris. I també hi ha hagut un xoc entre 2 vehicles a Montcada i Reixac, amb 2 ferits que han estat en mig greu i que han estat traslladats a l'Hospital de la Vall d'Hebron. I també un prop de miler de persones han batut el rècord Guinness de la ballada més multitudinària de la Jota Vella a la Ràpita. Durant 5 minuts, persones de totes les edats han seguit el ritme de la música per aconseguir el primer rècord Guinness. I fins aquí ens deixen en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
2: Bona nit, benvinguts a l'En joc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 15 temporades cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts acabarem de repassar l'actualitat del futbol, també parlarem de bàsquet, d'hoquei patins, d'handbol i de molts altres esports, amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marc al control de so. Avui és diumenge, són les 9 i això és l'En joc.

0: Vinga, repassem el més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Eric López. Eric, com estàs? Bona nit.
1: Molt bé, Ignasi, què tal? Bona nit.
0: Molt bé, comencem amb una notícia de far, uns minutets, i és que només el Barça guanya a la Lliga CB.
1: Els blaugranes han derrotat el València per 89-86 i és l'únic equip català que ha guanyat aquesta jornada. Segona derrota en dos partits de la penya, 93-73 a la pista del Baskonia, i el Lleida ha caigut 91-89 a la pista de l'Obradoiro i encaixa la segona derrota seguida. Idèntica situació per al Girona, que va caure 115-92 a la pista del Breogán. I qui encara no ha guanyat és el Manresa, que ha perdut clarament amb el Real Madrid 120-83.
0: No han anat millor les coses a la primera femenina, i és que aquí hem patit, ja ho diré, doble derrota catalana.
1: L'Uni Girona continua sense guanyar la Lliga i aquest vespre ha encaixat la tercera derrota seguida, 48-64 davant el Jairis. De la seva banda, el Cadí La Seu ha caigut a la pista del Mallorca Palma 72-50 i suma una victòria en 3 jornades.
0: Pel que fa a l'hoquei patins, el Bigas i Riells guanya la Lliga Catalana Femenina.
1: Les biguetanes s'han imposat en la final al Cerdanyola per 7-3 i sumen així el tercer títol en la competició, 25 anys després de l'anterior. A la Lliga Catalana Masculina, Barça i Calafell ja s'han classificat per la final a 4 que es disputen el pròxim cap de setmana a Santa Perpètua de Mogoda.
0: I més medalles catalanes als World Skate Games.
1: La selecció estatal d'hoquei patins, dirigida per Sergi Macià i amb 7 jugadores catalanes, ha guanyat el Mundial en imposar-se a Argentina en la final per 3-1. És el 9è títol mundial del combinat estatal femení. També havia guanyat l'or la secció d'hoquei línia amb el seleccionador Marcus Fajardo i 5 jugadores de casa nostra. I pel que fa al patinatge, la granollerina Cira Vella i la calderina Elna Francesc han guanyat les medalles de plata i bronze, respectivament, en la categoria de sèniors lliure.

0: Són les 9 i 6 minuts, som els de l'Anxoc. Comencem la segona hora i anem a completar la repassada a tot el que ha donat així la jornada del futbol amb la Lliga Elite, que ens quedava pendent. Quarta jornada en aquesta categoria i aquests són els marcadors.
1: Sabadell B, 2, Can Vidalet, 1. Rubí, 0, Horta, 0. Valls, 0, Martorell, 1. Sant Mauro, 1, Viladecans, 1. Turó Peira, 0, Singerlin, 1.

0: Diversos partits, i un d'ells ben emocionant, perquè en aquest cas a la Lliga Elite el Sabadell ve a guanyar 2-1 al Can Vidalet a última hora. Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
1: La primera victòria de la temporada del Sabadell B a la Lliga Elite ha arribat tirant d'èpica al minut 94. Abans d'això, Adri González havia estat més viu que ningú en una pressió alta, recuperant la pilota i picant la part sobre del porter del Can Vidalet per fer el primer gol. Anava a dir arlequinat, però avui realment era duel entre arlequinats. Direm sabadellenc per especificar-ho. El partit s'ha jugat gairebé sempre el que volia l'equip de Quico Parcerisas, però en una de les poques arribades del Can Vidalet ha arribat l'empat per mitjà d'un ex del Sabadell, precisament com Isaac Padilla, entrant al segon pal, lliure de marca i empenyent a plaer una gran centrada des de la dreta. Faltaven només 12 minuts, però, insisteixo, els 3 punts s'han quedat a Olímpia gràcies a una rematada de cap d'un dels centrals, Félix, a la sortida d'una falta.
2: Antes de la falta del gol, hubo otra falta y yo pensé que iba a ir al segundo palo, la iban a reponer y ahí la iba a enganchar. Y la primera falta no fue, y la segunda, bueno, seguí confiando en lo que pensé y pasó lo que pensé. Al final la pusieron al segundo, un compañero la toca, cae donde yo estaba y le di con el alma, con lo que pillé.
1: El gol de Félix Jiménez segurament feia justícia al que s'havia vist a Olímpia i significa el primer triomf pel filial que dirigeix Quico Parcerisas després d'una derrota a casa contra el Manlleu i 2 empats. Recordem, l'última jornada s'havia suspès a Horta pel temporal. La següent aturada d'aquesta Lliga Elite pel filial del Sabadell serà al Camp del Prat.
0: Doncs Rubí i Horta han empatat avui, també aquest migdia, sense gols. Ràdio Rubí, Siscolara.
3: Clàssic partit de la Lliga Elite, molt igualat, amb opcions per als dos equips per fer-se amb la victòria i al final repartiment de punts amb el 0-0 en un encontre d'aquells en què s'ha viscut situacions de tot tipus. Domini en alguns moments del Rubí, domini de l'Horta en uns altres, arribades amb velocitat i transicions i, en definitiva, ocasions per a uns i altres que tant podrien haver guanyat el partit com el podrien haver perdut. D'aquí que la lectura dels dos entrenadors, escoltem primer a Blai Martí, entrenador de la Unió Esportiva Rubí, i a posteriori a Juan Camilo Vázquez, el tècnic de l'Horta, els quals consideren que els seus equips podrien haver guanyat el partit.
4: Crec que avui el punt es queda una mica curt. Crec que ells són molt bon equip, han fet un molt bon partit, però crec que nosaltres hem fet moltíssimes coses per intentar guanyar el partit i no ens n'hem sortit, i marxes amb una sensació una mica agradolça de quedes curt.
3: Primeres ocasions fins al minut 16. A partir d'aquí el partit diguem-ne que ha dormit una miqueta fins al descans. A la segona, tres quarts del mateix, 12 primers minuts, una miqueta trepidants amb ocasions per a uns i altres, i amb l'empat a 0 que s'arribava a la recta final i una última ocasió de Montesinos que ha enviat la pilota als núvols. Amb aquest punt, la Unió Esportiva Rubí, que suma una altra i continua pel bon camí en Lliga Elite, el conjunt d'Horta, que encara no ha perdut, amb dues victòries i un empat.
0: Sí, és segon. De fet, és un dels 5 equips que té 7 punts. Per golaveratge és segon. I el primer és el Martorell, que avui ha guanyat a domicili al Camp del Valls 0-1. Ràdio Ciutat de Valls, Daniel López.
5: Primera derrota de la Unió Esportiva Valls a la temporada davant un Martorell que es va trobar molt còmode sobre la gespa al Vilà. Els d'Àlex González no van acabar de trobar les seves millors sensacions i van veure com l'equip rival, molt ben posicionat al terreny de joc, es feia amb el control del partit. El duel va comptar amb molt poques ocasions i no va ser fins al minut 80 quan Osama va aprofitar una indecisió de la defensa vallenca per marcar un gol que resultaria definitiu. Els locals disposarien de la millor ocasió del partit al temps afegit amb una rematada de cap de Dani Fernández que havia pujat a rematar un córner.
6: Bueno, partit on no hem sigut suficientment ni agressius defensivament ni en pilota tampoc clars. Bé, el rival ha sigut superior a nosaltres, s'ha de reconèixer. I bé, hi ha aspectes a millorar que evidentment ens fan molta falta per poder competir al nostre màxim nivell. Sabem que el 100% som un equip molt difícil de batre, però si no estem en aquest 100 i baixem a 90, no ens dona, no? I hem de ser exigents i autocrítics, que avui no hem fet un bon partit. El rival també ho ha fet molt bé, però nosaltres no hem donat la nostra millor versió, així que preparar la setmana que ve per fer aquesta millora.
5: Destacar la tornada a l'equip de Marc Rubió i Jordi Prades un cop superades les seves molèsties físiques.
0: I a tot això, a 9 i 12 minuts, us dèiem a la primera hora que l'Europa havia aconseguit la victòria 2-1 davant de l'Algeciras amb remuntada, amb els gols de Khalid i d'Àlex Cano, el capità escapolat, que ara mateix, o ara fa uns minutets, ens deia això.
7: Bé, molt contents per aquesta gran victòria contra un rival que se pressuposa que serà la nostra lliga. i que després del gol inicial

en contra, doncs, ens podia haver fet dubtar, però l'equip ha reaccionat molt bé. Aquesta energia inicial amb la que hem sortit l'hem mantingut i ens ha donat l'empat molt aviat i hem fet el mateix la segona part amb aquest gol que ha estat, crec que als 30 segons, i ens ha permès doncs, avançar-nos i mantenir el resultat. Llavors, victòria molt important. La segona seguida Can Dragó, crec que és vital fer-nos molt forts a casa, perquè creiem que és el que ens farà doncs, aconseguir doncs, els objectius que tenim marcats aquesta temporada.

0: Vinga, a les 9 i 13 minuts comencem a parlar també de bàsquet, que tenim molta teca. No ha anat massa bé la cosa, la veritat, perquè només el Barça ha guanyat entre ACB i primera femenina. Començant per l'ACB, tercera jornada, aquests són els marcadors.
1: Barça 89, València 86, Baskonia 93, Joventut 73, Obradoiro 91, Lleida 89, Real Madrid 120, Manresa 83, Breogán 115, Girona 92.
0: Déu-n'hi-do, jornada per oblidar gairebé. Sort que el Barça al final, ara fa uns minutets, ha aconseguit aquesta victòria per arreglar-ho una miqueta. Segona victòria en 3 partits per al conjunt blaugrana, que de moment s'està fent fora al Palau, on ha guanyat els 2 partits, amb Corunya i amb València. Tot un València que és un dels equips forts de la Lliga, tot i que no ha començat molt bé. A tot això, abans a la tarda, la penya havia caigut clarament a la pista del Baskonia, 93-73. 2 derrotes en els 2 partits que ha jugat la penya, té un partit menys, però de moment penúltima la classificació. Ràdio Ciutat de Badalona, Xavi Ballesteros.
2: Bona tarda. La sisa Joventut ha perdut a la pista del Baskonia per 93-73. Una diferència molt important que pot ser determinant en la lluita per entrar a la Copa. El conjunt verdinegre ha anat sempre a remolc del conjunt vitorià, que ha demostrat tenir molta més intensitat, molt més físic i molt més talent. Tot i això, el conjunt verdinegre ha arribat a falta de pocs instants pel final, situant-se només 6 punts. Però llavors, curiosament, han encaixat un parcial de 12-0 i la diferència s'ha disparat. Una diferència de 20 punts que no reflexa, però, la igualtat que hi ha hagut durant molts trams del partit. El tècnic Dani Miret es queixava de l'actitud i la mentalitat dels seus jugadors.
3: Excuses? No. Però que no ens està ajudant la nostra mentalitat de voler guanyar fent els partits perfectes com hem fet a la Supercopa i ens pensem que això és el que passarà en una lliga regular cada dia, no passarà, ja ho vaig dir quan va acabar el partit. Ni el Nico farà 9 triples cada partit, ni jugarem perfecte cada partit. Però avui el partit s'havia de guanyar d'una altra manera i no ho hem fet.
2: La penya ara situa amb 0 victòries i 2 derrotes a la lliga, amb l'obligació de sumar, quan abans millor, un triomf. Podria ser dimecres contra el Morabanc Andorra Badalona en el partit ajornat per la pluja de dissabte passat.
0: I aquest migdia, derrota del Lleida a la pista de l'Obradoiro, 91-89, una llàstima, perquè és veritat que el Lleida durant moltes fases del partit ha anat pel darrere, però al final ha estat a punt de forçar la pròrroga. Gerard Encuentra, tècnic lleidatà, ho veia així.
4: Anàvem molt tard a la defensa del bloqueig directe, no? Per nosaltres és clau hi hagi pressió del manejador, que passi els bloquejos, no? I en aquest segon, doncs, que els altres 5 jugadors estiguin connectats i siguin capaços de reaccionar, no? I crec que estan molt pendents de el propi jugador en lloc de defensar col·lectivament, no? I crec que ens estem fent molt mal en aquest sentit. A la segona part, a mitja part hem parlat d'aquest tema. Al final, en el tercer quart, jo crec que hem tingut certs moments, però no acabàvem de donar el tom al marcador. Seguíem cometent errades i al final hem buscat incomodar jugant amb un fals 5 com el Melvin, no? Que a dia d'avui no s'està donant més al 5 que a la seva posició natural.
0: I tercera derrota en 3 partits del Manresa. Avui no tenia gens fàcil, jugava a la pista del Real Madrid i la veritat és que ha acabat perdent de 37, 120-83. Diego Campo, tècnic del conjunt del Bages.
5: Queremos mejorar, que en la salida del partido no nos pueden meter 34 puntos. Es evidente que no hemos dado el nivel defensivo, sobre todo en este primer cuarto y medio, y han cogido mucha confianza. Han cogido confianza en el contraataque, en mover el balón, tirar solos, entonces hemos ido todo el rato detrás. En el tercer cuarto, en los primeros minutos, hemos tenido un poco más de clarividencia, sobre todo en ataque y más dureza física, pero en el último minuto y medio mentalmente nos hemos venido abajo, básicamente por esos rebotes ofensivos consecutivos en acciones de tiro y en acciones de tiros libres. Bueno, hemos intentado luchar, eso sí, pero con desacierto. Bueno, en resumen, es evidente que ahora mismo no estamos para competir en el nivel que está el Madrid. También es evidente que hemos metido jugadores nuevos que estaban lesionados para acelerar el proceso de adaptación, hemos tenido que cambiar los roles otra vez y que tenemos que empezar a hacer cosas ya en otro nivel.
0: I derrota també del Fiat Girona, en aquest cas la segona en 3 partits, ahir sense opcions a la pista del Breogán. Girona FM, Marc Tresserres.
6: El Bàsquet Girona va perdre de forma contundent 115-90 a la pista del Río Breogán. Partit molt dolent dels gironins durant els 40 minuts i segon duel consecutiu que perden rebent més de 100 punts. Els locals van sortir fantàstics, fluïts i amb les idees clares de com fer mal al Girona i van aconseguir-ho. 8 punts de renda en els primers ja 10 minuts anotant 30 punts. Al segon quart la dinàmica no va canviar. Els gallecs van estar encertadíssims des de la llarga distància, sobretot Tevon Brown amb 3 triples i van marxar ja al descans guanyant per 20 de diferència, 61-41. El Girona va sortir un pèl millor els primers 3-4 minuts, on el Breogán només va anotar 4 punts, però l'individualisme d'alguns jugadors, pilotes perdudes, 21 al final del maig, i llançaments errats constantment, no va permetre retallar la diferència. A partir de llavors, els homes de Luis Casimiro van tornar a posar una marxa més i la pluja de bon joc i punts no va parar fins la botzina final. Francis Alonso, estel·lar amb 27 punts i 6 de 8 de en triples. Per part del Girona, només va fer un partit seriós i decent el capità Sergi Martínez. Escoltem les valoracions sobre la derrota de Moncho Fernández.
7: Hemos hecho el mismo número de tiros a ambos equipos. Me parece que 70 y pico tiros de campo, los mismos tiros libres. Ellos han tirado mejor que nosotros en ocasiones, pero es cierto que de calidad, de la calidad de sus jugadores, y yo creo que nos ha faltado un poco de defensa en el uno contra uno, que ha generado muchos spot-ups fáciles, ¿no? Pero el resumen es este, ¿no? Porque hemos sufrido en el rebote, pero lo hemos compensado también con nuestro rebote. Como decía, hemos conseguido tirar, igual que ellos, el número de veces, pero sin el acierto de Breogán.
6: I això continua. Dimarts tornarà la FIBA Europe Cup, desplaçament a Bèlgica per jugar contra l'Ostende a 8:45 de la nit. Nova oportunitat per agafar rodatge i bones sensacions com a equip abans de tornar a Fontejau al cap de setmana contra l'EMA Corunya.
0: I la Lliga Femenina Endesa no ha anat massa millor. En aquest cas, dues derrotes dels dos equips catalans en aquesta tercera jornada, Eric.
1: Espart Girona 48, Jairis 64, Mallorca Palma 72, Cadila Seu 50.
0: Doncs déu-n'hi-do, derrota de 16 a casa de l'Uni Girona, tercera derrota en 3 partits de Lliga i a casa davant del Jairis, Girona FM, Jan Torrent.
8: La necessitat de victòries era el tema de conversa entre els aficionats a Fontejau. Fa més de mes i mig que les gironines no guanyen un partit i continua sent així perquè han tornat a perdre contra l'Ozono Global Jairis per 48-64. Roberto Íñiguez ha qualificat els últims 20 minuts del maig com els pitjors que ha jugat un dels seus equips. La situació, tot i estar en la jornada 3, és alarmant. Les desgràcies no acaben aquí, perquè Iana Martí s'ha lesionat al tercer període en caure al terra i xocar contra un dels operaris de la realització televisiva. No ha pogut jugar pràcticament cap minut de la segona meitat. El maig no ha començat de la manera més positiva. Un parcial de 0-8 en 3 minuts és el que ha rebut el conjunt local. Ho ha aturat el tècnic de l'Espart Girona per posar els punts sobre les is. El següent parcial ha sigut gironí, del 0-8 al 12-16. A poc a poc han agafat ritme, el segon quart ha estat molt igualat, però la sensació de millora en el transcurs dels minuts era la predominant. Tant ha sigut així que han arribat a la meitat del partit amb una diferència positiva amb el 29-28 en el marcador. La segona part ha sigut un desastre, no es pot agafar per cap lloc. El conjunt de Bernat Canut ha tingut les idees molt més clares i ha començat a agafar diferència en el marcador. Jordan Hobbs ha sigut la jugadora més eficient de les visitants amb 14 punts. L'inici de l'últim període ha sigut la mateixa pel·lícula que el primer i el tercer quart, parcial de 5-0 del Jairis i temps mort de Roberto Íñiguez, però no ha funcionat. L'Espart Girona només ha anotat 7 punts en els últims 10 minuts, tirant el partit quan encara tenia opcions. Escoltem a la capitana de l'Espart Girona, Ainhoa López.
9: No tinc moltes paraules, només vull agrair l'afició pel recolzament. Està clar que hem de treballar molts aspectes. Com a equip hi ha alguna cosa que no està fluint i no hem de mirar ni en àrbitres ni en res, hem de mirar en nosaltres.
8: El pròxim duel de l'Espart Girona és dimecres 14 a 8:45 a Fontejau en la primera jornada de l'Eurocup contra l'Ostrava.
0: A veure si serveix aquest partit per aixecar el cap. El Cadí Laseu, que ha caigut de 22 punts a Mallorca, un dels equips doncs, que millor s'ha reforçat i que segurament aspira a estar a la zona alta de la classificació. Una victòria i dues derrotes pel Cadí. Vinga, una categoria per sota. Lliga Femenina Challenge, segona jornada, amb aquests marcadors per als dos equips catalans.
1: Lima Horta, 47, Melilla, 61. Unicaja Mijas, 66, Joventut, 76.
0: Bona victòria de la penya, que és un dels líders, amb dues victòries i cap derrota. Lima Horta, volem dir, novè, amb una victòria i una derrota en aquestes dues primeres jornades. I una categoria encara més per sota, Lliga Femenina 2, grup B, jornada 2, amb aquests marcadors.
1: GEC 83, Viladecans 57, Mataró 64, Manresa 39, Segle 21, 72, Claret 69, Baracaldo 60, Almeda 43.
0: Doncs clara victòria del GEC aquest migdia davant del Viladecans, 83-57. Això opinaven els dos tècnics, el del conjunt gironí, Raül Maqueda, i el del Viladecans, Xavi Paredes.
10: Molt content per la nostra estrena aquí, més aquí a casa, i més encara de que veníem de 2-3 setmanes d'algunes lesions en posicions molt concretes, i molt, molt feliç de les jugadores que han sortit, que han pogut donar tot, han tingut una actitud superpositiva, i demanant i fent allò que els hem demanat també durant la setmana, no? A nivell de coses tàctiques més nostres de bàsquet. Ara, bueno, comença a complicar la cosa la setmana vinent, sense parar, enllacem un partit amb l'altre i amb aquestes lesions a veure com ho podem gestionar. Però bueno, si tenim l'actitud positiva que hem tingut avui, jo crec que estarem contents i ens anirà bé.
11: Bé, crec que hem estat el primer minut de partit molt bé, una mica com volíem sortir, l'estil de joc a nivell defensiu-ofensiu. Després sí que hem tingut molts altibaixos. Crec que la primera part els hem sapigut controlar, però a la segona part hi ha hagut un moment que han sigut molt consecutius, errors bàsics molt consecutius, i aquí s'ha anat quan han trencat el partit ja hem intentat alternatives defensives, però ha estat impossible, i elles doncs, han jugat molt bé i hem merescut, sí.
0: A segona FEB, grup B, segona jornada.
1: Prat 78, Ciudad Molina 72, Bisbal 64, Sant Antoni 88.
0: I a la tercera FEB, grup CA, segona jornada també.
1: CC 82, Tecla Sala 53, Quart 45, Calvià 75, Montgat 88, Castelldefels 79, Ciutat d'Inca 95, Mataró 73, Esparreguera 81, Mollet 71, Tarragona 101, Quart i Huerva 83, Vic 80, Granollers 85.
0: I el grup CB, segona jornada. Com ha anat el partit del Valls a la pista de Ciutadella? Ràdio Ciutat de Valls, Jaume Pros.
12: El club bàsquet Valls Tallers Pablo Martínez continua sense estrenar el casteller de victòries a la tercera FEB. Els ballencs han perdut per 71-63 a la pista del club bàsquet Ciutadella Ponent en un partit marcat per la irregularitat. Un mal primer quart, amb un parcial de 22-14, ha obligat el club bàsquet Valls a reaccionar. I ho ha fet amb un gran segon període, guanyat per 24-11, que li ha permès arribar al descans amb avantatge. Però a la represa, els menorquins han recuperat el control gràcies a una defensa que ha limitat molt les opcions ofensives dels visitants. De fet, el club bàsquet Valls ha anotat en el partit només 14 dels 25 tirs de 2 punts intentats. I en un últim quart molt fluix, amb només 8 punts anotats, els de l'alt camp han acabat cedint el partit. La pròxima jornada, el club bàsquet Valls buscarà la primera victòria al Joan Avellart contra el club bàsquet Roser.
0: Doncs a veure si arriba aquesta victòria del Valls en aquesta pròxima tercera jornada. Això sí, davant del Roser, un altre dels equips de casa nostra. Vinga, ens aturem 3 minutets, que encara hem de parlar d'handbol, d'hoquei patins, de més waterpolo, dels wall skate games, d'hoquei herba, de moltes coses aquí a l'enjoc.
13: La xarxa de comunicació local. Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
14: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
13: La tradició es mou si la mous tu.
14: Tota la informació a firamediterrania.cat.
15: Informació.
16: Hola, som Sal Prieto i Diana Mar, les presentadores de l'Infopodcast tal com t'ho dic de Delta.cat.
17: El podcast informatiu dels municipis de Deltebre, l'Ampolla, Sant Jaume d'Enveja i Camarles.
16: La idea de fer este Infopodcast va sortir arran d'una de les reunions de la xarxa on se'ns proposava a totes les emissores fer un Infopodcast que s'allunyés del butlletí tradicional.
17: Sí, de fet era estiu i la feina ens havia donat una treva, fet que va propiciar que la creativitat mos vingués a visitar.
16: Vam decidir fer-ho en format trucada entre dos amigues perquè trobem que és una manera molt habitual d'explicar-nos el que està passant amb persones més properes. I per a nosaltres, per a Delta.cat, els oients formen part del nostre cercle més pròxim.
17: Mos agrada que coneguen de primera mà què passa, sense massa formalismes, anant al gra, tot i que de vegades faigui una mica de mal.
16: M'ha fet gràcia, ja. Una mica de mal, però és que és veritat. El contingut com a tal de l'Infopodcast no deixa de seguir l'estructura d'un butlletí. Nosaltres el que hem fet és variar la forma. Expliquem les notícies més destacades de la setmana a través d'una trucada telefònica entre dos amigues que viuen al Delta de l'Ebre.
17: Vam decidir fer-lo setmanalment per no saturar els oients, perquè tot i que el format és diferent, el contingut no deixa de ser el mateix que ja oferim al butlletí i a l'informatiu habitual de la nostra emissora. L'Infopodcast, tal com t'ho dic, una frase molt nostra, molt d'aquí baix, lo fem arribar als veïns dels nostres municipis a través del 107.6 de la FM, de l'streaming, de l'e-box, de la web, de les xarxes socials, del canal de WhatsApp i també per l'app de Delta.cat.
16: D'anècdotes en tenim una que ens va fer riure molt des d'un principi, i és que la ficció creada a l'Infopodcast és que una amiga viu a l'Ampolla, ficció total, i l'altra del Tebre, també ficció total. I algun oient amb qui hem coincidit que ens parlava de tu a tu donava per fet que això és veritat i res més lluny de la realitat, ja que Sal viu a Pinell de Brai i jo, Diana, visc a Tortosa. La proximitat per a nosaltres no és un valor afegit, és el valor. És el que ens diferencia d'altres mitjans de comunicació, ja que treballem amb actualitat de proximitat, no només perquè és la filosofia del mitjà, sinó per elecció. L'oient sent que som dels seus i això crea comunitat.
17: Sí, quan la font és tan propera és més fàcil informar, però també representa més responsabilitat.
16: Tota la raó, perquè hi ha més possibilitat que l'oient doni per bo el que li estàs explicant.
13: La xarxa de comunicació local.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a la teva ràdio local. En joc, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, són 2:15 de la nit, ens queda mitja horeta de programa i encara hem de parlar de moltes coses. Comencem fent-ho d'handbol. Lliga Asobal, 5a jornada, amb una de freda i una de calenta per als dos equips catalans.
2: Villar de Aranda, 33, Barça, 40. Ciudad Real, 34, Granollers, 33.
1: Doncs treballar la victòria del Barça a la Villa de Aranda, la pista de Villa de Aranda, que valoraven així, quarta victòria en 4 partits. Recordem que té un partit menys pel Mundial de Clubs del Conjunt Blaugrana. Doncs valorada així aquesta victòria pel tècnic Carlos Ortega i un dels seus jugadors, Jorge Sicuza.
3: Bueno, un partido, yo creo, de dos tiempos muy diferentes. El primero hemos sido con una ventaja bastante holgada y quizás suficiente para jugar. Pero es cierto que yo en el segundo tiempo me han apretado un poco y se han ido a poner, si no me equivoco, 4 goles. Pero bueno, creo que hemos tenido el control todo el tiempo y sabemos que es un campo que aprieta mucho el público y demás. Y nada, hemos sacado 2 puntos, que es lo que se trataba, y a pensar en el Dinamo Bucarest.
4: Bueno, ha sido un partido muy difícil. Villaranda nos ha puesto las cosas difíciles desde el primer minuto y creo que nos han competido muy bien, pero hemos podido sacar el partido adelante. Yo creo que ha sido sobre todo la defensa. Hemos tardado en contactar, en ser duros en defensa, y creo que al final eso a la que nos hemos puesto nos ha dado un plus.
1: I a tot això, derrota del Granollers, la primera, a Ciudad Real, d'un gol, 34-33. Antonio Rama, tècnic, Ferran Castillo, jugador.
5: Creo que hemos estado muy, muy, muy fallones. No hemos estado en partido. Parecía que estábamos en partido en cuanto al marcador, pero en las sensaciones no estábamos en el partido. En la primera parte se ha visto por situaciones en las que estábamos sin portero y la gente no venía al cambio. O sea, esa sensación de parecer que no acabas de estar, ¿no? Mucho error, que no estamos acostumbrados a sumar errores uno detrás de otro, poca aportación en portería, defensa muy blandita, y no hemos acabado de... Yo creo que las veces que hemos llegado a estar cerquita en el marcador ha sido como un espejismo.
6: Bueno, ha sido un partido muy duro. Aquest camp el coneixem tots, que apreta molt. Y bueno, creo que la primera part sí que hem sabut més en atac, més trobar solucions, i la segona no tant. Sí que hem tingut moltes circumstàncies, moltes exclusions a la primera part sobretot, però bueno, al final ho hem donat tot, hem intentat guanyar el partit, però se'ns ha anat als últims segons.
1: I a la divisió d'honor femenina, 5a jornada i 2a victòria, molt treballada, del Granollers.
2: Granollers 31, Lanzarote 30.
1: Doncs d'un gol als últims segons, però 2a victòria en 5 partits, 9a plaça pel Granollers, que en puja 3. Després del partit escoltàvem el tècnic Josep Morales i una de les seves jugadores, Cristina Polonio.
7: Doncs bé, això, crec que quan elles han canviat la defensa, sobretot a la segona part, que ens ha costat, no? Crec que han individualitzat molt la defensa, ens ha costat superar a l'1 contra 1, i a més elles, doncs, un cop ens paraven, treballant molt bé les lleis de passe, ens ha creat molts dubtes. Després també crec que ens ha costat molt la superioritat, quan érem una més, no hem estat gens fines en aquest aspecte. Però bé, al final se'ns han posat més 2, quedaven 10 minuts, hem mantingut la calma, hem jugat el que havíem de jugar i ha sortit bé.
8: Bueno, contentes con los 2 puntos. Obviamente hay muchas cosas que mejorar, pero creo que nos tenemos que quedar con el trabajo magnífico del equipo, que hemos luchado 60 minutos, no hemos bajado los brazos en ningún momento. Cuando las cosas se han puesto difíciles, hemos seguido gol a gol, no nos hemos precipitado ni hemos hecho la guerra por nuestra cuenta, y yo creo que se ha visto al equipo trabajar junto.
1: I d'altra banda, baixem una categoria, divisió d'honor or femenina, 3a jornada per al Lleida.
2: Bolaños 30, Lleida 24.
1: Són 4 derrotes ja en 5 partits, 11a plaça per al Lleida. A la plata femenina, encara una categoria per sota en l'handbol femení. Grup C, aquí tenim els catalans, 2a jornada amb aquests marcadors.
2: Mislata 38, Oar Gràcia 23, Sant Quirze 23, Sant Joan Despí 22, Sant Vicenç 28, Manri Rosbal 20, Sant Cugat 30, Almassora 34, Granollers Atlètic 27, Ribes 32.
1: Doncs aquests són els resultats de la plata femenina. La plata masculina, què va fer el Barça Atlètic?
2: Alacant 27, Barça Atlètic 33.
1: Doncs la tercera victòria en 5 partits, puja 3 places i ara és 5è al conjunt filial blaugrana. I a la primera estatal masculina, grup de quarta jornada, amb aquests marcadors.
2: Granollers B 31, Calella 24, Bordils 38, Sant Joan d'Espí 27, Esplugues 32, Sant Cugat 40, Sant Esteve Palautordera 24, Sant Vicenç 32, Sant Quirze 35, Sant Esteve Sarrovires 32, Sant Martí Adrianenc 35, Sarrià 35, Garbí Palafrugell 25, La Roca 36, La Salle Montcada 32, Oar Gràcia 25.
1: Doncs de moment triple empat al capdamunt dels tres equips que han guanyat els tres partits, el Sant Vicenç, el Bordils i el Sant Cugat. Vinga, i a les 9:36 parlem també d'hoquei patins, que també tenim molta teca. Comencem parlant de l'hoquei Lliga Catalana Femenina. S'ha disputat la gran final avui a Bigues i Riells. L'hem pogut seguir i gaudir a la plataforma La Xarxa Més, i ja tenim campió.
2: Cerdanyola 3, Bigues i Riells 7.
1: Doncs l'equip anfitrió ha guanyat a Can Vedell 3-7. Segurament podríem dir sorpresa aquesta victòria, tot i jugar a casa. Tercer títol d'Hockey Lliga Catalana Femenina per al Bigues i Riells, que feia 25 anys que no la guanyava. De fet, quan encara es deia d'una altra manera. Però en qualsevol cas, molt bona victòria i títol per a un Bigues i Riells, que recordem, aquesta temporada jugarà a competició europea. Aquesta tarda hem pogut parlar amb Cai Martín, la portera, que ha estat escollida millor jugadora, i també amb la golejadora Gala Soler.
9: Creo que es un muy buen inicio. Es una forma de medirnos con los rivales. Y creo que hemos dado un pasito hacia adelante y espero dar muchos pasitos más hacia adelante con el equipo, porque creo que nos los merecemos, estamos entrenando para esto y creo que estamos tan muy contundentes tanto en la defensa como en el ataque, que hemos tenido dos bajas muy importantes, pero que el Chiqui ha sabido hacer rotaciones y ha sabido manejar el equipo como es debido. I creo realmente que está dando frutos.
10: El partit ha anat superbé, ha sortit com més o menys l'havíem plantejat. Crec que tothom ha fet un pas endavant, sobretot en defensa i a nivell de definició hem estat bastant encertades. Ara és moment de celebrar, no sempre es guanya una lliga catalana. I bé, contenta del meu equip, orgullosa, i ara centrades en el nostre objectiu, que és començar amb bon peu la lliga, que tenim un rival molt fort.
1: I valoracions també de la presidenta del Bigues, Laia Pastrana.
11: Molt contents de com ha anat aquest partit, de com la barreja de la veterania d'algunes jugadores amb la frescor de les més joves o de les més noves ha fet un equilibri perfecte, de com s'han encarat els dos partits, la finura també de la portera, que ha estat impecable, i d'aquí el seu MVP. I res, la força amb la que han sortit avui a donar-ho tot, suposo que veient també ahir el gran partit que va fer el Cerdanyola contra el Voltregà, doncs han sortit a totes, i la veritat és que ha sortit tot bé, s'han aprofitat les avantatges que hem tingut, i això ha decantat la balança cap a nosaltres.
1: Doncs felicitats al Bigues i Riells per aquest títol, i a l'Hockey Lliga Catalana, però en aquest cas a la masculina. Arribem a la tercera jornada amb aquests marcadors.
2: Igualada 7, Noies 5, Barça 2, Voltregà 1, Calafell 8, Reus 4, Xum 2, Caldes 1.
1: Doncs amb aquests resultats ja tenim a Barça i Calafell classificats ja matemàticament per la final a 4, que es disputa, recordem, la setmana vinent a Santa Perpètua de la Mogoda. En aquest cas queden dues places que s'hauran de batallar, d'una banda l'Igualada i el Noia, i també podria tenir opcions encara com a millor segon el Voltregà. Tot això, el Barça, doncs, com dèiem, va guanyar 2-1 al Voltregà i assoleix aquesta classificació matemàtica, i això deia el tècnic blaugrana Ricard Ales.
12: Molt content pel resultat, un primer objectiu aconseguit, que era estar a la Final Four per un primer títol, i content amb l'actitud dels jugadors. Tenim 3 a la selecció fora, i això ens implica en una rotació més curta d'inici, tot i que Max i Nil també han participat en els altres partits, però sí és cert que en partits que requereix més veterania, i com avui, que era un partit que ens donava la classificació o no, pues els sis jugadors han hagut de fer un esforç molt gran que crec que se'ls ha de felicitar perquè l'actitud ha estat fantàstica.
1: I com dèiem, també el Calafell ja té plaça per aquesta final a 4 de la Lliga Catalana Masculina després d'aquesta important victòria davant del Reus. Bellvei Ràdio, Toni Cansino.
13: El Joan Ortoll de Calafell va viure un partidàs de la Lliga Catalana d'Hockey Patins amb un resultat de 8-4, amb remuntada inclosa. Aquest marcador deixa el conjunt del Baix Penedès com a primer grup per afrontar la Final Four la propera setmana. Un dels jugadors destacats, Quim Gavarró, ens fa un balanç del partit.
14: Bueno, crec que ha sigut un partit bastant dur. Els derbis sempre són complicats, ja sigui de Lliga Catalana, de Lliga o de qualsevol altra competició. Crec que el partit ha tingut bastants altibaixos. En moments hem tingut una bona fluïdesa del joc i bon ritme de partit, i en moments crec que ens ha costat i se'ns ha encallat una miqueta, però bueno, crec que ens quedem amb això de que hem sabut gestionar aquests moments. També estem en un punt de la pretemporada que cada cop anem sumant millors minuts de partits, i crec que ja és això. I també contents, i també traurà alguna cosa positiu de canviar el marcador advers, que anàvem 1-3. Crec que l'equip no ha baixat els braços i hem tret el caràcter que acostumem a treure, i crec que això és molt positiu.
13: Tot i que està catalogada com a pretemporada, la Lliga Catalana és un primer pas per veure com estan els equips per afrontar la Lliga i les competicions europees.
1: I a tot això, a l'Hockey Lliga Plata, Grup Nord, hem arribat a la tercera jornada, ens ha deixat aquests marcadors.
2: Olot 4, Dominicos 1, Vilaseca 1, Sant Cugat 3, GEC 1, Oviedo 0, Congrés 6, Jolaseta 4.
1: Doncs aquests són els marcadors, en aquest cas, al grup Nord, que ara mateix encapçala el Congrés amb 7 punts, 3 més que Olot i que GEC. I al grup Sud, també tercera jornada, amb aquests marcadors.
2: Vendrell 4, Alcobendas 3, Sporting Alcoi 3, Cerdanyola 4, Vilanova 1, Espanyol 4, Manlleu 4, Vic 0, Sant Just 4, Mataró 4, Palafrugell 6, Noia 2, Igualada B1, Mollerussa 1.
1: Doncs el líder és el Palafrugell, amb 7 punts, un més que Vendrell i que Manlleu, que hi va afrontar el derbi usonenc davant del Vic, i el va guanyar Ràdio Manlleu, Guillem Puig.
15: Victòria 4-0 en aquest derbi de la tercera jornada de Hockey Lliga Plata. Estem amb nosaltres, Roger Codinec. Hola, Roger.
16: Què tal?
15: El primer de tot, com estàs després del partit?
16: Bueno, guanyar un derbi mola molt. Portava molts anys buscant-ho i sempre se'ns acabava resistint. I aquest any per això ho hem aconseguit. Crec que l'equip ha fet molt bona feina. I sí que potser, de veritat, la segona part ha sigut una mica avorrida, però és el que tocava. I estic molt content de com estava el pavelló, de com ha animat l'afició, i junts ho hem tret i traurem el que faci falta.
15: D'aquí res, pràcticament heu jugat contra l'Espanyol en una pista difícil. Com afecta una mica això els horaris? Perquè, si recordem, és un partit que van cancel·lar la setmana passada i jugueu d'aquí res, diria que 2 o 3 dies.
16: Bueno, hem tingut molta càrrega avui i sí que és veritat que demà passat ja tornem a jugar. Haurem de recuperar molt bé demà, fer les coses ben fetes, i ara ja deixem el partit del Vic i ja estem mentalitzats amb l'Espanyol.
15: I per últim, ràpidament, com veus l'equip aquesta temporada?
16: Estic molt content de com està l'equip, de com ha arribat els nous fitxatges, i crec que hem de lluitar per tot i hem de seguir en aquest camí.
15: Moltes gràcies, Roger, i felicitats.
16: Merci.
1: I 44 minuts i continua la pluja de medalles als World Skate Games que s'estan fent a Asunción, a Paraguai. En primer lloc, la final femenina d'hoquei patins, victòria d'Espanya 3-1 davant d'Argentina, una selecció, un combinat estatal amb clar accent català, dirigit pel Sergi Macià, amb les catalanes Anna Ferrer, Anna Salvat, Victòria Porta, Aina Florenza, Elsa Salvanyà, Mariona Colomer i Amy Blackman. Nouè títol del combinat estatal mundial. I després del partit escoltàvem precisament a dues de les nostres jugadores, la lleidatana Victòria Porta i la portera Anna Ferrer.
17: Bueno, la veritat és que estem molt contentes, especialment després de tot el campionat, que hem tingut alguns moments durs on hem tret una mica d'aigua del barco, però sabíem molt clar el nostre joc, que hem sortit a fer, i immensament orgullosa, no? Al final és tocar el límit o el cel amb la selecció, i crec que això d'aquí qualsevol esportista ho desitja, i sobretot treballa molt temps per poder arribar-hi. Primer que tot li dic a l'Ester, la mare de la Elsa, que la Elsa li va prometre i el seu. I després a tota la gent de Vilassana que m'ha apoyat, segueix creixent i per descomptat a la meva família, que ells mai fallen.
18: Doncs molt feliç, molt orgullosa d'aquest equip, de tota la feinada que hem fet i sobretot de l'unides que estem i que aquest equip és molt, molt gran. Crec que la primera part hem sortit un pèl dubtoses i així, però ho hem recuperat molt, molt bé la segona part. Hem sigut nosaltres, hem fet el nostre joc, hem defensat molt fort, que és la clau, i a partir d'aquí tot ha anat rodat.
1: I també aquesta matinada, doble medalla catalana en patinatge artístic després del programa llarg del sènior lliure, plata per la granollerina Cirabella.
19: La veritat és que plena felicitat, ja que no només ha sigut aquest campionat, sinó ha sigut tota la temporada que he disfrutat moltíssim de tots els balls, de tots els discos, de tots els campionats. I res, només tinc paraules d'agraïment per tota la gent que ha estat. Li dedico als meus pares, sobretot, i als meus entrenadors que han estat allà, i bueno, a tota la meva família, realment. Des d'aquí, Sud-amèrica sempre és especial, sempre és una bogeria, sempre estan allà animant, i la veritat és que és de les coses que més m'agrada del patinatge, i m'omple el cor que estiguin allà a la grada així. Crec que veníem d'una preparació llarga, una preparació dura, i realment els dubtes d'última hora no m'han deixat fallar.
1: Doncs plata per la Cirabella en aquest programa llarg de sènior lliure de patinatge artístic, i just darrere seu també ha pujat al podi com a bronze la calderina Elna Francés.
20: Pues la veritat que estic molt contenta, perquè després pues, de tota aquesta temporada, de tots els altibaixos, pues, arribar aquí i poder demostrar pues, tota la feina que hem fet, pues, la veritat que estic pues, molt orgullosa i molt contenta. Com he dit, hem treballat moltíssim pues, per arribar aquí i fer el que he fet. Llavors, pues, que hagi sortit, pues, ha sigut superguai. Li dedico com a tota la gent que hi ha darrere d'això, al meu preparador físic, a la meva psicòloga, als meus pares que han vingut aquí a veure, als meus germans que des de casa pues, estan veient-me, i pues, això, a tota la gent pues, que darrere de tot pues, aporta algú a això.
1: I qui també havia guanyat ja la medalla d'or en aquests World Skate Games d'Asunción de Paraguai és la selecció d'hoquei línia, que s'ha imposat a la final, es va imposar a la final a França per 2-3, remuntant un 0-2, suma així el segon mundial, amb un equip dirigit pel català Marcus Fajardo i que compta amb 5 jugadores de casa nostra, Mercè Vilaró, Andrea Sejuc, Lucía Moreno, Naya de Rodríguez i Judith Pareja. Vinga, que afrontem ja la recta final. 9:47, és moment de parlar de futbol sala, primera masculina, torneig d'obertura, cinquena jornada, una victòria i una derrota per als dos equips catalans.
2: Valdepeñas 2, Catgas Energia Santa Coloma 1, Barça 8, Magnat Xota 0.
1: Doncs no hi ha manera que arribi la primera victòria de Catgas Santa Coloma, i mira que avui s'han avançat a la pista del Valdepeñas, sempre complicada, però al final han acabat perdent. Això sí, el tècnic Jorge Vargas estava molt satisfet del nivell i de la competitivitat del seu equip.
21: Para nosotros, después, sobre todo el día de Manzanares, que nos fuimos de allí con muy malas sensaciones, hoy era un partido importante, como te digo, porque en juego no estaban los tres puntos, sino ver el crecimiento del equipo, ver el aprendizaje de estas semanas. Y la verdad es que nos vamos muy contentos con el partido que hemos hecho, contento por el trabajo y el esfuerzo de los jugadores. Creo que hoy veníamos en una situación un poco precaria por tema de lesiones. Aún así, los que han estado en pista lo han hecho muy bien. Para nosotros es una obligación viajar fuera de Santa Coloma a pistas tan complicadas como la de Manzanares, como la de Valdepeñas, y competir, llevar el partido hasta el final. Luego lo puedes ganar, lo puedes empatar, incluso perder. Pero hay que llevarlo hasta el final y hay que competirlo hasta el final. Creo que lo hemos hecho, ha sido un muy buen partido, se ha decidido por detalles, por el momento los detalles no nos están ayudando, pero estamos trabajando muy bien para minimizarlos y, como te digo, pues satisfecho con el partido.
1: I satisfacció també i molta a Can Barça, al Palau Blaugrana, perquè ahir el Barça va guanyar clarament 8-0 el Magna Xota. El Barça és tercer amb 13 punts, a 2 dels líders, el Palma i el Jaén. El tècnic Javi Rodríguez i un dels seus jugadors, Igor, deien això.
22: Bien, el equipo bien. Como te dije en la previa, pues con ganas ya de que se pasara este partido para poder recuperar ya Pito, para poder recuperar a Nakata, para que esté al 100% Catela, que hoy en la segunda parte ya ha jugado solamente la primera rotación y no ha vuelto a entrar más. Bueno, para ir recuperando efectivos, que nos viene bien, y que por pequeñas molestias, pues teniendo Copa de Europa y teniendo el parón este de selecciones, no hemos querido arriesgar, ¿no? Por ejemplo, como el caso de Nakata, ¿no? El de hoy, con una sobrecarga, y bueno, pues mejor no arriesgar.
0: Sabemos que no podemos regalar nada, ¿no? Aún más jugando en casa. Sabemos que sería un partido difícil. Xhota está en un momento muy difícil, pero sabemos que estos partidos, si no entramos centrados, si posee, va a ser muy complicado, ¿no? Entonces, salimos muy enchufados y centrados en lo que tenemos que hacer y salieron las cosas muy bien para nosotros.
1: I 50 minuts i vinga, hoquei herba, divisió d'honor femenina, en aquest cas quarta jornada, i com sempre ens en fa el resum d'aquesta jornada el Miqui Romagosa des de la ràdio municipal de Terrassa. Anem a començar parlant d'aquesta divisió d'honor femenina, Miqui.
3: Amb un partit menys, l'Atlètic Terrassa continua a la zona alta de la classificació. Després de guanyar amb un solitari gol de Clàudia Escudero al conjunt del tenis, un Atlètic Terrassa que ha demostrat la seva fortalesa defensiva, i és que difícilment l'equip de Sílvia Bonastre encaixa gols en aquesta temporada 2026-2027. I recordem que encara ha de jugar un partit que està suspès la setmana passada. Recordem que el Club Egara agafava aire ahir, golejant per 0-3 el Club Deportiu Terrassa. Amb aquesta victòria, l'equip del Club Egara aconsegueix aquests 3 primers punts de la temporada i el Club Deportiu Terrassa continua sense guanyar. La propera jornada serà un Atlètic Terrassa que viatjarà al camp de la Real Sociedad. El Club Deportiu Terrassa rep el Club de Campo, un duel important a la classificació, i per altra banda el Club Egara rep a la Sanse Complutense.
1: Perfecte, i com ha anat la quarta jornada, però en aquest cas a la divisió d'honor masculina, Miqui?
3: El Club Deportiu Terrassa continua com a líder de la divisió d'honor masculina, amb els mateixos punts que el tenis, 12, 4 victòries en els 4 partits disputats. L'equip de les Pedritxes començava amb una doble avantatge en gols de Pau Patxamé i d'Enric Miralles. Al primer quart, el conjunt de Santander neutralitzava aquest avantatge, però dos gols de Francisco de Borja des del penal córner donaven la victòria a aquest Club Deportiu Terrassa, que està donant una gran imatge en aquest inici de temporada. L'altra cara de la moneda, l'Atlètic i el Club Egara. En el cas del Club Egara, començava guanyant amb un gol d'Iñaki Fernández des del penal Estroc, però el conjunt de Santander donava la volta al marcador. Per altra banda, l'Atlètic, que té un partit menys, recordem, només ha disputat 3 partits, perdia també al camp de la Complutense, a Madrid. S'avançava amb un gol de Pau Gestí des del penal córner, però a la segona meitat arribaven els 3 gols de la Complutense per donar la volta al marcador. Com dèiem, Atlètic Terrassa i Club Egara estan a la zona mitja-baixa de la classificació i no poden fallar la propera jornada, que tindrà aquests enfrontaments per als equips agarencs. L'Atlètic Terrassa torna a jugar fora al camp del Taburiente, el Club Egara rep a la Complutense i el Club Deportiu Terrassa s'enfronta al Club de Campo, una prova de foc.
1: 9:54 minuts, vinga, recta final del programa. Us dèiem que el Barça havia estat l'únic equip de la Lliga CB, dels catalans, que han aconseguit la victòria 89-86 davant del València, victòria de mèrit, que ha valorat així fa uns minuts en roda de premsa el tècnic blaugrana, Alexander Sekulić.
4: This game was very important for us for many reasons and...
23: Sí, realment em queda bé, com dic, ens ha ajudat molt, sobretot després del que veníem, de dues derrotes consecutives a Eurolliga. Volíem una reacció adequada per part dels nostres jugadors, especialment després de la derrota contra els Alguiris, que és un partit que hauríem d'haver guanyat si no fos per la quantitat d'errors que vam cometre a l'últim quart. I per això aquesta nit volíem una reacció i volíem que sapiguessin competir després d'una derrota dura contra un equip gran un altre cop, i crec que hem fet una bona feina en aquest sentit i la majoria del partit hem seguit el pla que teníem previst.
1: i també en bàsquet, però en aquest cas a la primera femenina, derrota del Cadí la Seu a la pista del Mallorca, que valora així, ho feia fa uns minuts, el tècnic Pepe Vázquez.
5: Creo que hemos competido bastante mejor de lo que el marcador refleja. Creo que el acierto, la diferencia de acierto en el tiro ha sido fundamental, ¿no? Nosotros creo que volvemos al partido en la primera parte muy bien y nos penalizan bastante desacierto, que nos mina un poco la moral, ¿no? Y ellas evidentemente pues tienen un talento ofensivo pues brutal, ¿no? Ya digo, creo que estoy muy contento por el trabajo de las chicas, estoy muy contento, bueno, no es nada fácil competirle a Azul Marino con el nivel que están mostrando. Creo que somos el equipo que menos puntos les ha dejado de estas tres jornadas, de los 72 que encajan, hay que 14 son desde la línea de tiro libre. Bueno, creo que habla bastante bien del nivel defensivo del equipo.
1: I demà a les 10 del matí, doble sorteig de competicions europees de waterpolo, l'Eurocup masculina, el Terrassa i Barcelona s'han classificat, i a la Champions també ho han fet, en aquest cas el Terrassa al Catalunya, Sant Andreu i Mataró ja ho estaven, i també el Sabadell, on juga Irene González.
6: Sí, no, som conscients, al final nosaltres estem preparades, volem, la nostra intenció és guanyar a tothom i treballarem molt dur per aconseguir-ho, no? Al final, òbviament hi ha molts equips de molt alt nivell aquest any, però nosaltres també som un d'ells i volem anar per totes.
1: Doncs no hi ha temps per més, Eric López. Gràcies, bona nit i bona setmana.
2: Gràcies, Ignasi. Bona nit i bona setmana.
1: Doncs fins aquí l'Enjoc, el programa L'Esport Català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, amb Albert García a la producció, Roger Marca al control de so, els que us hem parlat, l'Eric López i l'Ignasi Trapero i Martínez. Gaudiu de la nit de diumenge i bona setmana.

La xarxa de comunicació. Són les 10 de la nit.

0: Set ciutats, set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
1: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.
2: Fórmula Rubí Hits.

0: És mitjanit.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
2: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista.
3: I'm mad about the boy. And I know it's stupid.
4: Bona nit, són les 10 del vespre d'aquest dimarts 6 d'octubre. Iniciem un nou mes aquí a la ràdio des del programa Long Play, on la música és la protagonista.
3: The sleepless nights I've had.
4: Avui tenim una nova proposta musical i aquesta proposta se'n diu Els Nous Romàntics, un fenomen musical de principis de la dècada dels 80, del qual gaudirem una hora de bona música. I avui, per començar, doncs, ho farem amb una cançó des de l'any 1982 de la formació Visage i el seu èxit Els Condemnats No Ploren.

Obrim el nostre viatge pels anys 80 amb el costat més fosc, teatral i sofisticat de Visage. Ho fem des de l'àlbum The Anvil, publicat a principis del 1982 com a avançament del seu segon disc. Aquest tall s'allunya de la lluminositat pop gràcies a unes seqüències de sintetitzadors denses i solemnes. La lletra melancòlica i l'imatge impecable de Steve Strange va acabar de consagrar la vessant més esteticista del moviment a les pistes del club de Blitz. Sonant la cançó de Damien Don't Cry, Els condemnats no ploren, la primera proposta d'aquesta nit a Long Play de la formació Visage. Segona proposta, des de l'any 1981, Spandau Ballet.

Doncs no allarguem la història, que és el títol d'aquesta cançó, des de l'àlbum Journey to Glory del 81, de la formació Spandau Ballet, que abans de convertir-se en els reis de les balades romàntiques en senzills com True, els germans Kemps encapçalaven el moviment amb un so més elèctric, trivial i ballable. Aquest va ser el seu senzill de debut gravat quan el grup encara vestia faldilles escoceses i camises amb volants neoclàssics en els platós de la televisió britànica.

Planeta Terra, directament des de Birmingham, els Duran Duran, que ens arriben amb el que van saber fer millor, que era comercialitzar el fenomen, en aquest cas, dels nous romàntics. Aquesta cançó va ser el seu passaport a la fama planetària i conté una de les primeres línies de baix slap de John Taylor, acompanyada pels sintetitzadors futuristes de Nike Rodgers. I dels Duran Duran passem als Ultravox.

Dancing with Tears in My Eyes, ballant amb llàgrimes als ulls, des de l'àlbum Lament als Ultrabrocs, tota l'energia desbordant d'un dels grups de grans èxits de la maduresa, en aquest cas d'aquest mateix grup. Segons el mateix vocalista, Mature, la lletra s'inspira en la por a un holocaust nuclear durant la Guerra Freda, narrant la història d'una parella que decideix passar els seus últims minuts de vida abraçats i ballant a casa seva. Justament una cançó que combina guitarres potents, sintetitzadors accelerats i una tornada èpica i inolvidable.

Hit Feeling Fascination. Estem escoltant una cançó que canviem, però en aquest cas amb la mateixa llegenda de Sheffield, gravat immediatament després de l'èxit aclaparador del seu disc Daryl. Aquest és un dels millors talls de synth i funk de la dècada. Destaca per la seva inconfusible melodia de teclat i per l'estructura coral on Philip O'Kay, Susan Ann Salley, John Catterall comparteixen versos de gran optimisme pop. Des del seu àlbum del 83, que portava per nom Fascination. I, home, doncs ara categoria, perquè des del seu àlbum Cleasing to be Cleaver del 82, Culture Club, i aquesta cançó, Time Club of the Heart.

Arnold Lomplay ha enviat a la tardor del 1982 amb la cançó que va consolidar l'androgínia de Boy George no només com una qüestió estètica, sinó com un projecte de qualitat musical indiscutible. Aquesta elegant balada de Blue White Soul i New Wave destaca per la seva impecable producció de càrrec de Steve Levine, tot un èxit massiu que el prestigiós Rock and Roll Hall of Fame va incloure com un dels temes claus del pop modern. I ara, la formació ABC a la ràdio.

Sonant l'àlbum Lexicon of Love dels ABC. Saltem a la pista de ball de la mà del UN Smoking de Marty Fry. Sota la producció de Trevor Horn, Poison Arrow, aquestes, en aquest cas, fletxes enverinades, és un exercici daurat de new pop que barreja seccions de venc de funk amb els teclats del synth pop. La lletra juga de manera brillant amb les metàfores de fletxes i dianes per llançar una de les tornades més irresistibles, corejades i elegants de tot el moviment britànic.

0: Doncs bé, a la ràdio hem recuperat una de les obres primerenques i més influents de la banda, en aquest cas anomenada OMD, Orchestral Manoeuvres in the Dark, encarregada al productor Mike Howlett. Aquesta versió va esdevenir el seu primer gran èxit de vendes en el Regne Unit. Destaca especialment per substituir la clàssica tornada cantada per una línia melòdica de sintetitzador, absolutament magnètica, assentant les bases del que seria justament aquest gènere musical.
1: A Ràdio Rubí, Long Play. Un espai on la música és la protagonista. Dimarts, de 10 a 11 del vespre, a Ràdio Rubí, Long Play. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Long Play, un espai on la música és la protagonista.

Doncs no paren de repetir-ho. Say hello, wake, goodbye, saluda i digues adeu. Des de l'àlbum Non Stop Eròtic Cabaret del 81 estem escoltant una de les primeres cançons de Sol Cert. I hem canviat de cançó per endinsar-nos en el costat més íntim, nocturn i bohemi d'aquest duet de Leeds, deixant enrere el ritme frenètic de les pistes de ball per gaudir d'aquesta melancolia balada de sintetitzadors i línies de clarinet. I en aquest cas la veu descarada i estimosa i purament teatral de Mark Almond ens narra una dolorosa ruptura en un bar de Soho. Tancant justament amb una tornada que és un monument de la història del pop electrònic. Nit de long play, nit de nous romàntics. Aquí a la ràdio a la 9:07. I ara, l'àlbum Kid Life del 79 de la formació Japan.

Des de l'any 1979, Kill Life, tot i que el líder d'aquesta formació, Japan, David Sullivan, sempre va negar formar part de qualsevol etiqueta, la premsa britànica el va considerar un dels pioners estètics del gènere, en aquest cas dels nous romàntics. La seva elegant fusió de post-funk, glamour, sintetitzadors atmosfèrics i un baix elèctric melancòlic, gairebé jazzístic, va marcar profundament les balades posteriors, o les bandes posteriors que també doncs, feien aquest tipus de música.

Life what you make it. La vida és el que em fas. Una de les grans cançons de la formació liderada per en Mark Hollis. Estem parlant dels Tall Talk. Amb una filosofia més optimista i directa, el tema es construeix sobre un bucle de piano absolutament encisador, inspirat en el ritme dels Green Onions i unes guitarres crues que s'allunyen del synthie pop clàssic. És una lliçó de vida que ens recorda que les coses depenen de com les afrontem, convertida en un èxit atemporal que a les ràdios de tot el món sempre continua sonant.

0: Des de l'any 1983 i des de l'LP White Fitters sonant l'èxit massa tímid Too Shy dels Kaja Go Go, produïda per Nike Rodgers del Duran Duran. Aquest tema ens mostra la part final i més ensucrada d'aquest moviment dels nous romàntics, amb el carismàtic vocalista Limol al capdavant i el seu famós pentinat bicolor. La pista va conquerir les llistes gràcies a una introducció de baix elèctric, molt funk i una tornada pop altament efectiva. Més cançons a la ràdio com aquesta.
1: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre, a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.
0: Doncs aquesta era la cançó que volíem punxar, però se'ns ha entrat la falca primer. Això són les coses del directe. Ara mateix un any Jesús amb aquesta inolvidable cançó anomenada Situation.

Upstab dels Aèrics del 1982 arriba a la ràdio un dels temes de ball més aclaparadors i influents dels anys 80, nascuda originalment com una discreta cara B del seu cèlebre senzill de debut Only You. Els discjòquis de les discoteques de Nova York la van convertir en una autèntica torpeda que va catapultar el duet fins al capdamunt de la llista dents del Billboard. I cal recordar, doncs, que els sintetitzadors implacables de Vince Clarke i el cèlebre inconfusible riure d'Alison Moyet i el seu desgarrament vocal, doncs, fan que aquesta cançó es converteixi en un omplepistes.

0: I amb un ritme frenètic hem arribat al final del Long Play Classics Nouveau, una altra de les joies indispensables que sonaven a les nits londinenques. El seu vocalista, Saul Solo, lluïa una imatge completament calva i futurista que trencava els esquemes de l'època. La combinació de guitarres elèctriques afilades amb tins sintetitzadors a foscos mostra l'etapa de transició perfecta entre la New Wave i el pop gòtic. Està sonant a l'èxit It's a Dream, és un somni. I amb aquesta cançó, com et deia, hem arribat al final del Long Play, avui dedicat al programa Els Nous Romàntics. T'ha parlat i produït el programa en Xavier Baltà. Com sempre et desitjo que passis una molt bona nit i que descanseu. Gràcies, ens escoltem dimarts vinent a partir de les 10 en aquesta sintonia 99.7 FM a Ràdio Rubí.
1: Dimarts de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista. A Ràdio Rubí, Long Play. Un espai on la música és la protagonista.
2: Here comes the sun. Here comes the sun.
1: Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.
3: Els diumenges a Ràdio Rubí sintonitza Ara i Sempre de 10 a 11 del matí.
4: El món de les sèries i els documentals té molt per descobrir. A De Sèrie posem el focus en les novetats i les produccions més comentades. Amb Víctor Pérez i Núria Molina analitzem cada setmana els títols més destacats. De Sèrie, cada dijous de 6 a 7 de la tarda a la 99.7 de la FM i també a radiorubí.cat. Tot el que necessites saber abans de començar un nou capítol.
5: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
6: A Ràdio Rubí tenim les nostres Telma i Lluís particulars.
7: Efectivament.
8: És que l'he agafat, li he dit que no parlaria.
7: Sí.
8: Ara s'ha agafat per sorpresa.
6: Però... Cinquena temporada de l'Inspira't. Amb Carmen Moreno i Cuca Fernández descobrirem nous projectes i persones.
8: Tenim una edat ja,
7: humana.
8: No?
7: Humana. No, que edat? Que som...
6: Tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Rubí, a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Inspira't.